cada vespre picat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimarts...

explicant història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 de

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Escoltes ICAT.
1: At least it is true. A man has no control.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. El sumari situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors de l'entramat finançat pel mateix partit per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. L'objectiu de la trama era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del que anomena el guant. El PSOE desvincula rotundament Pedro Sánchez de la trama, afirmant que el sumari revela comportaments individuals d'aprofitats, farsans i ressentits que s'han aprofitat del nom del partit, en referència a Leire Díez i Santos Cerdán. Pachi López és el portaveu socialista al Congrés.
2: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto al foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori hebreu. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units. En un comunicat conjunt, aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot, que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedaran exclosos els milicians de Hezbollah. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions.
1: A les 12 del migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La participació ja supera el 50%. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros d'extres per pactats. I la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre.
3: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. L'Organització Meteorològica Mundial alerta que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor i la possibilitat de batre rècords de temperatura.
1: Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Ja han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Llar Art Act i Wetlek. La taxa de fumadors a Catalunya cau al mínim històric. Ara fumen un 20,6% dels adults, 1,5 milió de persones.
3: El percentatge ha anat baixant progressivament des del 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que no pas les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que no pas les rendes altes. El consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys, tot i que Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de Promoció de la Salut.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
3: El govern vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin els establiments que venen cigarretes electròniques als menors. El tabac provoca 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
1: Esports, en marxa a aquesta hora el primer partit de la final de l'NBA entre els New York Knicks i el San Antonio Spurs, que recordem que és a una sèrie el millor de 7. En aquests moments, en el tram final del darrer quart, els New York dominen el marcador per 94 a 93.
3: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Madrid si guanya les eleccions a diumenge i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat anunciat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
1: I a la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge del grup. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 4 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dijous tindrem un canvi de temps contundent. Si bé durant el matí el cel serà variable, sense fresc enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Moia el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 4 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners.
0: Què et passa, la veu?
1: Però què ha sigut això?
0: Va, arrenquem.
1: Estic una mica encostipada, però estic bé. Bon dia, matiners. Avui, que és l'aniversari d'Angelina Jolie, recordem aquesta cita seva. Fes eleccions valentes i equivoca't. Tot això contribueix a la persona en què et converteixes.
0: Doncs molt bé, avui amb la cita d'Angelina Jolie arrenquem el programa d'aquest dijous. I en un món on hi falta amor, avui inundarem l'antena de Catalunya Ràdio precisament d'amor, perquè al llarg de la història s'han escrit grans cançons d'amor, però d'entre totes n'hi ha una que precisament escampa amor a tots els vents. I és aquesta.

0: és la cançó Love is All Around, una de les peces més conegudes del grup escocès Wet Wet Wet. Però siguem clars, el mèrit no és seu, perquè la cançó original era de The Trucks i dels anys 60. Això sí, la seva popularitat va créixer enormement gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Quatre bodes i un funeral, convertint-se en un gran èxit internacional. La cançó va arribar al número 1 de les llistes britàniques tal dia com avui, un 4 de juny de l'any 1994, i alerta, s'hi va mantenir durant 15 setmanes consecutives, convertint-se en una de les cançons més exitoses de la dècada dels 90 al Regne Unit. I no ens estranya, el seu missatge universal sobre l'amor i la seva melodia enganxosa fan que continuï sent recordada i escoltada, encara a dia d'avui, per moltes persones. Ja veieu que arribem al penúltim dia de la setmana amb amor per donar i per vendre. Obriu el vostre cor i deixeu que l'amor dels matiners entri a les vostres vides. Prometem no decebre-us.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Escolta'm, per cert, Àlex, vos també bon dia.
2: Bon dia.
0: Ahir estàvem parlant de matar els mosquits amb una tovallola.
2: Sí.
0: Una cosa d'aquelles que molts oients segurament recorden i que fan habitualment. I l'altre dia, bé, de fet, ahir a través de Twitter em deia un usuari que es diu Via Fora, diu, sentia allò dels mosquits, diu, tovallola, diu, no, diu, raquetes a piles i patam. No sé, si, no sé què sí, deu ser més terapèutic, si la tovallola o les raquetes aquestes, que a més quan el mosquit...
3: És molt divertit, eh?
0: Ah, sí, és divertit. Sí,
3: és divertit, ara molt bé.
0: Maiol?
3: Sí, molt
2: bé. No les he provat, per tant, no puc dir. Tampoc faig servir una tovallola, faig servir un matamosques de tota la vida, que a més em vaig comprar en diferents colors, i per
0: bonic.
2: Tant els puc tenir repartits per la casa.
0: Bonic.
2: I les solucions aquestes químiques que et dolles a... Ah, bon endoll, sí, perquè bon, la redundància... I, no, això no és bonic, és pràctic.
0: Sí, sí, és bonic. Hi ha d'aquests que els poses a la tauleta i queden molt estilosos, eh?
2: Ah, queden, no és el
0: queden,
2: cas.
0: Queden molt bonics.
2: No és el cas. Ara, avui t'he agafat per aquest efecte de so.
0: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol?
2: Doncs mira que parlarem del cas Leire, que ahir va sortir el sumari amb novetats sobre la implicació del so, i tu mateix la teva decisió editorial de posar aquest so pel cas Leire, ja t'ho trobaràs, diguem-ne. Després tindrem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ara que falta un any per les municipals i just abans que el papa visiti la ciutat. Precisament del papa en parlarem amb el president de la comissió organitzadora del seu viatge a Barcelona. I després parlarem dels ninis, recordeu el fenomen dels
0: no,
2: ninis? Que ni estudien ni treballen, i dels nininis, que són els que ni estudien ni treballen ni estan en cap procés per fer-ho, no estan a l'atur, estan completament fora del sistema. És un fenomen residual, però que hi ha gent, diguem-ne, que treballa perquè sigui directament inexistent. En parlarem a les 10, després serà hora d'obrir la taverna, i a les 11, atenció, En aquest estudi hi haurà Ricard Rostrell, hi haurà Jordi González i hi haurà Josep Cuní. Ara, podries haver fet-lo. I ja està, després l'humor i cap a casa, que ja és dijous.
0: A partir de les 6 amb Ricard Rostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bos, tu com mates els mosquits amb tovallola, ets com Maiol...
4: No en tinc molts de mosquits, jo.
0: No en tens molts de mosquits? Escolta, però quina sort. Però digue'ns...
4: En tot cas, si no, poso això de l'endoll, amb aquella substància que no saps si la respires o no. Sempre tinc aquest dubte.
0: Sí.
4: Però sí que faig servir això dels endolls, sí.
0: Quina sort no tenir mosquits, ja t'ho dic ara,
4: No en tinc.
0: Ara és aquell any que ho estem comentant.
4: Sí, ara, la setmana que ve vindré amb...
0: Un arsenal de mosquits.
4: Piquen els turmells.
0: Piquen a tot arreu.
4: Aquests són molt dolents.
0: Jo l'altre dia en tenia com 3 o 4 a l'esquena del mateix mosquit, que estava inflat, a botifarrat. M'havia absorbit la meitat de la meva sang. L'explosió a la paret va ser apoteòsica. Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
4: Doncs mira, entre altres coses, estàvem pendents una mica del partit aquest de la NBA, el primer partit de la final de la NBA que s'estava jugant. Guanyaran els Knicks, perquè faltaven encara 10 segons i ja guanyaven de 10 contra els Spurs, recordem que és el millor de la sèrie de 7. En tot cas, no sé si esteu al cas d'un búfal del Zoo Nacional de Bangladesh que s'ha fet viral i ja és tota una celebritat mundial.
0: I tant.
4: És un búfal albí de 700 quilos que es va fer famós fa poques setmanes perquè té un pentinat prou curiós.
0: És Donald Trump en animal,
4: és
0: diguem-ho clar, no passa res.
4: És clavat.
0: És Donald Trump.
4: Bàsicament té un floc de pèl ros aquí al cap i un posat al tio que fa pensar en l'inquilí de la Casa Blanca. La cooperació és evident i ha fet fortuna a les xarxes. I a més, tot va començar quan un vídeo del búfal va començar a circular per internet. Era un animal destinat inicialment al sacrifici per una ofrena religiosa musulmana, que aquesta matinada finalment l'han indultat.
0: Pobret. Oh.
4: Han decidit que...
0: No el maten.
4: Que amb els diners que estaven traient al zoo, gràcies...
0: És que hi ha la caseta de Bad Bunny i el búfal, ara mateix.
3: Encara apareixerà el búfal a la caseta de Bad Bunny.
4: Podria ser. En tot cas, que era una mina d'or, el búfal, i han dit, escolta'm, aquest no el sacrifiquem, el mantenim. I no només el mantenen, sinó que li donaran un tracte VIP. L'han trajat de zoo, l'han posat al zoo més important de la capital de Bangladesh, i a més l'han posat en un recinte especial, li han posat ventiladors, li fan cures sanitàries cada dia, massatges... O sigui que... Directament. Buffalo Trump està triomfant.
0: Que estava pensant ara que potser Donald Trump també demana drets d'imatge. Que passaria que aquest home, amb les sorpreses que ens prepara cada dia, no m'estranyaria que de cop i volta demanés paguem un percentatge de la venda de les entrades.
4: Mentre no demani un test de paternitat.
0: O aranzels. T'imagines? Pobre Buffalo. Deixem el Buffalo tranquil. Pobre. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara. Fins ara.
0: Pràcticament arribar a un quart de sis del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui volem saber, a part del búfal, per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor. És cert que les grans ciutats cada cop són més un aparador pensat pels turistes i no pels veïns, però de tant en tant encara hi ha algun detall que ens permet tornar a connectar amb la seva essència. A Barcelona això passarà a una vintena d'esglésies, centres cívics i espais públics de la ciutat d'avui fins diumenge, amb el tradicional ou com balla. La tradició de Corpus es manté i ens permet recordar que darrere del decorat encara hi viu gent.
0: Un altre clàssic també que torna com cada any, l'ou com balla. Moltes gràcies a Andreu i a aquestes hores volem saber de què parlarem poc.
3: Doncs de la quantitat d'escombraries que la gent deixa a la muntanya. Tots els que haguem anat a la muntanya ho hem vist. L'últim cas el trobem a l'Everest i que ha fet públic l'alpinista Angelina Angelova, que ha compartit un vídeo a les xarxes socials en què denuncia l'enorme quantitat de brossa acumulada al campament número 4 de l'Everest. Això està a uns 7.900 metres d'altitud i allà realment el vídeo fa vergonya perquè s'hi veu tot d'ampolles d'oxigen buides, tendes de campanya i tot de brossa allà, just a la muntanya.
0: Vinga, i aquestes hores del matí, amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
3: Doncs que Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb la taxa més baixa de delictes, infraccions i incidents d'odi. Segons dades del Ministeri d'Interior, l'any passat es van registrar 311 casos, dels quals 110 van ser per racisme i xenofòbia, 99 per orientació sexual o de gènere i 48 per motius ideològics. Concretament, la taxa és de 3,82 casos d'agressions per cada 100.000 habitants. A escala estatal, el rànquing de delictes d'odi el lideren Melilla i Navarra amb 21,8 i 15,6 casos per cada 100.000 habitants, i mentre que la mitjana espanyola se situa en 4,9 casos. Andalusia té la taxa més baixa de moment, amb 3,4 casos d'agressions.
0: O sigui, com sigui, només que n'hi hagi una, ja... Bé, ja és greu, per tant, aquí... Cada agressió, sigui per racisme, per xenofòbia, per orientació sexual o de gènere o per motius ideològics. Escolta'm, les xifres també fan fredar, perquè 110 per racisme, 99 per orientació sexual i 48 per motius ideològics.
3: Són moltes.
0: Són moltes, són masses. Mentrestant, quin motiu tenim per saltar del llit? Tot Serra, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és veure l'exposició Neix en l'aire la primera flor al Museu Can Màrio de Palafrugell. S'hi mostren escultures toves en què l'aire es converteix en el material relacional. Anna Irina Rossell n'és l'artista.
7: Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent com sent ara, no?, aquestes respiracions i aquestes membranes que s'inflen i es desinflen i que sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat, no?
6: Rossell convida a reflexionar sobre el fet que la respiració és un gest que ens fa compartir un mateix aire i que també afecta els cossos. Es podrà veure a partir de dissabte i fins al 22 de novembre.
0: Vinga, va, que fem camí cap a dos quarts de sis del matí. És moment, als matiners de Catalunya Ràdio, d'obrir la revista del cor, la nostra particular, la de cada matí, per saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Mercedes Milà. Ha passat pel programa Poco Passa de Carlota Corredera, el podcast, i ha deixat anar moltes perles, com ara que què cobrava a Gran Hermano.
8: Al final de Gran Hermano yo creo que estaba ganando 60 por programa.
9: O sea, 60.000.
8: Sí. Hombre, yo estaba dando muchísimo dinero. Totalmente. A ganar, ¿eh? Muchísimo más generaba que cobraba.
10: Ah. Siempre la gente se acuerda de Quintero y tal. Pues yo quiero reivindicarte a ti como la mejor entrevistadora de este país.
8: Muchas gracias.
10: ¿Tú te has enamorado alguna vez entrevistando a alguien?
8: No. Yo tuve una cosita con uno de los concursantes de Gran Hermano, que todavía nos escribimos y tal.

0: De fet, per cert, també Mercedes Milà en aquest podcast estava comentant que s'havia emprenyat moltíssim amb Miguel Bosé, que li havia fet les grans entrevistes de la seva vida, però que en època de Covid es va enfadar bastant amb el cantant. Què passa amb Miguel Bosé?
1: Doncs que ha començat els tràmits a immigració per residir a Andorra, que mira, el cantant volia anar a viure, ja se sabia des de feia uns mesos, però ara es veu que les últimes hores, els últims dies, ha visitat ja el servei d'immigració per començar tota la paperassa.
2: El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo. Me retiro a pensar y a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando. No me olvidéis, queridos terranos.
0: Jo, de veritat...
1: És que
0: Miguel Bosé se l'estarà al cap totalment.
1: Molt, molt. Aquest és un vídeo que ha penjat just a l'acabar la gira, però l'heu vist quan es converteix en lleó? És com... Bueno, va.
0: Ha perdut el nord, és que ha perdut el nord, no passa res.
1: No, total.
0: Bosé, ens encanta la teva música, però fill, és que has perdut el nord.
1: Sí, ja
0: i quina
1: està.
0: Casualitat que te'n vais a Andorra.
1: Sí, sí, sí, sí. Es veu que ja estava buscant casa, viurà a Escaldes, serà un xalet pel qual pagarà un lloguer d'uns 10.000 euros anuals i també ja té l'escola a punt pels seus fills.
0: 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. És que estava recordant, a més, les paraules de Miguel Bosé, que fotia de volta i mitja a Espanya i els seus habitants. I te'n vas allà un raconet petitó d'Andorra a viure?
1: I falta gent a Andorra.
0: Ai, Bosé.
1: Amb els influencers.
0: Sí, escolta, és que a Andorra te n'adones que hi ha molts influencers perquè jo tinc molts amics andorrans i rebenten les avingudes amb cotxes de luxe.
1: I vaig anar la setmana passada.
0: És una barbaritat, eh?
1: Sí, vaig anar el cap de setmana passat, que ja feia molts anys que no hi anava, i ha estat
0: tot ple
1: d'adolescents, perquè semblen adolescents,
0: perquè van a les botigues,
1: amb xarros,
0: sí.
1: Increïble.
0: I ara es veu que estan obrint molts establiments de menjar per emportar,
1: sí,
0: d'hamburgueseries, i cada vegada que un d'aquests influencers obre una d'aquests establiments, hi ha unes cues a Andorra espectaculars.
1: Sí, sí.
0: No sé jo si els andorrans estan gaire contents amb tot aquest...
1: Bon tema.
0: En tot cas, quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer programa especial per la visita del Papa a la Sagrada Família. L'antiquari divulgador Artur Ramon ens va parlar de la figura d'Antoni Gaudí.
3: Gaudí, el que deia és que ser original és tornar a l'origen. Per tant, Gaudí no passa mai de moda perquè ell no va seguir cap moda. El gran canvi que fa Gaudí és, en comptes de copiar la història, copia la natura. Per tant, és litúrgia, és natura, és fe i acaba sent també un símbol del país. Mira, la millor definició que va fer algú sobre Gaudí la va fer l'anti-Gaudí, que és Le Corbusier, el pare del racionalisme, que diu: Gaudí és l'home que tenia la visió d'un poeta i la mà d'un constructor del segle XII.
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio.

0: amb aquesta cançó de Bruce Springsteen, per cert, Glory Days, deixeu-me felicitar al xef Raül Balam i també la cap de la sala Granja Helena pels Premis Nacionals de Gastronomia 2026. També al xef Jaume Subirós, però especial al Raül Balam. Li enviem un petonet des d'aquí. Premi merescudíssim per aquesta fantàstica carrera. No crec que ens estigui escoltant aquestes hores del Raül, tot i que es lleva bastant d'hora per anar a córrer. Sí. En tot cas, Raül, si ens estàs escoltant, enviem un missatget, que potser truquem en directe.
1: Clar, i tant.
0: Mentrestant, Glory Days, la música de Bruce Springsteen, Marta.
1: Sí, perquè un 4 de juny del 84, Bruce publicava el seu 7è àlbum d'estudi, Born in the USA, i és, sens dubte, un dels àlbums més venuts de la història, amb grans èxits, també precisament Born in the USA, que dona nom al disc. La portada molt mítica, aquella vestit amb texans, ell d'esquena, es veu que sí. El cul que es veu és el mateix cul del Bruce, per decisió seva.
0: Ah, pensava que no era seu.
1: Sí, doncs va dir que sí, que ell volia...

0: que fos el cul, perquè diu ell mateix que era molt millor que la seva cara. Recordem que...
1: Molt espectacular en aquella portada, t'ho dic.
0: En aquella portada, ara no sabem com serà.
1: L'haurà treballat.
0: Del disc s'han venut més de 30 milions de còpies a tot el món, per tant, història d'aquest disc.
1: Amb aquesta música seria complicat fer els exercicis de glutis, que són tan meravellosos, amb les bandes elàstiques, que són tan reconfortants pel cos mentre els estàs fent.
0: Quina tortura.
1: Si vosaltres aneu al gimnàs de la sauna, no foteu res.
0: No fotem res. Avui anem a boxa. Boxa, xaval.
1: Sí, després esteu al gimnàs i em diuen que esteu allà xerrant tota l'estona i passeu de tot.
0: No. Només
1: ahir. Vaig a consultar-ho amb els astres, a veure què és el que em diu avui en Sergi Tous, perquè volem saber què fan aquestes dues al gimnàs i també quin dia ens espera astrològicament parlant. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dijous 4 de juny, s'ha perfeccionat una quadratura entre Mercuri i Neptú. I això pot fer que la ment estigui una mica més ennuvolada. Mercuri busca lògica, dades i explicacions, i Neptú obre la porta a la intuïció, als somnis i a tot allò que no sempre podem tocar amb les mans. És una energia molt bona per crear, imaginar i deixar-nos inspirar. Però per decidir coses importants, millor no córrer. Avui, menys conclusions definitives i més escolta interna. Bon dijous!
1: Doncs el que us dic, veus? A poc a poc i bona lletra, per tant, ja veurem el gimnàs avui. Qui bufarà espelmes, Lara?
0: Quin atac! Avui felicitem a l'actor americà Bradley Cooper, esperem que el truqui Lady Gaga per felicitar-lo. En fa 51. I qui segur que no trucarà Angelina Jolie per felicitar-la és Brad Pitt, l'actriu també en fa 51. Ella és model, presentadora, actriu i empresària israeliana i a més ho fa tot bé. Bar Rafaeli arriba als 41. I acabem felicitant Toni Soler. Sí, està passant. Avui és el seu aniversari i bufarà 61 espelmes.
3: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Una mica de música per arribar a 6:15 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels Matiners de Catalunya Ràdio. Dels seus bons èxits, ja esteu escoltant els primers compassos de Sani. Vinga, va, que és dijous, amunt els cors. Són...

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quan falta un any per les eleccions municipals. A les 11 ens visitarà el periodista Josep Cuní. Francesc Garriga a la tarda connectarà amb la Patum de Berga i amb el Primavera Sound. Al Catalunya Nit entrevistarà l'economista i consultor polític Antoni Vives, que acaba de publicar el llibre El País Secret, sobre la seva experiència a l'Aràbia Saudita. I Àlex Gorina obrirà la sessió Golfa a pioneres en la direcció de pel·lícules arran de la mort de Josefina Molina.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous, penúltim dia de la setmana, dijous 4 de juny. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Israel i el Líban han fet un pas cap a un nou alto al foc després d'una reunió a Washington amb mediació dels Estats Units, ara sí.
3: L'acord inicial queda pendent que es freni l'activitat de la milícia pro-iraniana Hezbollah, tant contra territori israelià com dins del Líban. Mentrestant, es planteja crear unes anomenades zones pilot controlades per l'exèrcit libanès i sense presència de grup armat. Les converses continuaran el 22 de juny a la capital nord-americana amb la mirada posada en un possible acord de pau més ampli.
2: I Donald Trump envia un missatge d'esperança sobre les converses de pau amb l'Iran.
3: Ho ha fet des del despatx Oval en una compareixença inesperada. Se l'ha vist cansat i ha insinuat que aquesta mateixa setmana es podria tancar l'acord.
4: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
3: Trump, a més, desvincula les converses amb l'Iran del conflicte entre Israel i el Líban.
2: Mentrestant, el president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
3: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho farà en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts.
2: Santos Cerdán i Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil.
3: Els investigadors dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés.
2: I mentrestant, i des de Barcelona, Sánchez ha mirat d'esquivar els escàndols que envolten el PC, el PSOE i ha intentat exhibir normalitat en un acte davant d'empresaris.
3: Va ser ahir durant les jornades del Cercle d'Economia. Lluny del soroll, Sánchez va voler demostrar que està disposat a acabar la legislatura i va anunciar que ja comença a preparar els pressupostos del 2027.
5: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
2: I parlem del cas Isaac Andic. El jutge vol que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar en la seva mort.
3: La magistrada ha encarregat a la policia que analitzi els missatges que es van intercanviar la terapeuta i el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare. La interlocutòria també apunta altres detalls, com ara que després de la caiguda mortal d'Andic, l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada, que va ser a la parella del seu pare, i va trigar 8 minuts a trucar a urgències.
2: S'avança el final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. En canvi, no es pot escurçar el tall pel desdoblament a l'R3, que s'allargarà fins a finals d'any.
3: De moment, dilluns, s'acaben les obres dels túnels del Garraf, s'hi començaran a fer circulacions de prova i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Ho deia Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
2: Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals.
3: Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya. Granollers, Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3CAT.
7: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
2: Gràcies, Anna.
3: A vosaltres.
2: Vinga, va, 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
2: Aquestes hores cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui canalies amb Pedro Sánchez i els pressupostos en totes les capçaleres del dia. Comencem per l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris. Les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen a la novetat d'ahir. Els pressupostos, Sánchez assegura que presentarà els pressupostos d'aquest any, diu el diari del Grup Godó.
9: Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu, on se'l veu millor, però és a El Periódico acompanyat del president Illa, també a El País i El Mundo. Els primers parlen que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez.
8: Altres temes de portada, Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Ho llegim a El Periódico i l'Ara.
9: I per acabar, La Vanguardia. El tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent. I El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
2: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, el sumari del cas Leire i l'anunci de pressupostos de Sánchez.
9: L'editorial de l'Ara explica que al president del govern espanyol li interessa sobretot poder confrontar amb la dreta sobre el model de país.
8: També exposa que Pedro Sánchez ha deixat clar que pensa presentar batalla fins al final i amb totes les armes, i la dels pressupostos no és una arma menor.
9: El periodista Joan Tàpia escriu al Periódico que les causes obertes contra el PSOE són greus, però no hi ha sentències.
8: Així com tampoc hi ha cap acord possible per un canvi de govern, perquè o el PNB o Junts voten a favor de la moció de censura, cosa que ja han dit que no faran, o això és el dia de la marmota.
9: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Pedro Sánchez, amb l'anunci de pressupostos, sembla que digui i dos ous durs.
8: És una referència a l'escena absurda de la pel·lícula dels germans Marx, en què dos d'ells no paren de demanar dos ous durs, mentre el cambrer els ofereix un luxós menú.
9: A El País, l'escriptor Javier Gascón reflexiona sobre el fet que la inestabilitat la porta que l'opinió pública sàpiga que es facin les coses malament, no pas el fet que es facin malament.
8: Gascón diu que els jutges es poden equivocar, però que els altres poders de l'Estat han de ser prudents.
9: El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera.
8: Explica que la guerra bruta afecta de ple el govern i que és la pròpia UCO de la Guàrdia Civil qui detalla l'assetjament del Ministeri d'Interior per protegir Sánchez.
9: A l'ABC, l'editorial es titula El camí del PSOE a la seva imputació.
8: I diu que només els molt hooligans del sanchisme poden reduir les troballes de l'UCO a simples invencions.
2: Moment, també aquestes hores del matí, per fer un repàs a la premsa digital. Alerta, qui es va quedar atrapat al cementiri?
8: Doncs una família de Vic, que havia anat al cementiri a enterrar un familiar i a l'hora de marxar es van trobar que la porta era tancada i no podien sortir. Van primar el timbre d'emergència, però no funcionava, i van passar 2 hores entre que van avisar la Guàrdia Urbana i que els agents aconseguissin la clau per poder-los obrir. El cas és que l'enterrament s'havia fet més tard del previst i, segons l'Ajuntament, els operaris els havien dit que aviat tancarien el cementiri, però no els van avisar quan van marxar. Ho explica el 9-9.
2: És a dir, que tot ve l'operari i et diu, escolta'm, aneu ràpid aquí, en aquest moment que estàs tu, per, sí, anar, per controlar els temps.
9: Exacte.
2: No? Aneu ràpid que hem de tancar. És a dir, que els operaris, entenc, que sabien que hi havia gent del dins del cementiri, devien tenir gana i van dir, escolta'm, fotem el cap.
8: Aquí 10 minuts tanquem, eh? I van interpretar que havien marxat i no, encara
9: era allà. 10 minuts, no?
2: Molt bé, molt bé, sí, molt bé. Sí. Que bé. Anem a mi. No, no, sí, aquest 2026 ens està quedant rodó.
8: Molt bonic.
2: Qui volia vendre gat per llebre?
9: Un home d'Els que va posar a la venda a internet un vehicle que semblava un Ferrari, però que en realitat era una rèplica construïda sobre el xassís d'un altre turisme. La Policia Nacional el va començar a investigar perquè feia una oferta d'un cotxe amb aparença similar al model Ferrari 360 Spider a un preu molt inferior al de l'original. El van acabar enxampant mentre conduïa aquest mateix cotxe i van comprovar que era una imitació de la marca de l'emblemàtic Cavallino Rampante. Ho llegim al periòdic.
2: Quan veus que els preus no són els que...
9: Aquí hi ha alguna cosa que grinya.
2: Et trobes al mercat, sospita. Qui té recompensa?
8: Mira, els que ajuden l'estat a descobrir herències, descobrim una nova paraula, com dic jo, intestades, és a dir, herències sense testament. L'any passat el Ministeri d'Hisenda va ingressar gairebé 7 milions d'euros en herències que, com que no tenien hereus, doncs van acabar en mans de l'estat. A canvi, va pagar un total de 437.000 euros en premis a qui va ajudar a descobrir aquest patrimoni. I qui sol avisar que una herència pot no tenir hereus? Doncs el cas més habitual és el d'un veí que detecta que l'absència prolongada del propietari d'un immoble o també llogaters que no tenen resposta per part de la propietat. Ho llegim a La Vanguardia.
2: L'estat n'ingressa 7, però en paga 437.000, eh?
8: En previs.
2: Un altre clàssic.
8: Sí, sí.
2: Per cert, ahir us vam fer una promesa.
9: Sí, et vam fer una promesa.

0: A veure, posem l'oient també en situació.
1: Aviam, dimarts vam sentir el cargol ja no treu banya, ahir sentíem el Mohamed ha matat el Patufet i avui et portem, com vas demanar, que n'havies ahir, una altra entrega d'aquest jove d'origen marroquí, que és d'Avinyó, que és en Naïm, i que ho està petant a les xarxes, s'està fent superviral. Avui sentim el Joan Petit, ja no balla.
2: L'han clavat una navalla mentre ell ballava.
0: La lletra tampoc no és per tirar coets, eh? Ens està perdent essència, eh, Naïm?
1: Sí, sempre hi ha en Mohamed, eh? Sempre és un dels protagonistes i és una crítica també, a, jo crec, a la societat i en clau d'humor tot plegat, eh? La veritat és que aquest noi, de manera improvisada, perquè segons ell diu no esperava que aquestes cançons tinguessin tant d'impacte a TikTok, doncs ho està petant molt.
3: Vaig veure que actua divendres demà a Vic, amb una sala de Vic.
0: Ah, dic, no, al cementiri no, dic...
3: No, no, pobret.
0: Potser se'l
3: no,
0: troba, potser se'l troba tancat. Gràcies. Vinga, Marc, quin temps ens espera per avui?
3: Va, mira, dijous amb canvi de temps. Al matí tindrem cel variable i serà a partir del migdia que arribarà la pluja. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. Les precipitacions marxaran cap a mitjanit.
0: Marta Viana, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem aquest matí de dijous, Marta?
4: Doncs amb una estrena mundial com és la nova producció de Marta Pazos al Gran Teatre del Liceu. Avui s'estrena Les noces de Figaro de Mozart amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanc, el baríton, el baix baríton Luca Pisaroni o el baríton André Schun. Avui, per cert, es podrà veure l'òpera en una sessió especial amb espectadors més joves de 35 anys, amb el segon repartiment en aquest cas. Tot això ho podeu veure fins el dia 21 de juny.
0: Vinga, va, més estrenes.
4: En aquest cas, tres obres de teatre. La primera, el Tantarantán, amb el muntatge Quería ser maricón pero nací sudaca, està creada i interpretada per Mazorra. Això es pot veure fins el 19 de juny al Tantarantán. També avui al Teatre Condal s'estrena L'auca del senyor Pere amb el gran Joan Pere, ell sol a l'escenari amb un monòleg que repassa doncs, tota la seva trajectòria, tota la seva vida. Això es pot veure fins el dia 28 de juny al Teatre Condal. I avui també al Maldà i fins al 12 de juliol podreu veure El meu germà, una obra escrita i dirigida per Marc Artigau, interpretada pels germans Robert i Llorenç González, i ell mateix, el Marc, ens ho explica pels matiners de Catalunya Ràdio.
5: Bon dia, matiners. Soc el Marc Artigau i avui estrenem al Maldà El meu germà, una comèdia sobre tenir germans o no tenir-ne, que combina teatre, cançons, contes i balls per passar-ho molt i molt bé. Veniu amb germans o sense, que nosaltres hi serem fins al 12 de juliol.
0: I si us agrada la música, els festivals, aquesta setmana...
4: És la vostra setmana.
0: Baquiel,
4: avui dia gros al Primavera Sauna i us va fer el primer concert d'inauguració amb els concerts aquells gratuïts, avui ja és de pagament, amb totes les entrades exaurides, amb caps de cartell com Baquiel, Massive Attack o Doja Cat.
0: 2 minuts, 3:45 del matí. Molt bon dia, matiners. Avui movem el dial fins al 2 de setembre del 2013. El primer dia d'una nova temporada del Matí de Catalunya Ràdio i el primer dia de Mònica Terribas com a presentadora. Mireu com arrencava.
6: Prendre decisions no és fàcil. Decidir és un dels drets que defineix la llibertat, però mai no surt de franc. Tots els que compartim l'espai-temps d'aquest país tenim al davant reptes individuals i col·lectius que impliquen decidir. Però un cop analitzades les conseqüències, i sempre amb ull crític, i és amb ull crític que les analitzarem i compartirem amb vosaltres tot el que passi aquí i a fora. Als Estats Units, Obama n'ha pres una de decisió. Atacaran els objectius militars de l'Assad després de consultar el Congrés, però sense esperar que les anàlisis dels inspectors de Nacions Unides confirmin l'ús d'armes químiques. Aquesta intervenció unilateral tindrà conseqüències, segur, sobre la població siriana i també sobre les Nacions Unides i la seva capacitat d'exercir la política multilateral. En parlarem amb Bernardino León, enviat especial de la Unió Europea pel sud de la Mediterrània.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, al Perú falten 16 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim, com cada dia, el nostre corresponsal mundial, Guillem Soler. Bon dia.
7: Bona nit, matiners. 15 figures de sants i verges sortiran avui de diversos punts de Cusco i arribaran a la catedral de la capital del Perú per saludar el cos de Crist en la festa del Corpus Christi, una de les més importants del país. La festa la van instaurar els espanyols el 1572, però va molt més enrere. En aquell mateix dia, els inques ja li dedicaven la festivitat al déu del sol i es treien diverses mòmies sagrades pels carrers de la ciutat. Els conqueridors van aprofitar la festa i van canviar les mòmies pels sants. La festa es fa exactament 9 setmanes després del Dijous Sant i omple la ciutat de locals i de milers i milers de visitants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: 3:45 del matí, Maiol Roger, que ens espera al matí de Catalunya Ràdio, avui dijous 4 de juny.
8: Doncs mira, tots els detalls del sumari del cas Leire i la reacció de Pedro Sánchez. També tindrem l'alcalde de Barcelona, just abans que arribi el Papa i a un any de les municipals, o gairebé un any. Després parlarem de la realitat laboral dels joves i d'un fenomen que són els ni-ni-nis, que ni estudien, ni treballen, ni estan en procés de fer-ho, que estan en mínims històrics. Obrirem la taverna i després Josep Cuní, Jordi González,
0: hola,
8: i Riquel Ostrell, els tres en una conversa conjunta a partir de a les 11. Els temes pendents amb una mica d'humor i cap a casa. Això farem en les 6 hores de matí.
0: I abans d'aquestes 6 hores extenses de ràdio en directe des de la Pública i Nacional, arriba com cada matí la Dada Maiol. A veure, Maiolet.
8: Doncs ahir em vau demanar una dada sobre animals, per tant, dada sobre elefants.
0: També perquè us hi foteu. Rumba, rumba. També,
8: i en concret, quants ossos...
0: Oriol, ja també després del xinxany ja em pots ja canviar la sintonia.
9: No, està molt bé, que no. Te'ns agrada molt.
8: Està fantàstic, gràcies, Oriol,
0: molt bé. Està molt bé, decidiu vosaltres tot el programa.
8: En concret, quants ossos té un elefant?
0: Quants què?
8: Ossos té un elefant.
0: Vale, vinga, ara què? És que també tenim una bocota... No sé...
9: 45. Bèstia, no?
10: Està xivant a la Sara.
0: No, la Sara i jo anem aquí, però és que a veure si ho enteneu.
9: Més,
0: jo diria,
9: 130.
0: Jo diria que... Què?
9: 130. No,
0: jo diria que... 400.
8: Aviam, doncs, entre la Marta de l'Ara i el presentador de matiners, que és incapaç de dir una xifra per ell mateix i necessita que li xivin, avui...
0: Això no li diries a Ricardo Estrell, eh?
8: Això que li diria. Sí, això qui ho té més a prop, precisament, és Sara Llobet, per tant, Xavi Canalias.
9: Un
8: elefant adult té entre 326 i 351
0: clar, ossos. Clar, el doble pràcticament que
8: un
0: ésser humà.
8: Per comparar-ho, un humà adult en té 206
0: clar, molt bé,
8: i un gos en té uns 319, una cosa així, segons la raça.
0: Per jo cert, faig molt bon equip amb la Sara.
8: La trompa està formada per músculs i no conté cap os.
0: Veus? Mira, perfecte.
9: Tu
8: això que ho apareix.
0: Ai, que bé, escolta, estem ratxa, Sara. Tenim una setmana fantàstica. És que, perquè estem connectats i més o menys anem per les mateixes xifres. D'aquí uns moments repassem alguns dels moments. Ah, per cert, que hem de parlar de la casita de Bad Bunny, que està sent tema aquesta setmana. I n'ha parlat Carmen Lomana i també Amaya. D'aquí uns moments les escoltem.
11: Les dones i els dies.
12: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?
14: I després, quan guanyes, què més hi ha?
15: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
12: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
15: I el moment de retirar-se va ser complicat?
12: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
16: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
17: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
12: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
15: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
12: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
18: Tot fa la mateixa olor de sempre.
19: Cinema.
20: Estem en una situació crítica.
19: Sèries.
21: This is the most dangerous period I've ever seen.
19: Documentals. Plataformes.
22: Vinga, va. Selfie.
10: Marxem.
19: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
21: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
22: Memoritzeu la cara del nostre home.
19: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
21: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
23: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
24: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
25: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
24: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
26: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
24: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
27: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
19: Solidaris.
28: Amb Mercè Folch.
24: Desnonaments silenciosos.
19: Dissabte a les 10 de la nit.
25: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
29: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
0: Què et passa, Lara? Arrenca, Lara, va, que ho aconseguiràs.
30: Que faig uns badalls aquesta hora que em surten els ulls a les conques. No, li donaràs pas i estarà badallant.
0: Ah,
30: no,
0: això segur.
30: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
0: Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa? Va, Lara, sisplau.
30: Que no sóc jo, Ara ja semblaré aquí. Que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
0: Sap badallar i parlar.
30: És que la veritat,
12: Els matiners.
0: No, minuts, arribem ja a les 6 del matí fent el penúltim matiners d'aquesta setmana. Ho estàvem comentant, per cert, no sé si heu vist les imatges de Lola Lolita barallant-se a la casita de Bad Bunny per estar a primera fila.
30: I que la gravin. Ai, és que ell té una casita...
0: Ella n'ha parlat, no per això?
30: Sí, sembla que n'ha parlat i que, a veure, que és el típic vídeo que està tret fora de context i que en realitat no s'està barallant, però certament, si veus el vídeo, veus com està increpant a una altra noia o l'altra noia amb ella.
31: Per estar a primera fila, no?
30: Per estar a primera fila i que la gravin, a veure.
0: Aquests dies la casita de Bad Bunny està sent protagonista de molts titulars pel tipus de gent que hi ha, pel tipus de gent que vol deixar-se veure, i hi ha hagut dues persones que n'han parlat. Primer... La nostra estimada Amaya.
32: ¿Cómo estás viviendo el fenómeno Bad Bunny?
33: Pues fíjate, no he ido a verle el concierto y me gustaría ir a verle el concierto porque...
32: A su casita.
33: Uy, yo la casita no quiero ir, no, porque... Sí, pero es que, o sea, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil. Yo creo que es muy incómodo estar ahí, bueno, yo por lo menos estaría incomodísima, ¿sabes? Pero me encantaría ir a verle, bueno, es que no he podido ir, pero a mí él me encanta y, o sea, y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora, sí.
0: Molt bé, Amaya parlava de la casita de Bad Bunny, ja veieu el que acaba de dir, és a dir, que no tindria moltes ganes de que la gravessin a primera fila, i a les antípodes d'Amaya, quins hi hem trobat? A Carmen Lomana.
34: Está invitada, pero no he ido.
32: Estabas invitada a la casita famosa, que ha dado mucho que hablar la casita.
34: Menos mal que no he ido. Iba a ir con Lola Lolita, pero no menos mal, porque yo era allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos, a ver si te pones en primera fila. No, chico. No, en teoría es divertido. Yo podía haber ido a la casita, pero dentro, a merendar, a tomar el té, un chocolate con churros, pero a pelearme ahí por salir en primera fila y venga a mover el trasero.
30: La millor.
0: És la millor.
30: Boníssima.
0: Carme Lomar, ens encanta també. Com cada matí, ganes de saber què feu desperts aquestes hores. 93207474, ens podeu trucar cada dia per saludar-nos, que ens encanta. Aquestes hores del matí hi hagi gent que ens expliqui què està fent precisament ja engegant el dia. Núria, molt bon dia.
35: Bon dia.
0: Com estàs, Núria?
35: Molt bé.
0: Ui, em diuen que ets del Mercat Central de Sabadell.
35: Sí.
0: Has vist a Ricard Ostrell pel mercat o no, tu?
35: Digue'm, perdona?
0: Has vist a Ricard Ostrell pel mercat de Sabadell o no?
35: Sí.
0: Et ve a comprar o no?
35: No, a mi no. Vaig jugant al que està al costat meu, però bé.
0: Hem de fer campanya, hem d'anar parlant amb tots...
35: Que vingui a saludar, aunque sigui un dia.
0: Sí, que de tant en tant vagi fent una miqueta de gasto a cada establiment que hi hagi al mercat,
35: bueno,
0: no?
35: Sí, no, bueno, però tots tenim molt bon producte, que compri on vulgui.
0: Això sí, però li direm que vingui a saludar un dia... Ja n'heu passat uns quants del mercat i quantes del mercat de Sabadell, per tant, li direm al Ricard. Núria, a quina hora et despertes tu habitualment?
35: Jo a les 2 del matí.
0: Mare meva, ens queixem nosaltres, sí. Per favor, Verge Santa.
35: Jo m'aixeco a les 2, m'arreglo i a quarts de 3 a les... Sí, una cosa així, depèn del dia, eh? Però saps què passa? Que és el meu moment. Jo estic solet a casa, m'aprenc el meu cafetet tranquil·lament, miro els encàrrecs, aleshores a quarts de 3 me'n vaig cap al Mercabarna.
30: I què feu tant d'hora a Mercabarna i al mercat? Explica'ns una mica.
35: Bueno, Mercabarna és un altre món.
0: Mm-hmm. Home, allà és on hi ha la vida, sí. En aquelles hores de la nit,
35: aquelles
0: no?
35: Aquelles hores és una locura. Allà és un altre món. És, que és com si siguessis normalment a les 12 del migdia de qualsevol puesto.
30: Clar.
0: Clar, perquè quan ens pensem que el món dorm, hi ha moltes parts, sí, no, d'aquí a Catalunya, que estan absolutament despertes i, en com marxa, estaves dient, suposo que a Mercabarna hi ha l'ambient nocturn de Catalunya, el trobem allà.
35: Sí, tant, correcte, sí senyor.
0: Núria, fins a quina hora, treballes?
35: Jo normalment fins les 2, menys els divendres, que estic fins les 8 de la nit.
30: Uau, i després
35: que... Perquè el mercat obre tot el dia i no tanca el migdia.
30: Clar, Déu-n'hi-do, Després fas migdiada o com tu fas?
35: És com tot. No, pues res. Jo quan plego normalment a les 2 me'n vaig a casa, me faig una siesta i aleshores després m'aixeco, sopo i me'n torno a dormir.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
35: Jo faig les 8 hores a tothom, però partides.
0: Sí, home, però a més el divendres has dit de les 2 fins les 8?
35: Sí, els dissabtes són molt dusos.
0: Mare meva. Doncs escolta'm...
35: El que passa que el dissabte t'aixeques amb l'energia de dir, bueno, ja és cap de setmana, ja només queda una emputxadeta.
0: Sí, i tant. Menys mal que ets una persona optimista, sí, perquè el cert és que són unes quantes hores treballades, Núria?
35: Sí.
0: Escolta'm, doncs el que podem fer, com sempre, és animar els oients que vagin al mercat, perquè ja veieu la feinada i les hores destinades que hi ha.
35: Sí, s'ha de reivindicar el mercat sempre. Sempre, correcte. Perquè tenim molt bon producte, tenim preus de tota mena i la gent que vindrà al mercat, això sempre.
0: Doncs, Núria, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé la jornada. Nosaltres t'acompanyarem fins les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell.
35: D'acord, doncs moltes gràcies, que tinguem molt bon dia, guapos.
0: Una abraçada, Núria.
30: Adéu.
0: Adéu. Tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
1: I mateix, present.
0: Home, com estàs, Eloi?
1: Bon dia, bé, i tu?
0: Bé, home, de dijous. Dijous sempre és un bon dia.
1: Sí, sí.
0: I anem de cara a barraca cap al cap de setmana... Escolta'm una cosa, m'han dit que tens anècdota?
1: No especialment, avui.
0: No, però sí que és anècdota, sí que és anècdota.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A la muntanya pot passar de tot, Eloi.
1: Pot passar de tot, sí. Avui volia invertir el temps a la previsió meteorològica, però no passa res. No, simplement et comento...
0: Tenim 3 minuts i t'he donat més minuts que mai, Eloi.
1: Mare meva. Simplement et comento que se n'acaba d'anar el llum aquí a casa meva.
30: Oh, carai!
0: Sí, ara mateix?
1: Sense gaire motiu. Sí.
30: I què vas, amb una espelmeta?
1: No. Vaig posar una petita bateria, un sai, no es diu? I llavors això em dona cobertura d'internet i em dona l'ordinador per poder treballar unes quantes hores. Per
0: però
1: tant,
0: escolta'm,
1: doncs,
0: que heu tingut...
1: La tia Catalunya Ràdio està gran dit.
0: Que heu tingut temporal aquesta nit, o què ha passat?
1: No, acabo d'entendre què ha passat. Sincerament, no ho sé.
0: Has aprofitat que ha marxat l'electricitat o no? No sé.
1: És que acaba de marxar fa 2 minuts.
30: No li ha donat temps.
0: I no hem sigut nosaltres, ja t'ho dic ara,
1: Ha estat una cabra que s'ha menjat el cable de la llum.
0: Ai, per cert, com van les gallines?
1: Una cabra rostida.
0: Com van les gallines i la recuperació del pèl?
1: Doncs mira, estic content perquè les gallines ja comencen a treure una plometa petita.
0: Oh. Comença per la plometa,
1: que s'estan recuperant. Perquè te'n recordes, que el gall les muntava tota l'estona i llavors havien quedat desplomades de la part de l'esquena, per on s'agafava el gall amb les urpes. I ara s'estan recuperant. Jo les veig felices i contentes, excepte una que crec que sí que el troba a faltar.
30: Clar.
0: Devia ser com l'amant, no?
1: Deu ser això.
0: La que estava enamorada, de veritat. Mm-hmm.
30: La bona.
1: Fem el temps.
0: Sí, tant i tant. Deixem que abans digui adéu a la Marta Viana i a la Lara Garcia. Gràcies, adeu, noies. Adeu. I tornem demà. I, home, evidentment, mira, si tens temps de sobres, Eloi, avui...
1: Mare meva. No, és que, a veure, avui és un dia una mica delicat.
0: A veure.
1: Avui es treuen tempestes i, a més, seran tempestes fortes. Llavors, ara mateix ja comencem el dia amb molts núvols a molts llocs, Comarques de Barcelona, de Tarragona, fins i tot Catalunya Central, els núvols són baixos, hi ha molta humitat, és un primer senyal de que hi ha inestabilitat i que poden passar coses, i després l'altre senyal notarem a partir del migdia, que començaran a créixer grans núvols i tempestes en qualsevol punt del país, però les més fortes Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona i el nord de les de Tarragona. I fins i tot, avui hi ha avisos activats d'intensitat de pluja, més de 20 litres en mitja hora, i s'estrena un nou avís, que fins ara no s'havia fet servir, que és el de pluja de 60 litres en 3 hores. Per tant, estem parlant de quantitats de pluja molt importants, que en alguns casos poden passar de 50 a 100 litres per metre quadrat, El nord-est de Catalunya, Girona, Barcelona, és on hi ha més risc que això acabi passant, i per tant també baixarà la temperatura. Vaja, que serà un dia una miqueta mogut.
0: Doncs n'estarem, com sempre, pendents. Moltes gràcies, Eloi.
1: Adéu-siau, fins ara.
0: Fins demà, Ostrell, molt bon dia.
3: Bon dia, vas amb la meva samarreta?
0: Sí, que me la va regalar.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 4. Americans.
1: Aviseu els de la científica. Vull aquest ganivet aquí, ara mateix. I que algú ens busqui un lloc on poder passar la nit. Em sembla que la cosa anirà per llarg. Caporal, lideri tot això, si us plau. He de fer unes quantes trucades urgents.
2: D'acord, sergent, així ho farem. Agent Sánchez, vingui amb mi.
3: A les seves ordres, caporal.
2: Ja ha sentit a la sergent. Ens hauria de buscar com més aviat millor un lloc per dormir. Vostès, de quina comissaria venen?
3: De la de Premià de Mar.
2: Doncs m'haurà de passar el contacte de l'oficial de guàrdia. Tot i això, m'ha dit que la jutgessa era de Mataró, igual que els companys de la científica.
3: Sí, Mataró és la capital de comarca. I a més, és una ciutat gran. I ells tenen jutjat. Més recursos i una bona comissaria. Nosaltres, una àrea bàsica policial. Aquí al Maresme, la majoria de les nostres instal·lacions són els pobles de mar, que són els més habitats durant tot l'any i que, a més, multipliquen la seva població exponencialment a l'estiu. Suposo que per això es va dissenyar així el pla de desplegament. Els pobres pobles de dalt gairebé no els toca res, i és curiós, perquè sempre he pensat, potser m'equivoco, però ho dubto, que els pobles de dalt hi viu la gent amb més pasta que els de mar.
2: I això què té a veure amb el desplegament dels dispositius?
3: Que amb bona lògica haurien de ser més a prop de la gent més rica i amb més poder.
2: Vol dir?
3: En aquest país, els rics sempre solen ser els qui tenen a prop els millors serveis, les millors escoles, els millors hospitals, bons sistemes d'autobusos perquè les minyones puguin arribar-hi sense problemes, que ja se sap que ells sempre van en cotxe a tot arreu. I així amb tot. Seguint aquesta teoria, no entenc per què les nostres instal·lacions no són els pobles de dalt, que és on hi viuen els poderosos.
2: Segurament perquè aquests rics i poderosos el que volen és que vigilem la gent que viu als pobles de baix i evitem que pugin. Pensi, agent Sánchez, que si els pobles de dalt són les mansions, nosaltres som els gossos que vigilen el jardí i eviten que ningú aliè no entri a la propietat. Ens tenen exactament on ens volen tenir. No es preocupi, que aquesta gent se les empesca totes. Per això són rics. I alguns, els quartos, els venen de força endarrere.
3: Està ben vist, caporal. Tingui, el telèfon de l'oficial de guàrdia. Segur que la sergent Forés estarà encantada de rebre la seva trucada a aquestes hores.
2: Ha dit sergent Forés? Es diu Esther Forés, l'oficial de guàrdia?
3: Sí, és l'oficial al càrrec i la cap de l'àrea. És de Tortosa, però ja fa 6 anys que és aquí. La van ascendir a sergent l'any passat.
2: I tant que la conec, massa i tot. Va, busqui un lloc on puguem quedar-nos aquesta nit. Gràcies.
1: Estanislau, ja tenim algun lloc on poder quedar-nos a dormir aquesta nit?
2: Sí, ens han trobat 2 habitacions aquí mateix, a l'hostal de la plaça. Hi estarem molt bé, però intueixo que hi dormirem poques hores.
1: Molt bé. Ja he parlat amb l'inspector i li he explicat tot. Vol que fem totes les investigacions possibles aquí. Però demà a la tarda vol que siguem a Figueres per establir un pla d'acció amb ell. Ha posat els informàtics a treballar, a veure si aconsegueixen saber alguna cosa del missatge i ens poden ajudar amb això. Tot i que ja saps que les esperances de poder saber alguna cosa a partir d'una missiva com aquesta són molt minces. I és clar, farà el que pugui per intentar contenir la premsa, però segurament serà complicat. I a partir d'ara tindrem una pressió afegida. I a tu, com t'ha anat amb l'oficial de guàrdia?
2: Prou bé, tenint en compte les circumstàncies.
1: Què vol dir això de les circumstàncies?
2: Que la sergent Esther Forés i un servidor ens coneixem des de fa molts anys i que en fa 10 que vàrem sortir junts. Un amor d'estiu, en concret. Els seus pares estiuejaven al poble. Eren uns petits industrials tortosins que no suportaven trobar-se la gent del seu encontorn a la platja a l'estiu. I varen descobrir l'Empordà com a refugi. I per festa major va ser quan l'Esther i jo varen viure un bonic estiu plegats, que es va allargar fins a prop de Nadal. Després, ella se'n va anar a estudiar uns mesos a Canadà i a l'estiu ja va venir al poble amb un nòvio canadenc i jo vaig optar per substituir-la per una estiuejant italiana, crec, aquell estiu.
1: I això suposarà alguna mena de problema per poder fer la feina ben feta?
2: No crec que ho suposi per part de cap dels dos. Tots dos som grandets i tots dos guardem un molt bon record. De fet, hem anat seguint les nostres carreres professionals una mica i jo ja sabia que estava destinada al Maresme, però no sabia exactament on. Demà, a primera hora, serà aquí amb els efectius que pugui dedicar-nos a la investigació.
1: Perfecte. I què hi diuen els companys de la científica?
2: Que, efectivament, tenen l'arma homicida. I que, tot i que és bastant comú en el món del submarinisme, no deixa de ser un ganivet específic. Potser en alguna botiga poden recordar qui el va comprar. No en deuen vendre pas cada dia. I no hi deu haver tantes botigues especialitzades en articles de submarinisme al poble.
1: Aviam si així podem començar a posar fil a l'agulla.
2: Tant de bo. Bon dia. Com va tot? T'has dormit bé? Oh, mira qui tenim aquí. I quan has arribat, tu, bonica? Que no podies estar sense la mama?
1: Sí, li vaig dir a la cangur que la portés cap aquí a primera hora. Així li he pogut donar el pit i estar una mica per ella, que encara és ben petita. I tu, com estàs? Has pogut descansar?
2: Bé, si no entrem en detalls. I mira, em pensava que no, però he dormit com un soc. La llàstima és no tenir roba neta per posar-se després de la dutxa. Això sempre m'ha molestat molt. Puc dur la roba del dia abans, sí, però no poder canviar-me els mitjons no ho suporto. Deu ser que en una altra vida vaig ser un nen de casa bona i m'han quedat alguns vicis.
1: Ja ho diuen, que val més matar un home que perdre un bon costum.
2: No et dic que no tingui raó, però el que sí que faré és aprofitar i aprofitar l'esmorzar d'hotel a càrrec de l'erari públic, que això no passa pas cada dia. I per una vegada val la pena treure el ventre de pena. A més, tot fa una fila espectacular.
1: Sí que és veritat. Tot és molt bo. Jo ja t'he agafat avantatge. Així que vinga, esmorza bé, que ens espera una feinada. Hem quedat d'aquí a mitja hora amb la sergent Forés i el seu equip.
2: En mitja hora tinc temps d'arruïnar l'hotel i que surti el cuiner desesperat com el capítol aquell d'Astèrix i Cleopatra.
1: Ara no t'entenc.
2: Res, coses meves. Sortir el cuiner desesperat dient «S'ho han menjat tot, s'ho han menjat tot!» Què és el que dirà aquest d'aquí a no res?
1: Va, Carpanta, aquí t'espero.
0: Sergent Siqué, Estanislau, com esteu? Heu pogut descansar una mica?
1: Molt bé. Crec que vostès dos ja es coneixien, veritat?
0: Sí, és una llarga història. Ara feia força temps que no ens vèiem. Però em sembla que vostès necessiten anar per feina. Si hi ha temps, en algun moment ja surfejarem per la memòria dels bons temps. Però de moment hauríem d'intentar atrapar l'assassí abans no torni a actuar. I a més, avui em sembla que tindrem forces visites.
1: Què vols dir?
0: Que les versions dels diaris digitals ja han publicat la notícia i han afegit el comunicat de l'assassí. I no, abans que ho preguntin, no hi ha hagut cap mena de filtració per part nostra. El mateix assassí ha rebotat el comunicat als principals diaris digitals, a les ràdios i a les teles. Fa estona que aquesta és la notícia més vista i comentada en molts mitjans. I és clar, no estem sortint gaire ben parats de tot aquest merder. Amb perdó de l'expressió.
1: No m'estranya. Ens haurem de posar de valent si en volem treure el trellat.
0: On vol que ens repartim?
1: Hem de fer unes quantes tasques decisives. El caporal Vaireda anirà a Barcelona a parlar amb els editors de l'escriptora, com ja va fer en l'anterior ocasió. Els serveis informàtics estan analitzant el missatge per si trobem alguna pista. Cap a migdia tindrem l'informe del forense, que potser ens donarà alguna clarícia més. I vostè, jo i el seu equip hauríem de ser capaços de trobar en quina botiga va comprar el ganivet i veure si algú recorda res o si hi ha alguna càmera propera que ens pugui servir per tenir una imatge del nostre home.
0: D'acord, ens posem mans a l'obra.
1: Proposo que quedem tots aquí cap a 2:15 per intercanviar-nos la informació i dinar tots plegats i decidir per on continuem. Escudella amb galets de primer i de segon la tintorera a la planxa amb amanida. Vosaltres què voleu?
0: Jo Jo també vull la sopa de primer. I de segon... menjaré les croquetes de pollastre.
2: Vinga, us acompanyaré amb la sopa, que des de Nadal i l'escudella de la mare que no en menjo. Bé, en realitat hauria de dir que fa un mes que no en menjo. Que la mare, quan fa l'escudella de Nadal, en fa perquè duri fins ben entrat l'any. Ep, i jo ben content. I de segon... la galta de porc al forn. Aviam què. Estic segur que aquí menjarem bé.
0: I què t'ho fa pensar?
2: He vist les puntuacions i els comentaris que té a internet. I tothom el deixa molt bé. I a més, és ple d'obrers. Gent que busca bon menjar a un preu raonable. Avui en dia ja no en queda cap de barat de lloc d'aquests. Però a més, hi ha una cosa fascinant. I és que no hi ha ni un sol plat que porti suplement.
0: I això què vol dir?
2: Que és un restaurant que té respecte pels seus comensals. Que els tracta a tots per igual. Que no distingeix entre qui pot pagar 4 euros més de suplement per un entrecot amb pebre o amb rocafort. No hi ha cosa que em posi més nerviós. Ja sé que hi insisteixo sovint, però un suplement en un menú és com una escopinyada a la cara, un insult de primer ordre. Si no pots posar aquest plat al menú, no l'hi posis, però no tractis els teus clients fent distincions entre els uns i els altres. No ens mereixem que ens tractin com a imbècils i que ens recordin cada 2x3 fins on arriba la nostra economia.
0: Això és el que sempre m'ha agradat de tu. I ho dic aquí, a davant de la sergent Siquier, perquè no se me malinterpreti.
2: El què?
0: Que encara ara, tants anys després, continues sent un idealista.
2: Bé, se suposa que per això tots ens varen fer mossos, no?
1: Bé, ara que ja estem tots ben servits de sopa, convindria que ens anem posant al dia. I he demanat a l'Ester que sigui ella qui obri foc, tot i que hem estat una bona part del matí juntes, així que si vols...
0: I tant. Gràcies. Els nois de la científica ja varen localitzar ahir l'arma homicida. Es tracta d'un ganivet de submarinisme, que l'assassí assegura en el seu missatge que havia comprat en alguna botiga de Cabrils. El primer que hem fet ha estat buscar totes les que venen aquest tipus de producte i ha estat relativament senzill. Només n'hi ha dues. Analitzant el model i el registre de producte, hem vist que el nostre home va comprar el ganivet Aquasub, que és una botiga especialitzada en esports nàutics, que hi ha aquí, a uns 300 metres. Evidentment, no hi ha cap mena de registre de propietaris de ganivets de submarinisme. Es poden comprar sense cap mena de llicència. I la propietària de la botiga, que és una ciutadana alemanya, no recorda haver venut el ganivet a ningú de forma especial. És una eina que els submarinistes fan servir habitualment i que es veu que aquest és bastant bo. Llevat d'això, no destaca per res especial. El que sí que està bé és que hem pogut fixar la data de la compra i que ara demanarem les còpies de totes les càmeres de seguretat que hi ha a la zona. No crec que la jutgessa hi posi cap problema, però no sol ser ràpid. Això ja ho sabeu.
1: Mentre la sergent Forés i el seu equip anava fent aquesta recerca, jo m'he encarregat de dos assumptes. En primer lloc, he parlat amb el forense, que ha confirmat més o menys el mateix que ahir a la nit, que les ganivetades rebudes per la víctima eren prou precises i encertades i que estem buscant algú amb una alçada superior al 1,80 m i amb molta força i bona traça a l'hora d'executar les seves víctimes. Algú que sap què fa i com fer-ho, que encara és molt més important.
2: O sigui, que si fa no fa, el doctor ha confirmat la mateixa hipòtesi que ahir a la nit.
1: Sí, exacte. No ha canviat gaire la cosa. L'autòpsia no ha portat res de rellevant que ja no sabéssim.
2: I dels missatges, en sabem alguna cosa?
1: Això ha estat una mica més productiu. El nostre home és molt intel·ligent i va deixar el missatge preparat per enviar-se a una hora concreta. Estava programat. Per tant, ho havia planificat tot a la perfecció. El missatge es va enviar des d'un locutori del barri del Raval de Barcelona. Després de dinar ens hi atensarem amb un grup d'intervenció abans de marxar cap a Figueres. De totes maneres, han pogut seguir el rastre del compte i es veu que el missatge es va programar fa exactament 2 setmanes. És a dir, el nostre home compra el ganivet, pensa l'escenari, obre un compte de correu, programa un missatge, l'escriu i el deixa preparat per enviar-se ahir a la nostra bústia i poc després a la dels mitjans de comunicació que li interessen. Tot això fa pensar que és algú molt calculador, que ho planifica tot molt bé, fins al darrer detall. però ara comença a voler jugar amb nosaltres. Ens posa reptes. Es creu millor que nosaltres. I això el pot dur a cometre algun error. Tot i que, de moment, a no ser que ens emportem alguna gran sorpresa a la tarda, no sembla que sigui el cas. I tu, caporal, has trobat res que ens pugui ajudar en la investigació?
2: Veient com heu avançat vosaltres el que jo he trobat, em sembla que no és ni de bon tros, tan rellevant com el que heu trobat vosaltres de cara a la resolució de l'assassinat. Però, en canvi, m'ha servit per veure que en el món de la literatura catalana, Nostrada, no n'hi ha ni un pam de net.
1: Què vols dir?
2: Doncs que de portes en fora se suposa que tot és bon rotllo i que tots són molt amics els uns amb els altres, però que a l'hora de la veritat hi ha força marro. I la política ho contamina tot. Com a mínim això és el que m'ha dit el teu amic Riera, que per cert envia records. Sort que hi he anat de part teva i l'he pogut treure d'una reunió. I em sembla que ha estat molt content que ho hagi fet i de tenir més informació de primera mà per part nostra. Així és com he sabut que la Morta era un peix gros d'una associació d'escriptors, però de retruc he sabut que en total n'hi ha 3 de grans i un munt de més petites.
0: Perdoneu que m'hi fiqui, però no ho acabo d'entendre.
1: Tens raó. El senyor Riera era l'editor d'en Joan Daniel Bessonov, el primer escriptor mort, i quan el vaig anar a veure em va donar algunes pistes interessants sobre el món editorial. Ara he enviat l'Estanislau a parlar amb ell. Bé, de fet, tu hi eres quan ens hem repartit les feines per veure si ens pot dir alguna cosa més.
0: D'acord. I ara resulta que els escriptors del país són com els taxistes.
2: Com els taxistes?
0: Sí. Al principi de la creació, Déu va fer 2 taxistes. I sabeu què va passar?
2: No.
0: Doncs que cada un dels dos va muntar una associació de taxistes i van dir que ells eren els únics interlocutors vàlids en el sector. Us sona? Doncs això dels escriptors deu anar més o menys per aquí.
2: Si ho mires bé, no vas gaire desencaminada. L'ADA estava a l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, on hi ha també escriptors que escriuen en castellà. Aquesta entitat s'hi havia integrat recentment els membres del col·lectiu Escrivim, que són un grup d'escriptors sobre literatura infantil i juvenil que reivindiquen tot un seguit de drets i la professionalització de la literatura. Aquests estan bastant picats amb els de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que originàriament, i segons que m'ha explicat el senyor Riera, havia sorgit com una espècie de sindicat d'escriptors, però que en els darrers temps ha crescut molt i ha perdut una part d'aquest caràcter reivindicatiu, perquè s'ha convertit en una entitat més inclusiva, on no només hi ha els escriptors professionals i els que volen ser-ho escrivint en català, sinó també el que ell ha anomenat els escriptors de diumenge.
1: Escriptors de diumenge?
2: Sí. Es veu que, com tantes altres històries d'aquest país, això ve d'una polèmica amarga que va encetar una vegada més en Josep Pla, que va fer la distinció entre els escriptors professionals, que sovint per viure havien de treballar també en castellà, i els escriptors de diumenge. És a dir, aquells que tenen una altra feina i que escriuen quan poden, els caps de setmana i en altres moments. Res, una altra d'aquestes discussions bizantines del país de la que no en traurem el trellat.
1: I aquests com es duen amb els primers?
2: No es poden veure gaire. I a més hi ha tot el tema de la llengua pel mig. O sigui, el resum que podríem dir és que conviuen amb tensió. I no t'ho perdis, encara hi ha una altra, el Centre Català del PEN. Aquesta és internacional i vetlla per la llibertat d'expressió des del punt de vista internacional. I bona part dels seus membres són de l'una o de l'altra, també. Tenen doble militància, diguem-ne.
1: Ostres, sí que ho fan complicat, aquesta gent. Jo em pensava que es dedicaven a escriure i prou.
2: Pots comptar. Tot i que es barallen per les engrunes i per aconseguir una certa notorietat, hi ha en joc un cert poder. I també, per què negar-ho, una certa...

0: Pot ser un xalat, com tots pensem. Però el molt fill de puta ja porta dos morts. Ens fa ballar el so que més li agrada i, de moment, va mostrant-nos les misèries de la classe intel·lectual del país, que, pel que sembla, no són pas poques.
1: Ja us ho dic, quatre que es barallen per les engrunes, però que fan molt de soroll. Que ja se sap que repartir-se la misèria sempre et dona una pàtina de respectabilitat.
0: Va, deixem-nos de filosofia barata. Acabem-nos el segon, que se'n gira feina i... Avui m'agradaria arribar a temps a dormir a casa i abans encara hem de desmantellar un locutori al Raval.
1: Vinga, doncs, jo no faré postres. Però el cafè sí que no el perdono.
2: Ni jo.

0: Això ha estat una bona merda, i mai millor dit, perquè mira que el lloc era brut i estret i ple de merda fins al sostre.
1: Ja ho pots ben dir. Més que nosaltres, el que hi hauria d'haver anat és una patrulla de sanitat i una brigada de desinfecció nuclear.
0: Ja ho pots ben dir. El resultat ben minso. Dos treballadors detinguts per no tenir permís de treball ni de residència. El propietari detingut per falsedat documental i per estafa a la Seguretat Social. Unes quantes postures de xis intervingudes i dues navalles. I tots els ordinadors perquè els companys trobin exactament des de quin va enviar i programar el missatge al nostre home. Tot plegat, misèria i companyia, i demà tornaran a ser al carrer amb un antecedent més, pel qual mai pagaran, i nosaltres ens tornaran a acusar de racisme, xenofòbia i vés a saber quantes coses més. Que ja se sap que aquest país és un país de merda en què governa l'esquerra caviar i més aquí a Barcelona. Es creuen que governar és quelcom que es pot fer amb un llire a la mà quan el que cal és fermesa. Però mira, potser servirà perquè algú desinfecti el local.
1: Això sí, però amb sotal i mascareta antigàs. El que em preocupa és que, novament, no tenim pràcticament res pel comentari. Només sabem que busquem algú, presumiblement home, de més d'un metre 80 i amb gran força, i uns certs coneixements d'informàtica. Segurament té un perfil una mica de psicòpata i, a més, li agrada posar-nos reptes. Tot indica que, si no el parem abans, tornarà a matar. Però no tenim encara ni una sola imatge possible d'ell, ni sabem quin ordinador va fer servir, ni res de res. Estem bastant perduts. També anem descobrint en cada un dels casos que el món de la literatura nostrada no és un camp de roses, precisament, sinó un pedregar per on tots es revolquen.
0: Jo no hauria estat capaç de fer un millor resum.
1: I encara podríem afegir-hi que hem desmantellat un locutori on es cometien petits delictes i n'hem sortit prou ben parats, perquè ningú ha pres mal. I això que hi havia un cert risc, que el Raval sempre imposa un respecte. Saps què deia una iaia del poble i avui m'hi ha fet pensar?
0: Sorprèn-me.
1: Que això cada vegada s'assembla més a Amèrica. La dona sempre deia que cada vegada eren més gent i hi havia menys quartos a repartir. I això no era sostenible. I que en els darrers temps això s'havia desbordat i que arribaríem a ser com Amèrica.
0: En quin sentit ho deia?
1: Deia que per ser normals només ens faltava tenir un psicòpata com el de les pel·lícules, que anés avisant els de la tele del que faria, deixant pistes i posant un repte als policies que l'investigaven, i mira per on, ja el tenim. La punyetera ho encertava tot. Un dia la vaig veure llegint el diari tota sola i comentant-lo per ella mateixa. Amb més de 90 anys deia... I és clar, si puja el barril de Brent, això no pot ser bo per ningú. L'electricitat i la calefacció pujaran una barbaritat. I just a la fusta l'encertava sempre, la molt punyetera.
0: Així doncs, ja hem americanitzat tant el país que ja tenim l'assassí en sèrie, missatges als mitjans de comunicació i una parella de polis perseguint els dolents. Això sí, ara ja podríem anar tancant la peli i fent que guanyin els bons, que per això ens paguen.
1: O això... o posar-nos filosòfics i demanar-nos com ens aguantem.
0: Què vols dir?
1: Que quan la dona es posava transcendental no parava de demanar a tort i a dret que li expliquéssim com era que ens aguantàvem amb la translació i la rotació de la Terra, que ho havia descobert en un llibre de text d'un net seu i que no entenia gaire bé com acabava de funcionar tot plegat.
0: Boníssima! L'hauria de conèixer jo, la iaia aquesta.

0: m'enduria les reunions amb els inspectors i fliparien. Com ens aguantem? Bona aquesta, me la quedo. No crec que l'inspector li faci ni puta gràcia, però me la quedo.
1: En el seu cas, ens hauríem de preguntar i com és que l'aguantem a ell. Però això... això ja són figues d'un altre paner.
2: Heu escoltat Americans, capítol 4 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Sariol, amb les veus de Cris Cantal, Abel Font, Joan Brugués i Maria Negra. I al capítol següent, l'assassí comença a deixar missatges als mitjans de comunicació, complicant la investigació. Les amenaces arriben a cada festival literari del país. Cap escriptor és impune. Serà el capítol 5 de Mar Negra, el lletraferit.

Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels molins i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, i en Pere Sant Romà, saurí.
2: Molí, del llatí molinum. Un molí és una màquina desintegradora. S'utilitza per la mòlta de grans o també en general per qualsevol material sòlid.
0: Remor de pedra.
3: Remor de pedra.
0: Remor de pedra.
3: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Al capítol d'avui resseguim el riu a la recerca de molins, unes construccions fonamentals durant segles per alimentar la població i que ens permeten entendre la forma de vida i també les estructures socials amb el domini dels senyors feudals.
2: Quan parlem de molins, podem fer referència als edificis on es troben instal·lats els molins o bé als tallers o fàbrica on es fa la mòlta dels cereals. També hi ha els molins de sang, que són els que es mouen gràcies a l'esforç d'un animal.
0: Remor de pedra.

0: Per a conèixer els diferents tipus de molins del Gaià, us recomanem la guia publicada per l'editorial Piolet. Hi figuren multitud de construccions.
1: A la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, publicada per l'editorial Piolet, també se'ns parla dels tipus de molins. Parlen del molí hidràulic, que és un mecanisme tècnic que utilitza l'aigua com a font d'energia per moldre, trinxar, esmicolar o desfer l'estructura de qualsevol cosa. Segons el producte que s'ha de moldre, podem parlar, entre d'altres, de molins fariners o bladers, que molen el gra per fer-ne farina. També de molins batans o bataners, que treballen els draps per fer-ne teixits. També hi ha el molí draper o paperer, que tritura draps vells, cànem o cotó per fer-ne paper. També hi ha el molí polvorer, que tritura per separat els diversos components de la pólvora. I també trobem la farga, que és un establiment industrial de forja de metalls que adapta i especialitza el molí hidràulic.
0: Per entrar a fons en aquestes construccions, comencem per donar veu al periodista de la Riera de Gaià, Joan Boronat. Ell va néixer en un molí i en coneix de primera mà les característiques principals.
2: Molins es construïen i es situaven en corrents fluvials, a vegades de poca quantitat, però com que els molins havien d'embassar l'aigua perquè després tingués pressió, encara que el cabal fos mínim, doncs omplir una bassa i després deixar-la anar perquè fes anar el rodet, que en deien, doncs era suficient, no? Era emmagatzemar l'aigua per després utilitzar-la amb pressió per fer rodar les moles.
1: Tocant a la paret del molí, normalment hi ha la bassa on, en forma d'un embut, es troba el cup. Aquesta és una construcció sòlida de pedra carejada, de planta quadrada o circular, situada a l'extrem de la bassa o bé separada, tocant el molí. Allà s'hi acumula l'aigua en el moment de la molta i serveix per aconseguir la màxima pressió de l'aigua. Al fons hi ha el pany i la canal que porta l'aigua al rodet, la roda horitzontal. Per allà l'aigua cau al carcabà, que és el corredor sota l'obrador del molí, per on entra l'aigua damunt el rodet i surt després a l'exterior, ja sigui al riu, al torrent, a la bassa o al rec.
3: Remó de pedra.
0: Com són els molins per dins? Quin era el seu funcionament?
1: Tal com s'explica a la guia del riu Gaià, publicada per l'editorial Piolet, l'edifici del molí consta de dues plantes i a la inferior, que acostuma a ser semisubterrània, hi ha el carcabà, la sala on desemboca el cub. L'aigua de la bassa hi entra a gran velocitat i amb aquesta força mou la roda d'àleps, que són les pales de fusta o de ferro. Aquesta roda està fixada sobre un banc de fusta mitjançant una peça metàl·lica anomenada dau o got. L'eix de la roda transmet el moviment cap al pis superior, on hi ha les moles, que són pedres circulars, estriades a la cara de moldre amb un forat al mig. També mouen tot l'equipament per a la molta. El darrer pas de l'aigua és sortir per sota de la volta del carcabà i tornar al riu mitjançant el canal de desguàs. L'entrada d'aigua des de la bassa i el cub no és contínua. El doll es pot interrompre gràcies al pany que trobem a la paret i que s'acciona des del pis superior, on hi ha l'engegador de ferro, dit aviador.
0: En Joan Boronat, de família de moliners, ens ho comparteix amb l'experiència de qui ho va viure.
2: Al petar l'aigua directa en aquestes pales feia rodar aquesta roda. Llavors ja hi havia un eix que anava, en diuen l'arbre, fins dalt el joc de moles. El joc de moles és una mola sotana, en diuen, que és la que està fixa, i a sota ja ho diu la paraula, i damunt la volandera, que aquesta és la que rodava. I llavors es feia la molta.
0: I quin és l'origen dels molins històrics que podem trobar vora el riu? L'investigador Pep Saragossa ens en descobreix les arrels i com el feudalisme representa un canvi en aquestes estructures.
4: Hi ha pocs elements, vull dir, a Catalunya hi ha pocs, diguéssim, poques restes andalusines, no? Segurament van aprofitar, hi havia, però ells encara, doncs, eren uns molins molt, diguéssim, senzills, no? I, clar, al llarg dels anys aquests molins han anat evolucionant. Això no vol dir que en un dels molins que encara hi ha actualment, doncs, hi hagués restes d'aquests molins antics. És una mica difícil, però n'hi ha un, al Gaià hi ha un molí, que les restes d'un molí, que és el molí de Pinyana, que és sota Querol, que jo, pel que he arribat a veure de molins, que són molts, crec que és el molí més antic que existeix al Gaià. Té un carcabà, és el que queda, queda el carcabà, i esclar, és un carcabà petit, que allí hi havia, una roba que feia uns 80-85 centímetres, i feia anar també unes moles relativament petites. Vull dir que és una mica com funcionaven tots aquests molins. Clar, al llarg del temps, al moment que s'estableix el feudalisme, el senyor fa fer uns molins importants, no? Molins importants com són el molí de la Torre aquí a Ardenya, el molí del Catllà, el molí que hi ha a Puigtinyós, no? Són els molins voltats, amb carreus, no? I, clar, les restes que hi havia dels molins antics desapareixen.
3: Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.

0: Alguns molins es van transformar i van adaptar els seus usos amb finalitats industrials. En Joan Boronat ens posa l'exemple del seu molí i d'altres que han evolucionat i continuen actius a la zona del Penedès. El periodista ens mostra particularitats, curiositats i la disputa per l'aigua. Un petit trajecte per la història.
1: Aquests molins, si ens concretem en aquesta zona del Baix Gaià, tot eren molins bladers, és a dir, fariners, no? I com bé has dit, doncs es molia tots els aquests cereals, sigui blat, sigui ordi, sigui tot això. I són d'origen medieval, vull dir que això fa molts anys, no? El que passa, doncs, que tot això doncs, va anar plegant, i en el cas meu concret, perquè jo sóc del molí de la Torre, que diuen, aquí a la Riera de Gaià, diuen del molí de la Torre, perquè el seu propietari va ser el marquès de Santa Coloma, que tenia propietats a la Riera, Torredembarra. Aquest molí va anar a parar a mans de l'administrador del comte de Santa Coloma, que era un tal Safont de Torredembarra, i com que el propietari era de Torredembarra, li va quedar el nom del molí de la Torre, que perdura encara fins avui dia. Bé, fet aquest parèntesi, el molí de la Torre, que és allà on jo vaig néixer i treballar durant uns 8 anys, es va transformar de molí blader a moldre minerals. Llavors, doncs, bueno, el meu avi, a principis del segle XX, doncs el va reconvertir en molí de polvorització de carbonat de calç. I és el que jo vaig conèixer i vaig treballar, no? Però amb la particularitat de que, bàsicament, la maquinària era la mateixa. És a dir, les moles de pedra. Avui dia continuen, hi ha moltes indústries importants, sobretot el Baix Penedès, que fan la pulverització del blanc d'Espanya, que és conegut popularment el carbonat de calç pulveritzant, no? Però nosaltres ho van adaptar amb les mateixes moles i lògicament després amb unes altres màquines complementàries, però el bàsic era el mateix del molí blader passat a minerals, no? I continuava l'aigua com a força motriu, però evidentment una indústria d'aquestes característiques no podia dependre només de l'aigua, perquè la Riera, que és un poble agrícola, ara no tant ja, o gaire, o poc, però en aquella època doncs hi havia uns cultius, uns conreus intensius d'hortalissa, un regadiu important de moltes hectàrees, i la disputa sempre estava amb els drets de l'aigua, perquè des de temps immemorial està escripturat que l'ús de les aigües superficials del riu Gaià, que són les que baixaven o baixen per la séquia principal, de dia era pels pagesos i a la nit pels molins. Però, clar, a diferència dels altres molins, dels quatre molins d'aquest Baix Gaià, el nostre, el molí de la Torre, treballava dia i nit perquè era una indústria que dedicada a una altra activitat, no pas només a molí fariner, no? I llavors, doncs, bé, lògicament ja als anys 20, ja a principis del segle XX, ja es va incorporar la força elèctrica. En temps de la postguerra, jo ja vaig agafar de refiló, ja no vaig conèixer gaire, i fins i tot hi havia un motor de dièsel que era gairebé com una locomotora, allò de gros, i en temps de restriccions de l'electricitat per estalviar energia elèctrica hi havia unes hores al dia que hi havia talls d'electricitat. Per tant, llavors, sense aigua el de dia, perquè no en tocava, perquè era pels pagesos, i sense corrent elèctrica, aquell generador doncs feia funcionar el molí.
2: Ramó de Pedra.
0: I ara seguim per Torredembarra, on l'antropòleg Jordi Sunyer ens parla dels molins d'oli. Alguns d'ells no utilitzaven pas l'aigua per a funcionar.
3: Aquí tenim molins d'oli. N'hem documentat 3 o 4 i l'últim va estar situat a un lloc on la gent que ens vingui a visitar segur que queda sobtat, i segurament la majoria de veïns d'aquest municipi també. El molí d'oli de Torredembarra, el darrer en existir, estava situat on ara fem els dimarts al Mercadet, a l'Hort del Torrents. Precisament ell va ser l'impulsor i propietari. La mola d'aquest molí d'olives ara està situat com a decoració a la plaça de l'oli dels Munts. Però vam tenir també premses per fer vi al carrer Nou, i també vam tenir una mena de molí per fer farina que funcionava amb tracció animal. Amb tracció animal. A principis del segle XX va venir a treballar a Torredembarra Miquel Aleu, que era metge, i un descendent seu, crec que un net, va fer un llibre sobre les seves memòries a Torredembarra i va dibuixar fins i tot encara com funcionava aquest molí de tracció animal, com si fos una sínia per moure la mola i produir farina del blat dels cereals que es cultivaven aquí a Torredembarra i a la rodalia.
0: Precisament, qui s'està encarregant de documentar el Molí del Mig i promoure'n la museïtzació és l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc.
4: S'està a les beceroles, en principi, no?, d'aquest futur centre d'interpretació dels molins de la Riera de Gaià. Actualment funciona la primera planta, la que està arreglada, com deia abans, aquesta planta funciona com a llar de jubilats, que en un futur aquesta llar de jubilats s'ha de traslladar a un altre edifici. Llavors, el que és tot l'edifici en si seria aquest centre d'interpretació, i en aquest cas el que queda per rehabilitar és la part inferior, la part subterrània, la part on hi ha l'antic molí medieval i tot el seu espai del voltant, i després la part superior seria qüestió d'adaptar-la a les noves necessitats expositives que requereix aquest centre d'interpretació, igual que la de baix.
0: Un dels molins que sí podem visitar és el molí fariner de Santa Coloma de Queralt. Una de les seves veïnes, la Júlia Ramon i en Galo, el guia del municipi, ens hi conviden.
5: De què estan parats perquè l'electricitat va arribar aquí? S'ha mantingut i s'ha museïtzat una farinera que arribava al gra, es molia, ara ho han tornat a recuperar i es pot visitar. És un al·licient més per venir, a més de que el Jaume apunto i a veure el d'allòs, l'arquitectura i tot això de Santa Coloma, ara es pot visitar també aquesta farinera. Sí, que té totes unes explicacions que disfruto també explicant.
6: Fet anar el compte, l'últim moliner, que és jove, és més jove que jo, fa els comentaris, vull dir que... interessant conèixer el funcionament d'una farinera que no té res a veure amb un molí fariner. I aquesta farinera havia anat amb vapor, també.
0: Amb el guia de Santa Coloma, en Galo, ens atencem a algun dels molins més destacats. El primer, el molí de Nebruna.
6: Allí, més o menys, on puja amb aquella casa era el molí de Nebruna. I per sota hi passa el torrent de la Barquera. Ara ho veurem per l'altre cantó. Aquest és el torrent de la Barquera. Passava per damunt del molí de Nebruna i després també va seguir a Duberier, un aquí i una més avall. Doncs aquest és el per on passava l'aigua, del primer afluent del riu Gaià.
7: I ara, estranyament, passa aigua, molt de tant en tant. No,
6: va de ploure molt, però ja fa anys i anys que no el veig que hagi rajat gens per aquí. Ara hi ha tanta secada que el que plou ho engoleix, vull dir.
2: Ramó de Pedra.
0: Continuem pel Molí de la Torre, un molí de dimensions més grans que en Galo coneix molt bé i comparteix amb nosaltres part de la seva història, amb algunes anècdotes i curiositats que podem trobar al seu llibret de Els Molins de l'Alt Gaià.
6: Aquest és el Molí de la Torre. Ja estem amb aigua de la dreta del riu Gaià. Veiem la bassa triangular. Al fons de la bassa ens ho tapa una mica els arbres, però ja hi ha aquest pou, o pouet, o cacau, o sal, que és el que donava la força al rodet per fer anar les moles. Es conserva tota l'estructura bé. Això, uns anys hi abocaven els purins d'aquesta granja. Ara, sortosament, ja no els hi aboquen, però bueno, està tot deixat i abandonat. I a l'altra banda de camí, si caminem una mica veurem la porta, hi ha el pou de gel o pou de neu, d'aquí Santa Coloma. I això més o menys és d'allò. I d'aquí passava l'aigua ja al següent molí, que seria el tercer, que conduïa les aigües a la resclosa. I el tercer seria aquest que està cobert i sembren al damunt. Hi ha la volta apuntada i s'hi pot entrar dintre.
8: Sorprèn la dimensió, és com molt gros aquest molí.
6: No és dels més grossos, però doncs n'hi ha de... Però aquest era molí habitatge, o sigui, les moles eren un pis més avall, al damunt es distribuïa la farina, o sigui, es passaven sedassos per fer la més gruixuda amb la més fina, i després hi devia haver habitacle, segurament, perquè són molins fortificats ja. Molí, ja em diu molí de la torre perquè és una torre. El dels Requesens també era en forma de torre, amb matacai tota damunt de la porta, dovellada. El vell de Sant Gallar també era en forma de torre, vull dir que tots eren fortificats perquè a l'estal d'escampat corrien el risc de que els assaltessin i els robessin i els matessin, vull dir, ja hi ha hagut algun cas i tot. Però bueno, aquest és general als molins. Els primers que vaig començar a treballar, vaig publicar el primer llibret, Els molins de l'Alga ja, que et va seguir, bueno, el que més carinyo hi vaig posar, d'allò. Els molins ja desapareixen amb l'arribada de la llum. Uns ja amb vapor ja es van fer grans farineres, ja van anar decaient els molins fariners. A l'arribar a la llum és quan la decadència ja és total. En zones apartades que va costar més d'arribar a la llum, van aguantar més. I ressorgeixen en temps de l'estraperlo. Acabada la guerra, hi ha alguns que, un tant a qui fos, a la Guàrdia Civil i als qui manaven, els feien funcionar per estraperlo, perquè per poder menjar pa blanc segons qui. No tothom podia menjar el pa blanc. Però, doncs, pràcticament amb la llum desapareixen.
0: Acabarem la ruta a Mangalo, al Molí Nou.
6: Bueno, estem davant del Molí Nou. Ha estat documentat també al segle XIII com a Molí Nou. Al darrere, al damunt, hi ha la blassa. El funcionament d'un molí també és bastant tècnic, vull dir, no entrem en l'explicació. Aquest molí jo el havia vist sencer, el van desmuntar per una masia de Cal Mateu a la carretera d'Igualada. Bueno, doncs molien i l'aigua que sobrava després de moldre creuava aquest aqueducte que veiem, i l'aigua que venia des de l'esquerra del riu passa a la dreta, seguia per aquesta vora i seguia el que és el camí, i ara aquí a la cantonada veurem el molí de la torre. I passarem també per la font de Cartés i des d'aquí el molí de la torre veurem el pou de gel. Una bassa. Bassa d'aigua, on sí. Recollien l'aigua per d'allò.
7: Per donar-li més pressió.
6: Sí, bueno, llavors al capdavall de la bassa hi ha el pou, el cacau, el carcabà o el sal. Com més baixa és la bassa, vull dir que està molt a prop del molí, aquí ja no hi ha cap pou ni cap cacau, o sigui, tota l'aigua va dirigida en un espai, en una finestreta que és l'estellador, que s'obria des del primer pis. Llavors, el pes de l'aigua era el que feia funcionar, feia caure el rodet i feia anar les moles. Amb altres molins, que l'alçada és més d'allò, els cacaus són ja rodons o quadrants, però com més altura tenen, més petits són. N'hi he vist un de 40 centímetres, jo, però amb una alçada de 14 o 15 metres. La pressió que feia aquella aigua al baixar era increïble. En canvi, la d'allò, aquí en concret, era del pes de l'aigua, el que era d'allò. Volia entrar tota l'hora i això donava l'energia suficient per fer anar el rodet i les moles, en aquest cas. Sí, bueno, també el primer paperer que es troba aquí al riu Gaià és a Seguer. Jo ja em despreocupava dels molins paperers o indústries tèrcils que hi havia. El Pep Calçó te'ls dirà, tots els de Catalunya, els que hi ha de molins de paper. Hi ha un altre, un examo d'un molí paperer que els han seguit tots. Aquí, doncs, no d'allò. No els deixava a banda. Només mirava perquè el cacau, el sal aquest, és el que jo en dic el carnet d'identitat d'un molí fariner, perquè els iguats s'han endut molts de molins, no s'han tornat a restaurar, pel cacau és la part més reforçada i és el que ha quedat. Per tant, he sabut sempre distingir el que era un molí fariner o les restes d'un molí paperer o indústria tèxtil.
0: I avui hem escoltat com els molins han estat font d'economia adaptant-se a cada època. Edificis, alguns, que s'han pogut rehabilitar, que formen part del nostre patrimoni i que estan lligats a l'aigua. I és que aquesta és font de vida, imprescindible també per als ocells que viuen entre nosaltres o que ens visiten per fer parada en les seves llargues migracions. Ja heu endevinat quins hem escoltat en el capítol d'avui?
2: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
9: Pardal roquer, Petronia petronia.
2: Ocell resident als camps oberts i zones de conreu.
9: Mallarenga cua llarga, Aegithalos caudatus.
2: Au que resideix als boscos totes les estacions de l'any.
9: Gratapalles, Emberiza quirlus.
2: Au que trobem als camps de conreu, pròxims a tot el curs del riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
10: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
11: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
13: La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
11: Salut Activa.
14: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
15: Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas del problema, que en persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments al dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar quelcom mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat. Equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
11: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, amb el seu programa matinal i diari, La Tenora, programa que us presenta Pere Païssa.

Avui farem un recull de sardanes boniques, balladores, que s'han enregistrat durant l'any 2000 i comencem ara amb la sardana A la Germandat, de Josep Masó, amb la copla Els Mongrins, i després escoltarem Les Borges, 10 més 10, de Daniel Gasulla, amb la copla La Principal, de la Bisbal.

La Cobla, la principal de la Bisbal, ens ha interpretat Les Borges, 10 més 10, de Daniel Gasulla, aquest jove compositor de Martorell. Bé, i continuarem fent un recull de sardanes enregistrades durant l'any 2000. I ara escoltarem Recordant el Pubillatge, una sardana que Martirià Font va dedicar a Torroella de Montgrí, i és una sardana interpretada per la Cobla Els Montgrins.

La Copla Mongrins ens acaba d'interpretar Recordant el Pobillatge, sardana de Martirià Font, i ara, seguidament, escoltarem una altra bonica sardana. Es diu La Festa de Besalú. És del mestre Artur Rimbau i és interpretada per la Copla La Principal de la Bisbal.

La Cobla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar la Festa de Besalú, sardana d'Artur Rimbau. Bé, i continuarem amb la Cobla, la principal de la Bisbal, que ara ens interpreta en Jordi i la Laura, bonica sardana d'Antoni Rabasseda.

Acabem d'escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, que ens ha ofert la sardana En Jordi i la Laura, d'Antoni Rabasseda. Bé, i ara escoltarem la Busqueta Rossinyolera, una bonica sardana de Francesc Riumalló, amb la cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens ha interpretat la busqueta rossinyolera, sardana de Francesc Riumelló. Bé, i d'aquí uns moments escoltarem a la Cobla La Bisbal Jove, que ens interpretarà Joves Bisbalencs, sardana del compositor Emili Joanals.

Acabem d'escoltar la cobla La Bisbal Jove, que ens ha interpretat Joves Bisbalencs, d'Emili Joanals. Bé, i continuant amb aquest recull de sardanes enregistrades durant l'any 2000, ara escoltarem A l'ombra de la rectoria, sardana de Joan Lluís Moraleda, amb la cobla Mediterrània.

Acabem d'escoltar la Cobla Mediterrània que ens ha ofert a l'ombra de la rectoria, sardana de Joan Lluís Moraleda. Bé, i ara escoltarem una sardana obligada. I és del mestre Josep Saderra, es diu L'encís de l'estany. És interpretada per la Cobla Salvatana i com a primer tenor en Josep Ferràs.

Acabem d'escoltar la cobla salvatana que ens ha ofert l'Encís de l'Estany, de Josep Sederra. Bé, i continuem amb aquesta cobla, la salvatana, i ara escoltarem una bonica sardana de Ramon Vilà. Es diu Ara em toca a mi.

Acabem d'escoltar la Cobla Salvatana i el seu tenor Josep Ferràs, que ens han interpretat Ara em toca a mi, sardana de Ramon Vilà. Bé, i ara escoltarem a la Cobla La Principal de la Bisbal, que ens interpreta Captivadora, sardana de Josep Gisbert.

Acabem d'escoltar a la cobla la principal de la Bisbal, que ens ha ofert Captivadora, sardana de Josep Gisbert. Bé, i amigues i amics, i ara per acabar, escoltarem la darrera sardana que hem seleccionat de totes aquestes sardanes que han sigut enregistrades durant l'any 2000. I acabarem escoltant enèrgica sardana de Ramon Vilà amb la cobla la principal del Llobregat. Amigues i amics, adeu-siau, fins demà.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei, què tal, com esteu? És dijous 4 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora, a la sintonia de Ràdio Molins de Rei, saludant-vos amb un matí tapadot, més aviat, eh? Tenim forces núvols ara mateix els que veiem des d'aquí al finestral de l'estudi 1. Això sí, 22 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora. De seguida ens actualitzem pel que fa a la informació de servei i, per tant, amb la previsió meteorològica, que avui sembla que serà una mica més moguda que altres o que aquesta, que aquests darrers dies. Bé, encetem aquest programa. Avui és Corpus, per cert, i encetem el programa amb ganes de seguir explicant-vos l'actualitat local i fent també una mirada comarcal. Ahir parlàvem d'aquesta exposició que es podrà veure en el marc de la Festa de la Cirera del Papiol, i també fins al dia 20 de juny, s'allargarà fins al dia 20. Aquest matí estàvem pendents de poder parlar també, com ens agrada fer cada vegada que hi ha l'aula d'extensió universitària, doncs l'entrevista amb el ponent. En principi la farem, però serà cap al migdia, per tant la podreu escoltar a l'informatiu Molins de Rei al dia, de manera que hem pensat també en el contingut que volíem fer demà per parlar-vos, ara que dèiem aquest apunt comarcal, de Torrelles, perquè si tenim la Festa de la Cirera a Papiol, també ens arriba la Festa de la Cirera de Torrelles de Llobregat. En aquest cas, 46a edició, amb un cap de setmana expliquen ple d'activitats, cultura i tradició. Parlarem amb l'alcaldessa de Torrelles, que és la Falgàs Marco, a partir de 9:15, després d'actualitzar la informació de servei, l'actualitat local. Farem el repàs, evidentment, a l'agenda d'activitats per aquests dies i després, evidentment, també repassarem la informació general amb els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Repassarem, doncs, tot el que cal saber d'aquesta Festa de la Cirera de Torrelles, per si voleu també acostar-vos-hi al cap de setmana, i després escoltarem les reflexions, l'apunt del dia de l'Anna Martínez Mercader des d'Estats Units. Ara feia un parell de setmanes que per diverses raons doncs no ens podia acompanyar i avui ja la recuperem perquè ens expliqui doncs aquestes curiositats que ens comparteix de la seva vida de quotidiana als Estats Units. En parlarem doncs abans d'arribar a 9:15. Després repassarem la programació tant de Ràdio Molins de Rei com de la televisió per aquest dijous, i parlarem de teatre. Ho farem a la recomanació teatral, serà a partir de les 9:05 aproximadament, amb el Dani Pasqual, que és el director del programa Tot Teatre d'aquesta casa, que podeu escoltar els dilluns a les 8 del vespre. A partir de les 9, després de les notícies, tenim la cançó del dia, ja sabeu, els dijous, amb el Miquel Bofill, i immediatament després tenim la tertúlia d'actualitat. Avui també amb forces baixes, però jo crec que anirà bé perquè parlarem de Corpus i parlarem d'altres aspectes relacionats amb el Corpus. Ho farem acompanyats del Joan Domènech i del Josep Vinyets, en principi són els dos tertulians que ens acompanyaran, per tant tenim la resta de tertulians i tertulianes que causen baixa per diverses raons, però farem també alguna que altra trucada amb col·laboradors o bons amics de la casa. Després us ho explicarem. Serà entre les 9 i 11, 9 i 12 minuts, fins les 10 del matí. I després de les notícies de les 10, avui ja sabeu que tenim l'espai de preguntes a l'alcalde. En aquest cas, i ara ens acaben de confirmar, avui no serà aquí amb nosaltres l'alcalde Xavi Paz, sinó que ens acompanyarà el regidor Miquel Saragossa. Per tant, també la dinàmica serà la mateixa, per si teniu qualsevol pregunta, observació, queixa a fer amb totes les regidories que du a terme el Miguel, o que assumeix el Miguel, que són mobilitat, per una banda, seguretat ciutadana i protecció civil, obres i llicències, patrimoni, hisenda i finances, i recursos humans i organització. Avui, per tant, doncs, l'espai de preguntes a l'alcalde amb el regidor Miguel Zaragoza. Serà a partir de les 10 i 10 a la tercera hora del programa. I avui també parlarem de Quòlibet Grup Coral. Serà després de les notícies de les 11. La setmana passada, divendres, parlàvem d'aquest relleu que hi ha hagut, en aquest cas a una altra entitat, que és el Club Natació Molins de Rei. Doncs també hem tingut moviments a la junta de Quòlibet Grup Coral, que ha renovat doncs la seva junta. De fet, ho va fer a principis d'aquest any 2026,
I en Jordi Castells Cambrai és el nou president de Qualibet, rellevant a la Núria Garriga i Pujol, que ha estat la presidenta els darrers 10 anys. Els hem convidat els dos i avui en parlarem a partir de les 11, també de com està en aquest moment la Coral Qualibet i quines perspectives tenen de cara a aquest futur més immediat ja amb la presidència del Jordi Castells. En parlarem a partir de les 11 i 10. Després tenim l'espai del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que avui, com a espai quinzenal, doncs ens toca compartir amb ells aquesta entrevista, que ens portarà cap a Begues. Avui parlarem amb el Manel Edo, que és el president del Col·lectiu per la Investigació de la Prehistòria i l'Arqueologia del Garraf Urdal, per parlar de la jornada de celebració de les 100 conferències dels divendres Història. Aquesta jornada expliquen que serà molt especial i en parlarem, doncs, a partir de 11:15 amb el Manel Edo. I a la recta final del programa, el Josep Ferrer ens acompanyarà amb la maleta a la mà, fent-nos una proposta també per viatjar, ja ho sabeu, amb aquestes píndoles que ens ofereix. En aquest cas, vàrem anar a Itàlia, si us en recordeu, a la Puglia, la zona del sud d'Itàlia. Farem la segona part, tal com va avançar el mateix Josep, que, a més, amb aquestes píndoles, el que afegeix és entrevistes a guies locals de la zona que visita i, per tant, doncs, també té aquest atractiu, aquest interès, aquesta píndola. Per tant, avui tornarem a Itàlia de 11:45 fins a arribar a les 12, que és quan posarem punt i final al programa. Donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia per una banda. Després tenim el programa Queirós a 12:15 i completarem la programació d'aquest migdia a la 1 amb la remissió del programa L'Etapa Reina. Doncs, sense més preàmbuls, comencem el bon dia i bona hora d'aquest dijous 4 de juny de 2026.

0: Anem a actualitzar la informació de servei. El primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant, com cada matí fem, amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Què ens expliques, Ferran? Bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb un accident actiu a la carretera GI-552 que talla la calçada en sentit sud a l'altura d'Arbúcies durant aquesta nit. Hi haurà desviaments senyalitzats. Més enllà d'aquesta incidència a hores d'ara, doncs parlem de retencions amb molta intensitat per anar atenció als accessos i voltants de Barcelona. Tenim tot el nus de la Trinitat col·lapsat que ens deixa de retruc una molt mala circulació amb molta intensitat i molta densitat de vehicles amb sentit Llobregat. També tenim una entrada lenta amb molta lentitud de fins a 4 quilòmetres de manera intermitent pels túnels de Vallvidrera. Pel que fa al vessant Llobregat, retencions a la A2 i a la B23 amb tot el seu tram des de Molins de Rei i Pallejà. La B23 també pateix retencions des de Sant Just d'Esvern fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona i la A2, les seves cues de manera continuada, doncs arriben fins a Cornellà de Llobregat. Pel que fa a les vies costaneres, destaquem la C32 que pateix encara 2 quilòmetres de retencions en sentit nord entre Gavà i Sant Boi de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies a Ferran, que tinguis una molt bona jornada. I ara el que farem és fixar-nos també a la mobilitat pel que fa al transport públic. Segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim, perdoneu, tenim una incidència només al tram, a la línia T5 del tram. Les freqüències de pas en aquests moments estan alterades per causes operacionals. No especifiquen res més, però això ve de fa mitja horeta, per causes operacionals, freqüències de pas alterades a la línia T5 del tram. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, en principi, funciona amb normalitat. I a les 8 del matí, i pràcticament 11 minuts, el que farem ara és conèixer la previsió meteorològica. Dèiem, el cel entrenyinat en aquests moments i 22 graus i mig de temperatura. Anem a veure com ha d'avançar meteorològicament aquest dijous. Saludant el Jordi Miralles, evidentment. Jordi, bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Avui el temps canvia, ja ho veiem ara, quan ens hem llevat una mica més de fresca, han baixat una mica les temperatures, també una mica més de núvols, i aquests núvols han d'anar més. Al matí veurem estones de sol i farà una mica de calor, però les temperatures avui seran ja una miqueta més baixes que les d'ahir, i atenció, perquè de cara a la tarda el cel s'anirà tapant cada vegada més, i avançada la tarda, cap a mitja tarda, tindrem pluges, precipitacions aquí a Molins de Rei. Agafem el paraigua, perquè a estones aquestes pluges poden ser una mica fortes. On seran més intenses serà cap al centre i cap al nord de Catalunya, però nosaltres estaríem una miqueta al límit, i per tant no descartem que alguna de les precipitacions que puguem tenir avançada la tarda pogués tenir una mica d'intensitat. De tota manera, aquestes pluges tiren les hores comptades, perquè a partir ja de la mitjanit aniríem marxant i demà tindrem una jornada ja molt més tranquil·la, amb més fresca a primeres hores del matí i amb temperatures màximes més o menys com les d'avui o una miqueta més altes, anirà en funció de si tenim més o menys sol. Per tant, doncs, avui canvi de temps i, per sort, temperatures que tenen tendència a baixar, sobretot de cara a les properes hores, i no passarem la calor dels últims dies. Això sí, la humitat es mantindrà aquest matí, però baixarà una mica, sobretot de cara a demà.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi, per la informació. 3:15, ara escoltem l'oferta de feina que ens comparteix a aquesta hora del matí el Francesc Rueda des de l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de la Vila, la primera planta de l'edifici del Molí. Hola, Francesc, bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una bencinera ubicada a l'autopista, al costat de Molins de Rei. Ens demanen un espenedor, espenedora, venedor, venedora. Es busca una persona per treballar en horari intens, bueno, a torns, jornada completa, 40 hores setmanals, n'hi ha un torn de matí, de 6 a 2, i un torn de tarda, de 2 a 10. Són torns rotatius. El contracte seria temporal, amb possibilitats després de passar de renovar. El salari al voltant dels 1.200 euros brut nets mensuals per 14 pagues, i les tasques les pròpies d'un espenedor venedor. Atenció al públic i o caixa, manteniment del lloc de treball, reposició de gènere a la botiga, i n'hi ha un servei de cafeteria, on s'han de fer cafès, entrepans, etc. I altres tasques pròpies del lloc de feina. Imprescindible tenir el carnet de conduir i vehicle propi per poder arribar al lloc de feina, que està a l'autopista. I a nivell de requisits, experiència mínima d'un any, en feina similar, català i castellà, coneixements d'internet bàsics, d'estudis graduats de l'ESO similar, i el carnet de cotxe i vehicle propi.
0: Molt bé, doncs fantàstic. Moltes gràcies per la informació, Francesc, que trobareu penjada al web clicfeina.cat, com sempre expliquem. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí, per tant, completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui, dijous, dia 4 de juny. Avui és la farmàcia Lozano. La farmàcia Lozano la trobareu al carrer Verdaguer 68 i la trobareu oberta des d'ara a 8:15 del matí fins les 10 de la nit. Avui, per tant, farmàcia de guàrdia, la farmàcia Lozano.

0: mig minut i arribarem a un quart de nou del matí. Anem a fer un repàs a l'actualitat local explicant-vos una notícia de la Fira de la Candelera. I és que té un impacte, atenció, de 12,3 milions d'euros. I us preguntareu, a què ve tot això ara? Doncs ara ho expliquem. Sílvia, bon dia.
1: Bon dia. Doncs sí, és un estudi d'impacte econòmic que s'ha fet. La xifra, aquests 12,3 milions d'euros, és superior a l'últim estudi que es va fer, va ser el 2013. S'ha dut a terme l'última edició de la Fira, la 175a, que a més ha tingut menys afluència de públic. 12,3 milions d'euros és aquest impacte econòmic que ha tingut l'última edició de la Fira, els expositors i el comerç local. Això vol dir que durant els 3 dies de la Candelera es va generar una xifra de negoci de 12,3 milions. L'empresa encarregada de l'estudi va ser la Fira des de divendres a la tarda fins a diumenge al vespre i va fer entrevistes als passejants i també a firaires, a comerç local, i a partir d'aquí es va fer l'estimació de l'impacte econòmic que té la Fira. Concretant, tots els espais firals, els expositors, excepte automoció, han generat 5 milions d'euros. I a banda, s'ha quantificat el sector de l'automòbil, en aquest cas ha generat 2 milions d'euros. Per tant, el que seria tot el recinte firal, tots els expositors, l'impacte ha estat de 7 milions d'euros. Però també té impacte al comerç local. Amb les xifres que donen els encastats, extrapolades, el total de persones que han vingut a la Fira, el resultat és que es gasten uns 4 milions d'euros, que hi ha un impacte al comerç local de 4 milions d'euros, això són botigues, bars i restaurants. També s'ha destacat que de cada euro del pressupost de l'Ajuntament que s'inverteix, cada euro que inverteix l'Ajuntament es multiplica per 10 i en bona part es recupera. Per tant, es considera una fira rentable. Com dèiem, l'últim estudi a nivell econòmic es va fer el 2013, llavors l'impacte va ser de 7 milions i mig d'euros. Jordi Becaria és economista de l'empresa que ha fet aquest estudi i destacava la millora en els resultats.
2: Evidentment, ja és un salt endavant, com es pot copsar en termes numèrics. Cal matisar aquí que hi ha un efecte que... Hi ha dues circumstàncies que hem de tenir en compte. La primera, que durant aquests anys hi ha hagut una inflació. Hi ha hagut inflació, per tant, hi ha hagut un augment de preus. Si a dia d'avui haguéssim fet l'estudi d'impacte d'aquella edició, en veritat la xifra no seria 7 milions i mig, sinó que seria de 9 milions 600. Per tant, inclús amb la inflació estem una miqueta per sobre del que va passar el 2013. L'altra circumstància que també explica el 2013 és que hem de recordar també que era un període de crisi.
1: Altres dades de l'estudi, doncs, a la darrera edició hi va haver 230.600 persones que van estar al recinte firal. Divendres a la tarda és el dia amb menys afluència, dissabte és el dia de màxima amb 120.000 persones i diumenge disminueix, van ser 87.000 persones a l'última fira. La meitat de les persones que hi ha a la fira són de Molins de Rei i l'altra meitat són, evidentment, visitants de fora, sobretot de poblacions de la Rodalia, com Sant Feliu de Llobregat, el Papiol, Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, l'Hospitalet, Sant Boi i d'altres de la Rodalia, i un 13%, a més, venen, a banda d'aquests que venen de pobles de prop, hi ha un 13% de persones que venen de municipis que no són de l'entorn ja tan proper. Pel que fa al mitjà de transport amb què venen a la fira, doncs més de la meitat venen a peu, per tant, són de Molins de Rei, i la resta, en primer lloc, venen amb vehicle privat, un 33%, i els altres amb transport públic. Recordar també que l'última fira va ser moment de crisi de rodalies amb aturades a les línies. En aquest context, l'alcalde deia que aquest estudi confirma el que ja sabem, que és una potència econòmica i que és el millor aparador de Molins de Rei, la fira.
3: La potència de la Fira Candelera i, com dic, el millor aparador que pot tenir Molins de Rei en aquell moment d'activitat econòmica, d'atractivitat comercial i de potència associativa també, que tot es visualitza en aquella Fira Candelera, no? Això sí, en aquesta subcapitalitat comarcal, no? Que no fa falta que la capitalitat, tenir la capitalitat administrativa per saber que exercim aquesta atractivitat en el nostre entorn, en el dia a dia i sobretot aquells dies de fira, no?
1: Aquesta enquesta també mostra la nota que hi posen els visitants. Quan diem visitants volem dir la gent que hi ha al recinte firal, sigui de Molins de Rei o de fora. La nota mitjana és d'un 7, 7,7, i el tema menys valorat és el de l'aparcament. Als expositors també se'ls demana que hi posin nota, ells són més crítics, puntuen la fira amb un 6 i escaig, però tot i així diuen que volen repetir, perquè, recordem, hi ha llista d'espera.
0: Molt bé, i fem un apunt d'esports per parlar del club d'halterofília, que està en plena temporada competitiva i es prepara, atenció, per campionats internacionals.
1: Nolan Gallar, un dels atletes del club, ha quedat des del campionat del món pel que fa als últims campionats. També ha estat el campionat d'Espanya amb bons resultats i a finals d'aquest mes anirà al campionat d'Espanya absolut. David Soria, entrenador i responsable del club, ens explicava com ha anat l'últim campionat al que han participat.
4: Hem estat al Canyís, on vam portar 8 atletes, 7 noies i un noi al campionat d'Espanya sub-17 i ens vam portar 9 medalles cap a Molins de Rei. A més, en aquest campionat, el Kilian Gallard va anar a fer una presa de marques i es va classificar per al campionat europeu sub-23 que tindrà lloc a l'octubre. Vale? Es va quedar a 3 quilos de classificar-se per al campionat mundial absolut. Aquesta marca la mirarem d'aconseguir o com a mínim d'intentar-ho per al campionat d'Espanya absolut que marxem

0: al Pati de Can Ametller.
1: El SEM torna amb aquest cicle musical, 4 concerts, 2 aquest mes de juny, 2 al juliol, el primer aquest divendres. Namina and the Barbarians obren portes al Pati de Can Ametller a les 8 del vespre. Podeu dur-vos el sopar si voleu, hi haurà taules i cadires, i a un quart de 10 comença el concert. El preu és de 17 euros, 12 pels socis del SEM, i és gratuït fins als 12 anys.
0: Un cap de setmana on tindrem la 8a trobada modelista de Catalunya que organitza la CAM.
1: Farà especial incidència amb Itàlia, hi haurà una exposició, un campus, un tall infantil i concurs. Durant tot el cap de setmana podeu veure doncs, aquestes maquetes a modelisme el divendres, el dissabte i el diumenge a la planta baixa del Molí.
0: Intentarem parlar-ne també demà al programa. Tenim també la segona trobada de percussió, la Tremolinada, per demà passat dissabte.
1: L'organitza els timbalers del Camell, que han convidat a 9 colles. L'activitat es farà a l'entorn de la plaça de la Llibertat. El primer que faran és un cercavila, però pel centre Vila, un quart de 7, per l'Ametlla Comercial. Després, a 7:45, hi haurà el lluïment de totes les colles en aquest context a la plaça de la Llibertat, i després al mateix espai, a 8:45, faran bingo musical, també hi haurà barra, hi haurà beguda i entrepans, i a partir de les 11, música, animació amb el DJ Chibi.
0: També tenim una altra entitat, que són els Matussers, que organitzen una activitat per també dissabte a la tarda, en aquest cas.
1: De 6 a 8, al pati de l'escola al Palau, instal·laran inflables, una activitat oberta als infants de Molins de Rei, entrada gratuïta, també tindran berenar gratuït als infants, i els Matussers instal·laran servei de bar, de barra, pels acompanyants d'aquests infants. El dissabte, a la tarda, de 6 a 8, al pati del Palau.
0: I recordeu que diumenge tornem a tenir ballada de sardanes.
1: A la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, en aquest cas amb la Copla Mediterrània, ballada diumenge.
0: Com sempre, a proposta de l'agrupació folklòrica. Ahir es va inaugurar aquesta exposició dedicada al Tour de França de l'artista Miguel Soro.
1: Sí, amb quadres, pintures fets amb collage i altres tècniques de ciclistes doncs, al llarg dels anys. Una exposició amb unes 30 obres de gran format que es pot veure fins al 5 de juliol a Can Ametller. L'horari és de dimecres a dissabtes a la tarda i diumenges al matí.
0: Aneu-hi, que val la pena. I ara de seguida anirem cap a Torrelles. La setmana passada parlàvem de la festa de la cidra de Papiol i ara ho farem de la festa de la cidra de Torrelles. Coincideixen al cap de setmana, aquest cap de setmana, 5, 6 i 7 de juny. En el cas de Torrelles és la 46a edició ja de la festa de la cidra. De seguida trucarem a la seva alcaldessa. Però hem d'avançar, hem de parlar-vos d'informació general a través dels titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia. Endavant, quan vulguis, anem a repassar la premsa del dia i després la completem amb la premsa digital. I si no funciona el micròfon, atenció, Bé, doncs aquesta és la circumstància que tenim ara mateix, que no ens funciona el micròfon del control i, per tant, doncs haurem de fer un... Sí, perfecte, doncs la Sílvia ja té els diaris. Hem tingut aquest petit problema tècnic. Endavant, doncs, amb els titulars de la premsa escrita.
1: Molt bé, doncs comencem pel periòdico. De fet, tots els diaris titulen en relació a la situació que està vivint el PSOE i la situació del president espanyol. El periòdico diu que l'UCO acredita una trama al PSOE per rescatar a Sánchez. L'informe confirma trobades amb la directora de la Guàrdia Civil. Els agents afirmen que l'actuació de la xarxa que dirigien Santos Cerdán i Leire Díez buscava protegir el PSOE, el govern o el seu president dels casos de corrupció. I la imatge és per al president català i l'espanyol. El titular és que els pressupostos del 2027 estan en marxa davant la situació. Sánchez ha decidit ja començar a treballar pels pressupostos 2027. Un altre tema, novetat dins el cas de Jonathan Andic, el fill de l'amo de Mango, doncs ara sembla que la jutge investiga la influència que pot tenir la psicòloga d'Andic en els fets i la citarà també a declarar. Altres temes del periòdico, doncs el PP i Vox tanquen el seu acord de govern a Castella i Lleó. També es parla del Primavera Sound. Ahir, en aquesta primera jornada inaugural, fa vibrar el fòrum. I en esports, Leo Messi és reconegut amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports. Anem a l'avantguàrdia, també, com dèiem, aquest titular fent referència al president espanyol. Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any, els pressupostos del 2027, i la fotografia també, no?

0: Novament és pel president català i Sánchez a la planta de Martorell. Seat Cupra entra de ple a l'era elèctrica, doncs, en aquesta visita que es va fer a aquesta planta. A nivell internacional, Ucraïna ataca Rússia a l'inici del fòrum de Putin per captar inversions. Altres temes, al Regne Unit, la mort d'un jove després d'un error policial envalenteix els ultres britànics. I també a nivell espanyol es destaca que la pobresa s'enquista i creix entre els infants. La setmana vinent sembla que el tren tornarà a passar pels túnels del Garraf. Anem a l'ara, també diu que Sánchez posa en marxa la maquinària pels pressupostos de l'any que ve. Primera pedra a Grífols, és la fotografia novament del president espanyol Pedro Sánchez, que va assistir ahir a l'inici de les obres de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall. També s'explica que Malia segueix a Cuba els passos d'Iberostar i abandona 15 hotels. La decisió arriba forçada per l'amenaça de sancions dels Estats Units. I també s'explica a l'ara que prolifera el lloguer de balcons a Wallapop per veure el papa. També hi ha veïns que anuncien pàrquing i ofereixen de guies. Ens aprofiten la situació. Acabarem amb el punt avui, amb un tema de portada. El país que es mou, la xarxa de transport col·lectiu garanteix milions de desplaçaments urbans i interurbans diàriament a Catalunya.
1: 2 minuts i seran 9:15. Anem a fer un repàs també als diaris digitals.
0: Nació Digital diu que Brussel·les rebutja l'obligació d'etiquetar en català. La Comissió Europea ha picat el crostó al govern espanyol per obligar a etiquetar en català. Avisen que obligar les empreses a etiquetar els seus productes en català aixeca barreres. Alerta que les diferents normatives autonòmiques poden suposar un problema per la integració als mercats europeus, per les diferències que hi ha en funció de la zona. Indica l'executiu comunitari, diu que que Brussel·les indica que l'obligació d'etiquetar productes tant en espanyol com en la llengua regional és el que es marca, no obligatòria només en català. La Comissió Europea també qüestiona que hi hagi normatives que només s'apliquen en algunes comunitats i assenyala l'impost que Catalunya aplica sobre les begudes en sucrades i que no existeix a altres comunitats autònomes. El 3CAT explica que Nacions Unides alerta que l'inici del Niño és imminent i urgeix a preparar-se pel clima extrem. L'Organització Meteorològica Mundial situa en un 80% les probabilitats que aquest fenomen es desencadeni els propers mesos i en un 90% que s'allargui fins al novembre. És un fenomen que passa de forma natural en cicles de 2 a 7 anys i s'origina per un escalfament anòmal de l'oceà. Acostuma a generar anys en anys especialment calorosos perquè provoca una gran quantitat de calor del mar i que aquesta pugi a l'atmosfera. Es fa per l'escalfament extra de la temperatura global i provoca disrupcions en les precipitacions que poden derivar en sequeres extremes, precipitacions extenses en llocs on no és habitual, també incendis forestals, inundacions, males collites o també malalties i més infeccions. Sembla que el 2027 pot ser l'any més calorós mai registrat. I acabem amb el Nacional, que diu que es fa una crida des de l'independentisme a rebre el papa Lleó XIV amb estelades a la Sagrada Família. Les entitats convoquen que el 10 de juny a les 6 de la tarda hi hagi estelades davant de l'arribada del papa a la façana de la Basílica de la Sagrada Família.
1: Mireu, ara mateix són 9:15.

0: Parlem de més activitats del cap de setmana i sortim un moment de Molins de Rei perquè Torrelles de Llobregat es prepara per viure una nova edició de la Festa de la Cirera, que enguany arriba a la seva 46a edició, consolidada, expliquen, com una de les celebracions més emblemàtiques del municipi i del Baix Llobregat. Per tant, fins aquest diumenge 7 de juny, el poble s'omplirà d'activitats per tots els públics amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, música i espais de trobada. I així com vam fer també amb la Festa de la Cirera del Papiol, les dues festes que tenim més properes a la nostra vila, doncs en parlem uns minuts i ho fem amb l'alcaldessa de Torrelles de Llobregat, que és la Falgàs Marco, que la tenim uns minuts al telèfon. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, et volíem preguntar com es presenta aquesta nova edició, la 46a ja de la Festa de la Cirera.
1: Doncs es presenta com cada any, amb molta il·lusió per part de tot el poble, perquè és, és la festa més important de l'any, encara que no sigui festa major, i tot el poble s'aboca, perquè realment és, compta amb la participació d'entitats, de ciutadans, de molts voluntaris, i realment... Bé, els preparatius ja estan en marxa, estem últimant detalls i bé, il·lusionats com cada any.
0: Molt bé, justament parlant de, amb l'alcalde de Papiol, comentàvem, no, que cada vegada ha anat més a la baixa això de, les producció, de la producció de cireres, el Papiol, dels pagesos. Com ho teniu aquí a Torrelles en aquest moment?
1: Doncs Torrelles no és aliena, també estem anant a la baixa. De fet, les parades d'aquest any també són 8, al final, són 8 els pagesos que podran vendre la seva cirera, perquè ens trobem a final de temporada i la cirera s'està acabant. Aquest any s'ha avançat unes setmanes i això, clar, estem a les acaballes. I bé, els pagesos estan aguantant les cireres dels cirerers per poder-les collir a l'últim moment, per poder-les vendre... tant el dissabte com el diumenge, ben fresques i recent collides a l'arbre. Però sí, ho estem notant. Hi ha menys cirera i bé, com no som aliens, quan no és l'ocell són els insectes, quan no són les pluges, quan no... És a dir, hi ha multitud d'entrebancs que fan això, que la cirera cada vegada vagi a menys, i bueno, sense parlar del canvi climàtic, de que no ha fet el fred que hauria d'haver fet, etcètera.
0: Tot i això, i ho expliqueu també a la salutació del programa, no? No us oblideu dels pagesos, de les persones que us han precedit, que han fet, no?, que arribéssiu fins a aquesta 46a edició, per tant, de tot l'esforç que ha suposat al darrere de tots aquests anys i dècades, no?
1: Correcte. Ells són l'ànima. La festa no existiria sense ells. I ara bé, venen 8 pagesos, no?, a vendre la cirera, però al llarg de la història de Torrelles han sigut tantes i tantes famílies que han format part d'això, no?, de la collita de cireres, de poder cuidar els nostres camps i tenir aquest paisatge gràcies a ells, que no ens podem oblidar d'ells. Han de ser el centre de la festa, no ens podem oblidar.
0: Correcte, per tant, per una banda el mercat de la cirera, però tindreu moltes més coses, no?, diguem, al voltant del municipi, o al centre vila, bàsicament, que és on concentreu totes les activitats, no?
1: Correcte, sí, perquè volem fer participar molt a tothom, tant els infants com les famílies, com la gent gran, per totes les edats, i sí, estem pensant en tots ells. I, bueno, organitzem la zona de barraques, no?, que és l'epicentre, on es faran tota la majoria d'espectacles i d'activitats, i després també realitzem altres activitats arreu de, no?, del centre urbà, i organitzem 3 concursos, no?, 2 dirigits principalment al pagès, no?, amb el concurs de cirera de qualitat i el concurs de la millor presentació de la cirera, i després també tenim, bueno, una de les entitats, l'ESLAI, organitza un concurs directament dirigit als infants del poble, que és el concurs del llançament de pinyol de la cirera, que aquest concurs també cada vegada té més adeptes i és molt divertit.
0: Molt bé, i també aprofiteu a l'Ateneu Torrellenc, oi, per encabir-hi algunes exposicions, que
1: correcte,
0: serà el cas, llegia l'exposició Dona i Terra, que promet ser molt interessant, no?, que és que ja em sembla que l'heu inaugurat aquesta setmana, no?
1: Correcte, la vam inaugurar
0: dimarts, oi? Sí.
1: Dimarts la vam inaugurar, que es va omplir la sala d'exposicions de Gom a Gom, va venir moltíssima gent. I sí, aquest any d'exposició, que és on presentem la cirera, és on els pagesos portaran les cistelles amb la millor cistella de qualitat i millor presentació, l'exposició és sobre, com heu dit, sobre la dona pagesa, i sobre tot el que elles han fet i fan al voltant de la collita de cirera. Va ser un acte molt emotiu perquè bé, el que volíem, a través de l'entitat de l'Associació del Pla de les Bruixes, que estan supermotivades i molt participatives, han volgut posar principal focus aquest any a la dona pagesa i de tota la seva aportació tant a dintre del camp com a fora, no? Com tot el context que porta la collita de la cirera. Uh-huh. I sí, es van homenatjar 13 dones pageses al municipi, la sala d'exposicions està plena de fotografies de pageses d'abans, pageses d'ara, i bé, és l'epicentre. Aquest any encarem així, amb la dona pagesa.
0: Molt bé, sí, i a més també hi afegiu l'exposició de cartells, que em sembla que ja cada any ho feu també al mateix Ateneu, no?
1: Ah, exacte, sí, l'exposició de cartells, perquè és cert que també hem fet, abans de començar la festa, ja hem fet un concurs, que és el concurs de cartells, que és el que cancela el programa i el cartell oficial, que segurament deu haver vist,
0: sí.
1: Però publiquem i exposem tots els cartells que han participat en aquest concurs, que tots són superxulos. Costa molt decidir amb el guanyador, però per això volem destacar i ensenyar la feina que ha fet tothom que ha participat. Sí, això també ho podrem veure a l'Ateneu.
0: Molt bé. Per cert, que també si venim a Torrelles i la gent té ganes de quedar-se a menjar, també oferiu aquesta ruta gastronòmica de la cirera a diversos establiments de restauració del municipi, oi?
1: Sí, correcte. De fet, participen tots. I en el mateix programa de la Festa de la Cirera han presentat ja el menú que oferiran en relació a la cirera, que tots aquests menús contenen l'ingredient de la cirera d'una manera o altra, però és que tant restaurants com bars-restaurants, és que tenim la cirera en format menjar i en format beguda. Per tant, sí, aquest cap de setmana tots estem abocats cap a això, cap a la cirera. Sí. I aquesta ruta gastronòmica, els restaurants, això ja és una iniciativa que ja va començar ja fa uns anys i té molt bona acceptació i funciona molt, molt bé. És el que us deia, no?, que la festa cirera al final compta amb la participació de tothom, amb els comerciants, amb les entitats, amb la ciutadania, no?, amb el mateix ajuntament, i és que tots ens aboquem aquest cap de setmana. Mm. És el gran cap de setmana del poble.
0: A més, veig que feu una activitat, en aquest cas el Centre Excursionista Torrellenc, que fa cada any, oi?, que és una passejada pels camps de cirerers.
1: Sí.
0: Això serà el dissabte ben d'hora al matí, eh?
1: Exacte, ben d'horeta, abans que surti el sol de ple a ple, no? Ja se'ns haurà fet de dia i veurem el sol, però és a l'hora de menys calor. Aquest any els cirerers els veurem amb poca cirera, perquè ja en quedarà poca, però sí, també és una activitat que és la més prematura, no?, del cap de setmana, és la que comença el dissabte, i sí, és a les 8 del matí a plaça Ajuntament, per qui es vulgui animar, és el lloc de sortida.
0: I a nivell de cultura popular, veig que programeu també Diada Castellera i el Correfoc, que també és un clàssic de la Festa de la Cirera, eh?
1: El Correfoc surt dues vegades, eh? Surt el divendres pels joves, pels diablons, els diables de Torres, la colla petita, i el dissabte la colla gran. Sí, fem Correfoc els dos dies, el divendres i dissabte.
0: Molt bé, per la gent que ens estigui escoltant, que vulgui venir en algun moment del cap de setmana, alcaldessa, què recomana als molinencs, molinenques i veïns també d'altres pobles que vinguin amb transport privat, que vinguin amb el Soleil Seuret, trobarem aparcament si venim amb transport privat?
1: Sí, trobarem aparcament a la zona de Catalunya Miniatura.
0: Sí.
1: Hi ha aparcaments habilitats molt grans i d'allà surt un bus llançadera que no pararan tot el cap de setmana durant l'hora del mercat de cirera, que comença a les 10 i acaba a les 8 de la tarda. Hi ha un bus llançadera que va des d'aquesta zona de l'aparcament de Catalunya Miniatura, que s'enduen les places, fins al nucli de Torrelles per facilitar l'accés a la zona de la fira i del mercat de la cirera. Per tant, amb cotxe dintre del nucli no es pot entrar, està totalment tancat perquè tenim les mateixes parades i no es pot circular, però sí que tenim habilitat aquests aparcaments, que hi cap moltíssims vehicles, i amb aquest bus llançadera que cada 5 minuts passarà a recollir a la gent que vagi arribant o que hagi d'anar marxant.
0: Molt bé. I Platform Musical llegia Les que falta van, que són el grup que actuaran dissabte ja de matinada a Cal Joc.
1: Correcte. Sí, és el pop fort dels espectacles. Estem molt contents que haguem pogut confirmar la seva presència a la festa. Són molt divertides, estan en alça i esperem que sigui una gran nit.
0: Molt bé. Alcaldessa, alguna cosa més que vulgui destacar d'aquesta 46a edició?
1: Doncs animar tothom que vingui, perquè realment val la pena. Torrelles s'engalana, és ben bonic veure tots els carrerons del centre del poble engalanats, d'aquesta tradició, d'això que encara tenim, que volem conservar, i és el cap de setmana que Torrelles es mostra tal com és, no? Envoltat amb la cirera, i realment tothom que vingui s'ho passarà molt i molt bé. Així que animem a tothom a venir.
0: Fantàstic. 46a edició de la Festa de la Cirera de Torrelles de Llobregat. Aquest cap de setmana n'hem volgut parlar i destacar doncs els trets principals amb l'alcaldessa del municipi, la Falgàs Marco. Alcaldessa, moltes gràcies i que vagi molt bé la festa, eh?
1: Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Que tingueu bon dia.
0: Bon dia, que vagi molt bé.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: T'agrada cuinar i no saps per on començar? Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
2: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
8: Un minut i mig i seran 9:45 del matí en directe al Bon Dia i Bona Hora. És el moment d'escoltar els minuts de reflexió, l'apunt del dia. Avui recuperant la col·laboració amb l'Anna Martínez Mercader, que l'hem tingut doncs, per motius personals de baixa aquestes dues últimes setmanes, i avui recuperem el seu comentari dels Estats Units. Ja sabeu que la tenim treballant i vivint des de fa anys a Madison, a l'estat de Wisconsin, i des d'allà doncs, ens explica curiositats, anècdotes de la seva vida quotidiana a Amèrica. Doncs l'escoltem. Què tal, Anna, ben retrobada? Bon dia.
9: Bon dia i bona hora. Aquestes últimes setmanes he anat d'anar feinada. Però aquí us deixo un resum de les últimes coses que he après. La setmana passada vaig viatjar a un dels estats veïns, Ohio. Tot i que no són estats que toquen amb frontera, tant Wisconsin com Ohio es consideren estats del mig oest. Això vol dir que, tot i tenir les seves diferències, també tenen moltes similituds. Tots els estats comparteixen una llarga història industrial i agrícola. Els dos estats també comparteixen la passió pel futbol universitari. I tots dos estats pateixen hiverns llargs i amb molta neu. Jo diria que Wisconsin té un hivern molt més llarg. Ara sí, són ben diferents pel que fa a la densitat de la població, en les característiques geogràfiques i el cost de la vida global. Aquí us deixo alguna de les coses que vaig aprendre durant la meva estància a la ciutat de Columbus. La primera és que la bandera de l'estat té un disseny molt particular. Una de les vores de la bandera acaba en forma de cua d'oreneta. Com tots sabeu, la resta de les banderes normalment té una forma rectangular. Una altra cosa que vaig aprendre és que la Federació Americana del Treball es va fundar a la ciutat de Columbus el 1886. A més, en 1852, Ohio va ser el primer estat a promulgar lleis que protegien a les dones treballadores. Ohio també es coneix com l'estat del Buckeye. I si us soc sincera, no sé ben bé la traducció de Buckeye, però sé que és un arbre que dona fruits molt similars a les castanyes. Sembla ser que són verinosos pels animals i els humans. Així que sembla interessant que s'hagin donat aquest nom. En fi, espero que hagueu après alguna cosa nova avui. Cuideu-vos molt i fins la setmana vinent
8: Molt bé, fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, i que tinguis, acabis de tenir una molt bona setmana. Un minut per sobre, 9:15.

0: Anem a fer un repàs a la programació de la Ràdio Nostra per avui dijous. Quan acabem el bon dia i bona hora, que seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a un quart d'una. A un quart d'una ja sabeu que repetim l'economia de butxaca, aquesta càpsula píndola econòmica amb la companya Jana Vera. A dos quarts d'una tenim el programa quinzenal Cairós, programa de l'Església Evangèlica de Molins de Rei, amb el Joan Dionís i l'Esperança Heredia. I a partir de la una tenim la repetició de l'Etapa Reina, el programa dedicat al món del ciclisme, amb els companys Lluís Àries, Roger Castillo, Sergi Soler i Marc Vivers al capdavant. A partir de les dues notícies en xarxa, de 2 a 3, de 3 a 4 tenim la migdiada, i aquesta tarda a les 4 tenim el programa Música en 8 mil·límetres, el programa dedicat a les bandes sonores originals de pel·lícules, amb el Ferran Cardona al capdavant. A les 5, la Judit Herrera ens presenta l'aventura de cuinar, i a les 6 tenim la cita amb la Sílvia Moros. La setmana passada no us van poder oferir aquests programes que venen a continuació perquè vam fer la retransmissió del ple del mes de maig. Per tant, el Misteri de la Vida amb la Sílvia Moros avui de 6 a 7 de la tarda, i el Cafè Drom amb la Virgínia Drom i tot el seu equip a partir de les 7, eh? De 7 a 8 del vespre. A les 8 tenim la cita amb els esports americans, amb el Molins Connection, amb l'Antonio Valverde, l'Ivan Beas, el David Lai, aquest trident que ens presenten en directe, doncs, aquest Molins Connection. De 8 a 9. De 9 a 10, els Joves en Antena, amb el Conrad Font i la Lia Artís, que ens han acompanyat també en aquesta primera temporada d'aquest programa, Joves en Antena. I a les 10, cita amb el programa també quinzenal, dedicat en aquest cas al món de la història i de la Segona Guerra Mundial i de l'Alemanya nazi, el programa El Món en Flames, amb el Ramon Canal. La Fermina Recio ens presenta Quan comença la nit, de 11 a 12. I a partir d'aquí, reemissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora a mitjanit fins la 1 de la matinada. I a la 1 de la matinada connectarem a Miquet FM, com sempre fem. Fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia d'aquesta casa, la selecció de sardanes que ens ofereix diàriament el Pere País, amb el programa La Tenora, que podeu escoltar també de dilluns a diumenge, sempre de 7 a 8 del matí, els 365 dies a l'any. I aquesta és la programació amb la qual treballem avui, aquest primer dijous del mes de juny, dia de Corpus, i de seguida repassem la programació de la televisió i escoltem la recomanació teatral que ens farà el Dani Pasqual. Anem a pams. Primer anem a repassar la programació televisiva, 10 minuts i mig i les 9. Roger, ara sí que va el micròfon. Anem a veure si ens funciona. Sí, ara sí, eh? Potser, però...
1: Ara sí.
0: Cap problema, això en directe ja ho solucionem.
1: Vinga, endavant. Anem amb les pel·lícules que podem veure avui a la televisió, si ens ho permet la tècnica. A 3:15 a Divinity, No confies en nadie, és una pel·lícula de Rowan Joffe, amb Nicole Kidman i Colin Firth, també Mark Strong o Ben Crompton, entre altres. És sueca, americana, anglesa i francesa, és del 2014, és un drama i dura una hora i mitja. La Christine pateix les seqüeles d'un terrible accident que va patir fa 25 anys. Només té records durant un dia. Cada matí ha d'aprendre a recordar la seva vida al costat del marit, el Ben, i recuperar tots els moments que la seva memòria elimina mentre ella dorm. A les 10 de la nit hi ha tres propostes. Avimat, El último guerrero, de Dmitri Diachenko, amb Víctor Corignac, Mila Sivatskaya i Ekaterina Bikova, també Konstantin Labronenko. Com heu pogut endevinar, és una pel·lícula catalana, no, és russa i americana, del 2017, d'aventures, dura dues hores. Li van emprenent un viatge des de Moscou fins a Belogori, un món de fantasia habitat per personatges de contes de fades i màgia russos, sense saber ben bé com es troba enmig d'una batalla entre les forces de la llum i la foscor. Seria, vindria a ser Les Cròniques de Nàrnia, però en versió russa. Anem també a les 10 de la nit amb Dos cangurós muy maduros, a Neox, de Walt Becker. Com heu pogut endevinar, és una comèdia amb John Travolta, Robin Williams, el ja desaparegut i malaurat grandíssim actor, que per cert us recomano moltíssim si podeu veure el seu reportatge de Robin Williams a la cadena HBO, que és increïble el que feia aquesta persona. També acompanyats de Kelly Preston i Conner Rayburn, una pel·lícula, com us he dit, una comèdia americana del 2009 que dura 2 hores. El Dan és un pare divorciat que s'ha de fer càrrec dels seus 2 bessons de 7 anys. El Charlie, un amic solter, l'ajuda a intentar sortir airós d'aquest desafiament. La tercera proposta, també, com us deia, a les 10 de la nit, és el canal Hollywood. És aquest clàssic, ja s'ha convertit en un clàssic, que també és comèdia. Algo passa con Mary, de Peter Farrelly i Bobby Farrelly, amb Cameron Diaz i Matt Dillon. És una pel·lícula americana del 98 que dura 2 hores. El Ted Strohman és un jove que viu aferrat a l'esperança de recuperar la Mary Jansen, la noia amb qui tots els nois somiaven a l'institut i amb qui ell va arruïnar l'única cita que va tenir justament amb ella. I per últim, a les 11 de la nit tenim a Factoria de Ficció, que segueixen amb les pel·lícules d'acció i cotxes, A Todo Gas, Tokyo Race, de Justin Lin amb Lucas Black i Damien Marzet, també Trula Marcus i Zachary Tai, entre altres. Ja veieu que els actors en principi no són molt coneguts. És una pel·lícula, en aquest cas, coproducció alemanya, americana i japonesa del 2006 d'acció. Dura 1 hora i 40. Sean Boswell és un noi que no acaba d'encaixar en cap grup, a l'institut és solitari i la seva única connexió amb el món d'indiferència que l'envolta és a través de les curses il·legals. Això l'ha convertit en el noi favorit de la policia. Quan amenacen d'empresonar-lo, l'envien fora del país a passar una temporada amb el seu oncle, un militar destinat al Japó, que viu en un pis diminut en un barri barat de Tòquio. Anem als programes, a veure. Tenim a 8:45 a la 1, un amistós de la selecció. Espanya, Iraq, en plena campanya electoral mediàtica a la presidència del Real Madrid, els aficionats al futbol es concedeixen aquest petit respir aquesta nit amb aquest primer amistós de la selecció dirigida per Luis de la Fuente, que ha organitzat per preparar-se físicament per al Mundial. Això serà, per tant, a 8:45 a la 1, horari Champions. També a les 9 tenim aquest microespai al 33, talent creatiu, Enric Rebollo. Es defineix com a il·lustrador, dibuixant, mestre i vividor. El programa descobreix la seva faceta com a tatuador, així com els seus vessants més gamberros, irreverents i bromistes. A les 10 tenim el Polònia a Televisió de Catalunya. Aquesta setmana les polèmiques del PSOE afecten el PSC mentre els dirigents del partit intenten marcar distàncies. Pedro Sánchez afronta noves pressions polítiques. A més, diversos líders protagonitzen debats i negociacions. I d'altra banda, un reportatge investiga l'acord dels mestres amb el govern. Finalment, Real Madrid Televisió segueix les eleccions del club. Això serà a les 10 a Televisió de Catalunya i a la mateixa hora al 33 la Renaixença amb el Peyu, que parla, de fet, avui pren com a punt de partida una cançó de Zoo que assegura que un ric no ho té tot si li falta un tobogan. El capítol està dedicat a aquest popular element de diversió capaç d'arrencar somriures a qualsevol edat, encara que ningú estigui exempt de rebre algun cop. A més, l'espai també rep a Martí Romero, luthier i creador d'instruments com la Niquelarpa, que en fa una petita demostració al programa juntament amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. I quan acabi a la Renaixença teniu el programa Nervi, també al 33, que explora l'univers del Yijing de la mà de Marta Bassols, guionista premiada per la sèrie Jo Sempre a Veces. A més, l'espai entrevista a Elisabet Casanova s'endinsa en l'obra d'Úrsula K. Leguin repassa les curiositats menys conegudes de la saga Star Wars. Tanca el programa l'actuació de Maria Rudés, que presenta el seu últim treball discogràfic, que mira, podríem aprofitar per punxar-lo aquí també al programa. I amb això que ve, Muriol.
0: Molt bé, perfecte, doncs moltes gràcies, Roger. Ara mateix ens queden 5 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: La recomanació cultural dels dijous. Parlem de teatre. I ho fem acompanyats del Dani Pasqual, que és el conductor del programa Tot Teatre d'aquesta casa. El podeu escoltar els dilluns a les 8 del vespre i en remissió els divendres a la 1 del migdia. De tota l'actualitat que domina el Dani, doncs, a nivell de la cartellera teatral, ens recomana una obra de teatre cada dijous. No fem esperar més. Què tal, Dani? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Bon dia també per a tots i totes. Misteri, humor i mística. Mal de corazón és una de les maneres en què Santa Teresa anomenà la seva malaltia. No se sap amb certesa què patia exactament, però el que sí és evident és que la seva relació amb el dolor era forta i intensa. Aquesta obra, tres personatges agònics i mig alcoholitzats que pateixen algun dolor a l'ànima, es troben en un bar. Un espai que, com el convent, reuneix gent que d'alguna manera necessita fugir del dia a dia. Ànimes assedegades, fidels al lloc que habiten, que poden tenir visions, si no místiques, com a mínim distorsionades. Una cambrera que en realitat és actriu, prepara un càsting per a un musical sobre Santa Teresa. Un enamorat ressentit i mig paranoic que creu que la seva parella l'ha deixat per Déu. I un professor de filosofia, moribund i fracassat, que desitja ser redimit. Antiherois sense rumb que no troben el seu lloc al món. Fora, un diluvi ha aturat la ciutat. Mal de corazón és un espectacle de text, sí, però que cedeix bona part del protagonisme a l'exercici físic. Mal de corazón és un espectacle que torna als orígens de la dramatúrgia, sí, però que, a la segona part, fa un canvi radical cap al teatre d'efectes visuals i sonors. Mal de corazón, sobretot, és un espectacle que compta amb la interpretació vibrant i arriscadament estripada que fan els tres protagonistes, a partir de la confessió que la mateixa Santa Teresa d'Àvila anomena en els seus escrits com a mal de corazón, sí, així, amb ser trencada, cosa que fa que, en un moment determinat, com si fos el navegant Colom, se la reivindiqui com a catalana. L'obra de Victoria Spumberg, dirigida per Andrea Jiménez i amb la Júlia Barceló, en Pol López i el Pau Vinyals, es podrà veure a la Vella Roel fins al diumenge 21 de juny del 2026. Que tingueu una molt bona setmana. Fins dijous vinent. Bon dia i bona hora.
0: Gràcies, Dani. Que vagi molt bé i que tinguis també una molt bona setmana. Un minut i mig i arribarem a les 9 del matí.

0: Farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora. De seguida tornem amb la cançó del dia que ens ha seleccionat el Miquel Bofill. Per altra banda, la tertúlia d'actualitat. I a les 10 avui, ho recordo, no tindrem l'alcalde Xavi Paz, i en el seu lloc ens visitarà el regidor Miguel Zaragoza, regidor de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Obres i Llicències, Patrimoni, Hisenda i Finances i Recursos Humans i Organització. Qualsevol pregunta també, d'altra banda, que vulgueu fer, recordeu 93668-61-61. Pregunta, queixa, suggeriment, observació, entre les 10 i les 11. A partir de les 11 parlarem del canvi de junta a Qualibet Grup Coral. Farem també l'entrevista del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Avui anirem cap a Begues. I després tindrem també la col·laboració del Josep Ferrer, que ens portarà a Itàlia. Tot això fins a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. E-mobilitat continua tallada la GI-555, Arbúcies en direcció Hostalric, per un accident que ha tingut lloc aquesta matinada amb desviaments senyalitzats encara. Pel que fa a la resta d'afectacions, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I en clau política, avui el ple del Parlament votarà les esmenes a la totalitat presentades per Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana contra els pressupostos de la Generalitat d'aquest 2026. La previsió és que aquestes esmenes siguin rebutjades amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, fets que permetria que els comptes continuessin la seva tramitació parlamentària. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Riba, que és el portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC.
3: Són uns pressupostos ambiciosos, sens dubte, uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país i, per tant, uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost.
2: Es tracta del segon projecte de pressupostos del govern de Salvador Illa després que el Mas es retiressin per manca de suports i si superen aquest primer tràmit, l'objectiu és que puguin quedar aprovats definitivament al mes de juliol. I pendents avui dels resultats de la consulta, cada Palau ve rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 del migdia i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexenis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a l'acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i mantenen, per tant, les mobilitzacions que avui tenen epicentre a Ponent i al Pirineu. I Nestlé ha reduït de 301 a 267, volíem dir, els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya, de fet, concentra aquest gruix d'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. La policia revisa ara les denúncies de desaparició per comprovar possibles coincidències.
1: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9. Informació local.
4: El SEM comença un nou cicle de nits musicals al Botànic. En aquest cas, enguany, els concerts es faran al pati de Can Ametller, no es pot anar a Collserola, i el Jardí Botànic doncs, està en plena Collserola. Per les restriccions de la pesta porcina, s'ha hagut de canviar la ubicació dels concerts. Se'n faran dos aquest mes de juny i dos al mes de juliol. I comencen aquest divendres, primer concert amb Namina and the Barbarians, obertura de portes al pati de Can Ametller a les 8 del vespre. Us podeu dur al sopar, si voleu, hi haurà taules i cadires, i el concert començarà a 9:15 de la nit. El preu de l'entrada és de 17 euros, pels socis del SEM 12 euros i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Dissabte a la tarda, els timbalers del Camell organitzen la Tremolinada, la segona trobada de percussió. Hi participaran 9 colles més. Es farà a la tarda. A un quart de set hi haurà cercavila pel centre de la població i després a la plaça de la Llibertat, a 8:15, es faran els lluïments de les colles. A 9:15 hi haurà bingo musical i també s'instal·larà una barra amb entrepans i beguda i a partir de les 11 de la nit música, animació amb el DJ Chibi. Recordem que a Can Ametller, des d'ahir la tarda que es va inaugurar, hi ha una exposició amb quadres de Miguel Soro. Són 30 quadres de gran format. El tema és el Tour de França. L'exposició s'emmarca en els actes Vivim el Tour, activitats prèvies al pas del Tour de França per la vila. Proper 5 de juliol passaran per la carretera. Doncs aquesta exposició amb quadres, amb imatges del Tour de França, dels seus ciclistes, que es pot veure a Can Ametller fins al 5 de juliol. L'horari és de dimecres a dissabte a les tardes i els diumenges al matí a Can Ametller. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la Lozano del carrer Verdaguer 68. Ràdio Molins de Rei.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
6: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
7: Aquesta marmelada és boníssima.
8: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
7: I com s'ho ha fet?
8: Amb un ajut líder.
9: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
7: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
8: Em sembla molt bé.
9: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona, t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
11: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. O Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
6: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Miquel Bofill, a Ràdio Molins de Rei.
1: Bon dia i bona hora. Avui anem cap a Itàlia i farem parada a Pesaro, on va néixer a l'any 1792 el gran compositor Gioacchino Rossini, conegut pel seu gran talent melòdic i el seu sentit de l'humor. Va destacar en el gènere de l'òpera còmica. Escoltarem una de les àries més famoses de la història, una voce poco fa, de l'òpera El Barbero de Sevilla, amb la interpretació de la mezzosoprano Teresa Berganza i la London Symphony Orchestra. I una curiositat, la seva passió per la gastronomia el va portar a crear famoses receptes i a perfeccionar la recepta original dels canelons, d'aquí el nom que coneixem avui de canelons a la Rossini. Deixeu-vos captivar per aquesta meravella.

0: La tertúlia del Bondi, bona hora d'aquest dijous 4 de juny de 2026. La compartim amb la meitat de l'equip habitual, però això ja està bé. Josep Vinyets, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Núria Rubió, bon dia i ben retrobada.
2: Gràcies, molt bon dia.
0: Molt bon dia. La tenim al micròfon 7, està canviat amb el micròfon 5, que és en Joan Domènech. Què tal, Joan? Bon dia i bona hora.
3: Bon dia i bona hora. Jo sempre he estat al mateix micròfon.
0: No, però vosaltres no ho veieu, però hi ha uns números.
3: Ah,
0: i alguns ens ho ha canviat. No,
1: els
0: passa res.
1: Ells, bueno,
3: bé, bon dia a tothom.
0: No passa res. Sí, sí. Benvinguts, eh? Com estem? Bé?
4: Bé, bé.
0: Sí. Sí. Ara ho dèiem, doncs avui és Corpus.
4: Sí, els tres dijous que diuen que llueixen.
0: Us deixo dir la frase típica, primer, sí, per començar.
4: Sí, clar.
0: Sí? Endavant, Josep.
2: Digue-la, va, digue-la.
0: Sí, sí, endavant, endavant.
2: Tota sencera.
0: Què vols dir?
3: Jueves Santo.
2: Digue-la tota sencera, la frase.
4: Sí.
0: Sisplau, digue-la.
4: Hi ha tres dijous que llueixen més que el sol.
3: Sí. Sí.
4: Dijous Sant, Corpus Christi, el dia de l'Ascensió.
3: Sí, això ja ho deia la Trinca.
0: Això ja ho deia la Trinca.
3: Això ja ho deia la Trinca.
0: Molt bé. I tu m'has esmentat també una xifra bíblica.
3: Sí, el Josep m'ho acabarà d'aclarir.
0: D'acord, pregunta-li.
3: Són 60 dies després de... Josep, no em fallis amb això.
0: No,
3: són
0: però,
3: 60 dies.
0: Un moment.
3: Setmana, això segur, eh?
0: De què són 60?
1: De Setmana Santa,
3: clar. Sí, segurament, clar, segurament. Sí, sí. Abans ho comentàvem aquí, amb l'Oriol.
4: I aquí, ja que parlarem del Corpus, aquí se celebrava, es feia no el dijous, sinó el diumenge, perquè la processó de Corpus aquí a Molins sempre es havia fet fins que es va acabar, que va ser l'any, si no m'equivoco, el 67.
3: Sí, sí.
4: 67, no, es feia en diumenge.
3: Diumenge. Jo també et diré una cosa, era festiu aquí a Molins fins al 1989.
2: Jo recordo que era festiu.
3: El 1989 van dir que deixava de ser festiu.
4: Perquè era com la festa major d'estiu, la festa petita.
0: Potser era un dia de lliure disposició aquí.
4: No ho sé, això era la festa petita, el que passa que ningú, poca gent la recordem.
3: Sí,
4: com
3: no,
4: a tal.
3: No, però són 60 dies.
4: Sí, sí, sí.
0: A veure, diguem, Núria.
2: No, anava a dir que es feia una professó, no?
4: Sí,
2: i es feia...
4: Ai,
3: tant.
2: Però primer el dijous, no?
4: No, la processó
2: sempre
4: es feia el diumenge.
2: El diumenge?
4: I el que en molts de llocs, i avui en dia això ja seria d'allò. I només hi participaven els homes.
3: Sí,
2: la
3: professora de Corpus. Sí, sí.
2: Ara que ho dius...
4: Els dones i els nens ho havien de mirar des de la...
0: distància, des de la vorera.
4: Menys els nens que feien la primera comunió, que també participaven, els nens i les nenes que havien fet la primera comunió, que participaven a la processó de Corpus.
2: Jo hi havia... Sí.
4: I els gegants. Sí. Això, jo
0: ara en parlarem de tot això, perquè avui també és un dia important a Bèrgam, que se celebra la Patum.
3: Efectivament.
0: Jo volia també analitzar sociològicament, perquè hi ha molta gent de Molins de Rei que puja cada any a viure-ho intensament, aquest esdeveniment que tindrem doncs, tota aquesta setmana, avui que és Corpus. I tinc al telèfon dues persones que ho viuen intensament, però a més des de fa anys, una ho he viscut de prop, que és el Bernat Segura, que el trobareu al Lliure de Gluten al carrer Carril. Bernat, bon dia i bona hora.
5: Bon dia, què tal?
0: Estàs a Molins de Rei?
5: Com estem?
0: Estàs a Berga o a Molins de Rei?
5: De moment estem a Molins, encara.
0: De moment a Molins.
5: Comptant les hores per pujar a Berga.
0: Sí. Molt bé.
3: Pues espavila.
5: Sí.
0: Espavila, diu el Joan.
3: Espavila.
0: I després també tenim el Sergi Domingo, el Txanxuc, també el col·laborador nostre. Sergi, bon dia.
6: Molt bon dia, Oriol. I a tota la resta, eh?
0: Estàs a
6: bon
0: Molins dia. De Rei, també? Estàs a Molins de Rei?
6: Sí, vam pujar ahir, vam baixar i avui tornem-hi.
0: Molt bé. Bé, d'entrada, expliquem per la gent que no conegui massa la idiosincràsia doncs, de la Patum. M'expliqueu, Bernat, per exemple, què ha de passar avui aquesta jornada de Corpus a Berga?
5: Avui és el dia per excel·lència pels bergadans i pels patumaires, avui és dijous de Corpus. A Berga, ara a 9:45 s'engegaran coets. Hi ha una petita passada que es van a buscar els administradors de la festa als casa seva. I després hi ha missa major, i quan acaba la missa sobre les 12, quan no, depèn del rotllo que fa el mossèn, es fa la Patum de Lluïment. Patum de Lluïment és una tanda de totes les comparses ballades avui al migdia, que acaba amb una ronda de tirabols. Després hi ha sardanes, i fins a 9:45 del vespre, que a Berga comença la Patum completa. La Patum completa consisteix en dos tandes de Patum. Al vespre no es balla, sinó es salten les comparses. Acaba les dues tandes i hi ha el salt de plens, que és el més, diguéssim, la litúrgia i la més rellevant que sempre surt a les televisions. Llavors es fan dues tandes més, salt de plens i tirabons.
0: Molt bé, i ara per això el Sergi deia, no, ja vam pujar ahir. Què passava ahir, doncs, Sergi, que ja veu fer aquesta prèvia?
6: Bé, doncs, tant el dimecres de Corpus com, com el dissabte, a les nits es fan les passades. En el cas de dimecres, doncs, fan la passada en honor a les autoritats locals. I el que, en el cas del dissabte, doncs, és una passada pels carrers del barri vell, de l'antic barri vell de Berga, on també el dissabte fan aquesta passada en honor als administradors i fan salts a diverses places del centre.
0: Mm-hmm. A tot això...
6: I al matí, doncs, teníem la sortida del Tabal i dels Quatre Jans per dir que comença la festa, que és l'únic moment de l'any que es poden veure els Quatre Jans de Berga fora de la plaça.
0: Mm-hmm. Efectivament. Bé, i també us volia preguntar, Bernat, per exemple, que tu hi vas des de fa moltíssims anys,

0: cultura del nostre país. I vulguis o no, és una festa que quan hi entres, la vius i la gaudeixes, t'hi enganxes.
1: Molt bé. Sergi, vols afegir alguna reflexió més també en aquest sentit?
2: No, és això, és la, jo crec que la gent de Molins, que tenim aquest esperit bastant de cultura popular, cultura al carrer, és potser la Patum és la que més, més gent de Molins hi va, però segur que hi ha moltes altres, segurament Sant Joan, a les Ciutadelles, a Pallars d'Isil, també totes aquestes festes que exalten molt la cultura popular, que exalten el poble, la identitat, a Molins, que ens agrada això, doncs clar, on trobem un lloc que s'hi assembla o que està al nivell nostre d'exaltació, doncs ens agrada també ser-hi.
1: Una festa amb un protocol molt establert, deies, Bernat, també, que crec que cada any comença, no?, a la sala de plens del consistori, no?, aprovant que si es farà Patum o no aquell any, no?
0: Sí, el diumenge de l'Ascensió es fa un ple extraordinari per decidir si es fa Patum. Un cop les autoritats han decidit, surt el tabal per pujar dalt la vila, donar tota la volta al casc antic de Berga, anunciant que es farà Patum.
1: Sí.
0: I tenen uns protocols molt establerts, dintre de cada la Patum hi ha les vàries comparses, que tenen el patronat de la Patum, qui és que té l'últim òrgan de decisió sobre el que es fa i el que s'actua. Per exemple, avui mateix, que hi ha risc de pluges a Berga...
1: Sí.
0: S'està mirant de si des del patronat la Patum comença als quarts de 10, però pot ser que s'enredereixi inclús mitja hora, una hora. I això és el patronat qui dicta el que s'ha de fer i quan s'ha de fer. Diguem, a Berga, per exemple, totes les comparses són, no hi ha reproduccions que salten a plaça ni surten al passacarrers. Són les comparses originals que s'han restaurat, s'han anat mantenint al llarg dels anys, i això es vetlla perquè la festa preservi la seva identitat d'inici.
1: I dèiem sobretot la jornada d'avui, però hi haurà activitat, diguem, fins diumenge, no?
0: Sí. Demà hi ha la Patum infantil.
1: Sí.
0: Dissabte hi torna a haver-hi el passada que va anar el dimecres al Sergi.
1: Sí.
0: El dissabte la passada també arriba fins a l'hospital, que és un lloc molt xulo, perquè la gent que està ingressada a l'hospital pot veure el gegant, les masses i les llites saltant a fora de l'hospital, i diumenge hi torna a haver-hi Patum de lluïment i Patum complet al vespre.
1: Molt bé.
0: Normalment els bergadans diuen que el diumenge és la Patum dels forasters.
1: Sí.
0: Això... I el diumenge és un dia xulo perquè s'acaba la festa i és un dia molt intens.
1: A veure, Sergi Domingo, parla'm de... valora'm els gegants doncs, de Berga. Cuidado que tens aquí el Josep Vinyets molt atent, eh?
2: No, o sigui, una cosa que deia ara el Bernat és això de que allà tenen la sort de que les figures que surten al carrer,
1: sí,
2: la més nova són els gegants que tenen 135 anys, crec que fan aquest any. És la més nova. Clar, o sigui, estem parlant de que el cap de la Guita Grossa, si no arriba als 400, poc li falta. Estem parlant de que l'àliga dels 200 no baixa. Totes aquestes figures... Tenim la sort de que podem estar veient figures originals. Hi ha molts pobles que pues, en algun moment com han decidit fer còpies o han decidit fer unes reproduccions similars a les que tenien i les antigues doncs, les han arraconat. En aquest cas, allà, ells tenen molt, molt clar que en algun moment de la vida s'hauran doncs, de canviar o s'hauran de fer unes còpies. De fet, el gegant vell ja té una mà de còpia, té una còpia de la mà de la masquer, perquè el passacarrer, si no, la pateix. Però ells tenen molt clar això, que algun moment a la vida hauran de fer unes còpies, però que mentre es puguin, aquestes figures originals sortiran. I això és molt... És maco, perquè molta gent diu... Clar, és que els portadors dels nans segurament hi ha fills, pares, avis, besavis, rebesavis que s'han fotut a dintre del mateix forat. I és un moment... Els gegants de Berga... Jo sóc molt de gegants vells, allà hi ha gent que és més de nous, hi ha més que més de vells. Sí que sempre hi ha dos dels quatre que tenen, que és la vella i el nou, que deuen tenir alguna cosa especial, que són els que més enamoren, però com els gegants vells no n'hi ha cap.
1: I em sembla que no surten...
0: Deixa'm afegir el que diu el Sergi, que l'única peça que tenen reproduïda és el tabal. Que ahir, just amb 20 minuts de començar Patum, el tabal es va esquerrar i van tenir que anar a la casa de la Patum a canviar el tabal. És l'única peça que tenen doble reproducció.
2: I

0: també tenen uns cavallets, tenen els cavallets de Tours i Cavallets, l'únic que aquests es van fer gairebé traïció, i quan la pròpia comparsa dels cavallets va saber que els havien fet unes còpies, van dir que si sortien aquelles còpies aquell dijous de Corpus, els trinxaven contra les columnes de fora de l'Ajuntament, perquè veieu el nivell d'anticòpies i anti tot el que hi ha allà. Sí que el Tabal, clar, en tenen dos, perquè com depèn de la pell, depèn de la humitat, de tot això es pot escardar, és el que va passar ahir amb la membrana.
1: Bé,
2: sí, però ja dic una cosa, això és veritat, però els gegants de la Patum només surten a Berga, no fan sortida.
1: No surten fora,
2: No, que jo sàpiga, no, això el Xenxo no. Possiblement ho sap tant o més que jo, però no surten fora de Berga, amb la qual té el seu mèrit, però vull dir, si aquests gegants fessin com moltes poblacions, com aquí Molins, que fem una sèrie de sortides a l'any, això deterioraria molt aquestes peces. Aquesta és l'altra gran sort que tenen, també.
0: Sí, el fet de tenir com a mínim només 4 dies l'any, perquè surten 4 dies l'any, que tenen tot el contacte del món, o sigui, són uns gegants que no van a terra perquè hi ha gent a sota, perquè si no acabarien tirats de la plaça.
2: No van a terra, però tampoc, perquè si algú ha vist la plaça a on es fa la Patum, dius, com pot ser que hi càpiga tanta gent aquí? Jo he estat allà en més d'una ocasió, així l'any passat precisament, i vam anar-hi amb pastorets per aquí a Molins allà, i vas fins a la plaça i dius, aquí fan la Patum, com pot ser que hi càpiga tanta gent? Llavors també els que som de gegants ja sabem que dius, com pot caure un gegant? És que si se'n va una mica de costat, tindrà 50 mans que el parin. Uh-huh. Dir, que allò és molt petit, és que és...
1: Sí.
3: Seguint el que diu el Josep, aquest any s'incorpora un sistema nou de comptatge de gent que cedeix a la platja a través dels mòbils.
1: Sí.
3: El dimarts que hi va haver-hi la Patum de la Llar, que és la Patum de la gent que té disminucions i és una Patum molt maca, a la plaça van comptabilitzar 3.700 persones i és el dia més petit dels dies de la festa de Berga.
1: 3.700?
3: Sí.
1: Però en una tarda com avui o nit com avui, això seran moltes més, eh?
3: I tant. Ja no només és a la plaça, sinó als carrers adjacents.
1: Uh-huh. Val. Aleshores, ja per anar acabant, Bernat, per exemple, la gent que vingui, que tingui ganes de pujar, quines recomanacions faries o faríeu també amb el Sergi per veure-ho bé i no patir, diguem, cap contratemps?
3: La primera, que es famin des de casa, el primer cos que van, que estiguin estudiant, no es veure el YouTube, que el que es veus a la pantalla no és el mateix. Uh-huh. Els primers salts que els vegin de fora, a la plaça, que no es fiquin al mig, perquè quan estàs al mig has de tenir una corpulència i unes habilitats físiques que no són d'anar aquí a passejar.
1: Sí.
3: Una altra és la indumentària, anar amb el calçat lligat, tancat i fort, tenir una bata per tapar-se una camisa al foc, un barret, no portar objectes de vidre dins de la plaça, ni motxilles, que això sobretot és molt important per la seguretat, ja no només d'ell, sinó de la gent que està participant de la Patum, i sobretot respectar la festa i les comparses. Mm-hmm. És el més important quan vens a Berga a gaudir de la Patum.
1: Molt bé. Sergi, alguna cosa més també?
0: No, justament el que deia en Bernat, el respectar la festa, és aquesta cosa que moltes vegades us dic els dilluns, de quan es va en un qualsevol festa, qualsevol acte, el primer que s'ha de fer és, primer, que la gent de la pròpia ciutat o de la pròpia vila on es va pugui gaudir de la seva festa. Al final, és la seva festa, és com quan aquí ens venen amb el nostre camell o ens venen al nostre carnaval o a la fira. Primer és la seva festa, però quan ja hi has entrat, quan ja l'has conegut, sobretot, no dona la nota, perquè sempre passa allò que tens el que dona la nota al mig de la plaça, sobretot és això, és una festa, i en moments de gran exaltació, i en moments com és el salt dels nanos, com és el salt dels nanos nous, dels gegants, dels Tours i Cavallets, que pots fer que hi ha merder, però sobretot en els moments de l'àliga, comença a callar. Quan veus que l'àliga es mou, comença a callar ja, per si de cas, perquè... perquè a vegades no es detecta on està el soroll, perquè si no jo crec que les trobarien allà al mig de la plaça.
1: Bé, doncs em penso que ha quedat ben clar, i ben pedagògic, les explicacions del Bernat Segura i del Sergi Domingo, que ens han acompanyat aquest matí de dijous, dijous de Corpus, per parlar de la Patum. Escolteu, gràcies.
3: Deixa'm afegir una cosa,
1: Oriol. Sí, tant, digues.
3: Qui no estigui Berga, pots sintonitzar Televisió del Berguedà, que fa una feinada que t'hi cagues.
1: I tant.
3: Que ho fan molt bé, fan una molt bona retransmissió any rere any.
1: Sí.
3: I us ho recomano, que des de la xarxa de televisions locals de Catalunya, la gent de Berguedà fa una feina exemplar i que és una retransmissió espectacular i la viuen molt.
1: Molt bé, molt bé, bon apunt, doncs. Bernat i Sergi, gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
3: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé la Patum. Gràcies.
4: Adéu, Bernat i Sergi.
1: Adéu-siau. Bé, antropològicament, a tu que t'agrada, Joan Domènech, no sé si vols afegir alguna reflexió més al respecte.
4: No, és molt ben explicat, és un ritual...
1: Sí, és un ritual,
4: interessant. Vull dir, és una cosa... La Patum és ancestral.
1: Correcte.
4: És... Ja no sé si ja ve del 1400 o així.
1: Sí.
4: Només dir, per qui ens escolti, potser l'única cosa que no s'ha comentat, vull dir, dius, per què es diu Patum?
1: Uh-huh.
4: Es diu Patum perquè és el soroll del timbal que fa patum, patum, patum. És el gran, aquell gran timbal, no? D'aquí ve el nom de la Patum.
1: Sí, ho has fet molt bé.
4: I, bueno, res, la resta ara el Bernat i el Sergi ho han explicat molt bé. I és això, és un ritual, vull dir, això va començar al principi com tot bé arrel d'una tradició catòlica per la celebració de l'Eucaristia, i després llavors ja comencen a haver-hi rituals pagans i tot,
1: això,
4: tots
1: això.
4: Aquests rituals pagans que per les collites, pel solstici, tot posat, doncs, es converteix en aquestes festes. Però i el Corpus, vull dir, és...
1: Bé.
4: El Corpus és que celebra tot el món, el Corpus, cuidado. Corpus
2: que... Compte, com dius tu, com dius tu, tot aquest bestiari que veus l'àliga...
4: Sí, exacte, el bou, aquest bestiari. El lleó,
2: tot aquest bestiari va tot enganxat al Corpus. Mm. Vull dir, venen a ser més la representació dels evangelistes i allò que no...
4: Sí,
2: no, molta gent a vegades es diu, és que els gegants i que tot això... Pues són unes figures culturals que estan molt lligats al Corpus. Aquí sortien aquí, però ja dic, tot el bestiari aquest d'àligues i tot aquest són...
1: Podem anar comentant coses, perquè des de Fem Turisme, que és una pàgina web del femturisme.cat, diu que el Corpus Christi celebra avui 4 de juny. Aquesta festa es mou cada any, ja que s'escau sempre 60 dies després del diumenge de Pasqua.
4: Vale, veus allò que comentàvem al principi, diumenge de Pasqua. No, doncs,
1: les festes de Corpus se celebren durant aquests 4 dies, des de dijous fins al diumenge, que celebrarà doncs el dia 7. És el punt àlgid de la primavera i treu al carrer tot el potencial festiu a Catalunya. Una explosió de flors, catifes i enramades que omplen el carrer pel pas de les processons i de tot tipus de manifestacions tradicionals. Citen ciutats com Sallent, Arbúcies o la Garriga, que es transformen amb l'engalanament dels carrers, places i façanes, que és tot un espectacle. Anem a Barcelona, diu: la celebració de Corpus a Barcelona dura 4 dies, des d'avui fins diumenge. L'acte principal, la celebració de la processó, que des de 1990 es fa el diumenge.
2: Sí,
1: i un dels actes destacats de la festa és l'ou com balla, una tradició barcelonina que distingeix la ciutat durant els dies de la festivitat de Corpus.
2: Això és el que anava a dir, una de les altres coses és l'ou com balla.
4: Sí.
2: Que algunes persones es pregunten, l'ou aquell ja està buit.
4: Sí.
2: Els buiden perquè si no ballaria.
4: No ballaria.
1: Ara ens has trencat la màgia i ara ens pensàvem.
2: No, és així. Però bé,
1: està buit.
2: Però és una gran tradició. Allò,
1: sí.
2: Es guarneixen la font amb molta flor i l'ou. Aquí a Molins s'ha fet alguna vegada, però no tant. No tenim tanta tradició, però anar a la catedral de Barcelona
4: i
2: no veure l'ou com balla ja és...
4: No, això és molt maco, veus, a mi això m'agrada.
1: Sí? Doncs hauries d'anar d'avui fins...
4: La Patum no hi aniria, però...
1: Per l'acumulació de tanta gent?
4: Sí, per un tema de gent,
2: És que és bestial,
4: Per un tema de gent. O sigui que m'interessa els rituals i la festa com a tal. Això de les tot això, la festa m'interessa
1: el molt. Tema de les catifes veig que es fa a bastantes poblacions, aquí hi ha una agenda.
4: Sí, no, a més, Sitges, Manresa, sí, sí, Sitges, sí. Aquestes són importants, eh? I a més és que Corpus està declarat com a dia internacional. O sigui, si fes Llatinoamèrica, països de l'Àfrica central, fins i tot Estats Units, i alguns pobles d'Estats Units, es celebra el dia del Corpus i la professora de Corpus. Eh? I aquí a Espanya també, vull dir, hi ha un lloc, em sembla, que és, no voldria equivocar-me, l'Orotava, em sembla que és, que a més, vull dir, a la plaça diuen que hi posen el tapís, diguem-ne, de guarniment més gran que hi ha amb tot l'historial del Corpus, del dia de Corpus, el més immens de tot el món, i està allà. I a més amb productes naturals, amb sorres naturals, res tenyit, no sé com ho fan, però sí que no és clar, és una tradició que aquí no va, solament és
2: aquí
4: nostra.
2: Es va perdre,
4: però això és el que volia
1: aquí es va,
4: dir.
1: Aviam, aquí es va perdre, però
2: jo recordaré una cosa que molts ja no sé...
4: Jo recordo molt, de petit.
2: El 2013, que va ser el centenari dels nostres gegants, el Miquel de Montserrat,
4: sí.
2: En aquell any es va fer una petita exposició a dintre de l'església, que hi van portar el Miquel a Montserrat i van fer una reproducció d'un tros de catifa amb serradures, que no totes es fan en flors, n'hi ha moltes vegades que es fan servir serradures. I el tàlam amb la custòdia, però sense la Sagrada Forma a dintre, per recordar una mica, ja que feien el centenari, el Corpus, que és una de les coses que els gegants sempre hi havien participat, amb el Corpus. I penses, pues sí, es van anar perdent, però hi ha encara coses que es conserven, això de les catifes a Sitges i algunes altres poblacions que es fan molt i són molt maques.
4: I són molt maques. Sí.
2: Aquí sí que
1: aquí teníem fotos.
2: Aquí es va fer un any, que es va fer un parell d'any, que es va fer una catifa davant de l'entrada de les escales de l'església, però va ser allò...
4: Sí, bueno, però tu recordaràs o recordareu, a veure, Núria, també, jo del meu barri, per dir-ho d'alguna manera, sí. De petit o d'adolescent, jo recordo la gent fent catifa, al carrer Major, una catifa impressionant, i venien del carrer de baix, donaven la volta cap al carrer Major, i al carrer de baix no, hi havia una família que tenia una sèrie de peces molt... Això ho recordo, amb el que llavors el grup de la plaça de la Creu muntava un altar amb les peces que deixava aquesta família, que més o menys vivien per allà on ara hi ha la ferreteria Roftor. Però d'altars o d'altarets n'hi havien molts altres, eh? Vull dir, n'hi havien a per tot. Però sí que jo la recordo molt, molt. I la ginesta...
1: Ara treu una fotografia. Sí, sí. El Josep, de quin carrer és això?
2: Home, hauries d'haver-ho reconegut. Home, en el carrer Verdaguer, eh?
1: Ho has ensenyat, sí. Un momentet.
4: Imagina't, el carrer Verdaguer. Clar, jo el meu món d'aquella època, com que era petit, estava reduït al carrer de baix i al carrer Major, però els recordo molt bé, i la plaça de la Creu.
2: Sí. I el dels altars és veritat. A diverses cases el Pintor Fortuny en feien una, allà darrere els Pades, on hi havia la clínica, també en feien una altra. Sí. Es feien diversos altars i allà feien la parada, feien el seu...
4: Feien la parada i entre els veïns muntaven els altars i arreglaven els altars. Sí, sí.
1: Recordeu que si voleu dir-hi la vostra o si recordeu coses, ens podeu trucar. I tenim una primera trucada, que és la Teresa Márquez. Teresa, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia a tots.
1: Molt bé, doncs mira, te'n m'has avançat perquè anava a dir si voleu trucar i ja has trucat, perfecte.
5: Sí, és que ho estic escoltant.
1: Sí.
5: Esteu dient lo de les catifes, que sigui... que dic, ara també el Josep Vinyet també ho ha anomenat, la del carrer Verdaguer.
1: Sí.
5: Que jo havia viscut, bueno, vaig néixer al carrer Verdaguer. I del pas nivell fins al carrer Pintor Fortuny, tot aquell tros feien nosaltres la catifa. Oh. I el dematí de bon dia, bon dematí, ja anàvem a buscar ginesta, a collir ginesta a la muntanya.
1: Sí.
5: I després a diverses flors i també serradures, segons el color que posaves, és clar. però molt maques, la veritat, eh? No perquè fos el meu carrer, eh?
1: Quines flors hi posàveu per això, Teresa?
5: Pues clavells, una fulla de roses també, sí. La ginesta, i cosa verda també de la muntanya. No, tenia molta feina, no et creguis, eh? Sí. Tot el carrer participava, eh?
1: M'estàs dient que ho collíeu el mateix dia de Corpus, al
5: sí,
1: matí,
5: sí,
1: doncs?
5: Sí, el mateix dia, el dematí ben d'hora, ja anàvem a la muntanya.
1: Sí, i per tant sí. Després fèieu les catifes.
5: Sí, molt maques, eh?
4: I ara és temps de ginesta.
5: És temps, sí. Nostres, sí, no, molt maques.
1: I aleshores només quedaven aquest dia de Corpus, diguem, la...
5: Sí, sí, només el dia de Corpus, quan ja passava la professora,
1: val,
5: doncs tothom, si volia, la trepitjava o passava pel costat.
2: Mm-hmm. Però abans de la processó no. I la processó normalment només hi passava el tàlam amb el capellà
5: el cal,
2: i allò,
5: sí,
2: i prou.
5: Sí,
2: les persones que anaven a la processó passaven pels costats. Sí. Jo me'n recordo, els gegants anaven a dreta i esquerra de la catifa i no la trepitjaven.
5: No, la trepitjaven més el calze,
1: sí. Sí, molt bé. Mm. Molt bé, Teresa, escolta, gràcies pel teu record, doncs, eh?
5: Ai, sí, doncs mira, m'ha fet molta il·lusió, la veritat.
1: Veus? Perfecte.
5: Vinga, bon dia.
1: Gràcies. Bon dia.
6: S'ha anat perdent tot això.
1: S'ha anat perdent. Si algú vol dir-hi més records o abocar més records, ja ho sap, eh? Línies obertes. S'ha anat perdent.
6: Sí, tots són records, però que jo ara que sàpiga no es fa res de tot això que ara comentem.
1: No.
4: Ara jo tinc una vaga idea, Josep, tu a veure si m'ho aclariràs. Anaven a la dreta i a l'esquerra, abans ja has parlat de que eren homes, i anaven amb un ciri o no?
2: Sí.
4: El sí, oi?
2: Sí.
4: Amb el ciri, amb un ciri
2: sí,
4: aquest.
2: Sí, un ciri a la mà. Sí.
4: Potent. Ciri Pasqual, quasi.
2: Sí, sí, sí. No, era un bastant gros, no era el ciri d'allò,
4: sí,
2: però sí.
4: Bueno, sí. Jo tenia aquesta imatge, efectivament.
2: Sí.
6: Veritat.
1: Cada membre de la processó, vols dir?
2: Sí,
4: els que participaven.
1: Els que participaven
4: i seguien,
1: sí.
4: la canalla de
2: seguien la comunió normalment. No? Jo la vaig arribar a fer, perquè jo vaig fer la comunió dels padres,
1: sí?
2: I vaig
1: sí.
2: sortir a la processó de Corpus.
4: Sí, no, jo també.
2: I a casa dic que l'hem anat visquent més, perquè el meu pare havia començat amb els gegants sobre el 60-61, i va estar al Corpus, es va fer la processó fins al 67, vull dir que la vaig viure ja una mica més des de dintre, perquè el meu pare era un dels que participaven amb els gegants.
6: Jo també recordo haver-hi participat, sí. Vestida de comunió.
2: De comunió, sí, perquè les dones, si no eren de comunió, no hi anaven.
6: Sí. Exacte, i per què no hi anaven les dones? Oi?
1: Ah, sí. també és interessant.
6: Sí.
2: No ho sé.
4: Jo també havia anat als padres Josep, i com que era un bon noi, era de la congregació mariana, i em posaven un medallot i també anava a la processó.
6: Com es nota que tenim una edat, eh? Mira, sí, sí. Quines coses recordem.
2: Que vols dir que ens fem vells?
6: Bueno.
1: Clar, les noves generacions, això...
2: No.
6: Sí.
2: No ho han viscut.
1: No ho han viscut.
2: Estem dient l'any que va acabar les processons, no ho han pogut viure, això. Ja dic...
1: Tu cites el 1967.
2: L'última va ser el 67, es va deixar de fer.
1: Home, doncs...
4: Però en canvi, doncs, el que hem dit abans...
1: Per què ho recordes dels 80, tu?
4: Bueno, perquè sé que el 89 va deixar de ser festiu. Que això no... Va deixar de ser... Era festa per Corpus, i el 89 van dir que no. I ara hi ha poblacions que encara és festa, i moltes que no,
2: bueno,
4: són d'aquests
2: dies.
4: Hi ha
2: hagut moltes festes d'aquestes. Sant Josep, sí, també havia sigut festiu molts anys,
4: Sí, efectivament, això és el que recordava jo, però com a dada de dir, de passada de festiu a no festiu, però el del 1967 no...
2: Però això passa moltes coses. Clar, si recordem ara que vindran les revelles, actualment pràcticament només es parla de la revella de Sant Joan.
4: Sí, sí, sí.
2: La de Sant Pere i la de Sant Jaume pràcticament han passat que se'n fan. Sí. No dic que se'n fan. Possiblement la que més, allò és l'última, però que abans... Clar, perquè n'hi ha dues que van en qüestió d'una setmana. Mm-hmm. Però però encara i així, actualment, la Sant Joan se celebra, es fa molt.
4: I la Sant Pere poc, i la de Sant Jaume gens.
2: I la de Sant Jaume ja queda ja pactada, que és el que et dic.
4: Totalment d'acord.
2: Això, moltes festes.
1: Sí, a veure, tenim una altra trucada que ha marcat el 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Podeu seguir fent, fins les 10. És la Gemma Armengol. Hola, Gemma, sí. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
7: Jo la recordo molt perquè tenia molts avis a la carretera,
1: sí,
7: i a Cal Falés hi havia l'ou com balla. que el Feler sabeu on era, a veure tocar l'autopista que hi ha ara, el la carretera General Castellà, no, era Ejército de Navarra, llavors.
1: Sí.
7: I a Cal Falés, que eren, que feien alfombres i tot això, tapisses, no sé com ne deien, embaladors eren, que feien els embalats, a fora feien la capella, perquè la professor passava fins allà, allà tombava, i allà hi havia l'ou quan balla. I esclar, la canalla, nosaltres érem petits, tots cap a Cal Falés a veure la professor. Bueno, la professor la veiem des del balcó de Cals dels Avis, perquè llavors passava per la carretera. Després me'n recordo que a Cal Figueres, al carrer de baix, també hi havia una capella. Que bueno, esclar, i que hi ha el Joan Domènech, entre Cal Capellades i la Caixa Pensions hi havia una altra capella.
4: Clar, a les destil·leries del Capellades, exacte.
7: Ah, això mateix.
4: Això, sí, sí.
7: Sí, i després aquí al carrer Verdaguer, que fa... Ai, al carrer Pintor Fortuny, que jo ara hi vic, hi havia Cal Vilalta es deia, no sé, a l'Anselmo Clavé, doncs, hi havia una altra capella molt maca. No sé si qui recorda Caltà, això podeu recordar el Vinyet, el carrer aquell que baixa baix cap a Anselmo Clavé, hi havia una casa de bastant senyorial, i allà a l'entrada hi havia una altra capella. O sigui que era molt maco el Corpus. Sí, sí. Jo també havíem anat, la Rosmaria i jo, professor, vestides de comunió. Després hi va anar el Miquel, la Marta, bueno, ja ho sabeu, la família. Però era... I llavors, com havia passat la professor, anàvem al Foment a ballar les noies, perquè era la festa major. I era el primer dia que obrien la pista, el que era pista aquella petita, eh?
1: Sí.
7: El que ballàvem sardanes allà darrere el Foment.
1: Sí, sí, sí.
7: El que ens vam fer els camps, bueno, i a baix hi havia el camp de futbol.
1: Sí.
7: Vull dir, era preciós, eh?
2: Això és el que menys es recorda, el que era la festa major d'estiu.
7: D'estiu, sí, noi. I després, de més grans, anàvem a casa l'Amat a veure el professor del balcó. I ens tiràvem les cintes, allò que fan, al balcó de Cal Ginebreda, a davant.
1: Caram!
7: O sigui, sí, era molt maco. Jo l'enyoro molt, aquella professor.
1: Sí.
7: Tinc retratos de la professor, d'això que diu el Vinyets, els gegants, i el Mili de la d'allò, el Sara, que el deien, bueno... El Gavarró anava davant organitzant la professor, us en recordeu?
4: Sí, el Gavarró.
7: Bueno, esclar... Sóc gran, bé. Res més.
1: No, home, molt bé.
7: L'enyoro molt, aquesta professor, però ara per dintre l'Església la fan, eh?
1: Sí.
7: No dintre, aquest any per fora. Bueno, jo l'any passat no hi vaig poder anar perquè no hi era, però aquest any si puc hi aniré, però... Sí, la surten i no sé quin recorregut fan, però pel vol de l'Església tornen cap dintre. Molt bé.
1: Gemma, moltes gràcies pel teu testimoni.
7: A vosaltres, que m'agrada molt que parleu d'això,
1: ja
7: que em recordo quan era joveneta i
1: fantàstic.
7: Petita.
1: Que vagi molt bé.
7: Igualment a vosaltres.
1: Gràcies. Adéu-siau. Gràcies a la Gemma, a la Teresa. Podeu seguir trucant, que encara tenim 11 minutets.
2: Has tret un lloc crític. Jo sempre hi tenia por, aquest lloc. I més amb els gegants.
1: Quin lloc? Quin lloc?
2: El Pintor Fortuny, la baixada que dona
1: a l'Anselmo
2: Clavé. Aquells són la baixada...
6: És bastant pronunciada.
2: Sí, és bastant... Sempre aquells llocs que dius... Ui, ui.
4: Sí.
2: Una vegada... Jo diria que no va ser per Corpus, sinó per Festa Major, o potser per Corpus. Ara sí que aquí... Però sí que me'n recordo haver vist baixar rodant un cac gros. Abans hi havia aquells cac grossos que només sortien les cames per sota, que tot era una estructura de cartró. No sé si es va marejar fent-se bancar. Va baixar tot la baixada aquella rodolant, fent la mandonguilla, com dic jo.
1: Però quan has citat el Ball del Foment i és, en definitiva, una mica la Festa Major d'estiu, tu has dit, hi ha poca gent que se'n recordi.
2: Sí, no, jo tampoc no me'n recordo gaire, però com que he anat llegint coses i amb
1: t'has documentat. Gegants,
2: sí, pues sí, era la Festa Major petita de Molins de Rei. El que passa que amb els anys va desaparèixer, el mateix que va desaparèixer la processó, va desaparèixer la Festa Major, i la majoria de persones només recordem la Festa Major el dia de Sant Miquel, que és el nostre patró. Però vull dir que...
1: I això actual de l'Església?
2: Sí, a vegades...
1: Això es deu fer el diumenge o què?
2: Sí, fan una mica de processó de Corpus, el mateix que fan també una mica de processó per Setmana Santa. El que passa que, clar, aquestes coses ja un cop s'han deixat de fer i han passat tants anys, costa recuperar. Jo dic les coses quan es fan, el moment que un any, pel motiu que sigui, el deixes de fer, tornar-ho a arrencar és... Tenim la mostra de Santa Creu, i la plec de Santa Creu ha sigut molts anys, era una tradició a Santa Creu. Des de que tenim la custòdia i ens en fem càrrec de Santa Creu, s'ha mirat a fer una mica de plec. No és el mateix, la gent pugem, anem a missa, fem les quatre sardanes i poca cosa més. Els que tenim ja una edat, ens recordes de quan pujaves amb tota la família allà a fer el dinar i fer d'allò, i dius, no és el mateix. Evidentment que la plec no es feia es feia per Setmana Santa, que era el menjar a la mona.
6: Això deu ser perquè la joventut no s'hi ha enganxat.
2: Ara no ho pots fer
6: perquè... Digues, la joventut no s'hi ha enganxat perquè també tenen moltes més coses que llavors no teníem.
4: Totalment.
6: Si no feies això, no feies res.
1: Ara hi ha moltes...
6: I ara tens molta oferta per escollir.
4: Hi ha molta oferta per escollir.
6: I els gustos van canviant.
4: I anaves com si res a peu per Santa Creu. Sí. I pujaves per poc Castells i Uró i te plantaves a Santa Creu amb un nom.
2: Però era el dilluns de Pasqua,
4: quan eres tan jovenet.
2: Sí. Fes ara això el dilluns de Pasqua, i ara t'estic dient, ho estem fent al setembre, que no és el mateix. Perquè si ho fas el dilluns de Pasqua, actualment, abans antigament es quedava més la gent a casa. Ara... Setmana Santa, molta gent ja s'agafen dies i es fan tota la setmana.
4: Clar.
2: I se'n van fora de Catalunya, fora de Molins.
6: És que hi ha una altra dinàmica amb tot. A partir de que la gent va tenir cotxe, ja hi va haver una revolució.
1: I sense anar més lluny no hi podríeu anar ara. Per camins de Collserola no podeu anar.
6: Sí, i tant.
4: Sí, ara no.
1: Amb la pesta porcina tampoc es podria fer.
6: Ara no.
2: No.
1: Ara no.
2: No, però que vull dir que és una realitat. Els temps van canviant, és el que he dit jo. Un dilluns de Pasqua per fes alguna cosa i dius, és que no hi ha quatre i acabo. És l'operació en retorno que diuen, que dius, tothom torna cap a casa i les carreteres van carregar al 100%. I dius, és que no estem tots fora per aquella època. I com això, doncs, moltes coses. I
6: clar, us... clar. També és normal, no?, que s'evolucioni.
2: Sí.
6: Amb algunes coses diem per bé, d'altres potser no ens agraden tant.
4: Sí, sí.
6: Però l'evolució existeix. I ha de ser així.
1: I...
4: El 600 va ser un punt d'inflexió.
6: Ui, tant, moltíssim. Moltíssim. A partir del 600 la gent ja es va comprar apartaments.
4: Sí, ja, és que...
6: Perquè
4: és un abans i un després. Sí, i ella...
6: Sí.
2: Però s'aprofitava més, perquè ara veus aquests cotxes tan grans i van dues persones. Abans un 600 i anava tota una família allà dins, que diu, com els hi hem pogut fer cabre aquí?
4: Sí, sí.
2: Anar a la platja amb uns 600 el diumenge era tot una aventura.
4: Era una aventura i un luxe a la vegada. Sí, sí.
6: També, sí.
1: En tot cas, ara una processó com la que estava concebuda i que parlàveu abans, jo crec que tampoc es podria fer ara. Amb les circumstàncies actuals.
6: Poder-se fer, potser sí que es podria, però penso que hi hauria poca gent.
1: Sí.
6: Penso, no ho sé.
2: Entrem en una realitat. Són festes de tradició religiosa.
1: Sí,
2: si tu, actualment, jo et dic una cosa.
6: Totalment.
2: Els que som practicants i que anem a missa, tu vas veient l'evolució i dius, d'anys enrere, la gent que anava a l'església un diumenge a missa, a la que va actualment, ha variat moltíssim.
4: És que
2: a vegades dius, amb la meitat de l'església passaria. No, és una realitat. Vull dir que,
6: i ha variat l'edat, no? L'edat de la gent que hi va, que acostuma a ser
2: bastant gran. Jo et dic una cosa, aquí a Molins hi va bastanta gent, però perquè veus, molta gent són gent vinguda de fora, no? Gent que ha vingut, molta gent que... molts sud-americans, no ho dic en cap d'allò, sinó
6: no,
2: que veus,
6: no.
2: Vas a la de 10 i dius, hi ha molta gent sud-americana. De zona, de països en què possiblement encara mantenen la d'allò religiosa com estava aquí anys enrere.
6: Això no ho sabia, jo.
2: Que anys enrere semblava una obligació anar a missa el diumenge. Ara, actualment, com que això no és... I ho vas notant amb això, que cada vegada ni tant de jovent ni tanta gent, perquè la gent es va fer gran i la gent va anem marxant i es va buidant. I és una realitat.
4: Sí, sí, van molt, el que dius, van molts sud-americans i és tot el consult aquell de Sud-amèrica i mireu el Brasil té una festa de Corpus brutal, impressionant, i el celebren encara, i són gent amb unes creences molt, molt fortes a nivell de catòlic, mm. i bueno, arrel d'això, sembla que ho vam dir un dia, el mossèn fa misses en castellà.
6: A on?
4: A l'església.
2: No, però només, no tan sols aquí, eh? Sí, a moltes esglésies es fan pas en castellà, sí, sí, ja cada vegada més.
6: No en tenia ni idea. Sí.
4: El Vicent, sí.
2: Sí.
4: Sí.
2: Mm.
4: Sí. Sí, sí.
6: No sé com contemplar-ho.
4: Això, clar, això genera una mica de fred de peus amb alguna gent, però bueno, les coses són com són.
2: Si vols una petita anècdota... Joan, ara que dius això, jo una vegada, farà un parell d'anys, dos, tres, no en fa més, que vam fer una trobada d'això aquí a Barcelona, van estar fent moltes coses de gegants, de centenaris, i internacional i coses aquestes, i van baixar-hi.
4: Sí.
2: I es van quedar més allà a l'església de Belén, que és la que hi ha a les Rambles.
4: Sí, i tant. Bueno,
2: era l'hora de missa, dic, entrem aquí, que era dissabte al vespre, i ens quedem a missa. I et quedes parat quan la missa era tota en brasiler. El capellà era català, però ja estava molts anys al Brasil i feia una missa. Però tot és les lectures... No com el que estava dient de que es fan algun tros en castellà. No, lectures tot, humilia tot en brasiler. Bueno,
6: sí, ara entraríem en un debat.
4: Aquella església m'agrada molt, Josep.
2: Sí, però jo el brasiler, que és el portuguès, no l'entenc tant, eh?
1: És on es fan l'exposició de pessebres de guix, no?
2: Sí, ara ja és permanent, eh?
1: Sí?
2: Sí, almenys el cartell el tenen posat allà i és permanent.
4: I a més, tu has dit l'església de Belém, que molt bé, perquè és així, però molta gent li diu l'església del Carme.
2: Jo sempre he conegut per
4: perquè és tal que fa cantonada amb el carrer del Carme i ho diu l'església del Carme,
2: sí, està davant de la porta per
4: és l'església de Belém, molt bé, tal com
2: jo me quedo més en que està allà a la cantonada i a l'altra cantonada és Porta Ferrissa.
4: Sí.
1: Bé, un minutet i ho deixarem aquí. Alguna cosa més que vulgueu afegir? No? Hem fet un programa sociològic.
4: Sí, és el dia de Corpus. És el dia de Corpus, clar.
1: Sí, tot el dia, eh?
4: Clar, i a mi enquadra quan dius que el 67 va ser l'últim any, perquè, clar, jo el 67 tenia 14 anys i hi tinc la memòria de la infantesa i el principi de l'adolescència i realment la recordo molt i molt bé per el lloc on vaig néixer i per aquells carrers. Sí.
1: Ho deixem aquí. Gràcies, Teresa Márquez i Gemma Armengol, també, que ens han trucat. Gràcies al Bernat Segura i al Sergi Domingo, que han intervingut també telemàticament. I gràcies al Josep Vinyans, la Núria Rubió i el Joan Domènech. Que tingueu bona setmana.
4: Igualment.
1: Que queda. Bon dia. Gràcies i bon dia.
4: Gràcies, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El govern demana a Junts i al PP que votin a favor del nou model de finançament quan arribi al Congrés dels Diputats. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, els ha recordat que l'any 2001 aquestes formacions van proposar el nou model de finançament.
2: El 2001 el model de finançament va venir d'una proposta entre el Partit Popular i Convergència i Unió, el Majestic. I d'aquell acord polític va néixer el model de finançament que després es va aprovar al Congrés dels Diputats. Perquè en aquell moment es va pensar en el país, es va pensar amb generositat amb el que aportaria aquest nou model. I es va aprovar el 2001, venint de Catalunya, amb un acord entre el Partit Popular i Convergència i Unió, es va aprovar el 2009, venint de Catalunya, amb un govern progressista.
1: En el debat de les esmenes de la totalitat, Romero ha dit que Catalunya està infrafinançada i el nou model permetria tenir gairebé 4.700 milions d'euros més per als propers pressupostos. I pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i el sindicat USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexennis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a aquest acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i per tant mantenen les mobilitzacions avui en Epicentre, a Ponent i al Pirineu. Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya precisament concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I pel que fa a la mobilitat, continua tallada la GI-552 a Arbúcies en direcció a Hostalric per un accident que ha tingut lloc aquesta nit amb desviaments encara senyalitzats. Pel que fa a la resta, retencions habituals als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de criminalitat. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 10.
4: Informació local.
3: Els Matussers, la colla castellera, organitzen per aquest dissabte a la tarda una jornada lúdica adreçada als infants. Serà una tarda d'inflables el dissabte al pati de l'escola al Palau entre les 6 i les 8 del vespre. És una activitat gratuïta d'accés lliure i també suposarà berenar gratuït per a aquests infants. Els Matussers també instal·laran una barra de bar pels acompanyants. És una activitat social dels Matussers a la línia a la campanya que estan fent per donar-se a conèixer a més gent, per obrir-se, per crear activitat social i tenir més persones que es vinculin als Matussers. Aquest dissabte a la tarda, de 6 a 8, al pati de l'escola al Palau. I durant tot el cap de setmana, la planta baixa del Molí acull la 8a trobada modelística de Catalunya, amb un especial amb peces que venen d'Itàlia. Hi haurà un taller infantil, un campus, una exposició i un concurs. La trobada modelística es farà el divendres, el dissabte i el diumenge, els propers dies 5, 6 i 7 de juny, a la planta baixa del Molí. I la grupa, que continua amb les ballades de sardanes d'estiu que fan els diumenges a la plaça de la Creu, doncs aquest proper diumenge també hi ha ballada a les 7 de la tarda, que és l'horari habitual, i a la plaça de la Creu amb la Copla Mediterrània. Ballada de sardanes, diumenge, organitzada per la grupa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia avui dijous. És la Lozano, del carrer Verdaguer 68.

0: t'agrada cuinar i no saps per on començar?
1: No!
0: Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
2: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
5: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
4: Vols dir que val la pena?
5: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
6: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
2: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
8: Ràdio Molins de Rei.
9: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Són les 10 del matí i 8 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 4 de juny. Encetem aquesta tercera hora del programa, com sempre, parlant de política. Avui ens toca l'espai de preguntes a l'alcalde, però com hem explicat, avui ens acompanyarà en el seu lloc el regidor Miguel Zaragoza. Igualment, però, farem la mateixa fórmula. Si voleu fer qualsevol pregunta, queixa, suggeriment, la voleu traslladar, recordeu, telèfon del directe 93668-6161 o el WhatsApp de la ràdio, on tenim ja algunes preguntes. El WhatsApp és el 691-438-847. 691-438-847. Ens heu d'escriure o fer una nota de veu indicant nom i cognom i a partir d'aquí doncs la vostra pregunta. Avui, per tant, no hi haurà la retransmissió per Instagram, no hi haurà preguntes a Instagram, però aquestes dues vies són les que podeu utilitzar. El Miguel, com bé sabeu, i ho recordem una vegada més, és regidor de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Obres i Llicències, Patrimoni, Hisenda i Finances i Recursos Humans i Organització. I ara feia dies que no ens acompanyava. Què tal, Miguel? Bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com anem?
1: Bé, bé, sí? Molt bé. En calor,
0: sí.
1: Aquests dies, a veure què passa avui amb el temps i si n'hi ha un canvi, però bé, bé, la veritat és que bé.
0: Molt bé. Doncs, com dèiem, podem començar per aquí, per tant, per escoltar els oients. Teníem un àudio que ens va quedar pendent de la setmana passada, i demano disculpes doncs, perquè no va poder entrar, que és de la Rocío i dues usuàries de la clínica de Molins de Rei, que feien una observació que volien compartir, i per tant escoltem doncs aquesta primera observació amb aquesta nota de veu, com dèiem, de la Rocío i dos usuàries de la clínica.
2: Hola, buenos días. Estamos realmente pues muy, muy enfadados con el tema de la construcción de un pipicán en frente de la clínica Molins. Yo soy una de las trabajadoras del hospital de día, mi nombre es Rocío Brazo, y personalmente con otra compañera más, hace más de 10 años que fuimos a reclamar con una serie de firmas también de los usuarios para reclamar un poco la posibilidad de que este espacio nos pusieran algún tipo de parque, ya que la gente, las personas que están ingresadas podrían beneficiarse, y también hay un colegio próximo y hay un CAP. Entonces creemos que en esta zona sería necesario un parque. No obstante, en su momento nos dijeron que sí, nos prometieron que iban a hacer algo, y bueno, nuestra sorpresa ha sido que lo primero que construyen es un pipicán.
3: Mira, jo soc una pacient de la clínica de Molins i considero que és veritat el que diu la meva companya, de que s'hauria de fer un parc perquè la gent gran pogués sortir fins i tot a prendre el sol o bueno, el que sigui necessari. I en canvi fan un pipicant que, bueno, que no creiem que sigui massa oportú.
4: Jo també soc un altre pacient d'aquí de la clínica. I escolti, a nosaltres també ens agradaria doncs, que ens fessin doncs, a més de fer un pipicant, que ens fessin un parc per la gent gran, que pogués anar a passejar i a sentar-se, i també si es poguessin posar un gimnàs.
0: Bé, la Rocío i doncs, aquestes dues usuàries de la clínica de Molins de Rei. Miguel.
1: Bé, d'entrada crec que hem de fer una correcció sobre sí? La terminologia. No és un pipicant, és un espai d'esbarjo de gossos. Jo crec que hem de començar per aquí, no? Perquè al final a vegades no? tergiversem una mica la ubicació del que fem allà. Jo crec que és legítim, cadascú pot demanar el que cregui convenient i a més està en el seu dret, però hem de dir que precisament el barri de la Granja no és un barri que tingui un dèficit en els usos de les zones verdes. És a dir, jo crec d'entrada que aquell no és el lloc per ficar un parc, perquè si algú considera que ficar un parc amb les condicions que pot tenir la Sequi del Molí o la Rambla de la Granja o l'interior que tenim al mateix barri de la Granja, és que està ple de parcs i de zones infantils a un minut de la clínica, a un minut del col·legi, a dos minuts del CAP, bueno, doncs si consideren que està allà prenent el sol davant d'una autopista de 7 carrils amb la carretera, doncs crec que anem absolutament equivocats. És a dir, no és l'espai ubicat ni ideal, el podem entendre, és un espai d'esbarjo de gossos que té una limitació horària i que té el mateix dret d'utilització que tenen altres espais. Hem tingut que fer aquesta reubicació que estava just darrere de l'actual CAP, que no han tingut queixes, que ha funcionat bé, que és gent del barri que utilitza aquell espai perquè els seus gossos es puguin esbandir, i que està en una zona pues, bueno, que creiem que és l'òptima per poder ubicar aquest espai. La resta del barri té molts equipaments. Té una zona de gimnàs just a la Rambla de la Granja, a 2 minuts. Té 3 parcs infantils reubicats entre la Rambla de la Granja, el Parc de la Sèquia i el Molí, on hi ha una zona absolutament espectacular, zona verda, arbrat i demés. És que estem parlant de recorreguts d'un minut. D'un minut, val? O sigui, puc entendre, bueno, la demanda, no? I que al final cadascú és legítim de demanar, però també hem d'entendre les dinàmiques de cada barri, no? I que nosaltres el que hem de fer és buscar aquest equilibri a l'hora de poder fer i ubicar determinats espais. Insisteixo, amb la legitimitat que pot tenir demanar més aparcament, no? Que potser algú demanaria més aparcament o altres coses, que hem ubicat aquest espai, que crec que, insisteixo, és l'idoni, i el que sí que crec és que no és l'idoni per fer un parc amb les característiques que ens demanaven ells. No? Vull dir que els parcs que nosaltres tenim en aquests 3 indrets són absolutament tranquils i aïllats del soroll que ens provoca, per exemple, l'autopista.
0: Per entendre'ns, aquest nou espai d'esbarjo és a darrere la clínica?
1: És just entre la carretera 14-13, no? Al final del cul de sac, sí, que tenim tot el tema del on estan els centres comercials,
0: sí,
1: val?
0: Sí, sí.
1: I al costat de la clínica, sí, correcte, efectivament, que és una zona d'arbrat,
0: sí,
1: que teníem allà, i el que fem és el ballat d'aquella zona. En aquell espai només n'hi havia actualment una zona d'arbrat i el que es converteix és una zona d'espai d'esbarjo de gossos.
0: Per tant, doncs, aquests elements, suposo que diu aquests elements que estan en alguns parts per fer exercici.
1: Però ja en tenim a la Rambla de la Granja. A la zona més a prop del carrer Bruc,
0: sí,
1: ja tenim ubicats aquests espais de gimnàstica. Just al costat tenim un parc infantil. A la Rambla de la Granja en tenim 2 parcs infantils. Tenim entre el carrer de la Sèquia i l'Agricultura tenim un altre parc infantil. A la Sèquia del Molí en tenim un altre parc infantil amb zona arbrada. Bueno, jo crec que el barri de la Granja, jo he viscut molts anys, jo crec que és un barri, evidentment, com tots, a millorar moltes coses, a revisar, però és un barri que té aquests espais i el que necessitàvem és reubicar aquest espai en concret.
0: Potser ho comentàvem per si doncs, aquestes persones de la clínica tenen dificultats de mobilitat i que no és el mateix doncs, 2 minuts per nosaltres que per persones doncs, amb dificultats.
1: Però si tenen problemes de mobilitat és igual si estan al costat o no. Jo no sóc un expert, vull dir, entenc,
0: Sí, sí, sí.
1: També hem d'entendre que és que estem parlant ni de 150 metres arribar a determinats espais. Vull dir que no sé exactament quina és, I la demanda, que insisteixo, jo la puc entendre, però algú s'imagina fer un parc just al costat d'una autopista com la que tenim nosaltres al davant? És a dir, no. És a dir, després, quin seria el següent pas, no? És a dir, no, és que heu ubicat un parc en una zona en la que està ple de soroll. Pues sí, ja ho sabem, perquè tenim un nivell de trànsit excessiu en aquella zona i li hem demanat per activa i per passiva, tant els veïns com l'Ajuntament i les administracions, al Ministeri, que posi pantalles acústiques. I ahí estem, mentre estan fent tot el projecte de reubicació de la rotonda, bueno, del projecte d'accessos.
0: Algú pot pensar també, Miguel, que, per exemple, també hi ha el parc del Baix Llobregat al costat de l'autopista, no?
1: Sí, però el parc del Baix Llobregat ja fa anys que està fet, Vull dir que, és a dir, ubiquem-nos, no té aquesta proximitat,
0: sí,
1: però, clar, el parc del Baix Llobregat té, ara si no recordo malament, fa com 30 o 35 anys que està ubicat, Jo crec que també és veritat que n'hi ha molta més separació, Però, bueno, escolta, és evident que en el seu moment, efectivament, es va fer el parc del Baix Llobregat i es va ubicar allà, però és que quan parlem de la demanda, no, és a dir, estem parlant de demanda i no n'hi ha una demanda. De fet, nosaltres això ho hem parlat amb la nova associació de veïns de la Granja, que ens van demanar on reubicaven aquest espai, ho hem parlat amb els veïns a la darrera reunió que es va fer. Vull dir que és evident que no tothom estarà content. És evident, bueno, ja avui suposo que sortiran coses, però perquè quan tu fas alguna cosa, sempre n'hi haurà algú que potser li molesta que facis. Per què ens ha de molestar? Jo entenc que no és una molèstia que n'hi hagi un espai gaires d'esbarjo de gossos en aquella zona, perquè a més té un horari limitat i a la vila en tenim barris, ja tots els barris en tenen pràcticament.
0: A veure, doncs anem a un altre barri de la vila, que en aquest cas és el barri de la Pau Riera Nova, perquè tenim missatge també del president de l'Associació de Veïns, d'en Ramon Capelles, expressant també una inquietud, un malestar. L'escoltem i tractem doncs aquesta qüestió.
5: Bon dia. Aquest dilluns, l'Associació de Veïns del barri de la Pau i Riera Nova vam rebre un correu electrònic directe de la regidoria de Sostenibilitat i dels tècnics que estan dins d'aquesta regidoria, on ens informen sobre unes actuacions que s'han de fer al carrer Ramon Llull, que canviaran, diguéssim, tot el sentit dels carrers que hi ha al voltant, afectant els carrers de pues, Frederic Soler, carrer Catalunya, també crec que és Rector Colom, també afectarà a Canalies. Són carrers de residencials on viuen moltes persones i a canvi de sentit que es vol fer o que es vol fer un sol sentit amb el carrer de Ramon Llull, afectarà la resta de carrers perquè farà una circumval·lació i tots els vehicles hauran de circular per allà. No? És un carrer que, com ja se sap, és un carrer doncs, molt... Ramon Llull és un carrer per on passen molts vehicles cada dia, d'entrada i de sortida cap al Papiol, cap a Castellbisbal, cap al cementiri, etc. I creiem que seria convenient doncs, que es mantingués els dos sentits, no? Perquè fos una línia fluida de dues direccions, entrada i sortida, i evitant que tots els vehicles passin pels carrers residencials on viu molta gent i pot ser perillós per la gent que viu allà, gent gran i que surt de casa seva i amb tant de vehicle doncs, pot ser molt de perillós. Llavors, estem bastant desacord amb aquesta decisió que s'ha pres de forma unilateral sense consultar-ho amb els veïns del barri. Al mateix temps, creiem que té relació amb l'ús de l'espai que s'està fent per la recollida o la neteja dels contenidors i camions que hi ha de Molivers, que és un espai que ja hem informat moltes vegades de que estem també totalment descontents amb que es faci aquest tipus d'activitat, ja que és una activitat que molesta per soroll, olors, contaminació, aigües, rates, moltes coses que estan passant i que els veïns del voltant s'han queixat de forma repetida. Aquesta queixa també l'hem traslladat al regidor del barri, el regidor també de Sostenibilitat, perquè ho analitzin i veritablement doncs, bueno, són dues coses que volem traslladar per veure si l'alcalde ens pot fer entendre si té una relació una cosa amb l'altra o no, i a veure si entenem millor pues, aquesta decisió de canviar el carrer Ramon Llull, el que és una sola direcció. Moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs gràcies al Ramon per confiar en el programa. Miguel, moltes coses aquí.
1: Sí, no, jo agraï també al Ramon. Vaig parlar amb ell, que també, jo crec que va ser segurament després del comunicat i bé, jo crec que al final cada associació de veïns fan el que han de fer, transmetre la preocupació d'alguns veïns sobre algunes de les decisions que poden o no estar d'acord. I jo crec que és absolutament legítim i per això doncs, ja, jo vaig parlar amb ell, tot i que no porto aquesta part d'espai públic, però sí, en el tema del sentit. Sí, l'afectació real només...
0: És a dir, expliquem per la gent que no ho sabia, què és el que es farà...
1: L'afectació real, en realitat, només és el carrer Ramon Llull. Ja parla de diferents carrers, però hem de fer matisos, no? Jo crec que és important. Els carrers de Molins de Rei tots són residencials. No són els veïns del barri de la Pau que tenen l'exclusivitat de que tinguin una zona residencial. El carrer Verdaguer és un carrer residencial. I allà tenim queixes dels veïns que diuen que els veïns de Riera Nova, que circulen pel carrer Verdaguer, pues que potser no haurien de circular. No? I ens diuen, escolti, reguli vostè l'accés pel carrer Verdaguer. Què fem? Traiem aquesta circulació, la limitem només als veïns. És evident que aquell veí sap i ha d'assumir que n'hi ha determinades circulacions que es produeixen. Els veïns del carrer de la carretera o de l'Avinguda Barcelona, l'Avinguda València, que hi viuen, que és un carrer, en teoria, és una avinguda residencial, perquè és una zona de molta densitat de veïns, deuen pensar exactament el mateix,

0: absoluta necessitat de posar accessible el carrer Ramon Llull, que no ho és. Mira, una de les feines que nosaltres estem fent en paral·lel al PAMUS, el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, són el pla d'accessibilitat, que ja el tenim, li hem entregat a, ho estem treballant internament i properament es començarà a discutir al Consell de Discapacitat, que són aquells espais que no són accessibles a la nostra vila, i un és evident que era la vorera que va al carrer Ramon Llull. Mm-hmm. Si ens ubiquem en aquell tram, és un tram en els que els vehicles efectivament van a una velocitat important, una vorera que no compleix cap requisit, que moltes vegades els vianants han de passar per lo que és la via perquè no hi caben, no és gens accessible, i el que fa l'àrea d'espai públic és consideren que no es pot, perquè tenim un problema a l'altra banda de no desenvolupament d'un sector, que n'hi ha un edifici al mig que interromp la vorera, i bueno, doncs hem de fer l'ampliació de la vorera. L'ampliació de la vorera significa que només pot passar un vehicle. Si això que es comenta, que és un tema vinculat a l'altre espai, no estaríem fent això, perquè això va en perjudici, evidentment, de la mobilitat, i en tot cas el que parlarem és que la dinàmica i la operativa de l'empresa pues, la modifiqui i els accessos els faci pel polígon de Riera del Molí. Cap problema. Però nosaltres el projecte que es fa aquí és, primer, pacificar un carrer en el que s'agafen velocitats, que és perillós, i sobretot posar en seguretat als vianants, que ara s'ha incrementat en aquella zona amb la ubicació d'oficines municipals, però també perquè és el camí natural que fa la gent per anar al cementiri, i sobretot fer-ho accessible, és a dir, que les persones amb discapacitat puguin utilitzar aquell espai en unes condicions que ara no ho poden fer. I això és el que es fa. Jo entenc que no agradi a alguna gent, n'hi haurà altres que agradarà. Jo recordo quan vam urbanitzar el Passeig de la Pau. Per cert, el Passeig de la Pau és el carrer que fa anar cap allà. I els veïns, alguns, ens deien: què esteu fent? Una autopista. Entenc que els veïns que utilitzen ara aquell carrer, que es va dignificar perquè era un carrer molt perillós, que sempre ens deien: bueno, ja ho farem, perquè ara és provisional i no hem de tocar, ara veiem que hem normalitzat una situació d'un carrer que hem urbanitzat, que hem dignificat, que compleix amb uns requisits que abans no complia. I això és el que estem fent. Nosaltres, a vegades, pues, el que fem és escoltar, i intentem escoltar les propostes que es fan els veïns. De fet, al PAMUS, una de les demandes que ens van fer diferents associacions de veïns és la pacificació del trànsit. Hem de fer que la gent utilitzi el que realment són espais, perquè per exemple, allà tenim una zona que és l'avinguda Collserola, a la part del darrere del cementiri, que allò sí que es podria anomenar com una ronda. Nosaltres hauríem de fer que la gent se'n vagi cap a aquella zona a utilitzar per darrere el cementiri i anar a agafar l'autopista o la direcció Barcelona per aquella zona d'allà, Riera Nova i demés. Això sí que podria ser un carrer que no és residencial i que és alternatiu i que haurien de potenciar. Doncs en aquestes propostes pues, ens van demanar: escolta, poseu més reductors. Bueno, pues, escolta, escoltem, prenem nota. L'any passat a la reunió que vam fer a Sosa de Veïns vam quedar, i és el projecte que estem treballant del Pla de les Bruixes, que era la modificació que s'havia de fer en el pressupostos participatius, de refer tot el parc de les Bruixes, i ho estem treballant, i les properes setmanes es posarà en marxa una demanda que ens van fer precisament al barri de la Pau, de Riera Nova, que és el tema de les bosses de la poda. Val? La setmana que ve farem un asfalt de l'avinguda Vallvidrera i el carrer Verdaguer, des del carrer Font dels Casats fins a l'avinguda Collserola, i farem una adaptació de la parada de bus de l'MB3, que està al final, pràcticament a l'arribada, perquè la gent pugui creuar en aquella zona. Bueno, jo entenc que a vegades pues, això no s'explica, o no ho expliquem bé, o no posem en valor. I jo crec que hem de posar valor tot. A vegades n'hi ha coses que no ens agraden, i a vegades n'hi ha coses, bueno, pues, que creiem que s'han de posar més en valor. I aquest és el per què es fa aquesta ampliació de la vorera, per guanyar seguretat, sobretot, per pacificar i per garantir l'accessibilitat en aquest carrer.
1: Per tant, l'únic sentit serà, diguem, Passeig de la Pau, direcció Papiol, per entendre'ns, direcció oficina de l'Ajuntament, antiga
0: Lotó. Bueno, no. El sentit de circulació serà direcció Molins.
1: Sí. D'acord.
0: Val? Tu, la gent que vulgui anar cap a... que la majoria ja ho fa.
1: Sí.
0: Que molta gent, quan arriba al Passeig de la Pau, puja i se'n va pel carrer de dalt i fa el gir. Vull dir que no fa... Bueno, n'hi ha de tot, n'hi ha molta gent. Bueno, jo crec que al final

0: són canvis d'hàbits, hem fet el canvi de sentit de circulació del carrer Virolai, del Virolai, el carrer Esperanto.
1: Sí.
0: El carrer Esperanto, a la part del Virolai, era un carrer de doble sentit de circulació. És evident que n'hi haurà gent allà que ara diran, ostres, ara no puc fer el gir i baixar pel carrer Esperanto, ja, però bueno, hem aconseguit una cosa més que deia el Pla Local de Seguretat, insisteixo, aquestes mesures està el Pla Local de Discapacitats, són mesures que nosaltres ja ens anem adelantant de les propostes que estan fent, però en el Pla Local de Seguretat Viària, per exemple, ens deien, no, faci vostè aquesta modificació del Virolai, i l'hem fet, i en canvi el sentit de circulació i hem fet una actuació que jo crec que beneficia a l'entorn. Bueno, hi ha gent, evidentment, que potser no estarà d'acord, però tu has de prendre decisions, no? Perquè al final la nostra feina és primer fer complir normativa, evidentment, i després prendre decisions en la mesura de que ets tu el responsable de la mobilitat i de garantir que tothom tingui aquesta garantir aquesta mobilitat i aquesta accessibilitat.
1: Per tant, única direcció, direcció al centre Vila, per entendre'ns,
0: efectivament.
1: S'ampliarà voreres i això...
0: S'amplia vorera i es fa, si no recordo malament, una zona d'aparcaments al principi, no tot, perquè, insisteixo, hi ha un moment en què el carrer s'estreta, que és el que impideix fer aquest doble sentit de circulació.
1: D'acord. I això es comença aquesta setmana, doncs?
0: Sí, ara no tinc la data exacta, perquè, insisteixo, no és una obra que porto jo com a regidor, però sí, si no han començat ja, estan a punt.
1: Val, i a partir d'aquí, que tinc el mapa aquí davant, doncs s'ofereix l'alternativa, no?, de pas pels carrers que citava en Ramon, que deia que també eren molt, molt transitats, molt concorreguts. Ana Canalies... Bé,
0: Sí, no, vull dir, però pues... Molins de Rei té aquesta consideració, diguem-ne, no? És a dir, tu tens una sèrie de carrers que per arribar a alguns llocs n'hi ha alguns que no, que són absolutament residencials, i això passa molt, per exemple, a la zona Riera Nova i de més, n'hi ha d'altres que són molt utilitzats. Els carrers Esperanto, que és una zona absolutament residencial, amb vivendes unifamiliars, és un carrer que utilitza tothom que surt del barri i que baixa i es comunica cap a la zona esportiva municipal. Bueno, sí, hi ha moments en què aquestes coses venen alterades. Jo crec que l'alteració en el trànsit tampoc serà tan important, però, bueno, la veurem, no? És a dir, jo crec que si hi ha gent que considera que aquest és un recorregut que no pot fer, el modificarà, insisteixo, té la possibilitat de fer el recorregut per la zona de l'Avinguda Collserola.
1: En tot cas, el ja tenir habilitades les oficines, alguns serveis de l'Ajuntament, ha augmentat, diguem, la mobilitat en aquesta zona també a peu, doncs...
0: Bàsicament, al final hem de pensar...
1: Bé, també es va al cementiri, el tanatori, no?
0: Clar, no, és a dir, allà tens una circulació molt important de gent gran que va, i de gent que utilitza aquell espai per anar-hi evidentment al cementiri i al tanatori. Traslladar està a l'àrea de territori, aquesta setmana es traslladava a l'àrea de recursos humans, més endavant es traslladarà a informàtica, i a més està l'empresa municipal, vull dir que n'hi ha un increment, però perquè també n'hi ha ciutadans que van allà a fer les seves gestions.
1: Bé, doncs interessant, tindrem una trucada, però hi ha una pregunta que ve de... Bé, ens pregunten, heu iniciat una campanya, Miguel, contra les motos a la vorera. Diu, entenc que abans d'això heu fet un estudi del nombre de places a la vila i veient que n'hi ha poques, les heu creat. On són aquestes places de motos i quantes places hi ha a Molins de Rei?
0: Bueno, és interessant la pregunta, perquè per què no em pregunten quants vehicles tenim i quantes places noves d'aparcament hem creat per satisfer tota la demanda. No funciona així, això. No funciona així, no ens equivoquem. Nosaltres no hem de garantir l'aparcament de la moto. La moto ha de fer on trobar aparcament i aparcar. L'ordenança de convivència habilitada de Molins de Rei prohibeix expressament l'aparcament a les voreres. Però això és una cosa de fa 30 anys. No és una cosa que aquest govern se l'hagi inventat. Estem fent campanyes perquè tenim moltes queixes de veïns que ens diuen és que les motos aparquen a la vorera. I nosaltres, doncs, quan ens venen els veïns, doncs, l'altre dia, per exemple, estàvem a Riera Bonet. I a la reunió del barri de Riera Bonet, la gent deia és que per la nit els cotxes aparquen malament en determinats quals de vianants. Bueno, doncs, n'hi havia una política segurament de més permissivitat de que per la nit a lo millor allà doncs, no sancionaves, però si els veïns que venen a una reunió et demanen que això no sigui així, doncs ho fas. I en el tema de les motos, tres coses del mateix. Jo insisteixo, l'ordenança de convivència habilitada de Molins de Rei prohibeix aparcar a les voreres. Jo si vaig en cotxe i no trobo aparcament a l'Avinguda Barcelona, què faig? Espero que l'Ajuntament em pinti la plaça per poder aparcar? No, vaig a buscar aparcament on puc. Les motos han de fer el mateix. No perquè tinguin dos rodes i siguin més petites, tenen dret a ocupar un espai que no és el seu. Jo porto moto i jo sempre la deixo a on puc aparcar, on estan pintades. I, evidentment, pintar aparcament de motocicleta significa treure-li aparcament als cotxes. Bueno, doncs n'hi ha una sèrie d'aparcaments estratègics en determinats espais i s'aparquen. I si no pots aparcar allà, t'hauràs d'anar a alguna zona més a prop per poder aparcar. Però no és un tema aleatori. Insisteixo, per una, jo entenc la demanda, però hem fet una campanya primer d'informativa, d'explicar, escolti, aquí no pot aparcar. Bueno, si també li hem de dir on ha d'aparcar, doncs no sé, no acabarem mai. Escolta, és a dir, jo convido, hi ha zones que potser no estan a prop i que es pot aparcar amb la moto. Jo sempre aparco amb la moto i aparco bé i no tinc cap problema. Ah, després has de caminar. Bueno, potser el concepte és aquest. La moto no pot aparcar on vulgui, ni a les zones peatonals, ni a les voreres. Han d'anar allà on hi ha espais habilitats. I si estan plens, com li passa al cotxe, vas a un altre lloc i ho busques.
1: Però es tenen comptabilitzades les places totals?
0: Sí, jo no sé quantes. Sí. La preguntarem i la setmana que ve ja li direm a l'alcalde que vingui i ho expliqui. Al GIS de territori segur que estan comptabilitzades, o les aproximadament places, però que també és irreal, perquè què ens pensem? Què comptabilitzarem? Quantes motos tenim empadronades? Bueno, hi haurà gent que té aparcament soterrat. Quantes motos venen de fora? Pues ni idea. És a dir, no podem dimensionar aquesta realitat. Si no pots aparcar, et busques i dones la volta. És que no, jo intento ubicar. Què fa un cotxe? Molts, no? Aparquen damunt de la vorera o aparquen allà on poden. Però la majoria, doncs, busquen aparcament en condicions. Perdoneu, les motos han de fer el mateix. I nosaltres no som Barcelona, que Barcelona sí que ha emprès una campanya molt exhaustiva en què n'hi ha determinats carrers que està absolutament prohibit i el que fan és portar-se-les amb la grua. Bueno, nosaltres no hem arribat i ara el que hem fet és una campanya explicativa. Escolti, no, perquè després veus que per una altra banda, doncs com ens ha passat abans, no? N'hi ha altres veïns que diuen, escolti, és que les voreres, jo ahir per la nit una veïna em deia, ostres, que la moto està aquí al mig. Pues sí, pues vale. I el de la moto pensarà, bueno, la vorera és gran, pues la deixo aquí. Bueno, pues tots dos tenen la seva realitat. El que diu l'ordenança és el que diu.
1: La pregunta era del Nemo, perdó, Miguel, que era la segona part d'una primera pregunta que deia el següent. I per què no pacifiqueu l'entrada al poble per l'Avinguda de València? Cotxes a 80 km/h, sense pas de vianants a l'altura de la 14-13, sense estacionament de turismes ni motos. No podeu fer-hi alguna actuació? Diu, passos de vianants, reductors de velocitat, semàfor, diu, ens teniu oblidats, volem accions que també paguem IBI.
0: Sí, no, mira, és que puc coincidir, que segurament és una zona... Aquí tenim un problema, i és que està vinculat a tot el tema de l'accés del pont de la 340 antiga, no? Uh-huh. I en tots els accessos que el Ministeri ha de fer amb la rotonda d'accés a la 14-13, a la Ronda Nostra i demés. Però coincideixo en que aquella zona és molt millorable, però molt difícil d'atacar. Això és veritat, És a dir, heu de pensar que nosaltres en una discussió que tenim tant al Ministeri com a la Generalitat és que som el cul de sac de que quan les autopistes i l'autovia que va direcció cap a Barcelona es col·lapsa, doncs la gent entra per aquella zona d'allà i fa tot el recorregut de Verge al Pilar i se'n va cap al Pla. I això ho veiem cada matí pràcticament, no?, en els seus accessos. I això és que és veritat que es genera com una frontissa en aquella zona. I és una zona difícil d'actuar, que s'actuarà i que s'haurà d'urbanitzar més tard, i de fet n'hi ha l'avantprojecte que es va fer quan es va fer tot l'avantprojecte de la carretera, però que està en principi condicionat a tot aquest plantejament d'accessos per la 14-13.
1: Bé, doncs passen pràcticament 7 minuts de 11:15, pràcticament estem fent l'espai avui amb totes les preguntes que hem anat rebent aquestes últimes hores, i ara tenim una trucada que ha marcat el 9-3-6-6-8-6-1-6-1, que és el Josep Quesada. Què tal, Josep? Bon dia.
2: Bon dia, senyor Oriol.
1: Bon dia. T'escolta el regidor Miguel Zaragoza. Quina pregunta volies fer? Endavant.
2: Mira, tinc dos.
1: Vinga. Vale?
2: Una sé que no és competència seva, però bueno, te la diré igualment.
1: Molt bé.
0: Per això estem.
2: Primera, ja que és responsable de l'urbana, de seguretat i tot això, si podria ser, si a l'hora del col·legi, ja sé que no, posessin un guàrdia urbà a la sortida de la... de l'Estel, perquè...
1: de l'escola Estel, eh?
2: Sí.
1: Quin problema trobes tu?
2: Que el cotxe aparca sobre la cera i no puc passar. I, això... I a sobre els pares es reboten.
1: Tu comentes i els pares es reboten, eh?
2: Sí.
0: Sí, a més és que tens tota la raó. Vull dir, els pares... I saps perfectament si va a la Guàrdia Urbana, encara els pares et diran que tenen raó ells i que són 5 minuts i que tu t'has d'esperar per passar, oi? No? Aquest és el debat, eh? Sí, l'he viscut perquè he sigut pare de l'Estel i jo crec que els que hem pululat per aquella zona l'hem vist constantment i que no justifica aquests 5-10 minuts deixar-los. Nosaltres hem de potenciar la mobilitat sostenible, hem de potenciar que la gent vagi caminant, a portar els nens, que els nens facin recorreguts. Una de les coses que s'entra en són els camins escolars, tal, però bueno, hi ha una tendència, evidentment, sobretot a primera hora, de que passi això. M'agradaria tenir, ja sigui a través de la Guàrdia Urbana, ja sigui a través d'agents cívics, intentar a cada cruïlla de col·legi tenir, però no en tenim personal suficient per poder cobrir tots aquests accessos i anem als crítics. Heu de pensar que, i no és una excusa, però per exemple el tema del pont de la cadena, amb l'argument que he explicat abans, amb el nivell de trànsit que tenim en tota la zona del barri del Canal i Verge del Pilar, doncs és molt més prioritari perquè en tenim molt més problemes que en altres llocs. Això no vol dir que no ho fem, i en tot cas podem intentar fer alguna cosa puntual per fer conscienciació. Pren nota, ho parlaré amb el cap de la Guàrdia Urbana i mirarem a veure si podem, encara que sigui, fer una campanya de conscienciació a la gent d'això que tu comentes.
1: Val.
0: I la segona?
2: La segona, sé que no és competència teva, però al carrer on jo visc, des del divendres passat, no es veu ni un campanya netejant el carrer.
1: A veure, situem, Pepe, a Parri de l'Àngel, carrer Cristòfol Colom, eh?
2: Sí.
1: Val.
2: El problema que tinc és que m'estic recuperant d'una caiguda, d'una trencada de cadera i de fèmur, i ahir les boletes aquestes dels arbres trencaven molt.
0: Vale.
2: Solo dic una cosa.
0: Bueno, escolta, ho passem al servei, i mirem a veure si podem intensificar, ja li comentarem a la regidora i als tècnics a veure si en aquella zona podem intensificar, perquè és veritat que és una zona de plataners, no?
2: Em sembla que sí.
0: Sí.
2: No sé clar, el tipus d'arbre que és,
0: segurament. Però... Bueno, ho revisarem i ara que l'Oriol ens ha donat l'espai, doncs sí. Ja mirarem a veure si podem fer aquest reforç.
2: No, és que t'ho dic perquè si jo caig una
0: altra... No, si caus, d'un i dos genera un altre problema. Sí, pues, que està clar.
2: Un problema gros.
0: Intentarem a veure si podem fer alguna actuació extraordinària.
1: Josep, gràcies per trucar, doncs,
2: De res, a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé, records. Adéu. Doncs, en principi, ja, si hi ha alguna pregunta més, m'ho dieu, però de moment hem completat tota aquesta roda de preguntes que teníem. Veníem també encara d'uns dies on volíem acabar de valorar el ple que vam tenir tot just fa una setmana, Miguel. D'entrada, doncs, també, ja que estàvem a la granja, doncs, mira'ns, aquest punt important que teníem. Recordeu l'aprovació inicial de la modificació puntual del PGM a l'àmbit de la Riera del Molí, és a dir, a la zona de la Gravera, que va comptar, doncs, amb els vots a favor dels partits de l'equip de govern i tota l'oposició s'hi va abstenir. Quina valoració en faríeu des del govern, doncs, del debat del dijous passat?
0: Jo crec que hem de traslladar-nos al mandat anterior, no?, amb el debat, perquè ens equivocaríem si el debat el circumscrivim només al que vam fer com a aprovació inicial. El planejament dura anys. La modificació d'un planejament és complexa, i ha d'estar absolutament ben justificada i argumentada, perquè nosaltres aquí estem fent una transformació important d'una zona, i això no és una cosa d'avui per demà. Jo recordo el debat que vam tenir, perquè jo era el regidor d'Urbanisme, quan vam iniciar l'aprovació amb l'avanç que era una eina que no és obligatòria aprovar, i la vam fer. I era un document que ens permetia que tothom públicament pogués manifestar les seves opinions. I, de fet, només va haver-hi un grup polític i una entitat que van manifestar les seves objeccions. La resta els hi va semblar bé. I el que hem fet és, en aquest moment, és aquesta evolució de tot aquest tema, i que continuarà, no? Evolucionar i en la millora de l'espai. La resta de coses... hem escoltat, no? Pues que, bueno, que cadascú diu que ells no han canviat. Pues, jo li posaré un exemple de que jo he viscut personalment en debats. Que alguns que s'omplen ara la boca de la participació i d'escoltar a tothom, com es va produir el debat de les Llicorelles. I el debat de les Llicorelles, els partits que estàvem a l'oposició, entre altres nosaltres, perquè ens van enviar a l'oposició, ens van venir al govern, en aquell moment, Junts per Molins, Esquerra Republicana i la CUP, i ens van dir, aquest és el planejament que s'aprovarà a una comissió informativa. I nosaltres vam dir, bueno, però escolta, no n'hi ha modificació, això és el que s'aprova, no n'hi ha discussió, i aquell mateix document que es va aprovar en aquella comissió informativa, el regidor d'urbanisme era el Joan Ramon Casals, però has de recordar que als pocs mesos qui va entrar d'alcalde, i entenc que estava assabentat i estava en aquelles comissions informatives, era el senyor Ramon Sánchez, i és el que es va aprovar, i allà tenim. I escolto que és que les mides, bueno, no sé, jo, si només falta veure que allà on abans sembla que els hi semblava molt bé que tinguéssim una nau enorme de no sé quants metres alts, tal, no? Amb logística, sense assegurar-nos, perquè una de les demandes que nosaltres dèiem, hòstia, la mobilitat, el tal, no sé què, i amb tot i això els hi vam donar l'aval, però ens van negar a fer cap tipus. Llavors, arribem aquí i diuen, no, és que han parlat poc, ja, però parlat poc, però si vam fer aprovació d'abans. si aquest document està discutit des de... 2022, si no recordo malament, que jo com a regidor, que és més, jo el vas presentar a una comissió informativa i vam informar el tema i vam posposar l'aprovació del document fins al mes següent. Durant un mes vam estar parlant amb totes les grups de l'oposició i obrint totes les possibilitats per enriquir el document. Llavors, si hem tingut anys per enriquir el document i ningú ha participat, el que no pot ser és que ara vinguis i diguis no, jo sempre tinc la mateixa posició, no ens escolta la posició... Home, una mica de serietat. També fem potser una mica d'autocrítica. Nosaltres l'hem de fer, segur, sempre. Tot és millorable. Perquè jo crec que al final en què sí que jo crec que hem de coincidir és que tots el que volem és el millor per al nostre municipi. I nosaltres fem aquesta modificació davant el risc i el perill que teníem d'arribar a una expropiació milionària que portés a l'Ajuntament a una situació econòmica complexa. I fem aquesta modificació intentant buscar tot el consens possible per ubicar. Però això ha de ser viablement, econòmicament possible. A partir d'aquí, les consideracions, bueno, estan als matisos, i jo crec que, evidentment, tot és millorable.
1: A l'aprovació inicial i encara quedarà la provisional i la definitiva, no?
0: Efectivament. És un camí llarg, sí. Vull dir que nosaltres, efectivament, estem en el debat de la millora, dels usos, de quines coses es poden fer, quines no. Bueno, això és el que haurem de treballar, i insisteixo, queden molts mesos pel davant, i evident com tots els debats són millorables, però potser que fem una mica de recordatori d'on venim, Jo recordo els debats que teníem, i mira, és que a més va fer curiós, perquè en aquest procediment de quan vam fer l'abans, la regidora que estava era la Naroca. I la Naroca, si mirem d'hemeroteca, els debats que es produïen als plens amb determinats regidors sobre la comunicació i la informació que es donava en algunes matèries és força curiós, com la qual vull dir que tothom hauria de fer una mica d'autocrítica i dir on estava jo abans i ara què dic. No passa res, es fa, es diu, no, mira, és veritat, jo ara he canviat, estic a l'oposició, ho veig d'una altra manera. Bueno, doncs faci i digui, nosaltres estem al mateix lloc.
1: Doncs aquest era un dels punts importants, i després teníem alguns econòmics que ja es va explicar, però que s'ha aprovat per unanimitat la modificació del pressupost per destinar pràcticament 650.000 euros a la reforma del carrer Miquel Tort,
0: Sí, a més amb recursos propis, sense endeutament. Això pues, parla una mica de la situació econòmica de l'Ajuntament, que és nosaltres l'anem vigilant mensualment. Aquesta setmana sembla que hem tingut la bona notícia que el govern aprovarà el decret que ens transferirà més recursos de l'APT. Bueno, però nosaltres anem vigilant els nostres números, perquè és veritat que estem fent uns equilibris importants amb inversions importants a dins de la vila, no? I agraïm també, en això jo sóc el primer en dir-ho, tot i que nosaltres sempre ens hem demostrat amb aquesta mà estesa, la col·laboració de la resta de forces polítiques per entendre que nosaltres anem en aquest camí, i l'exemple clar va ser l'aprovació dels pressupostos municipals amb acords amb totes les forces polítiques, i amb només l'abstenció, però també amb acords amb Esquerra Republicana, no? I també amb Ara i amb el que és Junts, no? Vull dir que aquesta modificació que ens permetrà començar la licitació i que en els propers mesos ens agradaria pues, poder començar l'obra del carrer Miquel Tort, que ja en la zona del centre, no? Pues, ja ens acaba de fer ja un tancament més d'aquesta zona de prioritat dels vianants al centre.
1: Seria cap a la tardor?
0: Esperem, esperem, perquè estem ara haurem d'iniciar els plecs i treure la licitació i ens agradaria tenir-ho gestit després de l'estiu a poder iniciar l'adjudicació.
1: I després també es va aprovar la concertació del préstec de finançament del sector privat del pressupost, pel pressupost 2026 de 300, més de 381.000 euros.
0: Sí, que era la resta que no es va cobrir el préstec que ens donava la Diputació amb interessos. Això ja era una cosa que estava acordada, ja sabíem que ens desviaven perquè n'hi ha un màxim, això va per uns barems i ens quedaven aquests 300.000 euros de finançament i de fet ha guanyat la mateixa entitat bancària, sí, perquè les condicions econòmiques eren molt favorables.
1: Bé, aprofitem que tenim el Miguel també per actualitzar-nos pel que fa a les obres. Obres de la residència. En quin punt ens trobem?
0: En marxa, bueno, hem pogut veure que ja s'estan fent moviments i en breu ja es començarà a veure els moviments ja de terra i està tot en marxa, totes les feines prèvies de la residència. En breu també, en properes setmanes, en principi hauríem de començar les obres també del nou pavelló.
1: Sí.
0: I en breu també, perquè ja bueno, fa molt poquet hem rebut també per part d'ADIF la documentació necessària, doncs començarem a fer l'arranjament de la passarel·la de la via, que la tenim licitada, la tenim adjudicada, i cada mes, doncs, quan jo vaig a la informativa dic, bueno, ens falta un paper d'ADIF per donar-nos l'autorització, perquè heu de pensar que fem un arranjament dins de l'àmbit d'actuació d'ADIF i necessitem aquesta autorització. Sembla ser que ja ens ha arribat i suposo que les properes setmanes ja acabarem de tancar, que ja s'havien treballat a l'empresa, no? tot el que és l'arranjament d'aquesta passera.
1: Seria bàsicament arreglar el terra?
0: Tot, és adequació, perquè n'hi ha temes de robin, no? d'òxid, sí, i demés, i és posar al dia tot el tema de seguretat de la passera.
1: Molt bé. I pel que fa al pavelló, doncs, també...
0: Les properes setmanes ja està tot adjudicat, ja està la direcció d'obra i estem més penses de l'aprovació del pla d'obres, de salut, no? I de prevenció, i també en breu ja començaran.
1: Molt bé, doncs aquestes són les novetats pel que fa a les obres que tenim en marxa. A tot això també i a nivell econòmic, Miguel, ahir es presentava, que ja ho coneixeu de fa dies, no? Però l'estudi de l'impacte econòmic de la Fira de la Candelera, que s'ha actualitzat perquè les últimes dades venien del 2013, no?
0: Sí.
1: De fa 12-13 anys.
0: Efectivament, jo crec que segurament a lo millor amb la crisi de, com jo crec que ho va explicar l'alcalde de la premsa i tal, amb la crisi de Rodalies,
1: sí,
0: això ens ha afectat i nosaltres ho hem notat, no? Perquè quan tenim les xifres de la gent que ve es veu clarament que Rodalies ha baixat l'afluència davant els dubtes de la gent de si arribaria o no, i és veritat que s'ha incrementat molt, i això ho hem detectat amb l'elaboració del PAMUS, l'increment de usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat que fa aquest recorregut de la gent, no? Però bueno, jo crec que són dades bones. Evidentment hem d'analitzar les millores que haurem d'introduir en futures edicions i els canvis que es produiran en futures edicions, perquè evidentment el municipi va canviant i s'han d'anar modificant, doncs com ja es va fer la modificació de l'ampliació cap al barri de la Granja. I bueno, jo crec que està bé, no? I saber una mica quin és l'impacte, no? 12 milions d'euros en 3 dies és 12,3, no? Si no, sí, normalment és un impacte econòmic molt important per a un municipi com nosaltres, i diu molt de la feina que s'ha fet durant aquests anys per la Fira de la Candelera.
1: El 2013 llavors va ser de 7 milions i mig. Sí que explicava, però, en Jordi Bacarial ahir, no?, que s'ha de tenir en compte la inflació d'aquests anys i, a més, també el context de crisi econòmica del 2013. Però en tot cas sí que hi ha diferències substancials, eh?
0: També la fira ha canviat molt, no?
1: Sí.
0: Menys expositors, si no recordo malament, perquè després de la Covid es van reduir substancialment i les dinàmiques han canviat molt. Però jo crec que tenir un punt de partida i de veure on estem i quin és el seu impacte sempre va bé, també perquè això és el que fa motivar a que la gent que vol participar a la fira vegi això com un escaparat, no? Que ho vegi com un mostrador de la seva feina, no? I que puguin venir a fer, evidentment, el seu negoci.
1: Parlava el Miguel de les visites als barris. Crec que ja podem anunciar, segueixen el dilluns, oi?
0: Sí, no recordo quin és
1: el... Ara, el barri del Canal. Sí.
0: Efectivament, el barri del Canal.
1: El dilluns a 7:45 del vespre.
0: Efectivament, això ja ho vam fer l'any passat. Anem explicant una mica el contingut dels pressupostos, escoltant a la gent les seves queixes, les coses que ens van proposant i les coses que hem fet en referència d'un any a l'altre, no?, sobre les seves propostes, o les que no, i per què no les podem fer. I la veritat és que escoltar sempre va bé. Jo crec que... I per això deia, i és d'agrair, nosaltres quan tenim els jovens, encara que diguin coses que potser no compartim, però tenir interlocutors és molt més fàcil, no? Perquè et posen a la palestra coses que potser tu no les veus d'aquesta manera, però te les expliquen, no? I com les veuen ells, eh? I t'ajuden a millorar, no? I jo crec que nosaltres el que necessitem sempre és tenir interlocutors vàlids que ens permetin poder exposar el que pensem, el com veiem nosaltres, i ells igual, no? I amb això és una mica el que fem. Es va fer a la granja, que s'ha constituït una nova associació, i, bueno, jo crec que nosaltres, en aquesta línia, l'altre dia ens van venir veïns del pont de la cadena al ple, i com l'alcalde ja els hi va demanar. És una llàstima que no es constitueixin en associació de veïns, però tenim contacte amb ells, i tenir un contacte amb ells ens permet intentar millorar la nostra relació amb el veïnat i amb les seves demandes, i veure quines són les coses, doncs, com el que ens demanava, no? Hòstia, que ara fa dies que no es neteja aquesta zona. Bueno, doncs, jo crec que al final són coses que absolutament normals, i no veure-les com un extrem, sinó coses que poden passar i que s'han de millorar.
1: Per cert, quedant-nos al barri del Canal, per Pont de la Cadena, que ho comentàvem l'altre dia amb l'article de la Samar, per una banda aquesta la floració que va creixent, i he parlat d'aquests desperfectes que arreglareu en breu, juny, juliol, i algú em preguntava, això ho haurà d'assumir l'Ajuntament, el cost d'aquests desperfectes?
0: No, això ho fa l'obra que tenim contractada amb l'AMB, que és la que ho fa, val? Que és la que va fer també la primera fase, vale? És a dir, que pues, aquests desperfectes... I clar, quan el desperfecte és produït d'un mal ús de l'espai, evidentment, te l'has de menjar tu, perquè és un mal ús de l'espai. Si el desperfecte es produeix d'una mala execució de l'obra, aleshores l'ha d'assumir. I en aquest cas, doncs, els tècnics no sé si han considerat, no estic segur, però crec que no han considerat que sigui una mala execució de l'obra, sinó que segurament el problema és que es va fer un mal ús, perquè jo recordo, ara no sé si va ser la fira o quin dia, que jo m'he trobat ja amb l'obra acabada un tràiler dins del Parc Pont de la Cadena, un tràiler. Doncs clar, quan tu tens un espai com aquell en el que fiques un trailer que no està preparat perquè n'hi hagi el trailer, el senyor pues, no sabia on ficar-se, es va ficar allà, pues, és evident que es produeixen desperfectes que no són aixecables, no, a l'obra, no? Sinó que tu has d'actuar, i com ara farem aquesta tercera fase, entre cometes, des lo de la guingueta i una millora dels jocs infantils de la zona del Pan de la Cadena, que començaran les properes setmanes, que aquesta és una de les altres obres, però que la fa l'AMB, pues, s'aprofitarà per fer l'arranjament d'aquests desperfectes.
1: La guingueta s'ubicarà allà on hi ha aquest, per entendre's, com un petit escenari.
0: Al costat, sí, enganxada una mica més al carrer Verge del Pilar. En banda Verge del Pilar.
1: Banda Verge del Pilar, vale.
0: Banda Verge del Pilar, no banda Canal de la Infanta, sí.
1: D'acord, i això ho veurem, diguem, en el...
0: Les proves ja està adjudicat. Suposo que faran el replanteig, però, insisteixo, és una obra que fa l'AMB.
1: Sí.
0: I va la modificació d'aquesta guingueta, no?, d'un quiosc, no?, per entendre's, un baret,
1: sí,
0: que tindrà un ús en aquella zona, amb una petita terra placeta i es fan la millora d'actuacions de llocs infantils.
1: Habilitada, diguem, per tot l'any, eh?
0: Sí. No, aquesta és la idea. En paral·lel, nosaltres estem fent els plecs per fer la concessió de la guingueta.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs això és el que passarà els propers mesos, setmanes, al Parc Pont de la Cadena, Barri del Canal. Insistim, veïns i veïnes del Barri del Canal, teniu aquesta cita doncs, a 7:45 el dilluns, per si voleu fer qualsevol aportació, que segur que sí, a la reunió de presentació del pressupost amb l'equip de govern. Doncs ho deixarem aquí. Avui preguntes a l'alcalde amb el regidor Miguel Zaragoza. Moltes gràcies, Miguel.
0: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
1: I que acabi d'anar bé la setmana.
0: Igualment.
1: Que vagi bé. Anem a escoltar el Ginestar. Amb ells arribem a les 11, fem una pausa i de seguida tornem per parlar del canvi de junta Qualivet Grup Coral i la resta de continguts del programa. Vinga. Aquest

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Mentre USTEC defensa el sí, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i de fet mantenen les mobilitzacions amb noves vagues avui convocades a Ponent i al Pirineu. De fet, anem ara fins a Tàrrega, on té lloc la manifestació d'aquest territori. Allà hi tenim el nostre company l'Oriol Gordillo. Oriol, com va tot plegat? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs des de fa tot just 10 minuts i contra tot pronòstic, prop de 200 mestres i professors tallen una de les sortides de Tàrrega cap a l'autovia A2. Prop de 200 mestres i professors s'han mobilitzat aquest matí a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada al sector educatiu. La protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de trens. Des d'on els manifestants han iniciat una marxa lenta fins a la rotonda d'accés més propera a l'A2. Una de les principals portes d'entrada del municipi, que ha estat blocada gairebé 3/4 d'hora. Amb música reivindicativa, pancartes i proclames de Niubó dimissió, els convocants denuncien la sobrecàrrega laboral, la manca de recursos i l'augment de les necessitats educatives als centres. Els sindicats asseguren que el malestar és generalitzat i reclamen més inversió, reducció de ràtios i estabilitat per al personal docent. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical i Emili Llorente de CGT.
3: Com a intersindical hem apostat per demanar el vot al no, perquè entenem doncs, que aquest preacord, tot i que té alguns avenços, evidentment, no és suficient per al pla de xoc que necessita l'educació en aquest país.
4: Des de CGT tenim clar que aquest preacord no soluciona l'emergència educativa del país i, per tant, també tenim clar que no firmarem i que continuarem la mobilització.
2: D'aquí tot just una hora, a les 12 del migdia, estarem atents a la resposta in situ i a la reacció d'aquesta munió de mestres i professors al preacord que han de tancar govern i sindicats majoritaris.
1: Així és, Oriol, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Catalunya concentra precisament el gruix de l'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. I el ple del Parlament acull avui el debat de la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra i també els comuns. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Passen 3 minuts a les 11.
6: Informació local.
5: El SEM comença un nou cicle de nits musicals al Botànic. En aquest cas, enguany, els concerts es faran al pati de Can Ametller, no es pot anar a Collserola, i el Jardí Botànic doncs, està en plena Collserola. Per les restriccions de la pesta porcina, s'ha hagut de canviar la ubicació dels concerts. Se'n faran dos aquest mes de juny i dos al mes de juliol. I comencen aquest divendres, primer concert amb Namina and the Barbarians, obertura de portes al pati de Can Ametller a les 8 del vespre. Us podeu dur al sopar, si voleu, hi haurà taules i cadires, i el concert començarà a 9:45 de la nit. El preu de l'entrada és de 17 euros, pels socis del SEM 12 euros i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Dissabte a la tarda, els timbalers del Camell organitzen la Tremolinada, la segona trobada de percussió. Hi participaran 9 colles més, es farà a la tarda. A 6:45 hi haurà cercavila pel centre de la població i després a la plaça de la Llibertat, a 7:45, es faran els lluïments de les colles. A 9:15 hi haurà bingo musical i també s'instal·larà una barra amb entrepans i beguda i a partir de les 11 de la nit, música, animació amb el DJ Chibi. Recordem que a Can Ametller, des d'ahir la tarda que es va inaugurar, hi ha una exposició amb quadres de Miguel Soro. Són 30 quadres de gran format. El tema és el Tour de França. L'exposició s'emmarca en els actes Vivim el Tour, activitats prèvies al pas del Tour de França per la vila. Proper 5 de juliol passaran per la carretera. Doncs aquesta exposició amb quadres, amb imatges del Tour de França, dels seus ciclistes, que es pot veure a Can Ametller fins al 5 de juliol. L'horari és de dimecres a dissabte a les tardes i els diumenges al matí a Can Ametller. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la Lozano del carrer Verdaguer, 68.

0: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
3: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
2: Ah, sí?
3: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
2: Així tot va més de pressa.
3: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
2: Molt bé.
4: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
6: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
5: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
6: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
5: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
6: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
1: Els divendres, faves tendres.

0: demanen la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba,
2: no,
1: i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 11 del matí, 8 minuts, continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 4 de juny, última hora del programa, on us volem explicar d'entrada que hi ha hagut canvis a la junta de Qualibet Group Coral, de fet ja fa alguns mesos, però avui ho volem comentar. La setmana passada parlàvem del relleu, de canvis també a la junta del Club Natació Molins de Rei, per tant, època de moviments a diverses entitats de la vila. En aquest cas us hem d'explicar que el Jordi Castells és el nou president de Qualibet Group Coral, des de fa alguns mesos, rellevant d'aquesta manera la Núria Garriga i Pujol, que ha estat la presidenta els darrers 10 anys. I hem dit, convidem-los els dos i comentem la jugada tot plegat. I això és el que farem tot seguit. Què tal, Núria Garriga? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Acostis una mica més al micro, si no...
1: D'acord.
0: No t'escoltaran, clar, aviam.
1: Jo a la ràdio no vinc cada dia.
0: T'has desentrenat ara ja, com que no ets presidenta. Jordi Castells, bon dia, eh?
2: Hola, bon dia.
0: Benvinguts i benvingudes.
2: Gràcies.
0: A veure, això ens hem de situar al mes de gener, no?, que hi va haver l'assemblea. És correcte?
1: Sí, cada mes de gener
0: l'assemblea
1: ordinària.
0: Però aquí tocava, doncs, canvi i renovació de junta?
1: Sí, de fet, l'any passat jo ja vaig plantejar la voluntat de plegar i em van dir, no, queda't un any més. I llavors vam convèncer el Jordi que estigués un any així,
0: sí,
1: per fer una mica
0: de relleu,
1: una mica més tranquil.
0: Molt bé.
1: I com que ja estava pactat, doncs així ho vam fer.
0: És a dir, que només hi ha hagut moviment a la presidència o heu renovat també altres càrrecs,
1: no,
0: Jordi?
1: No, en aquest cas només la presidència.
0: Només s'ha mogut el...
2: Sí, la junta continua la mateixa,
0: sí.
2: I només vam fer el canvi de la presidència, sí, però ja estava... Jo ja havia començat a intervenir una mica i al seu costat per anar aprenent, diguem, els mecanismes d'una entitat,
0: sí.
2: I llavors el gener ho vam fer efectiu a l'assemblea.
0: Es va fer efectiu. Sí. Doncs aprofitem. 10 anys han estat, Núria?
1: Sí, 10 anys molt,
0: doncs anem
1: molt
0: a fer balanç.
1: Molt actius.
0: Quin balanç en faria la presidenta sortint d'aquests 10 anys?
1: Mira, dos directors. El primer, el Xavier García Cardona, i després l'Albert Santiago. Molts concerts, molta feina, una pandèmia que vam estar fent activitat durant tota la pandèmia, cada setmana, per no perdre el lligam amb tots els cantaires i no perdre l'activitat. Complicat, perquè fer-ho així online és complicat, però ho vam fer. I no vam perdre ni una persona del cor, vull dir que el resultat va anar molt bé. I a partir d'aquí, doncs, buscar després un lloc per assajar, que tinguéssim espai, que complíssim els protocols, fent-ho al món gimnàs d'una escola, pelant-nos de fred, però cantant i contents, amb bufandes i el que calgués per allà, i després ja vam passar al SEM, que era un espai una mica més gran que l'Escola de Música, i finalment doncs ja vam tornar al nostre espai. Però molt contents, la veritat. I també hi ha hagut la celebració del 40è aniversari, que vam fer un concert íntim on vam convidar exdirectors i excantaires, i després vam fer el concert gros, per dir-ho d'alguna manera, que va ser la missa de la coronació de Mozart, que va ser un gran concert amb una gran resposta de públic per part de la gent de Molins de Rei. I a partir d'aquí, doncs, anar fent. Després d'aquesta celebració hi va haver el canvi de director, va entrar l'Albert Santiago, i amb ell, doncs, tampoc hem parat,
0: perquè no parat.
1: Hem fet grans projectes com... que era la
0: flauta màgica?
2: La flauta
1: abans
2: màgica.
1: De la flauta màgica.
2: Requiem de Fore.
1: El Requiem de Fore. I vam fer la
2: Passió segons Sant Joan.
1: La Passió segons Sant Joan.
2: De Bach.
1: De Bach, van venir actrius, van venir solistes de primer nivell,
0: sí.
1: Ho vam fer amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, un gran concert a l'Església, que va ser, a més, l'estrena de l'obra, que va rodar després per altres espais. I no parem. Com diu ell, la flauta màgica, amb tres concerts l'any passat al Teatre de Sarrià, que si no hi heu estat mai, aneu-hi perquè val molt la pena. És un teatret molt bonic i el tenim aquí a tocar de casa, i de tant en tant fan programació d'òperes. I l'any passat vam tenir la sort de ser-hi. I bueno, és que últimament hem fet tres concerts al Palau de la Música.
0: Bé.
1: Un el vam fer amb el Xavier García Cardona i ara n'hem fet dos més, i la setmana que ve, Jordi, en tenim un altre, no?
2: Encara un altre, sí.
1: Divendres, sí. Una altra vegada al Palau de la Música, i no parem. Estem molt, molt contents.
0: Per tant, bona salut ara mateix de Quolibet Grup Coral,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè sempre havíem fet els concerts tradicionals de
2: Festa
1: Nadal,
2: Major.
1: Festa Major i Sant Jordi, i a més la cantada de Nadal és al carrer i la cantada a la Llar d'Avis, però és que ara anem a Barcelona, anem per tot Catalunya, vam començar l'any passat la novena, la continuem aquest any, no sé quants concerts, em sembla que...
2: En portem 5 ja.
1: En portem 5, en farem un...
2: 2 més.
1: No?
2: Sí, 2 més n'hem de fer, sí. Un ara el 20 de juny i un altre el 4 d'octubre a Manresa.
1: Això, el 20 de juny sí, sí. És a prop de Reus.
2: Sí, a prop de Reus.
1: I l'altre ja ens n'anem a Manresa i no parem. Llàstima que el concert de Molins del Rei de la novena ha quedat penjat. No sabem ben bé per què, no sé si perquè el Foment s'ha posat una mica de perfil. No sé, el Foment els hi hem de dir que també és una entitat del poble, que ens hauria d'ajudar una miqueta més, però en aquesta ocasió...
0: I no
1: ha
0: sigut
1: ocasió,
0: així aquesta vegada?
1: No ho sé.
2: No, en realitat, a veure, la novena aquesta, la novena que anem girant per tot Catalunya, és una novena, diguem, molt complicada, perquè té una gran quantitat de músics, una gran quantitat de cantaires, i és molt car. És un espectacle molt car perquè mou moltíssima gent. Llavors, és clar, nosaltres estem acostumats a pressupostos, diguem, assequibles, no? Però aquest pressupost en concret era molt, molt elevat. I llavors, és clar, al final no ha acabat de sortir, diguem, tot el que feia falta per poder-la portar aquí. Per raons molt diverses feien falta rebre subvencions de moltes bandes i, clar, era massa un joc gairebé de caramboles de poder aconseguir els diners per poder la portar, i al final doncs no ha estat possible.
1: Bueno,
0: a veure,
1: necessitàvem una mica més d'implicació de segons qui.
0: I no
1: ha estat així. Mm. Ell, com que... Jo, com que
0: és
1: ja
0: més
1: he políticament plegat,
0: correcte.
1: Exacte, jo com que ja he plegat, puc dir les coses pel seu nom,
0: doncs,
1: i ell, com que comences més prudent.
0: Ell que assumeix el càrrec, Jordi, doncs, però amb com encares aquest repte a la presidència de l'entitat?
2: Ah, no, nosaltres de moment la nostra idea és la continuïtat, perquè ara ho comentàvem justament amb la Núria aquí a fora quan estàvem arribant, amb l'Albert Santiago, amb el nou director, diguem, hem tingut un impuls que ens ha portat fora de Molins i que també potser ja ens agradava també, no? Perquè, esclar, som una coral del poble i, per tant, doncs, a dins del poble ja hi participem. Però potser ens faltava una mica aquest impuls fora del poble, perquè llavors el reconeixement també es fa més extensiu, no? I per nosaltres és un orgull, diguem, poder estar hores i hores assajant, i que després allò tingui un resultat. No? Normalment, la dinàmica normal d'una coral és que assaja un repertori i arriba el dia del concert, fas un concert i ja està, no? I amb un sol concert ja acabes de resoldre tot de mesos d'assaig per poder-lo preparar. Però en aquest cas, ara, diguem, hem tingut la sort que el repertori que ara portem, que és un repertori bastant ampli, amb el Forer, amb els cors d'òpera que vam fer la setmana passada a Sant Cugat, amb la novena, etc., doncs ens permet, diguem, tenir una diversificació que ens pot portar a molts llocs, perquè podem oferir a llocs que ens demanen per poder anar a cantar, podem oferir un repertori molt divers, diguem, en funció de les necessitats de cada lloc, no? I justament era un pas que costa molt de fer, perquè costa molt de sortir del poble, perquè normalment acabes tancat, diguem, dintre de les muralles del teu poble, però un cop fas el salt, diguem, és una alegria diferent, diguem, no? Perquè és clar, tot allò que estàs preparant durant mesos i mesos i mesos, veus que té una repercussió. Amb la novena, per exemple, està passant. No havíem fet mai, que jo sàpiga, perquè jo fa poc temps relativament que estic a Quolibet, que fa molt poc temps, però que jo sàpiga, mai havíem fet, com ara farem, 7 concerts de la novena diguem, aprofitant el repertori, és a dir, els assajos, poder fer 7 concerts diversificats per tot arreu d'un mateix espectacle. Perquè normalment d'això, d'un concert, doncs el repeteixes màxim una vegada més i ja està, eh? Però ara, diguem, tenim la possibilitat aquesta de portar-lo, clar, hem anat a cantar a Lleida, hem anat a cantar a Vilassar, hem anat a cantar a molts llocs, i això ens permet, clar, obrir-nos molt més, com a cor també.
1: I el Palau de la Música.
2: I el Palau de la Música, que ja gairebé estem abonats, perquè ja hi hem anat en molt poc temps. Clar, jo quan vaig entrar fa 3 anys només a la Coral...
3: Fa 3 anys, ara?
2: Fa 3, sí, amb l'Albert... Sí, em sembla que ara el gener va fer 3 anys ara que vaig començar. No m'havia imaginat mai. Ja he cantat 4 vegades al Palau de la Música, o sigui que sembla que no, però... la cosa, diguem, està prenent una dimensió molt important, no? I llavors a nosaltres ens satisfà molt, mantenint, és clar, el nostre vincle amb Molins, perquè això és així, però poder-lo diversificar, diguem, cap a molts altres llocs i poder portar, diguem, la nostra actuació a on sigui.
3: Molt bé. Quants membres sou ara de la Qualibet?
1: Una mica més de 30. El que cal dir sobre això, que està molt bé que ho preguntis, sobre els cantaires, és que precisament perquè estem fent repertori molt exigent i molt atractiu, això també fa que hi hagi cantaires d'altres cors que vinguin a donar-nos suport a nosaltres.
3: De reforç.
1: Però no només de reforç, sinó que venen de reforç i alguns, com que veuen la manera de treballar nostra i el bon rotllo, perquè en aquest moment la veritat és que el cor hi ha molt bon rotllo, doncs es queden. Alguns havien vingut només per una peça i s'acaben quedant i en aquest moment ja formen part de la plantilla. No ho vull dir en uns termes molt exagerats, però sí que hi ha casos puntuals i estem molt contents perquè són gent que venen d'altres cors. Doncs uns han cantat a l'Orfeo Català, els altres en aquest moment estan cantant a l'Orfeo Gracienc i també a Qualibet. I són, bueno, són persones que fa molts anys que canten i quan veuen que es poden fer una novena o poden fer una flauta màgica, doncs diuen, ah, sí, Molins de Rei i tal, doncs vénen, perquè no tenen, vull dir, no els costa res desplaçar-se i poder venir a cantar i la veritat és que estem
2: sí,
1: contents.
2: Sí, és perquè... que gràcies al repertori ha anat molt bé això de fer aquests repertoris, perquè, clar, deixes de fer repertoris, podríem dir així, repertoris tradicionals de les corals, és a dir, aquests repertoris doncs, de música catalana, o ara s'està posant de moda, que he vist moltes corals que canten adaptacions de grups dels anys 80 o dels anys 90, no? I en anglès, perquè sembla que ara està de moda això, perquè he vist hi ha molts concerts que són repertoris d'aquests, però nosaltres, diguem, amb aquest conjunt de peces que tenim, que són més clàssiques, hi ha tot un grup de cantaires que van de reforços normalment allà on els demanen, perquè són gent que canten molt bé i que tenen disponibilitat, i llavors nosaltres ens ha anat molt bé justament oferir-los aquest repertori tan clàssic, podríem dir, no? Clar, tenim Beethoven, hem tingut Mozart, tenim Bach, tenim els grans compositors de tots els temps, no? I tota aquesta gent doncs li ha fet gràcia quedar-se i per això ara doncs els tenim gairebé en plantilla, perquè
1: alguns ja són plantilla. Vull dir que ja hem fet el pas, que això està molt bé, perquè d'alguna manera et reforça de dir, doncs, ho estem fent bé, no? Estem contents. I a més ens ho passem bé, perquè cada 2x3 tenim un concert, eh? No parem.
3: Això queda clar.
1: Està molt bé.
3: Els assajos que els seguiu fent un cop a la setmana?
1: Sí.
3: Els fem.
1: Dimecres.
3: Dimecres. Sí. Per tant, ahir vau tenir assaig.
1: Exacte. Sí.
3: Molt bé. Sí. Al local del SEM...
1: Sí. En aquest moment estem al local del SEM perquè el que és l'escola de música se'ns ha fet una mica petit,
3: sí.
1: Però no volem perdre l'escola de música, ja veurem com ho fem, perquè una potser ens ha quedat petit i l'altra hem hagut de canviar de dia i com que canviem de dia llavors ja està ocupat per un altre cor perquè hi ha gospel o hi ha una altra cosa, però vaja, estem

0: L'hem compensat una mica amb això dels reforços, però encara i així sempre fan falta nous cantaires perquè allò s'ha de renovar també, i s'ha d'anar ampliant.
1: Per tant, ara el més immediat heu dit un vol, un concert el dia 20?
0: Sí, ara tenim el dia, sí, el dia 12 fem
1: el 12?
0: Una...
2: El dia 12 fem, ens han demanat per anar a reforçar una un concert amb una col·laboració al Palau de la Música amb la Coral Càrmina,
1: sí?
2: Que no s'hi ha apuntat tot el cor, però s'hi ha apuntat la majoria del cor. Em sembla que som 18 que anem a fer aquest reforç amb la Coral Càrmina amb un concert al Palau de la Música, que és divendres que ve.
0: És el 12, és divendres que ve. Em sembla que és un homenatge a Victòria dels Àngels,
2: exacte,
0: potser, una cosa
2: un homenatge a Victòria dels Àngels. Sí. I després ja ve el concert a prop de Reus, el dia 20 de juny. I després ens anem a l'octubre, que tenim
0: 4 d'octubre a Manresa.
2: L'últim concert de la novena...
1: Vol dir que no hi haurà concert de festa major aquí a Molins de Rei?
0: Sí, nosaltres preparem un concert de festa major, això és...
2: Havia de ser la novena, havia de ser la novena.
1: Ai, sí, però sí. Què ha passat, Núria?
2: No, ja ho he explicat, ja ho he explicat.
1: Sí, però si no és la novena es farà una alternativa, diguem,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: no, no?
2: Sí, sí, hi haurà una alternativa.
1: Una proposta?
2: Sí, sí,
0: sí. Sí, nosaltres els concerts de festa major i el concert de Nadal els mantenim igual. Sí. Això, estiguem on estiguem i fem el que fem, perquè això ja forma part, diguem, del nostre tarannà, diguem, de tenir un concert de Nadal i un concert de festa major. Havia de ser la novena i al final no podrà ser, però ja prepararem un altre concert també espectacular que estem preparant també per fer...
1: Normalment a la sala gòtica també a l'església heu fet...
2: Sí, la sala gòtica m'he deixat de comentar que durant aquests 10 anys es va fer un cicle de cant coral a la gòtica, que va tenir 5 edicions i ara s'ha deixat de fer, però que estem molt contents perquè vam portar grups molt bons, vull dir, vam portar GAC, que és grup d'amics de cant, grup d'amics que canten GAC, però que van deixar tothom bocabadat perquè són gent molt bona, per posar un exemple, eh? I després d'aquests anys també voldria destacar la col·laboració amb altres entitats del poble, que això també ho tenim molt en el nostre ADN, que hem convidat Pas a Pas, hem convidat els joves surrealistes de la grupa, hem convidat els gegants ens van convidar a nosaltres, bueno, sempre hi ha molta voluntat d'això, de fer xarxa i de treballar amb les entitats de Molins de Rei. He posat tots aquests exemples i n'hi ha algun més, eh?
1: Però, molt bé. I amb l'Albert Santiago, per tant, hi ha contracte fins indefinit o què?
2: Bueno, per part nostra és indefinit.
1: Sempre.
2: Ell ja veurà que fins on arriba, però hem de dir, Jordi, que està molt content.
0: Jo crec que ell està molt il·lusionat. De fet, després de cada concert no para de felicitar-nos i d'agrair-nos l'esforç, i està molt content, i nosaltres també estem molt contents amb ell. I llavors, és clar, si hi ha un matrimoni ben avingut, doncs això tot anar durant fins que arriba un moment que algú potser es cansi, no?, que potser l'Albert tingui altres projectes o nosaltres vulguem prendre una altra direcció, però això de moment, vaja, no, ni es planteja, perquè amb els 3 anys que portem amb ell, de moment ens va molt bé, i ell també s'implica molt i treballem molt conjuntament, i per tant, doncs, és un matrimoni ben avingut.
2: A més, ell dirigeix altres cors, i quan ens convida a participar en aquests grans projectes, doncs ens tria a nosaltres i estem contents. Llavors, també ell, els directors amb un cor van estirant, i tot el que tu dones, doncs és el que dona el concert, per dir-ho d'una manera molt fàcil, no? I quan tens un bon director, la coral va pujant de nivell i tothom està content, i l'esforç d'anar cap aquí, cap allà, perquè no deixa de ser un esforç, vas a cantar aquí, vas a cantar allà, vas a cantar allò altre, bueno, doncs ara ja comencem a anar amb autocar, perquè bé, és la manera més fàcil de desplaçar-nos fins al Baix Camp amb autocar.
1: Home, sí, amb l'afegitó que vosaltres sou la part institucional, no?
2: Exacte.
1: Núria, ara Jordi, en aquest cas amb la presidència.
0: Bueno, som la cara, diguem, però en fi, som els gestors,
1: representant,
0: diguem,
1: un col·lectiu, correcte.
0: Sí, som els gestors. Sí, perquè...
2: Bé, però la feina de la Junta també s'ha de valorar, eh?
1: Sí.
2: Perquè junta i director, quan lliguen, tenen molta...
1: Van a la una...
2: Tenen molta força.
1: Voleu que repassem la resta de la junta? Ens en recordarem dels noms o què?
2: El Jordi.

0: veure, Jordi, vinga, va.
1: Sí,
0: ara mateix la Junta que presideix el Jordi Castells Cambrai.
2: Sí, sí, com a secretària la...
1: Sí, l'Imma Falcó, la secretària, sí, que ja ho era amb la...
0: Amb la Núria.
2: Sí. Sí. Té dues tresoreres, la titular... Sí.
0: Dues?
2: Dues.
1: Sí, la Martirio Spin i la Lourdes Sánchez. Sí.
0: Vol dir que remeneu molts calés o...?
2: No, però és no, que hi ha feina.
0: O que n'hi hagi, home, hi hagi
2: s'ha
0: quatre
2: preparar,
0: ulls.
2: S'ha de preparar la subvenció quan toca, que no, no es
0: sí,
2: pot perdre.
0: Evidentment.
2: S'han sí, de portar les quotes, sí, perquè és, una, és un dia a dia que,
0: sí, sí,
2: que
0: les sí, quotes claríssim,
2: s'han, s'han
1: no,
2: d'anar
1: i a més
2: fent.
1: Cada vegada es mouen més diners per... Clar, com més espectacles fas, com més treballes, doncs més diners es mouen, clar. Perquè no és el mateix fer dos o tres concerts a l'any que fer-ne 20, no? És molt,
0: claríssim,
1: molt diferent, sí.
2: Bueno, i has de gestionar el director, perquè els directors... Abans, no, quan jo vaig començar a cantar, que en tenia 15, fa molts anys, el segle passat, els directors no cobraven, però ara cobren, i a més cobren d'una manera...
0: Sí, sí.
2: Amb papers, amb, perquè amb... ha de ser així. Llavors, això també té una feina.
0: Això ha canviat, també.
2: Ah, ha canviat molt.
1: Molt bé, tenim també la,
0: veure, si
1: la Gisela...
0: Gisela.
1: Gisela, que s'ha encarregat bàsicament de les comunicacions, de l'apartat de comunicació.
2: Sí, Gisela Docón.
1: Sí, la Gisela Docón. Sí, després el Jaume Ronyoni.
2: Que està com a vocal.
1: Sí, com a vocal. I em sembla que ja està, no? Ja... Jo diria que ja està, que som tota la Junta.
0: Això vol dir que us trobeu molt sovint, també, la Junta?
1: Ens anem trobant, sí, sí, clar.
0: Més enllà dels, diguem, de l'horari d'assaig.
1: Sí, perquè hem d'organitzar i preparar coses.
0: Clar,
1: i així,
0: logísticament, i llavors, gestió...
1: Sí, sí, sí, sí. I llavors... hi ha molta feina de preparació. Un concert porta molta feina, encara que sembli que és només anar a un lloc i cantar i ja està, no. Hi ha molta feina, sobretot de preparació, i a més l'has de fer molt anticipadament, i no sempre els llocs on vas responen amb tot el que, amb tot el que faria falta o amb totes les necessitats, llavors tu també ho has de preveure, i hi ha feina. I després, és clar, constantment ara, ja dic, com que tenim, diguem, aquesta projecció nacional, diguem, per tot Catalunya, doncs, és clar, també ens arriben ofertes de llocs que volen que anem a cantar, però llavors hem de demanar també quines condicions, nosaltres posem les nostres condicions, etc. Llavors no totes surten, de vegades n'hi ha que estan a les beceroles, n'hi ha que estan ja en forma embrionària una miqueta més avançades, però clar, són coses que a més no en pots parlar perquè, és clar, fins que no estan una mica decidides, doncs no pots parlar-ne, però hi ha moltes coses que constantment van sortint i llavors aquestes coses, clar, s'han de resoldre a la Junta, sí. I normalment nosaltres, com que això ens avenim molt, que la Núria ho ha dit, que la coral ens avenim molt, doncs tant la Junta com després si hem de fer prendre decisions assembleàries, diguem, amb tota la resta de la coral, doncs normalment ja es veu que tothom va molt a la una i que tothom està molt, molt pel cas.
2: Molt bé. Aquestes coses s'han cuidat una mica i, sí, i ara estem molt contents, vaja. Mm. Sí,
1: sí, sí, satisfets, sí, tots, jo, sí, crec que sí, que ja anem a cantar amb ganes, sí, i si algun dimecres no podem anar a cantar, la gent doncs queda així com, ostres, ens falta alguna cosa aquesta setmana, no? Perquè és com aquell punt de la setmana que saps que és el dia que anem a cantar i que ens avenim molt.
0: Tot i que potser acabeu tard a la nit, no? O què?
1: Sí.
2: Bueno, ja se sap, ja
0: sí,
2: se sap. A veure, ara assagem. Ara, abans has dit quin dia, doncs dimecres.
0: Dimecres,
2: a quina,
0: sí,
2: hora? Doncs de 9 a un quart de 12.
0: Ui, Déu-n'hi-do.
2: És molt tard, però, bueno, anys enrere jo torno un any. Sí. Abans era de 10 a 12
0: ui,
2: a la
0: tant,
2: nit.
0: Sí,
2: de 10
0: sí,
2: a 12
0: sí,
2: a la
0: això,
2: nit.
0: Això, molt. El
2: clar,
0: teatre també.
2: El teatre clar, també, clar.
0: Els assajos i s'allargaven fins a quarts d'una.
1: Clar, i a més hi ha molta gent que treballa, o que cantaires, sí, que treballen, que clar, si ho féssim abans tampoc podrien
0: clar,
1: venir, llavors
0: sí,
1: hem
0: sí,
1: de fer un horari ja una mica...
0: Sí. Sí.
1: Hi ha altres llocs que ho fan una mica més d'hora i així, però nosaltres ja tenim establert de fer-ho a les 9, perquè és l'hora que tothom, i encara hi ha gent que arriba de treballar,
2: sí,
1: alguns arriben
2: encara
1: a misses dites.
2: Encara hi ha algú que arriba una mica tard.
1: Sí, sí.
2: A veure, no, això... L'horari és aquest, però si un dia en una assemblea es planteja d'avançar mitja hora l'horari, doncs potser a la llarga acabarem... perquè tot avança.
0: Tot,
2: no,
0: sí,
2: hi
0: sí,
2: res,
0: sí,
2: no hi ha res que
1: immutable,
2: sigui...
1: Exacte. No hi ha res immutable.
2: Però l'horari és aquest.
0: Sí, sí.
2: I a més ens ve gent de... En aquest moment ens ve gent de Barcelona, de Sant,
1: sí,
2: Feliu de Llobregat, mm-hmm, de Sant Just, i gent de fora. Vull dir que, mm-hmm, que aquests
1: sí, sí,
2: encara arriben una mica més tard,
1: sí, clar,
2: a casa.
1: Pobres, han de fer el viatge després.
0: Sí, sí. Anirem tancant. Alguna coseta més que vulgueu afegir?
2: Res. No, que si algú té ganes de cantar i participar en aquests projectes, doncs que s'adreci a nosaltres a través de les xarxes o venint un dimecres allà al vespre al sí. SEM i ja quedarem perquè puguin fer una prova de so o el que sigui.
0: Molt bé.
2: Oberts perquè estem molt contents de la feina que fem.
0: Ha
2: i jo estic
0: clar,
2: molt
0: això,
2: contenta
0: eh?
2: Del relleu.
0: Que bé,
2: Jordi
0: que bé.
2: Ho fa molt bé.
1: I jo molt content tot... que m'hagi passat ja tanta feina feta i tanta,
2: bueno,
1: tanta,
2: estem,
1: tanta
2: estem
1: història.
2: En un bon moment.
1: Estem en bon moment.
0: Doncs molt bé, en Jordi Castells Cambrai, que és el nou president des de fa, com dèiem, des del mes de gener, de Qualibé Grup Coral en substitució de la Núria Garriga i Pujol. Moltes gràcies, Núria. Gràcies, Jordi.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera, eh? Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Passen 4 minuts de 2:15.

0: 5 minuts per sobre 11:45. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Anem a parlar del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, com fem cada 15 dies, i d'un tema força interessant que es celebrarà justament demà a les 7 de la tarda. Anem cap a Begues avui per parlar del cicle Els Divendres Història. I és que aquest divendres, aquest cicle, celebra una jornada de festa, de celebració, de les 100 conferències. Han arribat ja a les 100 conferències. I avui ens acompanya al telèfon el Manel Edo, que és el president del col·lectiu per la investigació de la prehistòria i l'arqueologia del Garraf Urdal, per parlar de tot plegat. Doncs vinga, Manel, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, què tal? Bé.
0: Molt bé.
1: Treballant en aquests moments.
0: Perfecte. Doncs escolta, d'entrada, explica'ns, per situar-nos, qui sou i què feu, doncs, en aquest col·lectiu per la investigació de la prehistòria i l'arqueologia del Garraf Urdal.
1: Bueno, nosaltres fa gairebé 50 anys que estem treballant en el que és la prehistòria i l'arqueologia del Garraf Urdal. Som el grup que va començar les excavacions a les mines neolítiques de Can Tintorer, de Gavà.
0: Sí.
1: També vam començar amb la cova de Can Sadurní i actualment pues, estem radicats a Begues. I quan vam fer els 30 anys d'excavacions i investigació, doncs vam decidir que no solament excavar i investigar, sinó també difondre. Difondre
0: sí.
1: Des d'un punt de vista pues, de poder retornar a la societat el que la societat ens ha concedit, és a dir, la possibilitat d'estudiar-ho i adquirir un coneixement que hem de traspassar.
0: Uh-huh.
1: A partir d'aquí, doncs, hem anat creant coses, hem anat treballant, la cova de Can Saloni s'ha convertit en un parc, perquè hi ha hagut pues, una cessió per part de la propietat de 2,5 hectàrees de terreny. Això ha fet doncs, que poquet a poquet s'està fent visites a la cova, s'estan visitant les escoles, i una altra de les situacions en les que hem pensat o vam pensar que havíem de fer aquest retorn era amb la... Bueno, també aquí va pensar que nosaltres estem treballant en projectes d'investigació, que aquests projectes són quadriennals i l'arqueologia s'ha convertit en una ciència multidisciplinària, no? I llavors nosaltres tenim 64 especialistes
0: uh-huh.
1: i una en el projecte, no? Una de les coses per saber, per estar sempre una mica al dia de tot, és que els especialistes es vagin passant i et vagin explicant què és el que estan fent.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí, naixent d'aquí, uh-huh. Vam crear això, els Divendres d'Història.
0: Molt bé.
1: Els Divendres d'Història és un cicle de conferències sobre prehistòria i història del Garraf, del massís del Garraf,
0: sí.
1: No de la comarca del Garraf.
0: Sí.
1: El massís del Garraf entenem com és una extensió molt més gran que la comarca del Garraf. I la idea és doncs, conèixer, per una banda, tots els especialistes el que estan fent, un a un, i també els especialistes dels altres equips que hi ha en el territori, no? I doncs, d'aquesta manera, tots entre tots anem coneixent la situació que anem trobant a nivell històric i d'adquisició de coneixement. L'altra cosa és que, a més això ho hem aprofitat per fer-ho, per traslladar-ho també al públic. I la veritat és que, a poc a poc, doncs hem anat aconseguint que una població com és Begues, de 7.000 habitants,
0: sí.
1: Doncs nosaltres reunim cada mes entre 25 i 30 persones en aquestes conferències.
0: Molt bé.
1: I això, ja n'han fet 100.
0: Molt bé. Escolta, explica'ns doncs com la xerrada de demà, doncs, que promet també ser interessant, amb el títol Els fenicis a Catalunya,
1: Sí. Aquesta xerrada teòricament no hauria de fer-se perquè clar, és Els fenicis a Catalunya, no Els fenicis al Garraf.
0: Clar.
1: Però hem aprofitat una situació per poder-la fer, perquè la veritat és que és molt interessant la xerrada, perquè el que tota la vida s'està parlant de que els fenicis no han arribat a Catalunya, quan la realitat sembla ser que a poc va donant que això no és així, que sí que han arribat, no? Llavors, resulta que en una de les coves de Vegas, la cova de Can Figueres,
0: sí,
1: doncs ens han aparegut unes àmfores fenícies,
0: uh-huh,
1: i una lena oculada fenícia, i que són fenícies, no púniques, és a dir, el món dels fenícies és un món doble, el món dels fenícies de Líban, de Tiro, d'això,
0: sí,
1: i el món dels púnics, que són els de Cartago.
0: Uh-huh. No?
1: Una cosa és del segle 7, 6, l'altra cosa és del segle 3, 4. Aleshores, doncs, resulta que la cova de Can Figueres, les coses que han sortit han sigut fenícies del 7-6, i és l'única cova a tot Catalunya que n'hi ha aparegut material d'aquest estil. I jugant amb això, doncs parlarem dels fenicis i de tot el treball que s'està fent en aquests moments a tota la zona del Delta l'Ebre i el Montsià, sobre els poblats fenicis.
0: Molt bé.
1: Treballant-se.
0: I això, hi intervindrà en David García, de la Universitat de Barcelona?
1: Sí, exacte. Això ho farà el diputat David García Robert.
0: I també, com que arribeu a aquesta efemèride, també em sembla que fareu altres coses, no?, a banda de la xerrada.
1: Bueno, farem una mica
0: reconeixement,
1: sí. Una mica d'opció, exacte, a totes les entitats, o sigui, però el Centre d'Estudis Comarcals,
0: sí,
1: el Centre d'Estudis Regatans, la Universitat de Barcelona, la Generalitat, Diputació, Ajuntament, Consell Comarcal, estaran presents, i farem també, doncs, un homenatge a tots els conferenciants que han fet possibles aquestes 100 conferències.
0: Sí.
1: Penseu que les conferències han estat sempre gratuïtes, cap,
0: sí,
1: conferència no ha cobrat res. Ahir els hi farem un petit obsequi, que perquè no sigui tan avorrit de 75 o 80 persones que puguin ser mereixedores d'aquest obsequi, passar-los per la conferència, o sigui, pel teatre que estem,
0: sí,
1: un darrere l'altre, això és molt avorrit, doncs ho farem una altra cosa. Simbòlicament farem l'entrega d'aquest obsequi a les famílies de dos conferenciants que han traspassat durant els seus últims anys,
0: uh-huh,
1: en Josep Campmany, que també és membre del Centre d'Estudis Comarcals, era membre i havia apostat per al Centre d'Estudis Comarcals, com per al Centre d'Estudis de Gavà, i la Concepció Castellana, que és antropòloga i que era membre del CIPAC i que fa un any també ens va deixar, i que, bueno, havia treballat extraordinàriament bé en el tema de les necròpolis de Can Sadurní, perquè Can Sadurní té una cosa, i és que té 5 moments diferents, 5 necròpolis diferents, 5 moments diferents en els que ja s'utilitza la cova per enterrar-hi els morts, que no són enterrats, que són dipositats, però bueno, i etcètera, vamos. I després aprofitarem al final, pues, per fer una mica de beure una mica de cervesa encantada, la cervesa neolítica de Vegas, de beure cava de la cova de Can Sadurní, del masí de Can Sadurní, dels,
0: sí,
1: mateixos, fet en els mateixos camps que s'ha fet l'ordi, que es va fer l'ordi per fer la cervesa, que en aquest moment és la més antiga d'Europa.
0: Uh-huh. Molt bé. Tot això ho fareu al Teatre Goula, al Centre Cívic del Roure de Vegas, eh?
1: Sí,
0: molt bé.
1: Serà a les 7 de la tarda.
0: A les 7 de la tarda de demà divendres. I em sembla que quedarà pel setembre, i amb això acabem, no? Que feu els 10 anys, en aquest cas, de l'inici de les conferències,
1: exacte,
0: oi?
1: Exacte. Això, fixa't que hi ha un... Les conferències es fan cada mes.
0: Sí.
1: No hi ha vacances. En canvi, fem 100 i,
0: sí,
1: i començarem els 10 anys.
0: Sí.
1: I s'ha degut al període que de la pandèmia, que això sí que no vam poder fer durant 6 o 7 mesos. Hi ha 6 o 7 conferències de decalatge per culpa,
0: sí,
1: d'això. Però bueno, sí, començarem els 10 anys,
0: uh-huh,
1: d'aquestes conferències, que d'alguna manera, doncs, és un format petit, però és un format petit però de qualitat.
0: Molt bé, doncs escolta, Manel, enhorabona per aquesta tasca i en tot cas que vagi molt bé demà també aquesta xerrada de celebració de les 100 conferències dels divendres Història del col·lectiu per la investigació de la prehistòria i l'arqueologia del Garraf Bordal. Manel Edo, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies.
0: Un plaer, que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia i bona hora. Ja veieu que aquí a la comarca doncs, tenim també moltes propostes interessants i en aquest cas avui ens ha portat a Begues. Ara mateix són 12:15. La recta final del programa dels dijous, ja sabeu que la dediquem a viatjar, amb la maleta a la mà, amb el company periodista i guia turístic, el Josep Ferrer, que la setmana passada ens va portar cap a aquesta zona del sud d'Itàlia amb una primera part i ens quedava aquesta segona part que farem ara mateix, amb aquesta píndola que ens ha deixat. Què tal, Josep? Bon dia.
2: Bon dia, Oriol, i bon dia als oients de l'Espai amb la maleta a la mà. Seguim per la Puglia. La setmana passada, si recordeu, parlàvem del nord. Ho fèiem amb el Carlo, el guia que em va acompanyar durant 3 dies. Vam parlar de Bari, vam parlar de Matera, vam parlar d'Alberobello, vam parlar de la zona dels pobles blancs que vam poder visitar. Ara ens trobem a la part del sud de la Puglia. En concret, us estem parlant des de la població d'Otranto, de cara al mar, i ens acompanya la Nàdia, que és la guia que ens farà la visita de la part sud de la Puglia. Nàdia, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Estamos en un lugar maravilloso, hoy con sol, sí. Contemplando el mar Adriático.
3: Fantástico, ese mar Adriático que justamente termina aquí, o sea, el mar Adriático y el Jónico se juntan y se besan y se abrazan justo en Otranto, que es la ciudad oriental, más oriental de Italia.
2: ¿Qué tiene Otranto, aparte de ese lugar geográfico importante?
3: Otranto, con el acento en la O, tiene ese lugar por dentro de historia, de arte, realmente muy atrás en el tiempo. Ya tenemos una pequeña basílica bizantina con frescos del siglo 9 y 10, una catedral de periodo románico del siglo 11 y con por dentro un tesoro mosaico en el piso del siglo 12, impresionante realmente, que todo el mundo llega aquí por visitar. Y una muralla muy imponente, sobre todo un castillo catalán aragonés, que es realmente muy imponente, muy bonito para ver, por la gente visitar, con la historia y el mar, sobre todo.
2: Deixa'm que, Oriol, que expliqui una cosa, perquè els guies, quan expliquen la història de la Puglia, parlen dels aragonesos. Nosaltres hem estudiat i sabem la corona catalano-aragonesa, i això ens sorprèn. Però, clar, aquí la història que els ha arribat, la història que els han ensenyat, és que aquí són els aragonesos, i per això, doncs, la Nàdia, perquè havíem parlat d'això fa una estona, ha volgut matitzar catalano-aragonesa. Però, en realitat, si venim aquí, que no ens sorprèn, prengui, perquè per ells la història que expliquen és la que saben, la que els ha arribat, és que aquí van estar els aragonesos. Dicho esto, a mí lo que me sorprende es el de la catedral, el mosaico. ¿Cómo se ha podido mantener desde el siglo XII hasta ahora?
3: No sabemos, no lo sabemos. Los romanos decían que los mosaicos estaban construidos por ser pisados, con certeza. Pero claro que aquí el problema es el mar tan cerca, y entonces puede dar muchos problemas de humedad y de resulta por la fundación. Y entonces es realmente una joya y que tenemos un pequeño tesoro que todavía se mantiene, el siglo XII, y es impresionante. Son más de 600.000 teselas de piedra caliza y de 52 metros de largura desde la puerta hacia el ábside. Es una cosa realmente impresionante y nos da el testimonio de lo que el hombre en ese momento podía leer con certeza y ver. Imagínense qué podían ver los ojos de ese hombre en ese momento de la historia.
2: Sens dubte, si veniu a Otranto, a banda de poder passejar, gaudir de les platges, perquè són unes platges meravelloses, amb aquesta aigua que jo estic veient ara mateix totalment transparent, cristal·lina, doncs sobretot entreu a la catedral per veure aquest mosaic. I d'aquí uns minuts ens anirem cap a Lecce, anirem cap a una de les capitals de la Puglia, la ciutat del barroco, no, Lecce?
3: Lecce es con certeza la pequeña joya barroca que tenemos aquí en el sur de la Puglia, no el sur de Italia, en un área territorial que se llama Salento, la tierra de los mares. Entonces Lecce, que es muy pequeña, pero esconde maravillas. Es una ciudad que ahora tiene cara barroca, con muchos de esos edificios que nos llamamos palazzi, que fueron construidos entre el 1500 y 1700, pero sobre todo ese escenario, ese palco escénico del barroco leccese, que tiene su denominación porque por causa de la piedra, del material, que es una piedra que se extrae en la cantera cerca de Lecce, y ese movimiento artístico que en esa área tan cerca al oriente, tan cerca a la Grecia, siempre recibió esa influencia enorme, impactante, de todas esas fortalezas, esas cerebros que trabajaron y creaban aquí, esa vivacidad de los artistas que se reflejan en las piedras.
2: Y seguramente todas las iglesias que hay, porque Italia, unas cosas que caracteriza a Italia son la cantidad de iglesias que hay, seguramente la que más nos sorprenderá de Lecce es la de Santa Croce, ¿no?
3: La Basílica de la Santa Cruz, que con certeza es la primera cosa que sale en el Google, si o se buscar el barroco y Lecce, sobre todo el rosetón de la Basílica de la Santa Cruz, porque tiene una fachada que habla. La parte inferior, que fue empezada en mitad de 1500, y la parte superior terminada en mitad del 1600, entonces 100 años por hacer esa fachada, pero es una maravilla porque nos habla de muchísima cosa, hay muchísima simbología ahí por enfrente, y la gente se queda realmente a boca abierta ahí mirando a todas esas maravillas en piedra. Es un carnaval perenne.
2: Siempre me gusta, ya lo hicimos con Carlos, introducir algún evento gastronómico. Ay, y aquí en Lecce tenemos que tomar el café
3: leccese, o sea, ese café que para nosotros salentinos, o sea, nosotros que vivimos en esa última parte de Puglia, nosotros lo llamamos el café in ghiaccio con latte di mandorla, pero ahora se conoce más como leccese, o sea, como la ciudad de Lecce, y está hecho con un pequeño parte de extracto de almendra, que no es licor y no es leche, es un extracto de almendra que se utiliza en esa área, hielo por dentro bien grande y un espresso encima. Entonces esa es una bebida que nosotros tomamos casi el año todo, pero sobre todo durante la primavera y el verano.
2: Entonces ya sabes, café leche, eso también huele de pena. Vamos
3: pasticho.
2: A... Y el pasticho, cuéntanos esto,
3: el pasticho es otro de esa comida típica, es nuestro street food dulce, es masa quebrada por dentro, relleno de crema pastelera, sí, y una maravilla, y ese aquí realmente es muy friable, como la ciudad, muy dulce, como la ciudad de Lecce.
2: Doncs ja sabeu, Lecce també en el vostre itinerari per la Puglia. Me gustaría acabar en el sur, ya en Galípoli. Para mí Galípoli, yo siempre digo que es el actual Emiratos Árabes, porque en su día fue muy importante por el tema del aceite, ¿no?
3: Claro, Gallipoli fue muy, muy, muy importante y muy rica en cuanto a ciudad, en cuanto a economía, en el periodo del 1700-1800, por causa de ese comercio, producción y comercio del aceite por la iluminación. Era un aceite tan puro que se trabajaba en la barriga de la ciudad, en los lugares subterráneos de la ciudadita de Lecce, en todos ese, ¿cómo se llaman? Almacenes subterráneos, frantoi ipogei en italiano, donde se trabajaban esas aceitonas, y el aceite que salía por la iluminación era tan puro que desde Gallipoli salían los barcos por el comercio en todo el Mediterráneo, en Inglaterra por la iluminación de las calles y en San Pietroburgo, porque era un aceite tan puro que no hacía humo por dentro de las catedrales.
2: Y aparte Gallipoli es precioso, ¿no?
3: Muy
2: y hay unas
3: linda,
2: puestas de sol.
3: Muy lindo, claro. Y así, y ahí tomar vino, porque en Puglia es vino, sobre todo en esa región, en esa parte de Puglia, Negramaro. No solamente primitivo, sino Negramaro. Y mirar a la puesta del sol, que es lindo. El jónico, ya ahí.
2: Ahí es jónico, sí.
3: Ahí es jónico.
2: De hecho, te iba a preguntar por Santa María de Leuca, que, a ver, has dicho que otros donde se unen, pero allí hay un faro.
3: Claro.
2: Cuéntanos un poco esto.
3: Y entonces Leuca es el punto más al sur de Puglia, es justo la última puntita ahí, y hay un farol que es del final de 1800, que es segundo solamente a la linterna de Génova en Italia, y tiene un alcance de 16 luces con un alcance de 50 kilómetros, y es el punto más al sur de Puglia. Y ahí en Leuca la gente le gusta contar que ahí es que los dos mares, el Jónico y el Adriático, se encuentran, se abrazan poéticamente, y el imaginario del hombre es verdad. Es una imagen muy, muy linda. Pero sabemos que geográficamente, exactamente, el Adriático termina en Otranto, donde estamos nosotros ahora.
2: Y una de las cosas que podemos hacer allí en Leuca es también, pues es un paseo en barco, claro. Y vamos a ver unas cuevas, ¿no?
3: Claro, los paseos en barco en Leuca tienen su fascino porque tienen realmente historia para contar claramente, pero también podemos hacer viaje en la historia, también prehistoria, porque ahí tenemos esas cuevas donde fueron encontrados restos de sea hombres y animales prehistóricos. Entonces es una parte con ese tipo de imagen de turismo muy importante, de tradición muy importante en las ciudaditas de Leuca. Y también por causa de la naturaleza, que hace toda esa maravilla gracias al carsismo.
2: Sí, a la erosión.
3: A la erosión del viento, del mar. Entonces crea esas cuevas que son muy, muy lindas y pintorescas.
2: Per tant, també excursió obligada, agafar un vaixell i una excursió. Vamos a acabar ya. Y acabaremos con un cantante italiano de la Puglia, Domenico Modugno. Oriol, Roger, no sé si això serà un atracament, però a veure si podem acabar aquesta secció d'avui amb la famosa Volare del
3: claro.
2: Domenico Modugno. ¿Dónde nació? Cuéntanos un poco, para acabar ya, el pueblo de Domenico Modugno.
3: Domenico Modugno nació en las ciudaditas de Polignano a Mare, que también es una ciudad muy, muy linda y preciosa en el mar, con cuevas maravillosas y una vista que es la más icónica de Puglia toda, que ya desde más de 30 años es uno de los destinos más, más conocido de Puglia.
2: De hecho, nosotros acabaremos el viaje en Polignano Mare.
3: Y con certeza usted tiene que hacer foto bajo esa estatua donde hay ese Domenico Modugno con los brazos abiertos a recoger la gente y cantar ahí ese refrán de esa canción. ¿Lo vamos a hacer juntos?
2: Yo no sé si voy a poder. Va a llover si lo hacemos.
3: Lo voy a hacer yo.

0: Doncs, Oriol, i els nostres oients, penso que és una excel·lent manera d'acabar aquest viatge. Volare, volare, seguirem volant, seguirem descobrint nous destins amb la maleta a la mà. Nadia, muchas gracias, gracias por tu ustedes. Sapiencia, por atendernos.
1: No, gracias a ustedes, muchas gracias.
0: I Oriol, ens trobem la propera setmana amb més aventures, amb més viatges, amb la maleta a la mà. Adeu, bon dia. Oh.

Doncs mireu, amb aquest regust d'Itàlia, tanquem el bon dia i bona hora d'aquest dijous, la millor manera segurament per tancar el programa. Gràcies, Josep, per la feinada, com sempre, i gràcies als oients per fer-nos confiança un dia més. Ara us deixem amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia. Després tenim la remissió del programa L'Economia de Butxaca, el programa Cairós, i a la una la remissió de l'Etapa Reira i la resta de programes d'aquesta casa fins a la una de la matinada. Gaudiu d'aquest dijous, alerta amb la pluja, i nosaltres hi tornem demà, si us sembla bé, a les 8 del matí. Que vagi molt bé. Som-hi.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. L'Ajuntament ha presentat l'estudi d'impacte econòmic de la fira. 12,3 milions d'euros és el volum de negoci que es calcula que es va fer l'última edició de la fira. A banda d'aquesta qüestió, també avui hem conegut l'opinió, la visió d'usuàries de la clínica a la Granja, que reclamen una zona de parc en aquest barri i rebutgen l'espai per a gossos que s'ha creat just darrere de la clínica. Avui recordem que hi ha una conferència de l'Aula d'Extensió Universitària, hem parlat amb el ponent, també destaquem el canvi a la presidència de Quolibet Grup Coral i la Festa de la Cirera, que es durà a terme aquest cap de setmana com a dies grossos. Ja fa un parell de dies que ha començat aquest cap de setmana els dies centrals de la Festa de la Cirera a Torrelles de Llobregat. En esports, fem el balanç de la temporada amb el president del club d'handbol Molins. Doncs aquests són els continguts informatius d'avui dijous 4 de juny. Comencem.

0: Comencem amb la previsió del temps. Ara està força tapat. Hi ha 25 graus de temperatura a l'exterior de la ràdio. El meteoròleg Jordi Miralles ens explica el temps que ha de fer avui i els propers dies. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Canvi de temps de cara a les properes hores amb un augment de la nuvolositat que ens portarà a precipitacions a partir de mitja tarda i ben bé fins a la mitjanit. I estones aquestes pluges amb molins poden caure amb una mica d'intensitat. Aquestes pluges seran més fortes cap a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu. No ens afecta tant a nosaltres, però sí que a estones la pluja ja de primeres hores del vespre podria arribar a ser una mica forta. Això fins la mitjanit, perquè a partir de les hores els núvols han d'anar marxant i a poc s'aniria aclarint el cel. Demà una jornada amb alguns núvols al matí, però cada vegada més clarianes i amb més fresca, sobretot a primeres hores del matí. Les temperatures diurnes demà aniran una mica en funció del sol. Si tenim una mica més de núvols, quedaran un pèl més baixes i sobre el sol tindran tendència a pujar.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, en principi a aquesta hora hi ha normalitat i la farmàcia de guàrdia avui és la Lozano, del carrer Verdaguer 68. La fira té un impacte econòmic de 12,3 milions d'euros. És una xifra superior a l'últim estudi que es va fer el 2013 i s'ha dut a terme en concret a l'última edició de la fira, la 175a, que a més ha tingut menys afluència de públic i ha tingut aquest impacte de 12,3 milions d'euros. Això vol dir que es va generar una xifra de negoci de 12,3 milions. L'empresa encarregada de l'estudi va ser la fira des del divendres a la tarda fins diumenge al vespre i va fer entrevistes a passejants i a firaires. A partir d'aquí s'ha fet una estimació de l'impacte econòmic. Tots els espais firals, els expositors, menys automoció, van generar 5 milions d'euros i el sector de l'automòbil 2 milions més. També ha tingut un impacte en el comerç local. Es calcula que de 4 milions d'euros, el que seria el comerç, botigues, bars i restaurants. L'últim estudi, com dèiem, es va fer el 2013 i llavors l'impacte va ser de 7 milions i mig d'euros. Jordi Becaria, economista de l'empresa que ha fet l'estudi, destaca la millora en el resultat.
2: Evidentment, ja és un salt endavant, com es pot copsar en termes numèrics. Cal matisar aquí que hi ha un efecte que... Hi ha dues circumstàncies que hem de tenir en compte. La primera, que durant aquests anys hi ha hagut una inflació. Per tant, hi ha hagut un augment de preus. Si a dia d'avui haguéssim fet l'estudi d'impacte d'aquella edició, en veritat la xifra no seria 7 milions i mig, sinó que seria de 9 milions 600. Per tant, inclús amb la inflació estem una miqueta per sobre del que va passar el 2013. L'altra circumstància que també explica el 2013 és que hem de recordar també que era un període de crisi.
0: L'estudi també reflecteix que a l'última edició hi va haver 230.600 persones que van estar al recinte firal, menys, com dèiem, que l'anterior estudi del 2013. La meitat de les persones són de Molins de Rei i la resta visitants, sobretot, de poblacions de la Rodalia, Sant Feliu, el Papiol, Sant Vicenç, Barcelona, l'Hospitalet, Sant Boi o d'altres, i amb major menor, amb menys quantitat de persones que ens visiten, que venen de municipis que no són del nostre entorn més immediat. La xifra global, com dèiem, d'aquest impacte econòmic, d'aquest volum de negoci que ha generat l'última edició de la fira, és de 12,3 milions d'euros. Usuàries de la clínica reclamen una zona de parc a la granja i rebutgen l'espai per a gossos que s'ha creat just darrere de l'equipament. Amb l'inici de les obres a la residència, l'Ajuntament ha hagut de traslladar a una altra ubicació l'espai de joc per a gossos que hi havia i s'ha habilitat en una nova zona, just entre la clínica i l'autopista, en tot el terreny que hi ha a l'entorn de la clínica. A Ràdio Molins de Rei hem rebut les queixes i demandes de dues usuàries de la clínica i d'una de les treballadores del centre de dia. Aquesta treballadora ha explicat que ja fa 10 anys que va presentar una recollida de firmes a l'Ajuntament per demanar que es fes una zona verda just en aquest espai, però que no s'ha arribat a tirar mai endavant, i ara el que hi ha és una zona de lleure per gossos. El que reclamen és tenir un espai de parc, una zona verda, per poder sortir a prendre l'aire o a passejar. Escoltem a una de les usuàries de la clínica.
3: Que s'hauria de fer un parc perquè la gent gran pogués sortir fins i tot a prendre el sol o, bueno, el que sigui necessari. I, en canvi, fan un pipicant que, bueno, que no creiem que sigui massa oportú.
0: Aquest espai no és exactament un pipicant, és una àrea de lleure, una zona de lleure per a gossos regulada en horaris. El regidor d'Urbanisme, Obres i Llicència i Llicències, Miguel Zaragoza, en resposta a aquesta petició, ha dit que aquest no és l'espai idoni, segons l'Ajuntament, per la ubicació que té i perquè la granja, el barri de la Granja, està ben dotat amb diverses zones de parc. Miguel Zaragoza.
4: D'entrada, que aquell no és el lloc per ficar un parc, perquè si algú considera que ficar un parc amb les condicions que pot tenir la Sèquia del Molí o la Rambla de la Granja o l'interior que tenim al mateix barri de la Granja, és que està ple de parcs i de zones infantils a un minut de la clínica. És un espai d'esbarjo de gossos que té una limitació horària i que té el mateix dret d'utilització que tenen altres espais. Hem tingut que fer aquesta reubicació que estava just darrere de l'actual CAP, que no han tingut queixes, que ha funcionat bé i que està en una zona, creiem que és l'òptima per poder ubicar aquest espai. La resta del barri té molts equipaments.
0: Les usuàries també demanaven, per exemple, una zona de gimnàs i el regidor ha contestat que la granja té suficients zones verdes, en concret tres parcs infantils i una zona, justament una zona d'aparells de gimnàstica a la Rambla de la Granja i, com hem sentit, considera que el barri està ben dotat en aquest sentit i que aquesta zona a tocar de l'autopista doncs no és la zona ideal. Avui hi ha una conferència de l'Aula d'Extensió Universitària. Es parlarà de Giacomo Puccini, l'última figura de l'òpera clàssica. I en parlarà Joan Vives Bellalta, que és professor d'Història de la Música i divulgador musical. El ponent farà una reflexió sobre la figura de Puccini i com mostrarà com ell és la síntesi de l'òpera italiana que va començar al 1600. A la seva intervenció donarà a conèixer elements de la seva carrera professional, també aspectes més personals de la seva vida, i ho farà amb l'acompanyament de peces musicals que serviran d'exemple de les explicacions que farà el ponent i els assistents podran veure com l'autor va anar evolucionant introduint elements moderns a les seves obres. Joan Vives Botella avança com serà la conferència d'avui centrada en Giacomo Puccini.
5: Aquest compositor italià representa el final de l'època daurada de l'òpera, tal com l'entenem, l'òpera clàssica, l'òpera, diguéssim, com un espectacle viu. Després de Puccini, penseu que Puccini va morir el 1924, el perfil de societat ha canviat, va aparèixer la ràdio, va aparèixer la televisió, etc., el cinema. Llavors ja l'òpera deixa de ser un espectacle vigent, o dit d'una manera que ens entenguem, deixa de ser un espectacle amb el qual els compositors s'hi poden guanyar la vida i passa a ser una mena de revival.
0: Doncs en parlarà de tot plegat avui a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera en aquest acte exclusiu per les persones associades de l'Aula d'Extensió Universitària. Canvia la presidència de Quolibet Grup Coral. Jordi Castells és el nou director, en substitució de Núria Garriga, que ja feia temps que havia dit que volia plegar. El relleu, de fet, es va fer efectiu ja el passat mes de gener. Garriga ha estat al capdavant de la Coral durant 10 anys, període en què hi ha hagut dos directors, Xavier García Cardona i l'actual, Albert Santiago. També ha viscut la pandèmia, amb assajos que feien online, cosa que els va permetre poder mantenir l'activitat. Durant aquest decenni han celebrat també, per exemple, el 40è aniversari, han fet concerts a la vila i a fora, com la missa de la coronació de Mozart, el Rèquiem de Forer, la flauta màgica, han fet tres concerts del Palau de la Música, divendres que ve, per exemple, en tenen un altre, i també han destacat el muntatge de la novena de Beethoven, un concert de gran format que els ha portat de gira per tot Catalunya, menys a Molins de Rei. El nou president, que serà continuista, destaca el bon moment que estan passant amb aquesta dinàmica d'anar més enllà de les tradicionals actuacions aquí a la vila. Jordi Castells.
6: La nostra idea és la continuïtat perquè amb l'Albert Santiago, amb el nou director, diguem, hem tingut un impuls que ens ha portat fora de Molins i que també potser ja ens agradava també, no? Perquè, esclar, som una coral del poble i, per tant, doncs, a dins del poble ja hi participem. Però potser ens faltava una mica aquest impuls fora del poble, perquè llavors el reconeixement també es fa més extensiu, no? I per nosaltres és un orgull, diguem, poder estar hores i hores assajant, i que després allò tingui un resultat.
0: Doncs és Jordi Castells, nou president de Quolibet Grup Coral. I avui anem a la població propera de Torrelles, a Llobregat, perquè celebra la 46a Festa de la Cirera. Aquests dies i fins diumenge hi haurà activitats per totes les edats, amb una programació que combina cultura popular, tradició, gastronomia, música i espais de trobada. La festa posa en valor les arrels agrícoles de Torrelles i la importància de la pagesia en la construcció de la identitat del municipi, amb un especial reconeixement, amb una exposició a les dones pageses i al seu llegat. Durant el cap de setmana, que són els dies Vies Centrals, hi haurà el Mercat de la Cirera, la Fira d'Artesania i Comerç Local, exposicions, activitats infantils, espectacles familiars, jocs tradicionals i diverses propostes gastronòmiques amb la cirera com a protagonista. El cultiu de la cirera, justament, és l'eix central de la festa, cada vegada més complicat. D'aquest any hi ha 8 parades amb pagesos venent les seves cireres i enguany, que la collita s'ha avançat, la festa arriba just al final de la temporada de cireres. Ho ha explicat l'alcaldessa de Torrelles, Falgas Marco.
7: Ens trobem a final de temporada i la cirera s'està acabant. Aquest any s'ha avançat unes setmanes i això, clar, estem a les acaballes. I bé, els pagesos estan aguantant les cireres dels cirerers per poder-les collir a l'últim moment, per poder-les vendre tant el dissabte com el diumenge, ben fresques i recent collides a l'arbre. Però sí, ho estem notant. Hi ha menys cirera i bé, com no som aliens, quan no és l'ocell són els insectes, quan no són les pluges, quan no... És a dir, hi ha multitud d'entrebancs que fan això, que la cirera cada vegada vagi a menys.
0: Doncs aquesta és la situació que malauradament es va repetint anys rere any. Aquest cap de setmana, la Festa de la Cirera a Torrelles i també al Papiol. Hi haurà a Torrelles, correfocs també infantils, zona de barraques amb concerts i joques, hi ha de castellera, vermut musical, paella popular i activitats diverses, com dèiem, amb la cirera i aquest mercat de pagès, amb les 8 parades venent cireres acabades d'acollir a la població de Torrelles. Com dèiem, teniu l'opció d'anar a Torrelles o al Papiol, amb qui vam parlar la setmana passada.
8: Molins de Rei al dia.
0: Fem balanç de la temporada del Club d'Handbol Molins. Els equips que han acabat ja la competició ara estan entrenant més suau, de forma més lúdica per tancar la temporada i des de l'àrea tècnica que fa un mes i mig que estan treballant per preparar la temporada 2026-27. A nivell general, satisfacció del club amb tots els equips i destaquen la seva prioritat de formació dels equips base, més que no pas la de competició. David Martínez és el president del club.
9: Un a un agafem tots els equips que tenim al club, clarament veus una evolució en tots i això és el que a nosaltres realment ens importa. Sí que és veritat que al final potser els primers equips són els equips que més promoció tenen i més visibilitat tenen a portes en fora del club, que de les quals també estem contents i orgullosos del que han fet, el senyor femení mantenir sobradament categoria, el senyor masculí lluitant fins la penúltima jornada per aconseguir un objectiu de les fases d'ascens, però també estem supercontents perquè amb aquests sèniors han debutat moltes juvenils que són de la base.
0: Doncs, com deien, dèiem ara ja estan preparant la propera temporada, fila els partits a pista, preparació de la temporada que ve i també estan a punt de començar l'Handbol Platja, que és des de finals de juny, més o menys, fins a finals de juliol, oberta a totes les jugadores i jugadors de la vila que vulguin sumar, si no cal que sàpiguen handbol. De fet, ens deien dir alguna jugadora de futbol sala, també de futbol 11, que s'hi ha sumat. Animen a tothom a afegir-se a aquest joc, a aquesta competició esportiva d'estiu, categories de la B fins a sènior, inscripcions obertes al Club d'Handbol. Trobeu la informació al seu Instagram. Res més. En el punt final informatiu d'avui dijous, tornem demà amb el resum de la setmana i els temes nous que donin de si el divendres. Gràcies i bon dia. Fins demà.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
4: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
3: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
4: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
3: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
4: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
5: Ràdio Molins de Rei.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: españoles. Franco ha muerto.
1: Amb aquestes paraules del llavors president del govern, Carlos Arias Navarro, pronunciades el 20 de novembre de 1975, Espanya posava punt final a gairebé 40 anys de dictadura franquista i iniciava una nova etapa marcada per la transició cap a la democràcia. Els anys següents van comportar una transformació profunda del país. En l'àmbit polític es van recuperar les llibertats democràtiques i es van crear noves institucions basades en la sobirania popular. Aquest procés culminaria amb l'aprovació de la Constitució de 1978, que establia un sistema democràtic que impulsava una nova organització territorial de l'Estat, fent possible, entre altres coses, la recuperació de l'autonomia catalana. Però els canvis no van ser només polítics. Com bé recordareu de la setmana passada, a la dècada dels 70, l'economia espanyola també es trobava en un moment delicat. El país arrossegava problemes importants, com una inflació molt elevada, una forta crisi industrial i un augment de l'atur, agreujats pel context internacional de les crisis del petroli. Davant d'aquesta situació, els governs de la transició van impulsar reformes per modernitzar l'economia i acostar Espanya als estàndards europeus. A poc es va anar consolidant un model econòmic més obert, més industrialitzat i cada vegada més integrat amb Europa i amb els mercats internacionals. I és precisament d'aquesta evolució del que parlarem avui. Al capítol anterior ens vam quedar als pactes de la Moncloa i avui reprendrem el fil per entendre com va evolucionar l'economia espanyola des de 1975, des de l'entrada a la Comunitat Econòmica Europea fins a l'expansió econòmica dels anys 90 i 2000, la bombolla immobiliària, la crisi financera del 2008 i els grans reptes econòmics de l'actualitat. Ara sí, benvinguts una setmana més a Economia de Butxaca. Com explicàvem al final del programa anterior, la crisi econòmica dels anys 70 va deixar Espanya en una situació molt complicada. La inflació es disparava, l'atur augmentava i bona part de la indústria travessava una profunda crisi. Tot això, a més, coincidia amb un moment de gran incertesa política marcat pels últims anys del franquisme i l'inici de la transició democràtica. I és precisament en aquest context quan apareixen els coneguts pactes de la Moncloa, signats l'any 1977. Recordem que es tractava d'un gran acord polític, econòmic i social entre el govern, els principals partits polítics, sindicats i agents econòmics, amb l'objectiu d'estabilitzar l'economia espanyola en un moment especialment delicat. Entre les principals mesures es buscava reduir la inflació, reformar el sistema fiscal, controlar la despesa i recuperar la confiança econòmica del país. Però, sobretot, representaven la necessitat de consens per afrontar una crisi econòmica i política al mateix temps. Tot i que aquestes mesures van comportar sacrificis i un augment de l'atur a curt termini, van establir les bases de la modernització econòmica d'Espanya durant les dècades següents.

Un dels moments més importants en la transformació de l'economia espanyola va ser l'entrada del país a la Comunitat Econòmica Europea, que és l'actual Unió Europea, l'any 1986. Aquest fet va marcar un abans i un després, perquè significava la integració definitiva d'Espanya dins del mercat europeu després de dècades d'aïllament durant el franquisme. Entrar a la Comunitat Econòmica Europea implicava molt més que una simple decisió política. Suposava adaptar l'economia espanyola a un mercat molt més competitiu i obert, on les empreses espanyoles havien de competir amb altres empreses europees. A canvi, Espanya obtenia grans avantatges. D'una banda, s'eliminaven moltes barreres comercials, facilitant les exportacions i les relacions econòmiques amb la resta d'Europa. D'altra banda, començaven a arribar importants fronts europeus destinats a modernitzar el país. Aquests recursos van permetre impulsar grans infraestructures com carreteres, xarxes ferroviàries, aeroports o serveis públics, transformant profundament l'economia i el territori. Al mateix temps, molts sectors econòmics es van modernitzar i es van produir un fort creixement del sector serveis. L'entrada a Europa també va obligar Espanya a adaptar-se als criteris econòmics i monetaris europeus. Això va comportar importants reformes fiscals, com la implantació de l'IVA, i anys més tard la desaparició de la pesseta amb l'arribada de l'euro com a moneda única l'1 de gener del 2002, gràcies a que l'estat espanyol va aconseguir complir amb els coneguts criteris de convergència de Maastricht, els quals feien referència al deute i dèficit públics, tipus de canvi i inflació. Els efectes d'aquesta integració van ser molt importants. Entre 1986 i 1994, Espanya va rebre una enorme entrada de capitals estrangers que van afavorir l'arribada de nombroses empreses multinacionals i van impulsar notablement l'activitat econòmica del país. Tot plegat es va traduir en un fort creixement del PIB i de la renda per càpita, millorant considerablement el nivell de vida de la població. Aquest creixement econòmic també va contribuir a consolidar l'anomenat estat del benestar amb una ampliació dels serveis públics i de les prestacions socials. Ara bé, aquesta obertura també va tenir conseqüències perquè algunes empreses espanyoles, acostumades a un mercat menys competitiu, van tenir problemes per adaptar-se al nou context europeu i van acabar desapareixent o reduint considerablement la seva activitat. Ens continuem quedant als anys 90 i principis del 2000, una etapa marcada per un fort creixement econòmic a Espanya. Però una part molt important d'aquest creixement estava estretament vinculada al sector de la construcció i al mercat immobiliari. Durant aquells anys, els tipus d'interès eren baixos i els bancs concedien hipoteques amb molta facilitat. Això va provocar que cada vegada més persones compressin habitatges, no només per viure-hi, sinó també com a forma d'inversió. Paral·lelament, es van començar a construir habitatges de manera massiva arreu del país. Urbanitzacions, blocs de pisos i segones residències van transformar completament moltes zones, especialment a la costa i a les grans ciutats. Tot aquest procés va generar una gran

Els bancs assumien riscos cada vegada més grans i bona part de l'economia espanyola acabava depenent directament de la construcció i del crèdit fàcil. El problema és que aquest model de creixement era poc sostenible a llarg termini i precisament aquesta situació acabaria esclatant amb la crisi financera del 2008, un episodi que analitzarem en profunditat en un altre capítol, però del que sí avancem que va suposar, entre altres efectes, adoptar polítiques d'austeritat i control de la despesa pública, rescat i la reestructuració del sistema bancari i reforma del mercat laboral. Actualment, l'economia espanyola és molt diferent de la que existia durant el franquisme o fins i tot de la que hi va haver abans de la crisi del 2008. Avui parlem d'una economia completament integrada dins la Unió Europea i profundament connectada amb la resta del món. El sector serveis continua sent el gran motor econòmic del país, especialment amb activitats com el turisme, el comerç, les finances o les telecomunicacions. De fet, Espanya és una de les principals potències turístiques del món i aquest sector té un pes molt important en l'economia i en la creació de llocs de treball. Al mateix temps, en els últims anys, també han guanyat importància en nous àmbits relacionats amb la tecnologia, la digitalització i la innovació. Conceptes com la intel·ligència artificial, el comerç electrònic o les energies renovables formen cada vegada més part del debat econòmic actual. Ara bé, l'economia espanyola continua afrontant grans reptes i un dels principals és el problema de l'habitatge, especialment entre els més joves. L'elevat preu dels lloguers i les dificultats d'accés a la compra d'un pis fan que moltes persones tinguin complicacions a l'hora d'independitzar-se. També preocupa la precarietat laboral en alguns sectors, la dependència del turisme o l'impacte de la inflació, que en els últims anys ha provocat un augment generalitzat dels preus. A més, factors internacionals com la guerra d'Ucraïna, els conflictes geopolítics o les crisis energètiques demostren fins a quin punt les economies actuals estan connectades entre si. Cosa que davant d'aquest context, la Unió Europea continua jugant un paper clau. Espanya ha rebut en els darrers anys importants fons europeus, com els coneguts Next Generation, destinats a impulsar la transició ecològica, la digitalització i la modernització de l'economia. I com sempre, acabem el programa amb una anècdota curiosa. La d'avui ens ajuda a entendre fins a quin punt existia una sensació de confiança en l'economia espanyola abans de la crisi del 2008. Durant alguns anys previs a la crisi financera, Espanya va arribar a tenir en algun moment una prima de risc inferior a la d'Alemanya, considerada tradicionalment i ara com una de les economies més sòlides d'Europa i del món. La prima de risc és un indicador que mesura la confiança dels inversors en l'economia d'un país i la seva capacitat per retornar el deute. Això vol dir que els inversors tenien molta confiança en el futur de l'economia espanyola. En aquell moment, els mercats internacionals veien el país com una economia forta, amb molt creixement, però aquesta imatge d'estabilitat amagava molts desequilibris, especialment la gran dependència de la construcció i l'elevat endeutament de famílies, empreses i bancs. Quan la bombolla immobiliària va esclatar i va arribar la crisi financera, la situació va canviar radicalment. La confiança dels mercats va caure, la prima de risc es va disparar i Espanya va passar de ser vista com una economia molt estable a convertir-se en un dels països europeus més afectats per la crisi. De fet, abans de l'esclat de la crisi financera, Espanya havia arribat a obtenir la màxima qualificació creditícia possible, que és l'anomenat AAA, un indicador que reflectia l'elevada confiança internacional en la seva economia, però amb l'arribada de la crisi aquesta situació va canviar radicalment. Entre el 2008 i el 2012, el rating espanyol va caure fins a 9 esglaons, passant del AAA al nivell de BBB-, és a dir, molt a prop del que es coneix popularment com a bo escombraria. Tot i això, amb el pas dels anys i la recuperació progressiva de l'economia, la confiança internacional en Espanya ha anat millorant de nou. Actualment, el seu rating se situa al voltant de l'A positiu, una qualificació ben considerada dins dels mercats financers.

Fins aquí el programa d'avui. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més i per dedicar aquests minuts a entendre una mica millor com funciona l'economia que ens envolta. Si us ha agradat el programa, us animo a compartir-lo i a seguir-nos perquè cada setmana parlarem de conceptes econòmics explicats de manera clara, senzilla i sense embolics. La setmana vinent donarem veu a un concepte mencionat en aquest capítol, que és la crisi financera del 2008. Analitzarem com es va passar d'un període de creixement i optimisme a un col·lapse econòmic que va afectar bancs, empreses i famílies d'arreu del món, i veurem també per què Espanya va ser un dels països més colpejats per aquesta crisi. Fins aviat.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
2: Jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets hostequis.
3: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
8: T'agrada cuinar i no saps per on començar? Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
9: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
10: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
9: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Esteu escoltant Ràdio Molins de Rei, el programa Kairos de l'Església Evangèlica. Al control tècnic tenim a Eli Arjona. Benvinguts a aquest espai de reflexió i esperança. Un temps per detenir-nos, respirar i escoltar històries que transformen vides. Avui continuem amb la nostra sèrie de la casa titulada Trobades amb Jesús, de la mà de la nostra estimada Dolors. Bon dia, Dolors.
1: Bon dia.
0: Què ens presentes avui?
1: Avui una trobada d'un marginat i rebutjat per la societat. Un maleït.
0: Un maleït.
1: En els evangelis trobem moltes trobades amb Jesús. Persones diferents, històries diferents, però tots tenen alguna cosa en comú. Després de trobar-se amb Jesús, mai van tornar a ser els mateixos. Avui ens detindrem en una d'aquestes trobades. Una trobada breu, però profundament commovedora. La música de fons ens ajudarà. Tenim el protagonista, un marginat, un maleït de la societat. I què farà Jesús? Avui la persona que troba a Jesús no li coneixem el nom. L'identifiquem per la malaltia que patia. Era un home oblidat per la societat. Un home que vivia aïllat, forçat. Un home que feia anys que no era tocat per ningú. I un dia va decidir acostar-se a Jesús. Aquesta història la cerquem a l'Evangeli de Marc, capítol 1, versets del 40 al 45.
0: Un leprós el vingué a trobar i, agenollat, li suplicava: «Si vols, em pots purificar». Jesús, compadit, va estendre la mà, el tocà i li digué: «Ho vull, queda pur». A l'instant, li desaparegué la lepra i quedà pur. Tot seguit, Jesús el va fer marxar. Després d'advertir-lo severament, li digué: «Vigila de no dir res a ningú. Ves a fer-te examinar pel sacerdot i ofereix per la teva purificació el que va ordenar Moisès. Això el servirà de prova». Però ell, així que se n'anà, començà de pregonar la nova i escampar-la per tot arreu, de manera que Jesús ja no podia entrar obertament en cap població, sinó que es quedava fora, en llocs despoblats. Però la gent venia a trobar-lo de tot arreu.
1: El protagonista amb qui es troba Jesús és un home leprós. I per comprendre aquesta història necessitem saber com era la vida d'un leprós en el temps de Jesús, com era el món dels leprosos. Avui, quan pensem en la lepra, pensem en una malaltia, una infecció que la causa un bacteri que afecta la pell, nervis perifèrics, mucosa respiratòria i els ulls. Però a l'antiguitat era una cosa molt més complexa. Era una malaltia temuda, estigmatitzant i profundament mal compresa. Era una maledicció molt contagiosa i fins i tot repugnant de veure. Per això havia de ser aïllat el leprós. En molts casos, el diagnòstic significava pràcticament el final de la vida social d'una persona. La lepra discorria per diferents etapes en les quals, a poc, la persona anava perdent el seu aspecte humà. Els nervis eren afectats i perdien sensibilitat. Els músculs degeneraven. Els tendons es contreien fins al punt de deixar la mà com a urpes. Es produeixen ulceracions cròniques a peus i a les mans, seguides de la progressiva pèrdua dels dits i, finalment, de la mà o del peu sencers. Quan algú era declarat leprós, havia d'abandonar casa seva, degut a la possibilitat de contagi. Havia de ser aïllat, apartat, separat de la família, deixar el seu treball. Ja no podia viure dins la ciutat. Els leprosos vivien fora dels pobles, en llocs apartats. Vivien en comunitats, en colònies, amb altres malalts. Tots amb la mateixa malaltia, exposats a la caritat de les persones o a familiars que s'acostaven i deixaven el menjar lluny perquè el poguessin recollir sense acostar-s'hi. Uns altres malalts que no vivien en les colònies vagaven sols pels camins. A més, la llei religiosa exigia que portessin senyals visibles de la seva condició. La seva roba havia d'estar esguinçada, havien de cobrir-se parcialment el rostre i quan algú s'acostava havien de cridar: «Impur, impur!». era una manera d'advertir els altres que havien de mantenir-se allunyats. Imaginin per un moment el que això significava. Pensem, caminar per un camí i haver d'anunciar a crits que ningú havia d'acostar-se. Considerem no poder abraçar un fill, no poder donar la mà a un amic, no poder asseure's a la taula amb les altres persones. La lepra no sols emmalaltia el cos, també aïllava l'ànima. I això produïa una solitud profunda. Però el problema no era només social, també era espiritual. En la mentalitat de l'època, moltes persones pensaven que les malalties greus eren càstigs de Déu. Així que un leprós no sols era vist com algú malalt, era vist com algú rebutjat per Déu. El càstig a causa d'una vida pecaminosa, això feia que la ferida interior fos encara més profunda. No sols estava malalt, no sols estava sol, també carregava amb el pes de la culpa i la vergonya. Potser aquest home havia tingut una família. Tal vegada havia estat agricultor, artesà o comerciant. Potser havia tingut amics, veïns, somnis. Però un dia va aparèixer les primeres taques a la pell i la seva vida va canviar per sempre. Va ser examinat i finalment declarat leprós. Des d'aquest moment va quedar fora del món dels sants, fora de la comunitat, fora de la vida normal. I ens trobem, doncs, davant d'un marginat social, religiós i malalt sense cura. Però un dia una notícia va començar a circular per la gent. Hi havia un mestre a Galilea que parlava amb autoritat, que guaria els malalts, que també expulsava dimonis i tenia nom, es deia Jesús de Natzaret. Les històries s'estenien ràpidament en aquella societat. Alguns deien que havia guarit a un paralític, a un cec. Uns altres explicaven que havien alliberat persones oprimides i segur que aquest leprós també va escoltar aquestes històries. Tal vegada algú li va parlar de Jesús. Tal vegada va veure des de lluny com moltes persones anaven d'una ciutat a una altra cercant aquell rabí. Tal vegada va sentir algú dir: diuen que té poder de Déu. I llavors alguna cosa va néixer dins d'ell, una petita espurna, esperança. L'esperança és aquell estat d'ànim optimista que es fonamenta en una expectativa, en una confiança d'obtenir un desig o millorar una situació. Ara bé, l'esperança és un estat d'ànim, però s'ha de fer quelcom per obtenir el que s'espera. I què va fer aquest home maleït? Doncs aquest home maleït, un dia que Jesús estava envoltat per una gran multitud, com gairebé sempre, persones malaltes, persones curioses, persones buscant respostes, i llavors va succeir una cosa inesperada. Entre la gent, va aparèixer un leprós. I això era una cosa escandalosa. Un leprós no havia d'acostar-se a la multitud, però podia provocar pànic, podien expulsar-lo violentament, fins i tot podien apedregar-lo. Però aquell home estava desesperat. I quan una persona desesperada troba una petita esperança, és capaç de fer coses extraordinàries i potser també escandaloses. L'Evangeli diu que es va acostar a Jesús, es va agenollar i li va suplicar. Imaginem la situació. Silenci, la gent retrocedint, la por en els rostres, tots mirant a Jesús per veure què farà. I Jesús el mira, el veu, veu a un marginat, a un malalt valent, que s'acosta i que s'humilia, s'agenolla i suplica: neteja'm, tu pots, si vols. I el leprós va dir una cosa molt simple, molt senzilla, però molt profunda. Va dir: si vols, pots netejar-me. No va dir: estic malalt, tinc lepra, pots fer-ho, sisplau, pots curar-me? Va dir: sé que pots curar-me, si vols. Aquest home no dubtava del poder de Jesús. El que no sabia el leprós era si Jesús voldria ajudar-lo. perquè durant anys havia estat rebutjat per tothom, per tots. Potser pensava, per aquest rabí serà diferent dels altres? La frase que diu aquest home és una frase que revela fe, confiança. Si vols, pots netejar-me. Llavors, l'Evangeli diu una cosa molt bonica. Diu que Jesús va tenir compassió. I la paraula usada aquí expressa una emoció profunda. Jesús no va ser indiferent, no es va mantenir distant, es va commoure profundament, però el que va fer després encara és més sorprenent. El va tocar. En altres ocasions, Jesús va curar leprosos sense necessitat de tocar-los. Per exemple, llegim
0: a Lluc, capítol 17, versets 11 al 19. Tot fent camí cap a Jerusalem, Jesús passava entre Samaria i Galilea. A l'entrada d'un poble van anar a trobar-lo 10 leprosos que s'aturaren un tros lluny i es posaren a cridar: Jesús, mestre, tingues pietat de nosaltres. En veure'ls, Jesús els digué: aneu a presentar-vos als sacerdots. Mentre ells hi anaven, van quedar purs de la lepra. Un d'ells, quan s'adonà que havia estat guarit, va tornar enrere glorificant Déu amb grans crits. Es posternà als peus de Jesús amb el front fins a terra i li donava gràcies. Aquell home era un samarità. Jesús digué: no eren 10 els qui han quedat purs? On són els altres 9? No n'hi ha hagut cap que tornés per donar glòria a Déu fora d'aquest estranger?
1: A la nostra trobada d'avui, el text diu que Jesús va estendre la mà i el va tocar. El va tocar. Probablement aquell home feia anys que no sentia un toc humà. Ningú volia acostar-se, ningú volia tocar-lo, però Jesús ho va fer. En aquest gest hi havia una mica més que sanitat. Hi havia restauració de dignitat. Era com si Jesús estigués dient: no ets intocable, no ets invisible, no estàs oblidat. És el gest inesperat. Jesús el va tocar. Després de tocar-lo, Jesús va respondre a la pregunta que li havia fet el leprós: vols netejar-me? I Jesús respon: vull, sigues pur. Ja no més impur. I en aquest mateix instant la lepra va desaparèixer. La pell va ser restaurada. La malaltia se'n va anar. L'home va quedar net. Imaginin la seva sorpresa, les seves llàgrimes. Considerem el que segur devia sentir. Després d'anys de dolor, de rebuig i solitud, la seva vida havia canviat en un moment. Les paraules de Jesús van canviar la seva vida. Vull, sigues pur. I la trobada d'avui no acaba aquí. Jesús li va dir una cosa important: ves i presenta't al sacerdot. Això era necessari perquè el sacerdot certifiqués oficialment la seva sanitat. Només llavors podria tornar a la comunitat. Jesús no sols va guarir el seu cos, li va retornar a la seva família, al seu lloc a la societat, la seva vida espiritual va ser una restauració completa. I aquesta història no només és un record del passat. Avui també aquesta història del passat ens parla, perquè encara hi ha moltes persones que se senten com aquest leprós. Se senten persones rebutjades, persones ferides, persones que creuen que ningú vol acostar-se a elles. Però el missatge de l'Evangeli és clar: Jesús hi és, Jesús toca, Jesús restaura. I potser avui algú que escolta aquest programa necessita recordar això. Jesús no rebutja a qui s'acosta a ell. Fixa't com es va acostar al leprós. S'acosta, s'agenolla, li suplica: neteja'm, tu pots, si vols. I la història d'avui continua parlant. I ara escoltarem una cançó que es titula Gracia Incomparable.

0: Doncs gràcies per acompanyar-nos en aquest temps de reflexió i t'esperem en el pròxim programa de la sèrie de Trobades amb Jesús. I si ens podries destripar una mica, de fer així spoiler, de quina qüestió ens parlaràs a la propera trobada?
1: Doncs mira, la propera em té entusiasmada, perquè el temps de Jesús, Jesús amb totes les seves les coses que va fer va impactar. Mm-hmm. Avui hem vist a l'home maleït, no? I la propera serà un home malalt, un paralític, i uns amics que volen portar-lo a Jesús, i la gent que no els deixa passar perquè allò estava a tope, trenquen la teulada de la casa on era Jesús. Hi havia gent molt important, religiosos de l'època, vinguts de Jerusalem. Tot això passa a Capernaum, i hi ha una cosa inesperada, alguna cosa que passa que ningú s'espera, i Jesús és que veu la necessitat més profunda de l'ésser humà. I veu que la necessitat més profunda de l'ésser humà és espiritual, i aquesta necessitat és ser perdonat, i a partir d'aquí la revolució.
0: Olé. Molt bé, doncs ho esperem amb ganes.

Passem als anuncis i recordem als oients que l'Església Evangèlica es troba al carrer Joan Maragall, número 6, i tenim les següents activitats. Els diumenges al matí, a les 10, tenim les escoles de diumenge, i a les 11, la lloança i la predicació de la paraula de Déu. Els dimecres, a les 7 de la tarda, tenim l'estudi bíblic i d'oració. Els divendres ens podeu trobar, perquè tenim una taula als encants, amb bíblies i literatura, de les 10 del matí a 12:45. El dissabte tenim l'esplai i l'espai, a les 11. Els infants i preadolescents es troben al gimnàs de l'Escola Madurell i l'activitat és gratuïta. Hi podeu portar els vostres fills sense cap problema. Si ens escolteu des del Papiol, us informem que els dilluns tenim un club d'estudi bíblic a la Biblioteca Valentí Almirall a les 6 de la tarda, quinzenalment. Podeu posar-vos en contacte amb la biblioteca o bé amb nosaltres. I si ho desitgeu, ens podeu escriure per fer comentaris i suggeriments al correu kairos@evangelicamolins.org. També podem conversar de viva veu, ja que ens podeu trobar tant als encants o a la mateixa església. Moltes gràcies per la vostra atenció, que Déu us beneixi i fins la propera setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Els docents voten que no al preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària amb el suport de Comissions Obreres i UGT. Hi han participat 60.000 docents d'un total de 99.000, que equival a un 61% de participació. Esther Minguell, explica'ns, bon dia.
2: Bon dia. Doncs USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta que s'ha fet del preacord. 40.000 hi han votat que no i 21.000 sí que hi han donat suport d'entre aquests 61.000 que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions més enllà del pacte del mes de març i diu que prepara un pla de priorització de reivindicacions i també accions de protesta, però de moment no posa pas sobre la taula la vaga indefinida que sí que havia anunciat. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
2: La CGT celebra els resultats d'aquesta consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó que reobrin les negociacions. També fa una crida a les protestes de demà. Pel que fa al sindicat professors de secundària, sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna que han fet els seus afiliats, dos terços han votat a favor, però sí que anuncia que la lluita continuarà pendents de la resposta que dona el govern.
1: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també Nestlé ha reduït de 301 a 267 els treballadors, els acomiadaments, volíem dir, previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i també mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient aquesta proposta i mantenen encara la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. De fet, avui coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I en clau política, el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista vista pel dia 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes ahir a Ponent. Es tracta d'un home i una dona, segons aquestes informacions que han facilitat avui els Mossos. Cap dels cossos presenta signes de criminalitat i la dona hauria mort el mateix dia i l'home ja feia dies que era mort.
0: Notícies en... Informació local.
4: El SEM comença un nou cicle de nits musicals al Botànic. En aquest cas, enguany, els concerts es faran al pati de Can Ametller, no es pot anar a Collserola, i el Jardí Botànic doncs, està en plena Collserola. Per les restriccions de la pesta porcina, s'ha hagut de canviar la ubicació dels concerts. Se'n faran dos aquest mes de juny i dos al mes de juliol. I comencen aquest divendres, primer concert amb Namina and the Barbarians, obertura de portes al pati de Can Ametller a les 8 del vespre. Us podeu dur al sopar, si voleu, hi haurà taules i cadires, i el concert començarà a 9:15 de la nit. El preu de l'entrada és de 17 euros, pels socis del SEM 12 euros i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Dissabte a la tarda, els timbalers del Camell organitzen la Tremolinada, la segona trobada de percussió. Hi participaran 9 colles més, es farà a la tarda. A 7:15 hi haurà cercavila pel centre de la població i després a la plaça de la Llibertat, a 8:15, es faran els lluïments de les colles. A 9:15 hi haurà bingo musical i també s'instal·larà una barra amb entrepans i beguda i a partir de les 11 de la nit, música, animació amb el DJ Chibi. Recordem que a Can Ametller, des d'ahir la tarda que es va inaugurar, hi ha una exposició amb quadres de Miguel Soro. Són 30 quadres de gran format. El tema és el Tour de França. L'exposició s'emmarca en els actes Vivim el Tour, activitats prèvies al pas del Tour de França per la vila. Proper 5 de juliol passaran per la carretera. Doncs aquesta exposició amb quadres, amb imatges del Tour de França, dels seus ciclistes, que es pot veure a Can Ametller fins al 5 de juliol. L'horari és de dimecres a dissabte a les tardes i els diumenges al matí a Can Ametller. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la Lozano del carrer Verdaguer 68.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
3: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets hostequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, hola, hola, bona tarda. Benvinguts a l'etapa Reina Hora de Ciclisme en català, Ràdio Molins de Rei. Avui és dilluns 1 de juny de 2026. Deixem enrere el maig, comença el juny, calors d'estiu, ja hi som, ja ho tenim. La setmana passada no vam fer programa, no vam poder parlar d'aquesta calorada que ens cau a sobre. Per tant, avui ho podem fer per partida doble. Avui tenim un programa perquè ha acabat el Giro d'Itàlia, ha començat el Giro d'Itàlia, tenim una bèstia de la nostra vila que ha fet una bajanada aquest cap de setmana i el tindrem a l'estudi per parlar-ne una bona estona. Tenim també el Marc Vives. Marc, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ha acabat d'arribar a l'esprint. Mentre sonava sintonia encara estaves fora a la ràdio. Com ho has fet, això?
1: Doncs aprenent del mestre, Roger.
0: Gràcies, home, són molts anys.
1: I porta una sorpresa.
0: Porta ja?
1: Que a Sergi li agradarà molt.
0: Treu. Opa. Vinga, comencem el programa, va. Una gorra.
2: Una gorra del Bora.
1: Una gorra del Bora Hans Grohe.
2: D'algun ciclista en concret o...?
1: No, és genèrica.
0: És genèrica. Això passa a ser moda d'aquest programa? Hem d'anar tots amb gorra?
1: L'he portat avui, crec que durarà 2 minuts en el meu cap, crec, perquè fa suor.
0: És que en general un interior amb gorra molesta la gent. Però el Sergi Soler, Sergi, què tal? Bona tarda, ensenya't a càmera també.
2: Bona,
0: jo sé que tu la gorra, clar,
2: és un tret, ja és un tret. De... sí. Mira, sempre me la poso, òbviament me la trec, de tant tant, però me la deixo posada des de que jo la portava, no? O jo estic a l'aire lliure, doncs, pel sol, bàsicament, i tal. I un dia m'ha fet molt de riure un nen que em va fer un dibuix...
0: Amb gorra.
2: I em va dibuixar amb gorra. No? Pensar... Em relacionava amb gorra i vaig dir...
0: I vas pensar, pues... si un nen m'ha vist així, és que sóc així, no?
2: I ja està. I des de llavors que normalment la poso, me la poso, i bueno, és...
0: Avui amb gorra i equipació esportiva. O sigui, això ja és un grau encara més...
2: Va, tenia molta calor a casa i mira, hòstia, veia les samarretes allà aquestes de cotó i dic, ostres, i avui aniré fresquet i selecció catalana.
0: Ho celebrem moltíssim. El control de sol tenim com sempre l'Eli Arjona. Eli, què tal, com estàs? Saluda'ns, pujant i baixant palanc. Mare meva, mare meva, mare meva, increïble. El director Lluís Àries no el tenim aquí. Amb fortuna i sort, doncs, el podreu escoltar una estona per telèfon, però l'acompanya o el substitueix una persona, doncs, falsa, que és la careta de Wout van Aert i el mallot de treballador de supermercat Jumbo. No és un mallot ciclista, és mallot de treballador, ja ho sabeu, ho podeu veure a través de YouTube. Abans de començar el programa amb l'emmascarat, que és el que sempre fem, deixeu-me dir tres coses, perquè, clar, el temps passa, s'acumulen notícies, s'acumulen històries, i la vostra agenda la veig massa buida. La veig massa buida, i heu d'apuntar algunes coses per aquesta mateixa setmana. A veure, la primera és molt senzilla, perquè és dimecres, aquest dimecres. Aquí, Molins de Rei, a les 7 de la tarda, a Can Ametller, sala d'exposicions, la bona, la de tota la vida, la de la façana que tothom ve, quan ets turista, a veure. Allà hi tindrem l'entranyable i estimat Miguel Soro, des de Xàtiva, aquesta persona que primer va ser ciclista i després pintor, i que fa uns anys que coneixem i que tenim el gust de gaudir de les seves obres, estrena exposició, exposició ciclista amb tota regla, que podeu venir a les 7 de la tarda del dimecres a la inauguració i conèixer de primera mà què ens prepara el Miguel, i en cas que no sigui possible que aquell dia hi sigueu perquè ja teniu un altre compromís a la vostra etapa i de vida, fins al pas del Tour la podreu veure. Per tant, teniu una mica més d'un mes per gaudir d'aquesta exposició del Miguel Soro, que comença aquest dimecres. Segona cosa, els que sou una mica doncs, atents a la vida, ja haureu vist que a la biblioteca El Molí, l'edifici El Molí, hi tenim penjat el mallot groc del Tour de França. No l'hem penjat nosaltres tres, però hem validat que es faci, no? Que volem lluir mallot.
1: Hem comprovat que estigués tot bé.
0: Hem comprovat que estigui tot bé i queda, de moment, prou bé. Per tant...
2: És un mallot per algun ciclista molt gran, eh?
0: És un mallot per algun ciclista bastant gros. Podria ser més gran que tu, però tampoc tant més. És a dir, tampoc és gegantí, gegantí d'aquells doncs que tenen potser a ciutat. I la tercera cosa, agenda d'aquesta mateixa setmana, dijous, i aquesta és per als no molinencs, eh? Que tenim una mica per tothom aquesta setmana. Cita destacada a Manlleu. Atenció... Xerrada Tour. Dijous 4 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu del Ter. Taula rodona, que per cert porta un nom sensacional, és a dir, em sap greu no haver triat jo el títol d'aquesta taula rodona, perquè es diu "Amb l'excusa del Tour de França parlarem de ciclisme", i em sembla brillantíssim nom, i alerta que valdrà la pena. Atenció als ponents. Josep Jufré, exciclista professional. L'Albert Poblet, fisioterapeuta del Pinarello Q36.5. En Jordi Vallès, fundador del Tour d'Olort. I en Marc Boixadors, membre de la Junta del Club Ciclista Manlleuenc. Per tant, cita de luxe, malgrat que hem de dir una cosa, que la taula rodona està moderada per la taperina.
1: Aquí és on s'han equivocat.
0: Demanem disculpes d'entrada per tots els que hi assistiu. Aneu-hi, que escoltareu i aprendreu molt d'ells. Nosaltres intentarem parlar poc i aprendre també d'ells, i llavors segur que tot anirà una mica millor.
1: Molt nivell, eh?
0: I amb tot plegat podem saludar ja, ara sí, en Lluís Àries. Lluís, què tal? Bona tarda.
3: Bé, com esteu?
0: Doncs aquí, fent salutacions inicials, encara. On ets, tu?
3: Doncs anem cap a la feina, perquè avui m'heu posat el programa que coincideix que treballo i ara estic anant cap a la feina.
0: Tu ets conscient que el programa més o menys sempre el posem a la mateixa hora, vull dir que potser a la feina hauríem de conèixer els teus horaris, eh? Va, Lluís,
3: tot bé?
0: Sí, tot bé. Posarem sintonia d'emmascarat, i comencem el programa. Et sembla bé, Lluís?
3: A mi sí.
0: Home, que ets el director, has de donar un
1: sí. Has de validar
0: les coses?
3: Clar, ja em posi un merda. Endavant, Meli. Apreta el botó.

0: Doncs fa 15 dies en Sergi Soler i Maza ens va proposar una mascareta que haurem de resoldre, Sergi, quan vulguis.
1: Sí, mira, doncs va, aquí la caràtula.
0: La caràtula va tard avui, a més amb la cara del Marc. Estàs fent unes meravelles audiovisuals ara.
1: Doncs teníem un equip italià, vaig destacar l'any 2002, Garcelli, Scarponi i Cipollini, i era l'Aqua Sapone.
2: Sapone.
1: Un equip, doncs, bueno, que famós o recordat pels mallots estranys que li feien a Cipollini.
0: Sí, sí, va marcar una època aquest equip. Sí.
1: I amb aquest equip, si no vaig equivocat, va guanyar el campionat del món Mario Cipollini.
0: Molt bé.
1: Bueno, amb la secció italiana, però quan estava en aquest equip.
0: Doncs va, anem a les pistes d'avui.
1: Pista 1. País, Itàlia.
0: Pista 2.
1: Any, destaco el 2025.
0: I pista 3.
1: Tres ciclistes. Matteo Moschetti, Manuel Peñalver i Giovanni Leonardo.
0: Doncs aquestes són les tres pistes auditives. La visual, si arriba, que no ho sabem mai, serà a través de YouTube, @latapareina, com a qualsevol xarxa social, sempre @latapareina, i ens trobeu a qualsevol lloc. Va, som-hi amb el programa, som-hi amb el Giro d'Itàlia. Giro d'Itàlia.

0: Per parlar del Giro d'Itàlia, comencem pel masculí, que és el que ja ha acabat, que ja podem posar tots els deures sobre la taula i estan tots fets. Per tant, aquí ho tenim fàcil. Lluís Àries, digue'm quants dies has vist el Giro d'Itàlia.
1: Pocs, tio. Pocs, i m'he perdut els bons, a més, perquè, per exemple, el dia del curs vaig decidir anar amb bici i no parar de vibrar-me el mòbil. Dic, hòstia, alguna cosa està passant. He vist poc Giro, tio. És un Giro que, com que estava donant la sensació molt decidit des d'un bon inici, la veritat que no m'ha despertat un gran interès, tot i que ha sigut, hi ha etapes xules, però he vist poc Giro.
0: Marc, què tal?
2: Bé, a veure, d'anàlisi el que hem dit en cada setmana. Una cosa...
0: T'hem saltat una setmana,
2: Bueno, no la sensació... No, em sap greu, perquè el Giro és el Giro i sempre mola molt, però aquest any ha costat enganxar-se. L'he seguit per sensibilitat amb els nostres oients, no perquè em vingués de gust veure'l.
0: Molt bé, sí, m'agrada.
2: I la veritat és que no, bé. O sigui, les etapes que eren xules... Hi ha hagut el guió esperable, un Vingegaard que quan ha volgut i tenia terreny ha tret un minut d'escaig al perseguidor, que ha sigut gall, com podria haver sigut qualsevol dels altres 10 que vam citar a l'inici del Giro, i poc més. Hi han corredors destacats, més enllà d'aquests, ja vam destacar sobretot a un, no? que segurament és el corredor revelació d'aquest Giro, que és el Mallot Blanc, però en general un Giro... previsible, però també un Giro agradable, i jo crec que és que el guanyi Vingegaard, que faci la fita històrica de ser, si no m'equivoco, el vuitè corredor a la història que aconsegueix el triplet, que és la guanya en les tres grans voltes.
0: Mira, ho direm en Ketil, Gimondi, Merckx, Hinault, tenim també Nibali, Contador, Froome, i ara ell, Jonas.
2: Doncs jo crec que és una lliga dels grans, i content que en Vingegaard, que és un tio que jo crec que ens cau bastant bé, com a mínim els que estem avui aquí i el que està fora encara més per al·lusions de l'equip, doncs jo crec que guai, que mola.
0: Per si algú no ha vist el Giro, recapitulant molt ràpid, Vingegaard ha tret una minutada a la resta de rivals, correcte, Félix Gall ha acabat segon, Jay Hindley ha acabat tercer, Jay Hindley que ha fet ja primer, segon i tercer en una general del Giro, és un ciclista absolutament insípid, però que el Giro li va francament bé. I deixa'm dir una dada per confirmar que no ha estat el Giro de les nostres vides, que no hi ha hagut aquesta emoció de vegades a les etapes més dures o de muntanya. Vingegaard, quantes victòries ha fet etapa? N'ha fet
2: 5.
0: En el top 10, en total, són 5 victòries d'etapa. Totes de Vingegaard. En el top 15, aquí entra Sepp Kuss, per tant, company d'equip. És a dir, estem fent general i mirant quanta gent ha aconseguit una victòria d'etapa més enllà de fer-ho prou bé a la general del Giro. Si anem al top 50, només n'hi ha una més, que és Igor Arrieta, que és 19è la general. Per tant, entre els 50 primers ciclistes del Giro, al final de tot, només n'hi ha hagut 3 que hagin guanyat etapa, i un n'ha guanyat 5. És a dir, la sensació de tots els dies bons del Giro, que dius, ai, pot haver disputa, o tots ha arribat una escapada molt menor perquè cap d'ells ha acabat bé a la general, o Vingegaard ha fet el que ha volgut ell, o un company d'equip, o en aquest cas Arrieta, l'únic dia que va ser divertit de debò, que va ser molt més dispers en aquest Giro. Per tant, crec que és bastant fofaer la dada.
2: No, la sensació de quan hi havia... Bueno, no sé si quin ordre hi ha d'anàlisi d'aquest Giro, però la sensació...
0: Serà ràpid, tu dic.
2: No, tampoc em ve especialment de gust parlar-ne molt, però les escapades que hi havia... Hosti, com que... O no sé si ens s'ho arribaven a creure, no sé si perquè, no sé, tenim l'exemple de Ciccone, que s'ha fet de 7 escapades, però no n'ha guanyat cap. I si s'ha endut el mallot de la muntanya... Però no sé, com si no ningú tingués suficient força, voluntat, o digue-li el que vulguis, per guanyar l'etapa si Visma es proposava que la guanyés Vingegaard.
0: Sí, fet el que vulgui.
2: I no sé, això és un tema de que els equips eren massa fluixos, si és que potser li faltava terreny a aquest Giro, que una part és veritat, vull dir, les escapades de muntanya probablement no eren grans escapades, de grans etapes favorables a l'escapada, excepte un parell, potser. I crec que tot això són al·licients que li han restat a diversificar més els guanyadors, a diversificar més les estratègies possibles. Tot era molt, bastant previsible i marcat del que podia passar abans de l'inici de cada etapa. I això, bueno, jo crec que és una cosa que els propis ideadors del Giro ho tindran en compte per l'any que ve, perquè si precisament el Giro té una cosa positiva és que, ja bé sigui perquè és la primera de l'any, perquè hi ha corredors d'equips més petitons que sempre busquen més coses, sempre passen coses variades. I aquest any els ingredients no hi eren, i jo crec que cal tornar-los a cuinar per l'any que ve.
0: Sergi, abans de donar-te pas, saludarem el convidat que tenim avui al programa, que el tenim ja assegut a la taula, que aquests que esteu a YouTube ja l'haureu vist just ara mateix, que és l'Albert González Mula. Albert, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
3: Molt bé, molt bé.
0: De seguida parlarem del que has fet aquest cap de setmana, perquè tindrem una estona al programa dedicada a això. Tu, però abans d'anar-hi, que la gent encara no sap de quin peu calces del tot, has vist el Giro, segueixes el ciclisme...
3: Segueixo molt poc el ciclisme, molt poc. No sóc gran consumidor de ciclisme. M'agraden molt les clàssiques, les voltes em costa com seguir aquest ritme, també potser per temes, no sé, temporada, per temes laborals.
0: Sí, sí, clar.
3: És com la temporada que a mi m'agafa més feina i llavors com que no el segueixo i arribo a casa que ja estan acabant etapes, no el soc seguint.
0: Ho tens difícil i a més sí. No ets seguidor d'això perquè tu el quedaràs amb bici.
3: Sí.
0: No? Sí, clar.
3: Tal qual, sí.
0: Després explicarem
3: després
0: explicarem el que arriba a fer l'Albert, perquè hi ha una cosa que ens agrada molt, que és el que ha fet aquest passant, però n'hem fet moltes més. Ara ho parlarem, Sergi, el Giro. Apunta alguna cosa, alguna idea que t'ha girat d'aquest
4: Mira, jo, que sóc un tio optimista...
0: Ara anem bé.
4: El Giro em desperta doncs, bueno, unes certes... O aquest Giro, concretament, un cop acabat, doncs algunes coses que jo crec que, bueno, que són positives o que podem estar doncs, agraïts. Una és veure, doncs, confirmar que Vinegar està en molt bon estat de forma. Se l'ha vist inclús, crec, com que no ha volgut inclús apretar més del compte a l'accelerador, no li ha calgut.
0: No,
4: guardant una miqueta d'energia i no rebentar-se
2: que ha volgut,
4: perquè ha d'anar al Tour. Per tant, així com darrerament doncs, potser hem vist... en les grans voltes, sobretot on ha anat Vinegar com aquesta, o la Vuelta, o el Tour, un dominador molt clar, crec que aquest any es planteja un Tour que, d'entrada, pot estar bastant igualat. Veurem, evidentment, doncs Pogacar crec que parteix com a favorit igualment, gran favorit, però en Vinegar, amb molt bon estat de forma, té un molt bon equip, i bueno, veurem amb la incògnita Seixas... i els altres outsiders, però òbviament serien aquests tres una mica doncs, els tres que desperten més il·lusió i que... Per tant, d'entrada tenim
2: el millor del Giro és que hi ha hype pel Tour.
0: Per tant, no és una cosa del Giro. Està molt bé. Hem de dir que el millor del Giro ha passat fora el Giro, que és que Seixas ha batut el rècord del Tourmalet entrenant. Que aquesta setmana comença la Dauphiné de tota la vida, que no li direm el nom que té ara perquè és impossible, i que, per tant, ja veurem Seixas davant del Toro, davant d'altres noms importants, torna Almeida, tornen...
2: Bueno, si no torna és Remco, perquè...
0: No, Remco descansa. El Tour que descansi. Bé, doncs ja tenim efecte Tour.
4: Sí, i després, bueno, això confirma, doncs, Piganzoli, que és un ciclista, doncs, que jove, que puja molt bé, un gran gregari.
0: Italià d'aquells que... Italià de...

0: acaba el Giro, a més fent un treball també de gregari en moltes ocasions d'Arensman. M'agradaria veure un Bernal encara millor, però en tot cas celebro que estigui allà i que estigui bé, perquè el que va passar realment, si ho recordem, doncs va estar a punt de morir. M'alegro molt per Cus, perquè és un crac i s'ho mereix, tot el que fa s'ho mereix.
1: Home, ha completat això de les tres grans, de victòria a les tres grans.
0: Victòria a les tres grans. Que...
1: Jo no ho veia venir, aquest Giro, vull dir que molt, bé, molt bé per ell.
0: No, i està en forma, millor que l'any passat, va tenir un any bastant discret, aquest any sembla ser doncs, que, bueno, que està en forma, ja s'ha vist, i evidentment, bueno, Vinegar ho ha dit, és, clar, és una peça clau pel Tour, per ell, però, i és molt important que estigui bé al Tour. I David de la Cruz,
2: molt bé,
0: 14è.
2: Molt bé.
0: Fa molt bones voltes sempre el David de la Cruz, a voltes grans, és un fundista molt bo.
2: Ha corregut molts anys al Giro i és la millor classificació general del Giro amb 37 anys. I escapant-se i sent protagonista.
0: Sempre protagonista.
2: Molt
0: sí,
2: bé,
0: sí.
2: Molt bé, buscant, David, buscant. Molt bé.
0: Si escapa... Llàstima que, bueno, al final això és molt difícil, no?, que agafar una escapada. Estic, ara vull mirar que l'escapada arribi i que t'ho guanyis, no?, però ho ha intentat. Té... A la Vuelta té bastants tops 10 i...
1: Un setè, un novè, em sembla.
0: Vull dir que molt bé, molt bé. Un ciclista que bueno, no sé si no. Li queda gaire per retirar-se. Esperem que encara
2: bueno,
0: no
2: sé, a mi em vol sonar que té un any més, però potser m'estic inventant això ara.
3: Aquest any.
0: Sí, ens ho va dir,
1: ens ho va dir nosaltres.
2: Mira, imagina't.
0: Bueno, doncs a tot cas...
1: Lluís, gràcies.
0: Segurament anirà a la... Bueno, no sé si... A la Vuelta, no sé si... No crec que...
1: Que vagi un vulgui.
2: Bueno, ja t'ho ja ho ha fet, ja s'ho ha fet tot.
0: Ho ha fet tot i ha confirmat un gran Giro, o sigui que endavant. Això, doncs, bueno, cosetes bones dins d'un Giro, doncs...
1: Insults.
0: Sí, una miqueta insults i, bueno, que ja estava decidit des d'entrada i res, destacar també Magnier, que jo vaig dir que guanyaria 6 etapes al Tour.
2: Vas equivocat.
0: N'ha guanyat 5 al Giro.
1: 3, però sí.
0: 3. 3 només? Pots acabar amb més?
1: No, l'altre que guanyava era Narváez, que també va guanyar 3.
0: Molt bé, Narváez, també.
1: Molt bé. Lluís, alguna cosa més? Parlant d'un Giro insults, no és que t'insultéssim a tu.
3: Quina gràcia fas.
1: Va,
3: el David de la Cruz.
1: Què vols dir?
3: Important del David de la Cruz, que té mèrit fer el que ha fet amb 37 anys això del Giro, de ser la seva millor classificació, que ell deia... que no en tenia perquè no li anava bé el Giro i potser era un tema d'al·lèrgia, o ens ho havia dit, i que té mèrit ser el millor ciclista de l'estat espanyol o dels Països Catalans en un Tour on hi havia, en un Giro, perdó, on hi havia Enric Mas, que el Sergi, no oblidem que el va ficar al podi al principi del Giro.
1: I, no cap tan lluny, eh?
3: Perdó, us ho dic, això. I que té mèrit el del David de la Cruz, però és també gràcies als massatges del Poblet, que el tindrem amb nosaltres a Manlleu.
2: Dijous.
3: Això també ho hem de tenir present. Llavors, sobre el Giro, una cosa molt important. Hem perdut una oportunitat històrica de que Milan guanyés un sprint a una ciutat que es diu Milan.
1: Sí, sí.
3: Tothom ho esperava, això. I això no ha passat mai a la història del ciclisme.
1: I no,
3: sí,
1: no.
3: Cap ciclista amb un cognom ha guanyat a la ciutat que porta aquest mateix nom.
1: Sap molt greu perquè al final ha guanyat a Roma i a Milan va guanyar a Magnier. Vull dir que molt malament, molt mal jugat.
0: Però Lluís...
3: I llavors dos noms que vull destacar del Giro, abans de que no heu destacat vosaltres, a part de tots els que heu destacat vosaltres, Jasper Stuyven, que ha fotut uns llançaments a Magnier que li donava la victòria en safata, o sigui, és... brutal del que ha fet Jasper Stuyven en aquest Giro, tenint en compte també que Jasper Stuyven és un ciclista que ha guanyat una Milan-San Remo, que és un ciclista top, o que ha sigut un ciclista top, que anava a les clàssiques a guanyar-les. I tenir la mentalitat d'agafar un nen jove i portar-lo a la victòria deixant enrere el seu ego, té molt de mèrit. I l'altra història és Michael Valgren, tio. No ho dic ni, tio, de Michael Valgren.
1: Clar que no.
3: Què passa en aquest
2: programa? Esperàvem que ho diguessis tu, Lluís. T'ho cedíem a tu, Lluís. Et cedíem a tu, aquest honor.
3: Vale. Pues Michael Valgren ha guanyat una etapa després de pràcticament estar retirat, de baixar el B de l'equip, a l'equip de desenvolupament. Ha tornat i ha guanyat etapa, que té molt de mèrit, amb una fuga molt bonica, o sigui que...
2: Bueno, amb un Pokémon del seu fill. Això m'agrada a mi.
1: Digues.
3: No, el que té mèrit és que aquestes coses també les fan els meus fills. I se'm trenquen. És molt fàcil que es trenquin.
2: I ell cada dia portant-lo l'esquena per si i no se li ha trencat, eh? Molt bé.
3: Joder, pues té molt de mèrit. És que és molt, molt,

0: es trenca molt fàcil, això.
1: Deixa'm dir que Valgren és la primera victòria en una gran volta. Wow. O sigui, que estava realment emocionat quan va guanyar, perquè deia això, no?, tota aquesta trajectòria que ara citaves, no?, dels problemes físics que ha tingut durant uns quants anys, no només un, i que ja pensava, doncs, que això no podria ser mai i tal, i que, clar, aquesta temporada es veia bé i el giro el tenia com molt marcat i ha fet un parell d'intents fallits i a la tercera, doncs, va anar a la bona l'escapada del dia. Vull dir que molt bé per ell, sí, sí.
0: Roger, puc tancar i jo ja marxo i els deixo tranquils?
1: Sí, això, aprofita.
0: Mira, simplement dir-vos, parlar-vos d'un exguanyador d'etapa del Giro, que és Angeledo.
1: Sí.
0: I diries, ara per què parles d'Angeledo?
1: Ara per què parles d'Angeledo?
0: Ah, molt bé, gràcies. Perquè és un dels ciclistes top que han pujat al podi de la cursa ciclista del Llobregat, a la història, 45 anys d'història de la cursa ciclista del Llobregat. Ara canvio de tema,
2: ben
0: perquè
2: jugat,
0: vosaltres...
2: Ben jugat, molt bé.
0: Perquè li doneu dinamisme al programa. Angeledo és un dels, com Patxi Vila, com Alejandro Valverde, com Joan Antoni Fletxa, com el grandíssim Marc Brustenga, Íñigo Landaluce, Dani Moreno, Miquel Nieve o Pau Miquel, que aquest la va guanyar. Aquesta setmana,
1: sí, sí,
0: van córrer la cursa ciclista del Llobregat, que l'organitza el Jesús Ruiz, que ens va convidar com cada any, i com cada any no vam anar.
1: Som un desastre.
0: I com cada any m'agradaria anar-hi, però no vaig poder anar-hi, però
1: sí, sí,
0: acabarem anant-hi, perquè és on es forgen les llegendes.
1: Ara.
0: Pues això, la va guanyar el Darío Jimeno aquest any, del vaquer Hugo Muñoz i Santiago Delgado.
1: Saps on va atacar el Darío?
0: A on?
1: A l'Alt d'Ullastrell, que és on guanyen els grans. A mi m'agrada, perquè com que és un porc que he fet, almenys sé com és. Això no em passa mai, llavors aquest sé com és.
0: Pues era per dir-vos això, tio.
1: Sí,
0: simplement sí. Dir-vos això.
1: Gran Club Ciclista Sant Boi, que organitza meravelles. Meravelles.
0: Sí. I abans de marxar, dir-vos que, com que ho direu vosaltres, perquè us ho guardeu tot per vosaltres, que aquesta setmana vaig anar amb bici, el dia aquest que va guanyar el Cus.
1: Sí,
0: amb... El Cus guanyava, jo...
1: Tu suaves.
0: Jo m'estava aturrant a la calor i em va salvar del pajarón una barreta d'Ètics que tenia guardada.
2: Molt bé, molt bé.
1: Ètics,
2: Què vas fer, Lluís? Què vas fer? Quina volta vas fer?
0: El ridícul, Marc, com faig sempre que vaig amb bici, que quan em creuo veïns em fa esta vergonya perquè em veuen, que em diuen, macho, sembles de... Ara què fan partit? Ara per la tele, per Teleporte, fan partits del Mundial de 82, doncs quan surto amb bici semblo d'aquella època. I això faig, Marc, el ridícul.
1: Molt bé, ho celebrem, segueix-lo fent, que si no, com a mínim, fas cames. Apa, Lluís, una abraçada.
0: Una abraçada, noi.
2: Adéu, director.
1: Adéu, Lluís.

0: Quina sintonia que tenim avui. Jo crec que és sintonia, doncs, Giro d'Itàlia, eh?
1: Sí.
0: Encaixa perfectament.
1: Trou, però...
0: Si us sembla bé, el Giro masculí no comentem massa més. Sabem que si haguéssim fet un programa estàndard podríem estar parlant d'etapes concretes, de noms, de l'Ignesun, que ha fet 3 vegades segon, de noms així que ho han fet bé, que ho han intentat, que s'han quedat, doncs, amb ganes de rematar, però que també cal destacar. Però jo diria que ho podem matar aquí sense massa més problemes, no?
1: Seguim endavant.
0: Per cert, veu dir, ja que us tinc a la taula, Sergi i Marc, que el Decathlon faria millor resultat al Tour que al Giro. Ara ja, per fer-ho millor, ha de guanyar el Tour a Pol Seixas.
1: Guanyar 2 o 3 sprints amb l'Olaf Koi, que és el que passarà, és fer-ho millor.
0: Bé,
1: que un segon lloc al Giro.
0: Si tu vols protegir-te d'aquesta manera tan infama, endavant.
1: Olaf Koi ha tornat després de mig any, ha guanyat 2 etapes.
0: Voleu que digui coses que han passat aquests dies de gent, no només d'Olaf Koi, sinó dels Països Catalans?
1: Bé, oh, Miquel.
0: Perquè tenim com coses molt acumulades. Eli, sintonia, i anirem fent picadet a repàs, ja veuràs. És perfecta la sintonia, Eli, perquè és alegria, i alegria, l'Amatís van Kerkhove, guanyador dels Alps d'Isère Tour, triomf, primera etapa, control a la darrera i nova general al Sarró, després de la Fletxa del Sud i també de l'Istrian. Una temporada bèstia. Sef van Kerkhove, guanyador de l'Heroica Juniors, l'Estrada Bianca, vaja, segon a la general del país d'Ubot Suís, a només 2 segons del guanyador. L'Aitor Martínez, més juniors catalans, de Ripoll, segon a l'Heroica Juniors, darrere en Cef. També ha guanyat proves de basc nacional a Itàlia. Mireia Benito, segona d'etapa i quarta a la general de la Vuelta a Burgos, demostrant estar recuperada i entrat, per cert, a darrere del Giro, que ara en parlarem, a gaudir-la. Pau Miquel, ho deia el Marc, segon a l'Antwerp Clàssic, a la Sels Trophy, només superat per Pere Strand Hagenes. A veure quan arriba la victòria, Pau, perquè ja no aguantem més. Quin crac, en Pau! Paula Blasi va anar a la Durango Durango, va dominar, va guanyar, pim-pam. Benjamí Prades, tercer a la general del Tour del Japó, té 42 anys. I acabo amb una altra. Ainar Albert, tercera al Tour de l'Alt Llemosí, clàssica d'un dia. I a partir d'aquí el Marc completaran tots els que jo m'hagi oblidat, que són 70.000.
1: No, probablement també, però no... Hosti, em sembla fortíssim que quasi cada setmana estan dedicant un espai d'un minutet a parlar de resultats de corredors dels
0: països. És que m'he vist obligat a fer-ho.
1: Però si cada setmana n'hi han.
0: És així.
1: És que no havia passat mai. Vull dir, estem arribant en el millor moment, sens dubte.
0: És a dir, el Sergi Darder ve de fer 11 en una etapa.
1: I no l'hem nombrat.
0: I he pensat, no m'entra, Sergi.
1: No t'entra. Sergi, deures.
0: Top 10, si no,
1: deures,
0: ja
1: has de pujar, has de fer un top 5, un top 3.
0: I fa 2 anys, un 11 en una... O sigui, hauríem dit, ostres, el tio...
1: Punt pro, vull dir.
2: Laura Moller.
0: Què ha fet?
2: Desena a Bretanya.
0: Que no. Me'ls deixo tots, veus?
1: No, però, hòstia, és que és un luxe...
0: Sou masses, ja. Pareu.
1: Però és un luxe i això potser ho vinculem, es pot vincular quan anem dijous a Manlleu amb el Josep Jofré, que segurament té part de...
0: Ara.
1: Té part de culpa, en bon sentit de la paraula, de
0: gent que fa escola,
1: Jofré,
0: gent que fa...
1: El Massi, sí. Vull dir, totes les estructurals amb Boi, que n'hem parlat, evidentment, vull dir, molts d'aquests corredors que hem citat o corren o han corregut en algun moment estructures així, ja no et diem dels que ja estan, com l'Adrià Periques o companyia, i bueno, no sé, jo personalment estic molt engraçat que això passi, perquè ens assegura anys i anys de com a mínim aquest programa podem parlar de ciclisme, però parlar del ciclisme en primera persona. No
0: sí,
1: parlar
0: sí.
1: De Vingegaard o Pogacar, sinó parlar de cracs de casa nostra.
0: Voleu parlar d'un crac de casa nostra que no està al Giro, ni al Giro femení, ni tal, i el deixem per després, el Giro femení? Perquè el tenim a la taula, és l'Albert González. Va, canvi de sintonia i parlem del que ha fet l'Albert aquest cap de setmana. Albert, com estàs? Com tens les cames? Primera pregunta.
3: Em fan mal.
0: I com tens el cap? Has descansat?
3: Bé, sí, la veritat que bé. Ja el cap recuperat. Estem llestos per... Jo crec que agafar la bici demà per estirar cames, encara que sigui.
0: Sí, eh?
3: Sí, jo crec que sí.
0: Jo l'altre dia vaig agafar la bici i vaig pensar, estaré... No sé, 2 setmanes, si puc, sense tocar-la, perquè vaig fer massa cosa. Però tu ets així, perquè tu has fet el cap de setmana... En un port tan nostrat com Santa Creu d'Olorda?
3: Sí.
0: Un Everesting.
3: Sí, efectivament.
0: La gent que ens escolta, el 99,9% de gent segurament sap el que és un Everesting, però per qui no ho sàpiga, és intentar fer en un sol port de muntanya l'alçada d'un Everest. Sense parar, diguéssim, sense parar. Pots parar, però en un mateix dia, diguéssim, quan comences ja no t'atures, no dius, no, ho faig durant tot l'any. No, no és això. És anar fent i fins que te'n vas a dormir, que el cos ja no pot més, ho has aconseguit?
3: Ho he aconseguit. Ho vaig aconseguir.
0: Increïble.
1: Gràcies.
0: Sé de gent que ho intenta i no pot, perquè és que físicament és una bajanada.
3: Sí, sí. Físicament i mental. Mentalment és potser el... Una vegada ja arribes a un físic que, jo que sé, pots aguantar diverses hores, ja és el cap el que ell tira i no les cames. Les cames, bueno, doncs vas més lent i ja està, però el cap és el que jo crec que és més important.
0: Tinc una pregunta. Vas regalar algun metre més? Vas fer més que un Everest?
3: Sí.
0: Ho trobo lamentable, això. O sigui, descansa, que quan ja has acabat.
3: Ho vaig fer per si a cas.
0: Per si de cas.
3: Em van sortir com 30 o 40 metres més, sí.
0: Increïble. Sergi, tu això ho vas veure una miqueta, com a mínim.
2: Bueno, a la tarda vam anar a donar-li una mica de suport i acompanyar-lo, doncs, una pujadeta, que era la número 22, si no m'equivoco. I... Però el tio estava superfresc.
0: A veure, posem horari primer. O sigui, si a la tarda el vas acompanyar a la 22, vas començar matinada?
3: Sí, a les 4, a les 4 del matí.
0: Això era dissabte, eh?
3: Dissabte a les 4 i vaig acabar diumenge a la 1.
0: Perfecte, Sergi, endavant.
2: Sí, doncs la 22 era que eren les 6 i alguna de la tarda. Sí. I no, no, el tio superfresc, realment em va sorprendre. I aquí alguna pregunta que li vaig fer, per exemple, allà també, no? Vull dir, clar, ell és un tio que va molt amb bici i és un tio que està fort.
0: Sí, o sigui, pot moment, fer... fem la recomanació de Salut de Catalunya, Departament de Salut. No proveu això si no esteu preparats per fer-ho. Gràcies, podem seguir.
2: Clar, ell, jo què sé, el port potser se'l podria fer amb 15 minuts, segur que ho fa, si li apreta. O 16, o...
3: Sí, 16-17.
2: 16-17, val. Sí. Clar, i al final això és impossible de fer durant 32 vegades, que són les pujades que va fer. Per tant, una cosa que li vaig preguntar, no? Hòstia, quan estàs pujant, no? Per fer el càlcul una mica també, de... No, 25 minuts, la pujada, no? Aproximadament.
3: Sí, més o menys.
0: Fins
3: sí.
0: A dalt de tot?
3: Sí, fins al pla. Just en el pla, i arriba un punt que és passar del fals pla cap amunt a fals pla cap avall, sí. Doncs allà donava volta i no arribava a el que seria el merendero.
2: Clar, no cal regalar metres, eh? I després t'havies fet la mateixa pregunta. I amb quan baixes? També. I
0: diu que baixava
2: amb uns 6-7 minuts, no?
3: Sí, per ahí.
2: Sí.
1: Clar, perquè la baixada l'aprofitaves per descansar o també apretaves?
3: Clar, efectivament. No, aprofitava per descansar. Al final, potser apretava... Si anava acompanyat, aprofitava i apretava una miqueta, però si anava sol, aprofitava, descansava. Moure cames, és a dir, al final també descansar és moure cames i oxigenar una miqueta. Mm-hmm. Però aprofitava per descansar, però en general sí.
0: Cada pujada, llavors, que eren 5 quilòmetres?
3: Sí, no arribava a 6, sí, 5,3 o alguna cosa així, sí. 5,3, 5,5.
0: Per tant, ho vas fer més de 30 vegades, això? O què?
1: Sí, 32.
3: 31 i mitja em va sortir, sí.
1: I...
0: Però, tu plan...
1: No. El número és molt, molt
0: fort. Un dia vaig pujar dos vegades.
1: A mi m'agrada. No... Jo crec que...
0: I vas fer una siesta de 2 hores, eh? I vaig dir, mare
1: de
0: Déu, quin heroi.
1: No, és el que diu, no? Jo crec que, evidentment, necessites una part física, evidentment, però jo crec que físicament hi ha un volum relativament gran de gent que podria ser capaç de fer-la, una persona que està forta, però crec que la clau és la part mental. I aquí una pregunta. Tu et plantejaves com... Vale, haig de fer 25 minuts per pujada, així les 32. O deies, hòstia, ara al matí que puc estar més fort, o les faig més ràpid i després les faig més lent, o què et funcionava tu? O t'havies informat quina era la millor tàctica? Vull dir, com ho vas plantejar?
3: Jo vaig començar... El primer el vaig fer per escalfar, és a dir, xino-xano, tranquil. Vaig trigar el mateix al primer que en l'últim. Llavors això, vaig anar a escalfar... És a dir, anava fent i al final les sensacions, és a dir, no passar-me... Al final... em conec mitjanament els ritmes que puc anar i llavors els primers que vaig estar sol, els 6 primers, perquè no hi havia ningú a les 4 del matí allà. De fet, em vaig trobar un boig a les 6 del matí que el coneixia. Molt, i em va acompanyar un parell més tard. Hòstia. Va venir al migdia a ajudar-me.
2: Segur que era pare i havia de sortir aquella hora.
3: Tal qual. A la tarda havia anat al Chiqui Park amb els nens. Gràcies per acompanyar-me si ho escoltes. Doncs això... I després, doncs, no sé, quan anàvem acompanyat, per general una mica més ràpid, també doncs això, perquè al final en tiraven una miqueta més, però els de la tarda, per exemple, ja el meu cos ja no tirava tan ràpid, doncs baixava. Vaig oscil·lar entre els... Jo ho vaig mirar, entre els 30 minuts i 35, mm-hmm. Comptant pujada i baixada. Els més ràpids vaig ficar 30, els més lents 35.
0: I a baix paraves?
3: Sí, vaig deixar la furgoneta aparcada al Terral, sí, de Molins. Sí, me la vaig deixar allà carregada de gel, d'aigua i molt de menjar.
0: Clar, clar.
3: I ja està. I llavors parava, aprofitava i parava, doncs no sé, al principi parava cada cinc voltes, al migdia, que picava molt el sol, mm-hmm. parava cada volta, em tirava aigua fresca i, bueno, anar fent.
2: Quants gels vas consumir? Quina quantitat de grams o quilos, potser, d'hidrats de carboni vas ingerir?
3: Mira,
2: ho has calculat?
3: No ho he calculat. Gels, només en vaig prendre un i va ser a l'última pujada.
2: Ah.
3: I tal qual el vaig prendre...
0: Perquè caducava aquell dia, no?
3: No, és a dir, tal qual el vaig prendre, no em va fer res. És a dir, ja estava... Sí, però sí que vaig menjar molt. Vaig tirar més de menjar sòlid, ja per experiències d'haver fet, pues això, d'haver fet altres coses, que he estat 20 hores o així. Arriba un moment que l'estómac se'm tanca, i no em ve de gust menjar dolç. Llavors, pues, els típics grissinis o palets aquests, sí, de pipes, mm-hmm. i això, també ve de gust salat, pues anar menjant això, entrapar de pernil salat amb formatge...
0: Hòstia, com uns fills, eh? Sí, igual. Menjant el mateix que amb uns fills.
3: Facilíssim. És a dir, no fa falta complicar-se. I sí que és veritat que tirava molt de carbohidrats en pols. Això és, vale. No has de menjar, només és beure, llavors tu vas menjant i a part...
0: Enganyes el cos, no, una
3: també, mica? Sí, també li dones els sals minerals, llavors és com... per mi allà és un must, és a dir, és sí o sí la beguda i després, per altra banda, doncs menjar més sòlid que sempre entra bé.
2: Un pastisser com tu?
3: Sí.
2: Passió?
3: Sí.
2: Que ets pastisser? Dolç, no.
3: Arriba un punt que s'atura.
2: Ja en tens prou, no? Això de feina, les coses de feina, la feina...
3: Ah, i... això mateix, tal qual.
0: Escolta, Sergi, pot ser que fossis tan bandarra d'anar-lo a veure i no fer cap pujada?
2: Jo vaig pujar fins a Santa Creu.
0: El vas acompanyar, al sí. seu ritme?
2: Al seu ritme, i anava jo darrere, perquè clar, el seu ritme no podia anar.
0: En bicicleta?
2: No. No, perquè jo havia de córrer el dia següent i llavors no volia cansar-me.
3: S'ha de guardar glucogen.
2: No, totalment.
3: S'ha de quedar les cames.
2: Llavors vaig anar amb el cotxe, que de fet...
0: Quina poca vergonya,
2: eh? Vaig anar amb el cotxe...
0: Hem tingut 31 pujades i mitja...
2: Aquí es veu pel YouTube, que es veu per aquí darrere, que vaig posar una bandera perquè la gent no s'espantés, perquè anava molt lent.
0: Clar, bueno, molt lent, no, al ritme com si estiguessis de celebració. No?
2: Doncs sí, la pena, que he guanyat el Barça. Perquè... I, bueno...
3: Em vaig sentir professional amb un cotxe darrere.
0: Molt tot bé. Serà... Si això va ajudar, ho celebrem. Escolta'm, com t'entrenes per fer això? Perquè suposo que ho tens al cap fa temps i deixes estar el dia, doncs si quadra tot ho puc fer, però com hi arribes físicament? Què has de fer? O què has fet
3: al
0: tu?
3: Al final vaja? Són hores, però ja no és... hores de... Mira, he estat 3 mesos entrenant específicament per això, sinó has d'estar com anys... És a dir, d'haver fet exercici. Bueno, hi ha gent tocada per la vareta, que els veus entrenant 2 anys i amb 2 anys ja fan barbaritats. Però jo al final porto molts anys fent esport de fons. Sergi em va entrenar a l'atletisme.
2: Sí, m'agrada. Molt bona feina, Sergi.
3: Vaig començar amb l'atletisme i al final porto molts anys fent esport. Però amb la bicicleta, així fent més distància, portaré com... 3-4 anys, mm-hmm. i bueno, doncs poc a poc vas fent, i jo, mira, recordo l'altre dia de la primera vegada que vaig fer 100 quilòmetres, és a dir, vaig acabar una pàjara brutal.
0: Jo també me'n recordo i vaig acabar amb una pàjara brutal, t'ho asseguro.
3: La qual,
1: vaig fer poc.
0: Va ser la setmana passada.
3: Sí? Felicitats.
0: Gràcies.
3: Felicitats. I això, i al final, doncs anar fent... I així una mica... Ja portava també temps pensant... És a dir, portava anys pensant fer un Everesting. Però per tema feines, per tema també... Quan puc, és a l'hivern. A l'hivern és molt incòmode. Ha de ser molt incòmode. No ho sé, però ha de ser molt incòmode fer un Everesting perquè és abrigat a la pujada per baixar, desabrigat, és a dir, molt, logísticament és més complicat.
0: Certament, també et dic que vas agafar un dia de calor, que no sé si la volies tant, la calor.
3: Però... No la volia tant, però molt còmoda.
2: Es va tapar la tarda,
3: Es va tapar la tarda i va anar molt bé. De fet, vaig passar fred per la nit. Vaig passar fred, és a dir, estava baixant al port, que anava tiritant.
0: Bueno, que ho seré una miqueta perquè...
3: Perfecte, ja va anar bé. I això, una miqueta, vaig fer una cursa fa 2 mesos a la Garba, al Delta de l'Ebre.
0: Uh-huh. Sí.
3: Vaig fer la modalitat de 350 quilòmetres i és de gravel. I bueno, de fet, el dia que vaig pensar haig de fer l'Everesting, va ser entrenant per aquesta cursa, un dia d'aquests d'aquest hivern que ha fet molt de pluja i
0: sí,
3: i això.
0: Certament.
3: No volia marxar fort lluny de casa i vaig dir, bueno, pues haig de fer, no sé, sortien 8 hores d'entreno i 4.000 positius. I vaig dir, pues bueno, me'n vaig a fer Santa Creus. I vaig fer 13 o 14 Santa Creus i vaig dir,
0: escolta,
3: estic bé?
0: Sí, ja gaire ho tinc.
3: Vaig dir, estic bé, això ho podria fer. I com també ho vaig fer així a Santa Creu perquè estava el pare de Collserola tancat,
0: sí,
3: pel tema dels senglars.
0: Sí, sí, sí.
3: I vaig dir, ostres, jo crec que estic fet, però estic preparat per un Everesting. I fa un mes vaig veure que tenia festa a la feina i vaig dir,
1: és el dia.
3: O sigui, ni m'ho vaig pensar.
0: Tot quadra.
3: Ni m'ho vaig pensar.
0: De cap. Escolta'm, i això mental que deies abans, et distreies com? Perquè cada pujada no deixa ser la mateixa, cada moment.
3: Sí,
0: sí que és veritat que hi ha algun moment que t'acompanya algú i altres que no, o sigui, això va canviant i suposo que ajuda a airejar una mica
3: sí,
0: la ment.
3: Sí, això mateix.
0: L'ombra també, o sigui, l'ombra del sol, abans de dir, si canvia també t'hi vas fixant, mira, està una mica escapallà, ara
3: no.
0: Ja per la carretera. O
3: sigui, mira,
0: què et fixes per seguir endavant i no...
3: Jugava amb 2 coses, o 3, diria. Un, el càlcul mental de dir, vinga, ara faig 2 més i paro a menjar. Ara faig 3 més, és a dir, ho faig 1 mes i no paro a menjar, però no sé, paro a omplir-me el bidó i fora.
0: Sí, sí, algo diferent, alguna
3: això.
0: Cosa que vagi...
3: Després, una altra, comptar, fer rànquing de ciclistes que saluda i que no.
0: M'encanta.
3: Vale? És a dir, exagerat la mala educació de la gent.
0: Sí, no, eh?
3: Sí, sí, és a dir, és un espectacle. Però bueno, mai ho entendré.
0: No, no.
3: Mai ho entendré. No sé, som companys. Si tu punxes, jo pararé.
0: Jo sí que cal, o sigui, saludo i caic a terra. O sigui,
3: aquí està. No sé, no ho entendré.
2: Des d'aquí un missatge, no?, a que la gent s'animi a saludar, que no sigui vergonya.
1: Que saludi.
2: I que saludin. Però hi ha,
3: som companys,
2: hi ha diferents tipus de salutacions. Hi ha gent
3: perfils,
2: que fa...
3: Sí.
2: Que aixeca el cap així, com... que si no t'hi fixes no ho veus i t'ha saludat, però bueno, a la seva manera, no? Hi ha gent que diu hola, hola,
1: hola,
2: hi ha gent que t'anima,
1: vinga,
2: jo soc molt pesat d'animar.
0: Tu deus ser insuportable.
2: Jo sempre quan vaig baixant animo la gent que està pujant i els hi dic
3: màquina, vinga.
2: Soc molt pesat amb això. Quan vaig pujant, com que no vaig tan bé, xoc d'aquests de molt al cap i fa així.
0: Quan vas pujant, s'ha de comptar que el Sergio està saludant, faci el que faci. Sempre ho està intentant.
3: I després l'últim, que aquest és el que més em va animar, just quadrava que aquest cap de setmana també feien una cursa d'uns altres molt bojos que feien Madrid-Barcelona.
0: Val.
3: Mm-hmm. I bueno, pues acabaven el Tibidabo,
0: sí.
3: Per tant, feien el Port de Santa Creu.
0: Mm.
3: Per
0: acabar. Hòstia.
3: Sí, bon regal. Bon regal. Els
2: anaven trinxats, eh?
3: Anaven molt trinxats. Hi havia gent molt trinxada. I...
0: Si tu els trobant de tant en tant.
3: Jo també m'agradava pues, això, animar aquesta gent, perquè al final també pues, va rebentada i hi havia molta gent que no havia dormit, és a dir, havien sortit de Madrid a les 11 del matí. De fet, el primer passava per Sant Bartomeu a les 10 menys 10 del matí, és a dir, va fer menys de 24 hores.
1: Ai, 24, vull dir.
0: Sí, sí.
3: Els primers per parelles, un influencer que ja me'l vaig trobar l'any passat quan va fer la cursa també i el vaig felicitar, vinga, som-hi! I jugaven al gat i al ratolí perquè era el primer en parelles i després, bueno, el primer el tenia de 10 minuts. La gent no el van caçar per 10 segons. A dalt a Tibidabo.
2: Van apretar, eh?
3: Van apretar molt fort.
0: Hòstia, molt fort.
3: Bueno, i això, i anava saludant, és a dir, la meva distracció era anar a veure els ciclistes que veia era si anaven amb bosses, i si anaven amb bosses, pues, animar-los, deia, vinga, som-hi.
1: Clar, eren de la marxa, aquesta.
0: I pensar, estan més trinxats que jo.
3: Efectivament.
0: Clar.
3: Efectivament. De fet, vaig fer dos pujades i amb un d'ells... li vaig dir, tira, que tu vas més ràpid que jo. Ell venint de Madrid. Salvatge.
0: Espectacular.
3: La gent està molt forta.
0: Escolta'm, abans hem passat per alt, que venies de fer un dia 350 quilòmetres. Parlem d'altres bogeries que hagis fet. És a dir, algun top 3 de bogeries de l'Albert d'aquests darrers
3: anys.
0: Ostres,
3: jo aquesta la posaria... De fet, com a número 1, després...
0: Gràcies.
3: Ja no...
0: Si no anem tan espantats per les següents.
3: Ja no bogeria, però sí que una experiència molt, molt bonica va ser Fa dos anys vaig creuar la península, vaig fer des del Prat de Llobregat fins a Finisterra.
1: Un
3: viatge molt bonic. De fet, l'estava recomanant a un amic per àudio, que és molt bonic, perquè bueno, veus canvi de paisatges, canvi de clima, la gent també, que canvia les maneres de parlar, de ser, i molt, molt guai. Jo ho recomano, sí, m'ha encantat.
0: Això entenc que bikepacking i anar fent...
3: Sí, tal qual. M'encanta quan dius anar fent. És a dir, crec que això, és no? el com... meu mantra, i va ser el meu mantra d'aquest. És anar fent, és a dir, cap i pum, pum, pum, pum, pum, pum. I
0: totalment.
3: Ja està. I bueno, després, no sé, també he fet altres... M'agrada també... Crec que una bogeria també és fer aquestes coses sol. És a dir...
1: Ja. Yeah.
3: Perquè al final, no sé, pots fer curses o pots fer recorreguts amb més gent i això, però fer les coses sol... ja no boig perquè et pugui passar, sinó de tenir aquest estat d'ànim de... és a dir, al final tots són pics, i quan estàs a baix, estàs a baix i t'has d'animar d'alguna manera. És a dir, no hi ha cap dia que no hagi dit paro. A l'Everesting vaig pensar paro en l'últim 4, en el quart últim va ser com no va ser paro, però va ser com ostres, estic cansat, em costa, no, ja, però bueno, això. Jo crec que la bogeria és fer-ho sol. Jo crec. Però ja, és a dir, a mi m'agrada aquesta sensació. De fet, prefereixo fer-ho sol que acompanyat, perquè vaig al meu autèntic rotllo. És a dir, entres en un mantra, no sé, és com raro, saps?
0: Sí, sí, sí.
3: La sensació.
0: Entenc que Sergi al final va ser de no agafar la bici al seu costat, perquè preferia anar sol.
3: Ja, no va ser sol. Ni molt menys.
0: Ara feia conya.
2: Però sí que és veritat que amb aquestes coses...
1: No va ser per tu, Sergi, va ser per ell.
0: De tirades tan llargues... Sí. Clar, és diferent, evidentment, si ho vas acompanyat, sí, que vas com distraient, vulguis, no, perquè esperant sí, l'altre, sí, sí. Que si estàs sol, que vas amb tu mateix.
3: No, tal
0: que...
3: qual. I de fet, just li deia avui a un company de feina, que és la que més he disfrutat de coses d'aquestes pel fet d'haver-ho poder compartir amb gent. Clar. És a dir, mai he compartit això amb ningú. És a dir, m'ho he quedat jo tot per mi, com a molt publicava el típic Instagram, mira, he fet això, fotos, vídeos, i ja està. Però haver-ho compartit amb gent és el que a mi, és a dir, realment m'ha enamorat.
0: Que guai.
3: Però també m'agrada tenir la meva estona. És una...
2: I agraïm que per Instagram doncs posis quan fas coses d'aquestes. Ei, que faré això demà, no sé què, no sé quantos. Soc el vostre influencer
3: de confiança.
2: I no, seguiu-lo, perquè tant fa aquestes bogeries i és molt divertit.
0: Bé, tinc dos coses més.
2: Busca sponsors.
3: Necessito culots, perquè els tinc tots rebentats de tantes hores.
2: Vale, això, el cul, què tal? Quin culot fa servir?
3: Mira,
2: això et preocupa molt.
3: Abans has dit que et fan mal les cames, crec que vaig acabar més mal de cul que de cames. És una realitat.
0: Merda, o sigui, tens raó, Sergi.
2: És que el dia que surti el mallot... Jo no sé, quan veig el Giro, és igual, les altures de... tants dies. És que jo vaig un dia en bici i l'endemà em fa un mal al cul i, vale, no tindré els millors culots del món, però, hòstia, potser faig 70 quilòmetres.
1: T'has mirat el cellin de què...
2: El cellin es pot...
3: El cellin, us diré, fa molt. Fa molt. És a dir, si teniu un cellin que s'adapti al teu cul, és...
2: Com saps si un seient s'ha adaptat al meu cul? Mira,
0: deixa'm dir una cosa.
1: Que no val 30 euros.
0: O sigui, amb l'Albert, el Lluís va gravar uns programes que no van sortir a la llum, encara no sé ben bé per què, i que aquí faig la crida als oients. És a dir, l'Albert ens havia fet d'home de recomanacions per posar la bici a punt, consells, o sigui, aquest punt més tècnic de si vols anar amb bici, tingues 4 consells al cap ben clars, altres per si vols fer coses ja una mica més complicades, i altres ja per si vols fer bestia. O sigui, que ens podia fer com un mapa general, perquè ha passat per totes les fases, diguéssim, ja està, ja fent Everestings, no? Doncs, que si els oients voleu això, que això entri a la tapa reina, escolta, la crida la fem des d'aquí, i si dieu que sí, jo crec que li podríem arribar a convèncer l'un o l'altre de tant en tant a passar per aquí, i aquest tipus de preguntes, doncs, hòstia, recollim unes quantes dels oients i de tant, Albert, endavant, et dono uns consells. Siguin bons o no, la gent els acceptarà i serà algú que almenys hi ha passat per aquí. Ja.
3: Seria un plaer.
2: I tens algun altre projecte? O sigui, ara, o potser vols desconnectar, o tens algun altre projecte, alguna bogeria en mente?
3: Ara mateix al cap, no. És a dir, m'agradaria provar pues, això, un Barcelona-Madrid o alguna cosa així interessant. Tinc un guardat al calaix, però aquest logísticament són 2 setmanes, que seria, o sigui, ha de passar algun dia en la meva vida, no sé quan, però ha de passar, que seria fer de Molins fins a Irún, fer la Transpirenaica i tornar a Molins. No tornar en tren, des de Figueres o on acabi.
2: Sí, anar i tornar
3: seria la idea. Això ja tinc la ruta feta, la tinc tota guardada. Ara ha de tenir 2 setmanes senceres.
2: Pel sud i tornar pel nord?
0: Però Transpirenaica més els enllaços.
1: Enllaços.
0: O sigui, tota la Transpirenaica sencera, però a més els enllaços des de Molins fins allà.
3: Sí, això mateix. Sí. Són 2 setmanes. És a dir, que al final vull fer-ho. Ha de quadrar tenir 2 setmanes, la vida en general. Però bueno, ho tinc allà. Això no sé quan passarà, l'any que ve, l'altre, aquest no, l'any que ve, l'altre, no sé, algun dia passarà, espero i desitjo. I això, i aquest any, sempre m'agrada fer a l'estiu, encara que sigui encara 3-4 dies de bikepacking, aquest any, no sé, m'agradaria Catalunya, és una meravella. És a dir, per fer ciclisme és una meravella, és a dir...
1: Hi ha mil llocs.
3: És a dir, m'he mogut per jo crec que tota Catalunya i al final és que pots anar enllaçant de poble en ciutats, és que és una meravella. Jo aquest estiu jo crec que em muntaré alguna ruteta.
0: Agència Catalana de Turisme. Aquest és el vostre home. Esponsoritzeu-li perquè mireu com parla sense que li hagueu entrat res a la vida. Per tant, és el
3: una
0: vostre
3: meravella,
0: home.
3: Una meravella.
0: Albert, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Acabarem programa amb tu aquí ara i t'agraïm molt la participació, que hagis vingut a l'estudi, que ens hagis explicat això poques hores després d'haver-te rebentat el cos i la ment amb l'Everesting, i atents al que puguis fer, perquè a veure la crida dels oients que ens diuen, però en cas que hi hagi resposta mínimament positiva, ja et dic ara que tornes a venir aviat.
3: No, gràcies, un plaer. Ja quan m'ho va dir Lluís vaig dir, no, només faltaria, i serà un plaer venir.
0: Fantàstic. Si us sembla, ho deixem aquí. I nosaltres tornem dilluns que ve, però recordeu, abans de marxar, dimecres i dijous, cita a les 7 de la tarda dels 2 dies, per tant us ho fem fàcil a nivell d'horari, el dimecres a Molins, amb l'exposició del Miguel Soro, i el dijous al Museu del Ter de Manlleu, que ens trobareu allà moderant una taula rodona d'autèntics cracs. Nosaltres ho deixem aquí i tornem dilluns que ve. Que vagi molt bé. Bona setmana a tothom.
2: Adeu.
1: Adeu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65 de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama ara començar la negociació de zero.
2: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
0: Compareix ara mateix d'urgència la consellera d'Educació, Esther Niubó, reclama als sindicats del comitè de vaga responsabilitat i assegura que obrirà una ronda de contactes per fer una valoració conjunta sobre les necessitats del sector. De moment, demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, per cert, el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat l'acord. És dijous, 4 de juny de 2026, i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
3: El president Illa i els consellers Dalmau i Niubó s'han reunit un cop acabada la sessió, mentre que els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'ha rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
3: 3 de cada 4 persones ateses al CAL darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
4: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? A què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer sense sostre o estan en situacions d'ensellar amb habitatges indignes, no?
0: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
3: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. N'hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
0: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
3: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista.
0: Els esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història. Joan Barberà.
5: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
0: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, i que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plugims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua, en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i el vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec que arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions davant d'aquest resultat i prepara noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Ara caldrà veure si Educació aplica les millores del preacord. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia, USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja en cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
7: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
7: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
0: Com us dèiem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent en aquests moments d'urgència al Parlament. De moment ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar aquest preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
3: Niubó, que s'ha reunit abans amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
9: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. A mitja crides a la mobilització, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
10: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
11: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
12: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
13: Estem molt emprenyats. La Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar. Seguirem apretant.
10: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa, que consideren una crítica al govern, mentre que els socis, Esquerra i els comuns, demanen a l'executiu que torni a negociar amb els docents. Els comptes, per cert, han passat ja el primer tràmit per ser aprovats. Montse Rojal, bon dia.
14: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
15: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
14: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
16: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
14: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a arremangar per arribar a un acord. Escoltem Jéssica Albiach dels Comuns.
17: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
14: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
1: Notícies en xarxa.
0: Es cronifica l'exclusió residencial, segons Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien, la major part, 3 de cada 4, de fet, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
4: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Que a què... Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
18: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint la mesura del possible les relacions socials.
0: I a tot això seguim tenint cada dia més detalls en relació a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Avui l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha afirmat que està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
19: I nosaltres li vam dir, evidentment, aquí preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès el llegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè està publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no...
3: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
0: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades, us les explicàvem ahir, que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents els darrers anys.
3: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
20: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
3: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquest tipus de nou tabaquisme hauria d'estar directament prohibit.
0: Entrem en plan econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació plantejat per la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes, les d'Esplugues de Llobregat, de les comarques de Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
21: El text, pactat per la major part de la Comissió Representativa de les Treballadors, redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
5: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Hacer una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
21: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Ens situem ara a Barcelona perquè el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu. Serà per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
22: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
6: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: I anem ara fins a Altafulla. Allà l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada pels fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadora al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
24: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
23: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
0: Avui és dijous de Corpus i a Reus es commemoren enguany els 700 anys de la celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca, amb cireres i els balls del seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
25: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
26: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
25: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
3: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
0: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar al Vendrell.
3: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès. Aragonès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
0: És moment per a la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocollectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes, presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
7: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat.
2: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que miren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocollectània fins al 20 de setembre.
0: La plaça de Sant Pere de Berga ha plegat aquest migdia centenars de persones en la primera patum de lluïment de les festes del Corpus. Amb un ull pendent del cel per l'amenaça de pluja, la plaça ha vibrat d'emoció amb el salt de les comparses. Els plens, però, no sortiran a la plaça fins aquesta nit, això sí, sempre que la pluja ho permeti. Ràdio Porret, Josep Genescà.
8: I la ciutat de Berga ja viu, com dèieu, la patum. Avui, però, també té una incertesa. És el temps. El temps que pot fer que es faci patum o que no. Ens ho explicava l'Echerra, que és tinent d'alcalde i meteoròleg.
9: Possible que tinguem alguna estona de pluja encara més enllà de 9:45 del vespre, que és l'hora que comença la patum completa, i per tant haurem d'estar amatents. Quan plou amb una certa intensitat, la patum s'atura, i per tant no es pot descartar que haguem d'aturar la patum, que haguem d'esperar que pari de ploure durant alguna estona.
8: Però més enllà també dels convidats que hi pugui haver al balcó de l'Ajuntament, aquest any s'han presentat 180 parelles per ballar els àngels.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
11: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
12: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
11: Final catalana en competició europea amb triomf del Catalunya. L'entrenador del Barceloneta és Xus Martín.
12: El Catalunya ha fet dos grans partits, ha sigut mereixedor d'aquesta final. Crec que ha jugat molt bé tant el dia de Sant Jordi com avui a la nostra piscina. I és veritat que nosaltres, doncs, bueno, després del primer partit, que eren 5 gols de diferència, només tocava fer una èpica. Ho hem intentat. Doncs aquesta setmana hem tingut que recuperar l'equip perquè no ha sigut fàcil. Ha hagut pràcticament una setmana, pocs dies, però bueno, crec que els últims dies la gent ha tornat a recuperar una mica l'erosió.
11: En bàsquet, el Barça pot sentenciar avui el passi a les semifinals de la Lliga CB si guanya el Palau aquest vespre l'UCAM Múrcia. Escoltem el blaugrana Satoransky.
13: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
11: En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració espera Guardiola.

0: tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1. Tinc el Pere, que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat, i també està destrossat, però m'ha fot una energia que diu, hòstia, no? I això és el que va passant, i és una miqueta el que jo sento, no? que jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar doncs, a estar convençut ell més que ningú.
1: A la Lliga F, la portera francesa Román Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol.
2: Me siento muy valorada con ellos, y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego en el campo, en las redes sociales, y que es el club de mi vida. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero venir a España, el Español, es donde he encontrado mi casa. Sí, muy feliz de poder seguir un año más con el Español.
1: I a Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell ja ha venut més d'11.000 entrades per al partit de demà contra el filial del Real Madrid, partit de tornada, semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A.
3: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Fisioteràpia i incontinència urinària.
7: L'incontinència urinària pot afectar la qualitat de vida de moltes persones, especialment dones. La fisioteràpia ofereix tractaments efectius per enfortir els músculs del sòl pelvià, reduint els episodis d'incontinència i millorant el control urinari. Amb exercicis específics i tècniques de biofeedback, es pot aconseguir una millora significativa en la funció del sòl pelvià.
5: Salut Activa.
8: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: La incontinència urinària és un problema que afecta més prevalents a les dones que als homes, però tampoc se salven ells, no? I en aquest cas, a les dones els hi passa més sovint, sobretot perquè les que han tingut multitud de parts o que fan molta activitat física amb impacte, hi ha més possibilitat de que el sòl pèlvic tingui més traumes. I llavors, si no es tracta aquesta musculatura perquè estigui tot al seu lloc, un altre cop dona problemes i provoca incontinència urinària. Llavors, en els homes no passa tant, perquè ells normalment els òrgans urinaris els tenen fora, nosaltres els tenim a dins i els hem d'aguantar més, no? Exercicis que poden millorar tota aquesta musculatura i evitar que tinguem aquest problema. Som els primers que se solen ensenyar són els de Kegel, que són un tipus d'exercicis que són per contraure la musculatura, i ho pots fer durant el dia, asseguda, de peu, tant homes com dones, i ens ajuda a treballar i controlar tot el sòl pèlvic. El que sí que està ja prohibit, que abans sí que es feia i ara ja hi ha evidència científica i no és correcta, és fer l'exercici de l'stop pipí, que consisteix en que quan estàs fent pipí, doncs talles el pipí i després deixes anar un altre cop. Llavors aquest està ara mateix està contraindicat perquè pot provocar infeccions urinàries. O sigui que pots fer l'exercici sempre quan no deixis anar el pipí, pots aguantar i fer el moviment de la musculatura afectada. Llavors també tenim el tema dels hipopressius, que són ara molt coneguts, i aquests treballen molt al transvers, tota la musculatura abdominal, del sòl pèlvic, i sempre que fem aquest tipus de treball i treball de força, sempre s'ha de consultar amb un fisioterapeuta especialista en sòl pèlvic perquè tingueu una bona pauta i els exercicis correctes per evitar fer-vos mal.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Guanya el no, els mestres rebutgen el...

0: preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama començar la negociació de zero, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia una nova ronda de contactes demà mateix.
1: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
2: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
0: Demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat el preacord. És dijous 4 de juny de 2026 i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres, que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
3: Els socis de l'executiu, Esquerra i els comuns, demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'han rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
3: 3 de cada 4 persones ateses al darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
4: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'encellar amb habitatges indignes, no?
0: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
3: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
0: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
3: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les àrees més destacades de l'artista.
0: Als esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història, Joan Barberà.
5: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en la final en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
0: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos van deixant les primeres gotes, primers plugims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua, en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també al Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès. És on més aigua se n'espera. I forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama ara al govern que reobrin immediatament les negociacions mentre preparen noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no plantegen consideren cap vaga indefinida. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
1: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
8: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
9: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
8: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
0: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una compareixença al Parlament, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord. També ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
3: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió del matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
2: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada a la demarcació de Lleida. A mitja crítiques a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
10: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
11: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
12: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
13: Estem molt emprenyats. La Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
10: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels docents, que consideren una crítica al govern. Mentrestant, els socis, Esquerra i els Comuns, han demanat a l'executiu que torni a negociar amb el col·lectiu. Per cert, els comptes han passat el primer tràmit per ser aprovats. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als Comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
15: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
14: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
16: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
14: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a remengar per arribar a un acord. Escoltem Jessica Albiach dels Comuns.
17: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
14: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
7: Notícies en xarxa.
0: Es cronifica l'exclusió residencial, segons alerta Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, fins a 3 de cada 4, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que l'any 2024. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
4: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'ensellar amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
18: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortir en la mesura del possible les relacions socials.
0: I mentrestant anem coneixent més detalls de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya. Avui s'hi ha pronunciat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, qui està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar, ha dit, la polarització de la societat.
19: I nosaltres li vam dir, evidentment, a qui preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès el llegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè està bé publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
3: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
0: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents en els darrers anys.
3: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
20: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
3: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Neumologia i ha assegurat que aquests tipus de nou tabaquisme haurien d'estar directament prohibits.
0: És gairebé 3:15, obrim plana econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat les últimes hores un preacord per rebaixar de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afectarà finalment 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
21: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
22: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. A ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes, diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues, todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
21: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a Barcelona. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes. Serà aquest estiu i per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos. Així tot, recomana als usuaris que facin servir la línia 5 del metro. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
5: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
1: A banda de les obres a la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, a l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: No ens movem de l'àrea metropolitana. El Prat de Llobregat compta des d'avui amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. El Prat Ràdio, Víctor Asensio García.
6: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran 4 més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
23: És una aposta doncs, molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant no? en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar no? la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també i que jo crec que va ser la gran revolució, no? la gran revolució de les bicicletes i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant i que en això estem treballant, i igual que el Bicidia.
6: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura. Compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
0: A Altafulla, al Tarragonès, l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i també a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada amb fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
24: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
25: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
24: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
3: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten símptomes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
0: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals del mar al Vendrell.
3: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
0: Avui és dijous de Corpus i Reus commemora enguany els 700 anys d'aquesta celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca amb cireres i els balls de seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La Nova Ràdio, David Fernández.
2: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
8: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
2: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
0: Moment per la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocollectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades d'aquest artista. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
11: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat.
9: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocollectània fins al 20 de setembre.
0: Amposta, la sala B Teatre tanca el primer any de vida consolidant-se com el nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
12: Amb una programació que aposta pel teatre, la dansa i el cabaret amb perspectiva de gènere, la sala ha acollit una trentena d'activitats i festivals propis. Però més enllà de l'exhibició, la sala B destaca pel seu vessant social i formatiu. Des de la seva obertura al juny del 2025, l'espai ha superat totes les expectatives amb més de 2.500 espectadors i amb una ocupació mitjana del 80%. D'esta manera, els promotors veuen certificada la necessitat d'un espai com este i ja programen la nova temporada amb algunes novetats que ens explica el director Joan Guijarro.
13: Tenim 50 persones vinculades en diferents salles de teatre, la creació de dos festivals propis, l'Escèniques i el Salute, i hem elaborat residències artístiques en àmbit nacional i internacional i també estretim enguany per primer cop relacions i vínculs en diferents festivals del territori, com seria l'Eufònic.
12: La sala B Teatre seguirà programant workshops professionals, tallers comunitaris, així com activitats de mediació cultural, combinant propostes de pagament amb activitats gratuïtes o a preus molt reduïts.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
26: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar a la final, en els dos partits de la final, al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte culminen un curs espectacular.
27: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
26: En bàsquet, el Barça pot sentenciar aquest vespre el passi a les semifinals de la Lliga ACB si guanya el partit contra el Camp Múrcia, que disputaran al Palau Blaugrana. La penya va perdre ahir el primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a la segona divisió A i ha respost el director esportiu Quique Cárcel sobre l'adeu de Michel Sánchez.
28: Jo estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí, però el futbol té sentit comú. en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants, és que no hi ha molt a parlar. És que jo crec que no hi ha ni debat. No, hi ha mirades, hi ha sensacions de tristesa, de connexions, que fa que sàpigues que això no s'ha acabat.
26: A la Lliga F, la portera francesa Román Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol. A la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un match on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
4: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar, no, el minut 10 hem d'anar a tal... Bàsicament perquè això és futbol i no són matemàtiques, i es poden ficar 2 gols en 1 minut, 3 gols en 5 minuts, 4 gols en 15 minuts. Llavors, el que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
26: El partit demà a les 9 de la nit a la nova Creu Alta de Sabadell.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels mestres al preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària a la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu i ho consideren una crítica al govern. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, afirma que els docents han fet una esmena a la totalitat al govern. Per Sales, ara la pregunta si Esquerra i els comuns donaran validesa al pressupost després del resultat de l'enquesta dels mestres.
2: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
1: Els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. La presidenta parlamentària dels comuns, Jessica Albiach, ha ungit aquest dijous al Departament d'Educació i al govern en conjunt a tornar a començar la negociació per resoldre el conflicte educatiu i que compti amb els sindicats, els partits i les famílies.
3: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
1: Hi ha preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé. Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més plantes a Girona i 8 a Reus. Com a alternatives als acomiadaments, les parts han pactat 68 recol·locacions a tot l'estat espanyol, de les quals 53 són Nestlé Espanya i altres són en Nestlé Global Services Spain, tots dos del mateix grup. I parlem d'Altafulla, perquè posa fre als residus que porten les aigües pluvials cap a la platja amb unes xarxes de retenció al canal de la Rasa. La nova instal·lació minimitzarà l'arribada al mar de brossa diversa i restes vegetals que pugui arrossegar l'aigua de la pluja al seu camí. Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes, com deien, de branques i herbes i també la brutícia que arrossega l'aigua de la pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema ubicat poc metres abans de la desembocadura al mar permetrà retenir sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. L'actuació ha estat executada per Aigües d'Altafulla amb un finançament Next Generation i ha suposat 30.000 euros. I la celebració del Corpus ha arrencat a Reus amb la tradicional ballada de gegants i la mulassa a la plaça del Mercadal. Centenars d'infants a les escoles de la ciutat s'han aplegat a aquest espai per veure els elements festius aquest any precisament que celebren els 700 anys d'existència.
4: Informació local. El SEM comença un nou cicle de nits musicals al Botànic. En aquest cas, enguany, els concerts es faran al pati de Can Ametller, no es pot anar a Collserola, i el Jardí Botànic doncs, està en plena Collserola. Per les restriccions de la pesta porcina s'ha hagut de canviar la ubicació dels concerts. Se'n faran dos aquest mes de juny i dos al mes de juliol. I comencen aquest divendres, primer concert amb Namina and the Barbarians, obertura de portes al pati de Can Ametller a les 8 del vespre. Us podeu dur al sopar, si voleu, hi haurà taules i cadires, i el concert començarà a 9:15 de la nit. El preu de l'entrada és de 17 euros, pels socis del SEM 12 euros i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Dissabte a la tarda, els timbalers del Camell organitzen la Tremolinada, la segona trobada de percussió. Hi participaran 9 colles més, es farà a la tarda. A 6:15 hi haurà cercavila pel centre de la població i després a la plaça de la Llibertat, a 7:45, es faran els lluïments de les colles. A 9:15 hi haurà bingo musical i també s'instal·larà una barra amb entrepans i beguda i a partir de les 11 de la nit, música, animació amb el DJ Chibi. Recordem que a Can Ametller, des d'ahir la tarda que es va inaugurar, hi ha una exposició amb quadres de Miguel Soro. Són 30 quadres de gran format. El tema és el Tour de França. L'exposició s'emmarca en els actes Vivim el Tour, activitats prèvies al pas del Tour de França per la vila. Proper 5 de juliol passaran per la carretera. Doncs aquesta exposició amb quadres, amb imatges del Tour de França, dels seus ciclistes, que es pot veure a Can Ametller fins al 5 de juliol. L'horari és de dimecres a dissabte a les tardes i els diumenges al matí a Can Ametller. Acabem amb la farmàcia de guàrdia avui dijous. És la Lozano, del carrer Verdaguer, 68.

0: final Cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
3: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda, amigues i amics del Música en 8 mil·límetres, que avui emet Ràdio Molins de Rei en la seva freqüència modulada 91.2. Avui amb temes com Serpicó, Platon, Vestida per matar, La missió i fins a un total de 13 bandes sonores. Eli, que ho tenim tot a punt. Doncs vinga, va, som-hi.

I comencem amb Serpico, que és una coproducció Estats Units-Itàlia, que va dirigir Sidney Lumet a l'any 1973 amb Al Pacino, John Randolph, Tony Roberts i Cornelia Sharp en els papers protagonistes. Anys 70, relat biogràfic sobre Fran Serpico, un policia íntegre de principis incorruptibles que, a diferència dels seus col·legues, mai no es va deixar subornar i precisament per això sempre va tenir problemes amb els seus companys de professió i es va veure exposat a situacions molt perilloses. De la seva banda sonora escoltem el tema Hot Love, que ens interpreten els britànics T-Rex, i la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Filmin.

seguim amb The Bride, la nòvia. És una pel·lícula de terror i del gènere fantàstic, estrenada recentment, és a dir, el 2026, i que ha dirigit Maggie Gyllenhaal, amb Jesse Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Penélope Cruz i Annette Bening com protagonistes. A la Chicago dels anys 30, Frankenstein demana al doctor Eponius que l'ajudi a crear una companya. Donen vida a una dona assassinada com a núvia, cosa que desperta romans, interès policial i un canvi social. És un remake de la núvia de Frankenstein de l'any 1935. La banda sonora és de la islandesa Hildur Gunnarsdóttir i la pel·lícula encara la teniu al cinema, la podeu anar a veure a Kinépolis, es plau, aquí a Cornellà.

I seguim amb la pel·lícula Platoon. És un film bèl·lic de la Guerra del Vietnam que va dirigir Oliver Stone a l'any 1986 amb els actors següents: Charlie Sheen, Tom Berenger, William Dafoe i Forest Whitaker. Un jove soldat al Vietnam s'enfronta a una crisi moral quan s'enfronta als horrors de la guerra i la dualitat de l'home. Va guanyar 4 Oscars, millor pel·lícula, millor director per Oliver Stone, millor muntatge i millor so, a part de 8 nominacions. La banda sonora era de, o era, o és, de Georges Delaguer, però també tenia temes cantats, i un d'ells és aquest "Quan un home estima una dona", que ens interpreta Percy Slade. I la pel·lícula, si la voleu veure, encara la teniu a Movistar Plus.

Whiplash és una de les pel·lícules de culte del cinema independent americà de l'any 2014 i que va dirigir Damien Chazelle, amb Miles Teller, J.K. Simmons i Melissa Benoist com protagonistes. Un jove i prometedor bateria s'inscriu en un competitiu conservatori on els seus somnis de grandesa són guiats per un instructor que no s'atura davant de res per realitzar el potencial del seu estudiant. Va guanyar 3 Oscars, millor actor de repartiment per J.K. Simmons, millor muntatge i millor so. La banda sonora és de Justin Hurwitz.

Estat elèctric és un film de ciència-ficció i aventures dirigit per Anthony Russo i Joe Russo, els germans Russo, vaja. El passat 2025, amb Millie Bobby Brown, Chris Pratt i Jason Alexander com protagonistes. En un futur distòpic on els avenços tecnològics i la intel·ligència artificial han assolit nivells desbordants, Michelle, una jove orfa, s'embarca en un viatge a través d'una Amèrica devastada amb el seu inseparable robot i un rodamón excèntric, buscant el seu germà menor desaparegut. Escoltem de la seva banda sonora el tema Wonderwall, que ens canten els britànics Oasis.

Vestida per matar és un thriller d'intriga de l'any 1980 que va dirigir Brian De Palma, i en el repartiment hi van ser Michael Caine, Angie Dickinson, Nancy Allen i Kate Gordon.

Operació Tro. És una pel·lícula d'acció i d'aventures de l'agent 007 que va dirigir Terence Young a l'any 1965. I en el repartiment hi eren Sean Connery, com a James Bond, Claudine Auger, Adolfo Celli i Luciana Pallucci. James Bond es dirigeix a les Bahamas per recuperar dos caps nuclears robats per l'agent d'espectre Emilio Largo en una trama d'extorsió internacional. De la seva banda sonora escoltarem el tema principal de la pel·lícula que ens interpreta Tom Jones. Josep, aquesta era una de les pel·lícules de la fila 6 del Savoy, eh?

Bé, doncs ja hem arribat a la secció de cada setmana, pel·lícules en blanc i negre, eh? I avui tenim Recorda, és una pel·lícula d'intriga dirigida per Alfred Hitchcock a l'any 1945. 81 anys té la pel·lícula ja. Els principals intèrprets van ser Ingrid Bergman, Gregory Peck, Rhonda Fleming i John Emery. Una psiquiatra protegeix la identitat d'un pacient amb amnèsia acusat d'assassinat mentre intenta recuperar la seva memòria. Una de les pel·lícules dels anys 40 més romàntiques i populars de Hitchcock. Escoltem la seva oscaritzada banda sonora que signa Miklos Rozsa.

I ara anem amb una pel·lícula, bueno, veieu, amb una mica de rumbeta, eh? A l'Eli li agrada això, ja veig que està marcant el ritme aquí, eh? Vinga, anem amb la pel·lícula Set Verges. És un drama social, pel·lícula dirigida per Alberto Rodríguez de l'any 2005. I el repartiment va ser per Juan José Ballesta, Jesús Carroza, Vicente Romero i Alba Rodríguez. Tano, un adolescent que actualment compleix una condemna en un centre de reforma juvenil, rep una llicència de 48 hores per assistir al casament del seu germà. Dir que Juan José Ballesta va guanyar un Goya per aquest film. Però el desconegut xaval que la coprotagonitza amb ell, que és Jesús Carroza, també es mereixia el premi. A mi em va impressionar l'actuació de Carroza, eh? Molt més que la de Ballesta. Escoltem un track de la seva banda sonora, com és aquest Felicidad, que interpreta La cabra mecànica.

Bé, ara canviem total i radicalment amb les grans bandes sonores de la història. Avui tenim La Missió. És un drama històric que va dirigir Roland Joffé a l'any 1986 i en el repartiment hi van ser Robert De Niro, Jeremy Irons, Aidan King i Sherry Lange. Al segle XVIII, un grup de jesuïtes espanyols intenta protegir una tribu sud-americana dels esclavistes portuguesos. La pel·lícula escenifica de manera eficaç un altre capítol més de la despietada conquesta europea de les Amèriques. La ja mítica banda sonora és de Ennio Morricone i la pel·lícula, molt bona, la podeu veure a Movistar Plus.

Les guerreres K-pop és una pel·lícula d'animació dirigida per Chris Appelhans i Maggie Kang a l'any 2025, premiada aquest 2026 amb l'Oscar a la millor cançó i també a la millor pel·lícula d'animació. De què va la pel·lícula? Doncs d'un grup musical coreà format per tres noies que porta una vida secreta com a caçadores de dimonis. Escoltem el tema premiat de la pel·lícula amb la cançó Golden, i la pel·lícula la teniu a la plataforma

Bé, ara anem amb una pel·lícula de terror, Frankenstein, de Mary Shelley. És una pel·lícula, com he dit, de terror, dirigida per Kenneth Branagh, a l'any 1994, i on hi sortiren com protagonistes Robert De Niro, com el monstre, Kenneth Branagh, com el doctor Frankenstein, Helena Bonham Carter i Aidan King. El brillant doctor Frankenstein, científic heterodox, rebutja la seva creació i la criatura escapa jurant vengar-se. La banda sonora la va signar Patrick Doyle.

Pillion és una pel·lícula anglesa del passat 2025 que va dirigir Harry Lincoln amb Alexander Skarr, Harry Melling i Brian Martin com protagonistes. Colin, un home introvertit, es queda enamorat de Ray, el carismàtic i atractiu líder d'una banda de motards que el pren com a submís, dinamitant la rutina i canviant-li la vida. De la seva banda sonora escoltem aquest rítmic tema que ens interpreta la cantant californiana Tiffany. I la pel·lícula encara la teniu, si la voleu veure al cine, a Cinemes Verdi.

I hem acabat el programa 493 de Música en 8 mil·límetres. Si us ha agradat tant i el voleu tornar a escoltar, ho podeu fer el proper dissabte d'una a dues de la tarda i sempre que vulgueu a radiomolinsderrei.cat. Gràcies, Eli, gràcies, oients, per ser-hi una vegada més. I res, fins la propera setmana en un nou programa de Música en 8 mil·límetres. Que vagi tot molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% dels vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables. I ha participat el 61% dels docents consultats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
2: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
1: Demà, per cert, es manté la vaga prevista, de la qual es desmarca, això sí, professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat aquest acord. Més temes. Es cronifica l'exclusió residencial. Segons Càritas Diocesana de Barcelona, l'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, 3 de cada 4, concretament en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. 3 de cada 4 persones ateses el darrer any viuen en habitatges que no tenen les condicions, un percentatge que s'arrossega des de fa anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
3: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
1: I els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa, Aitona i el Segrià. Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona. I els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia es considera que el primer cos feia dies que era l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir. I una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar, al Vendrell, ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès, en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí, situat aproximadament a uns 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència.

0: Informació local.
1: Els Matussers, la colla castellera, organitzen per aquest dissabte a la tarda una jornada lúdica adreçada als infants. Serà una tarda d'inflables el dissabte al pati de l'escola al Palau entre les 6 i les 8 del vespre. És una activitat gratuïta d'accés lliure i també suposarà berenar gratuït per a aquests infants. Els Matussers també instal·laran una barra de bar pels acompanyants. És una activitat social dels Matussers a la línia a la campanya que estan fent per donar-se a conèixer a més gent, per obrir-se, per crear activitat social i tenir més persones que es vinculin als Matussers. Aquest dissabte a la tarda de 6 a 8 al pati de l'escola al Palau. I durant tot el cap de setmana a la planta baixa del Molí acull la 8a trobada modelística de Catalunya amb un especial amb peces que venen d'Itàlia. Hi haurà un taller infantil, un campus, una exposició i un concurs. La trobada modelística es farà el divendres, el dissabte i el diumenge, els propers dies 5, 6 i 7 de juny, a la planta baixa del Molí. I la grupa, que continua amb les ballades de sardanes d'estiu que fan els diumenges a la plaça de la Creu, doncs aquest proper diumenge també hi ha ballada a les 7 de la tarda, que és l'horari habitual, i a la plaça de la Creu amb la Copla Mediterrània. Ballada de sardanes, diumenge organitzada per la grupa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la Lozano, del carrer Verdaguer 68. Ràdio Molins de Rei.
2: Liderar no és només ser els primers, és saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
4: Quan comença la nit, amb Fermín Arrecio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei. I got the music in me, yeah.
5: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Els divendres, faves tendres.

0: demanen la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba, i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Aquesta melmelada és boníssima.
4: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
3: I com s'ho ha fet?
4: Amb un ajut líder.
5: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
3: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
4: Em sembla molt bé.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts un dijous més a aquest programa que cada setmana ens encanta fer-ho molt bé. Doncs avui també tenim els nostres col·laboradors, la Montse Arenas, de la pastisseria Arenas, i el Nacho Sagrera, de la botiga de l'Ibèric. Dintre d'uns moments, ells ens parlaran de quins plats prepararem avui i també de quines postres ho acompanyaran.

0: com es diu, Nacho, aquest programa? Bona tarda. Com es diu aquest programa?
1: No tinc idea, jo.
0: L'aventura de cuinar.
1: Sí, això...
0: Ai, sí, ai, sí. Montse, tu sí que ho sabies, no?
2: Sí,
1: la veritat. Jo també ho sabia. Passa, m'agrada fer-te rabiar una miqueta.
0: Ai, doncs pues no, perquè avui tinc un dia negre, com, sí, com el cel, eh? Està a punt de ploure i em sembla que avui els dies estan...
2: Diuen que estem amb alerta roja.
0: Sí, és veritat, ja a mi m'han enviat l'alerta, eh?
1: Sí, a mi també, la Unió de Botiguers... No, no, ara sense conyes.
0: No, no, en sèrio,
1: la Unió de Botiguers ha enviat un mapa.
2: Sí, però aquella alerta que són els mòbils, de moment encara no.
0: No, encara no. Però plourà i té que ploure perquè està tot molt sec, eh? I aviam si refresca una miqueta a l'ambient també, eh? Que està molt carregat, eh, Nacho?
1: Va, comencem l'aventura.
0: Ah, per començar l'aventura. Doncs vinga, comencem aquest programa, l'aventura de cuinar, i ho fem. Nacho, què ens has preparat avui?
1: Mira, avui farem patates farcides. I com és una recepta... diguéssim, molt fàcil i molt ràpida, explicaré dues maneres de farcir-les.
0: Val? Perfecte.
1: En primer lloc, abans de començar a dir els ingredients, el que explicaré, diguéssim, és el tipus de patata, i ben segur que tu deus portar alguna cosa estudiat sobre la patata, però bueno, jo explico la meva part i tu explica la teva part de la patata.
0: Perfecte.
1: Vale. Mira, jo... aconsello sempre per fer patates farcides una patata que es diu Kennebec, que encara que veiem que el nom és una miqueta estrany, és una patata normal i corrent que trobarem a qualsevol lloc, val? Té una textura ideal per ser farcida perquè és farinosa però al mateix temps és molt consistent, val? I una cosa principal és que la polpa és molt fàcil de buidar, que és el que ens interessa, poder buidar la polpa, val? Aguanta perfectament el farcit i és una varietat de mida gran i normalment és molt arrodonida, amb la qual cosa també ens serveix perfectament per poder farcir. És de pell molt fina, té un color groc i sovint presenta un tacte que és lligerament, com et diria jo, aspre. Val? La patata no és suau quan la toques, és una mica aspre, val? I l'interior és d'un color blanc molt, molt intens, és molt blanca, és molt blanca, és una patata molt blanca, val? Té un sabor pronunciat, és molt natural i tradicional, el que qual podríem dir nosaltres que és la patata de tota la vida, val? Vull dir, la patata que la meva àvia ja agafava a l'hort i ens cuinava. Que jo recordo aquella patata, sempre me la feia amb mongeta verda. Ara a l'estiu, que és l'època de la mongeta, sempre me la feia amb mongeta verda bullida. Una de les grans virtuts que té aquest tipus de patata és que absorbeix molt el sabor dels guisats. I com el que posarem dintre són guisats, és una patata que ens va molt bé. Val? I aquesta patata, encara que el nom pot semblar que és de qualsevol lloc menys d'aquí, a Prades és un lloc on cultiven molt aquest tipus de patata, val? Vull dir que és una patata d'aquí de la terra de casa nostra. Dit això, comencem a explicar el que seria la patata farcida de carn, val? Jo per la patata farcida de carn, jo, a veure, explico els ingredients perquè normalment la recepta que tinc és per la tenda i quan jo faig patates farcides, doncs normalment ho faig 12 patates, en qual en surten 24 talls. Però la gent més o menys això s'ho pot combinar a ella per, independentment de la quantitat de patates que vulgui fer, val? Doncs serien 12 patates, posaríem un pebrot vermell, 4 pebrots verds. A mi m'agrada el pebrot italià. Per pebrot verd.
0: I quina diferència hi ha?
1: Bueno, perquè tu saps el pebrot vermell, que és aquell, sí, gros, hi ha pebrot verd també, igual que el vermell. Però a mi m'agrada més l'italià, perquè és de pell més fina, és més... no és tan dur. M'agrada més, és una mania, eh? Vull dir...
2: És un que és més allargat.
1: Ah, exacte, aquest és l'italià.
2: Sí, jo tinc visualitzats dos. Un que és com més gruixut, com el vermell,
1: exacte,
2: i l'altre que és com més
1: allargat. Doncs el més estiradet és l'italià.
2: Ah, vale.
1: Li diuen italià, no sé si és italià o està agafat aquí a Vallfogona de les Monges, no ho sé. Val? Després posarem dos cebes, mig quilo de carn picada de vedella, mig quilo de carn picada de porc, formatge per gratinar, oli, sal i pebre al gust. Com sempre, sal i pebre, sempre al gust. Val? La preparació d'aquest plat és molt, molt senzill. El primer que farem és important, perquè a vegades no ho fem i després la liem, és netejar molt bé les patates.
0: Val? En pell i tot, no?
1: Eh?
0: Pelades o en
1: pell? No, en pell i tot.
0: En pell i tot.
1: Havia entès en pelitos, dic, ostres, ara no sé què m'està dient.
0: Oi.
1: En pell i tot.
0: En pell i tot.
1: Rentem molt bé les patates en pell i tot, les posem al forn a una temperatura de 180 graus. Dependrà molt, amb una miqueta d'oli, val? Dependrà molt del tamany de la patata, però jo crec que en una hora serà més que suficient, val? 180 graus, una hora. Com saber si la patata està feta? La punxes.
0: Mm-hmm.
1: Amb un ganivet d'aquests primets, si la punxem amb un ganivet d'aquests primets, normalment, si el ganivet entra bé, la patata ja està feta, val? Aleshores, mentre tenim les patates al forn, agafem i fem el sofregit amb els pebrots i la carn picada. Val? Una vegada ho tenim tot ben sofregit, té que quedar ben sofregit, eh? Una vegada tot està ben sofregit, molt important, això és molt important, perquè si no la patata quedaria molt oliosa. Jo el que faig és agafo tot el sofregit, el poso en un colador i el deixo que s'escorri bé i perdi absolutament tot l'oli. Val? Perquè si no després, és el que et diem, la patata queda molt oliosa. Bé, una vegada ja tenim el sofregit fet i les patates estan fetes, el que és molt important també, molt important, és deixar refredar les patates. Per què? Molt senzill. Si no deixem refredar les patates, una vegada tallades, si les intentem buidar, se'ns trencaran totes. Val? Aleshores, el que hem de fer és deixar que la patata refredi. És a dir, això és una cuina que no tenim, no hem de fer-ho amb pressa, perquè si pot ser deixar refredar una hora, millor que mitja hora, eh? Deixem que refredi, i una vegada s'ha refredat, el que fem és buidar la patata amb una cullera, una cullereta, anem buidant la patata i ho anem reservant. Una vegada tenim totes les patates buides, hi han dues opcions. Una és el sofregit que tenim, barrejar-ho amb la pròpia patata i posar-ho dins, o simplement el sofregit posar-ho dins, sense la patata. I després aquesta patata la pots fer servir per acompanyar fent un puré de patates amb una miqueta de llet o qualsevol altra cosa. La pots reservar per fer qualsevol altra cosa. Anava a dir un altre dia, no? Però amb un altre àpat pots guardar-la. Jo normalment el que faig és un puré o alguna cosa per acompanyar, val? Però pots barrejar. Vull dir, hi ha molta gent que barreja el sofregit amb la pròpia patata, ho barreges tot bé i ho poses dintre. Una vegada tens la patata ben farcida, el que fem és el formatge que hem dit per gratinar, el posem a sobre la patata, al forn, a gratinar. 10 minutets serà més que suficient. No ens podem passar, és a dir, jo normalment el que faig és el gratinador i el tinc en marxa, perquè si les posem al forn i llavors ens anem, se'ns seguiran coent les patates i llavors se'ns pot aixafar tot, val? I el plat ja està. Vull dir, ja està acabat el plat. I és molt senzill, és econòmic i és ràpid de fer. Ràpid de fer amb el temps que li dediques. Després, com has de deixar refredar les patates i tot això, trigues una miqueta més, però és molt senzill. Però a mi m'agrada més una altra versió de la patata farcida, que aquest és igual de senzill, el que passa que també és una miqueta més elaborat. A mi m'agrada farcir les patates d'espinacs. Però no van espinacs soles, perquè el que faig és espinacs amb beixamel.
0: Que bo, no?
1: Clar, aleshores és una altra manera de fer-ho. Tota la patata és la mateixa, el procediment de la patata és igual, el que passa que el que cal fer és bullir els espinacs, i això sí, els espinacs cal escórrer-los bé, apretant-los amb la rasera perquè perdin tota l'aigua, perquè l'espinac té molta aigua. Llavors has d'aconseguir que perdi tota l'aigua. Ho pots fer amb espinacs frescs o ho pots fer amb espinacs congelats, vull dir, el que tinguis a mà en aquell moment. Val? I aleshores fem una beixamel, i quan la beixamel ja comença a fer el xup-xup, llancem el xup-xup. I mira, veus, ara
0: l'he
1: vist la teva cara.
0: Faltava el xup-xup, eh?
1: Quan el beixamel comença a fer el xup-xup, llancem els espinacs dintre, ho barregem tot, i amb això farcim la patata. És interessant que la beixamel ens quedi consistent, no sigui molt líquida, perquè si no, llavors la patata perd la gràcia, val? Jo tinc una particularitat, que quan jo a la beixamel i a la que la gent quan ve a la tenda i compra els canelons de la beixamel que faig jo, Jo li poso conyac a la beixamela.
0: Ja em faltava el
1: bueno, tanc especial, eh? Tenia que explicar-te
2: el secret.
0: No vi, no. Conyac, eh?
1: Conyac, jo li poso conyac.
0: Però del bo.
1: Del bo, sí. Jo dic, no, avui, mira, avui he fet coliflor amb beixamel i li he posat una ampolla... El conyac que li he posat és Napoleón.
0: Caramba,
1: sí,
0: i fort, dir, eh?
1: Sí, sí, vaig a tope. I li dona un toc, un puntet molt, molt bo. Igual que la nou moscada, que no pots passar-te, perquè llavors ens quedaria molt agra. Però sí, jo la veig a mel. Jo a vegades veig l'Arguignano que fa... I ell no posa ceba, per exemple. Ell ho fa amb llet i farina i ja està. Jo li poso ceba, li poso farina, li poso pebre, li poso sal, nou moscada i conyac, amb les mides corresponents, amb aquella balança que hem parlat tantes vegades. A vegades, si se m'escapa una miqueta més de conyac, no passa res, però la faig així. I tornem a fer el mateix, formatge gratinat per sobre els espinacs, dintre. A veure, podria dir, és més sa una que l'altra? Bueno, una porta beixamel, l'altra porta un sofregit.
0: De totes maneres, les patates es poden farcir també al gust que vulgui un.
1: Evidentment.
0: Perquè tu has dit un dels ingredients que has dit carn picada.
1: Sí.
0: I on te la posem, la carn picada? Dintre de la patata, no?
1: Amb el sofregit que t'he dit abans.
0: Val.
1: Amb el pebrot, la ceba, ho fas tot allà ben lligat.
0: Però, per exemple, si dius, mira, no vull fer-ho així, vull posar una cosa que a mi m'agradi més. En vez d'espinacs, pues, no sé, posar... És un dia, eh? Mongetes. Diguéssim, mongetes.
1: Bueno, mira, saps com podries fer-la? Que ara se m'acut, i més de cara a l'estiu, potser podries farcir de... Ara vaig a dir una castellanada perquè no surt en català. El pimiento morrón, com no sé com es diu en català, bueno, però tu el mantens, aquell pebrot vermell de pot,
0: sí.
1: Ou dur, una miqueta tonyina, fem així, una miqueta maionesa i tot dintre la patata. Vull dir, ara de cara a l'estiu,
0: sí.
1: La patata també és molt agraïda, la pots farcir de moltes coses, val? M'acaba de sortir una idea ara de cara a l'estiu, sí.
0: Ah, ho veus, sí, Nacho, sí. El que té aquest programa, no? Sí, que surten les idees així.
1: No és conya, la gent es pot pensar que és conya, però no és absolutament... Ara mateix se m'acaba, podem
0: però
1: fer...
0: Però has de fer aquesta patata farcida de la manera que ho has dit, eh? Amb ou dur...
1: Sí, sí.
2: I amb el conyac, sobretot.
1: Sí. Digue'm el nom, va, quin nom li posem?
0: Ai, no sé, en honor a aquest programa de dir l'aventura de la patata. No?
1: L'aventura, patata aventurera.
0: Patata aventurera.
1: Molt bé, sí.
0: No, sona vale. Bé, sona bé, sí. Com l'ensaladilla
2: imperial.
1: Estic totalment d'acord.
0: Doncs jo crec que això també és a gust del consumidor, no? Hi ha gent que diu, és que a mi m'agrada el farcit així. Doncs la patata ho admet tot.
1: Sí, i a més pensa que la patata que hem tret, realment amb la tonyina, l'ou dur i el pebrot... Queda, i una miqueta maionesa quedarà...
0: I de cara ara a l'estiu és molt més refrescant, això, no?
1: La setmana que ve prometo fer-la.
0: Sí?
1: Ei. El que passa que aquí no, jo no la gratinaria, veus?
0: Jo crec que no.
1: No,
0: gratinada no.
1: No, perquè si li posem formatge a sobre la liem.
0: No, que quedi fresca.
1: Això mateix.
0: Ara n'has de portar una perquè la tastem la Montse i jo i diem el veredicte.
1: Va, dijous porto patata.
0: Vinga.
1: Dijous porto patata.
0: Exacte, ja us direm què ens sembla. Però nosaltres som molt crítiques, no, Montse?
2: Massa.
0: Amb ell serem una mica, la primera vegada que ho fa, serem una mica magnànimes, eh?
1: Val, t'ho agraeixo, t'ho agraeixo.
0: Falta això, falta l'altre, però bueno.
1: T'ho agraeixo. Val.
0: Alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, de moment no, però sorprèn-me.
0: I què faràs demà de menú? Vinga, va, pels nostres oients que ja estan preparant, volen saber,
1: mira,
0: quin menú tindrem demà.
1: Mira, demà ja preparada l'ensaladilla imperial segur.
0: Ei!
1: Bacallà amb samfaina, les cuetes, el trinxat ja l'he deixat.
0: I això?
1: Bueno, perquè vaig a ser molt sincer, la setmana passada em va quedar tot.
0: Ai!
1: Divendres va quedar tot, dissabte el vam tornar a posar a la venda, perquè a veure, d'un dia per l'altre
0: no
1: està bé, dissabte el vam tornar a posar a la venda i va tornar a quedar tot. Va acabar repartit entre nosaltres, que no, aquí no guanya res, no hi ha negoci, i llavors ja he decidit que ha arribat el moment d'eliminar el trinxat. És veritat que les cols ja estaven una mica de capa caiguda, ja no era el mateix, però bueno, la gent es cansa.
0: Sí.
1: El que m'ha sorprès és, per exemple, és que les llenties estufades se segueixen venent.
0: És que les llenties tenen molt de ferro,
1: ja, però,
0: eh?
1: Ostres, jo me'n vaig endur un platet de llenties i suava mentre me'n menjava. Saps?
0: I les llenties, que li poses un trosset de xoriço també o
1: alguna cosa? Jo les llenties li poso costella de porc, li poso panxeta, li poso xoriço i li poso pernil.
2: I patata?
1: No.
2: No.
0: El que has dit, Montse?
2: Patata.
1: Ni patata ni arròs.
2: Ni pastanaga tampoc?
1: No.
0: Pues les llenties amb arròs estan molt bones, eh?
1: Ja, però estem a lo mateix. L'arròs fa que... Clar, és... Jo necessito cuinar perquè la cuina em duri 8 hores.
0: Ja.
1: No per acabar de fer i menjar.
0: O sigui, demà tindrem...
2: Ensaladilla imperial.
0: Ensaladilla imperial.
1: Bueno, mira, demà tindrem ensaladilla imperial. Segurament tindrem empedrat, tindrem amanida de cigrons. És possible que hi hagi amanida de patata. Bacallà amb samfaina. Botifarra amb samfaina. Calamarsets amb ceba. Hi ha més coses, hi ha més coses preparades.
2: Les cues, has dit?
1: No, cuetes, les cuetes estan preparades també, per fer-les demà. No sé, hi ha moltes coses preparades.
0: Però a part del menú que ens està dient el Nacho, també té altres coses que fas.
1: Bueno,
0: no,
1: que tot no... això que t'he dit són el menú i altres coses. El menú sí que el penso a les 7 del matí. Jo miro tots els plats que tinc cuinat. Jo tinc una taula molt gran, més gran que... Bueno, molt més... Dos o tres vegades com aquesta a l'obrador. I llavors jo primer faig una exposició recta de tots els plats que tinc. Tots. Vull dir, avui hi havia 15 safates mitjanes, 3 safates grans i 3 safates petites. Això era el menjar que hi havia avui. Jo el tenia tot a més per ordre de tamany. I quan he mirat he decidit quin era el menú. I això sí que ho decideixo pel matí.
0: O sigui que cada dia de la setmana és diferent, però el dilluns no pot ser el millor el menú del dilluns d'una setmana, el dilluns de l'altra pot ser que no sigui el mateix, no?
1: Pot ser, no, és quasi segur que no serà el mateix.
0: No serà el mateix, no. Val.
1: L'únic que de moment està coincidint, mira, és cada dimecres en llenties, cada dijous hi ha paella, cada divendres fins ara hi havia trinxat, que demà ja no n'hi haurà, però segueixen havent-hi les cuetes. Uh-huh. Aquestes tres àpats estan... Bueno, i cada dimarts hi ha macarrons. Aquests quatre àpats estan segurs, però la resta són varietat.
0: Això està bé. I les croquetes?
1: Les croquetes també estan cada dia. I la truita de patates també està cada dia.
0: Són clàssiques. Jo veig aquelles croquetes que es diu come-me, come-me.
1: Demà, ara que ho has dit, jo normalment la truita de patates la faig de quilo i mig, aproximadament, que són les mesures que tinc, per repartir-la a porcions quan la gent te demana. Demà, si em dóna temps, intentaré fer mini truitetes per afegir al menú.
0: Ah, això està molt bé, aquestes mini que són individuals,
1: sí,
0: no?
1: Sí, mini truitetes. Tinc una paella que ja em vaig comprar a la ferreteria just de davant, a la

0: Bé.
1: Bueno, la gent la pot provar, no?
0: Sí, de Doritos.
2: Doncs al meu marit se li ha antojat ara fer una truita que la prepara amb un bol, ous, una mica de maionesa, la mou i la posa al microones. I no sé d'on ha sortit, diu que és d'un cuiner així important i destacat. I jo dic, però una truita amb els ous i la maionesa, dic a mi això no m'ho posis.
1: I queda bé.
2: No sé, ell s'ho menja i els nens també els hi fa i també s'ho menja. No sé, l'has sentit a parlar tu d'aquesta truita?
3: No.
2: No?
0: Jo si vols t'explico la truita més rara que he fet mai i a meu fill se la va menjar encantat. Va ser un diumenge que vam fer paella per dinar. I la paella que va sobrar li vaig fer una truita per sopar.
1: Truita de paella.
0: Ho prometo, no m'ho invento, ho prometo. Truita de paella.
1: Déu-n'hi-do, però la truita de Doritos, això ja és supercocina, eh? Ara tothom comprarà Doritos i farà una truita, però clar, és difícil de fer-la?
0: De lligar-la, no.
1: De lligar-la, això és el que volia dir.
2: No es trenca.
0: No, tot depèn, clar.
1: Però els Doritos els poses sencers?
0: Sí, però una vegada estan dintre de l'ou, com s'estoven, a més jo els trenco amb la forquilla. Jo sempre, quan faig truites, normalment, després de tenir l'ou ben batut, deixo la patata dintre una estona.
1: Val. Doncs aquesta també l'haurem de provar, eh?
2: Mira, afegeixo. La tortilla de maionesa de microondes popularitzada pel xef José Andrés.
1: Ah.
2: És una recepta ràpida i senzilla i un resultat superesponjós i jugoso, posa.
1: O sigui
2: que aquesta nit la tindré que provar.
1: Ah, sí, hem de posar a batre els ous i posar...
2: Una mica de maionesa.
1: I maionesa. Prova-ho, Nacho.
2: I el microones.
0: Saps quin és el secret? No te l'explico. No,
1: sí, sí,
0: no,
1: sí. No, sí. No. Ara no, vinga, que els nostres oients estan esperant. Un secret.
0: Saps quin és? Jo, perquè la truita quedi flonja, jo separo el rovell de la clara. I ho faig per separat.
1: Ah.
0: Llavors, la clara la faig a punt de neu i després el rovell el faig a part. El vaig posant a dintre a poc a poc i ho vaig batent. Llavors, la truita et queda flonja.
1: Quines coses, no, Montse? Estem aprenent amb aquest programa, eh? Ara, lo de la truita de Doritos m'ha deixat estupefacta, eh?
0: Què vols dir, això? Truita de Doritos o patata farcida?
1: A mi les dues coses.
2: Sí, perquè la de xips la tenien més...
1: Sí, però la de
2: Doritos...
1: És que arribarà que faran truita de tot, no?
2: Bueno, és que pràcticament la truita...
0: Però això és la manca de temps.
1: No, perquè la gent també es cansa sempre de lo mateix i vol innovar.
0: Jo la primera vegada que vaig provar una truita d'aquestes farà, no t'enganyo, almenys fa 20 anys, una truita de patates chips, i va ser que ens van convidar uns amics a sopar a casa seva, vam anar la meva dona i jo, i va, anem a fer truita de patates, i quan veig que tira l'ou i agafa la bossa de patates, la boca dintre, dic, mare meva, vaig pensar... I, clar, te la menges perquè no vas a fer un menyspreu amb allò que t'estan oferint.
1: Però que no saps com sortirà.
0: I la veritat és que era comestible. Ho deixo aquí, comestible.
1: Però jo us aconsello, primer proveu-la de Doritos, que ho tenim més a mà, Doritos.
0: És espectacular, la Doritos.
1: Escolta, alguna cosa més que vulguis parlar de les patates o vols que t'expliqui algunes curiositats?
0: No, és que estic impacient. Portes aquí com 25 fulls.
1: Sí. Però mira, hi ha coses molt curioses, perquè a vegades una patata és una cosa senzilla, no? Diu que el primer vegetal a l'espai, la NASA va utilitzar tecnologia xinesa per cultivar patates a l'espai a l'any 2004, convertint-la en la primera hortalissa que creix fora de la Terra.
2: Ben curiós.
1: Mira que és important la patata, però tenien que ser els xinesos, no? I diu que les patates xip va néixer el 1853, més o menys, quan la data que tu has dit, als Estats Units. Diu, un cuiner, fart de les queixes d'un client molt exigent, que deia que les patates fregides eren massa gruixudes, va tallar el tubercle finíssim. El va fregir amb l'oli roent i el va cobrir de sal. El resultat va ser tot un èxit. Tampoc és tan difícil, no, fer patates xip.
0: No. Però, i menys avui en dia, que hi ha maquinetes d'aquestes que te les tallen...
1: Sí, però jo hi he anat de vegades a restaurants i la manera de tallar la patata li dona un gust molt diferent, eh? Dius, ostres, que bona està aquesta patata. La fan molt fina, també, molt cruixent, i dius, m'encanta, no? Perquè una patata fregida no té cap secret, tema, no? Les compres ja i no té cap secret. Però és també la manera de tallar-les. Dialectes en català. A casa nostra, depenent de la zona, es coneix amb noms molt diferents.

0: tot i que s'emprar majoritàriament patata, com al País Valencià i a les Terres de l'Ebre, s'utilitza creïlla o pataca. Te sona?
1: No.
0: Pues, aquí sí. Creïlla, doni'm un quilo de creïlla. És que sona una mica raro, però bueno, té aquest nom també. I després tampoc la patata, tampoc li donem el valor que té ara. Vas a comprar un quilo de patates i et costa molt poc, no? Venen un sac de 5 quilos per un euro. Doncs mira, diu que el farmacèutic francès, el senyor Parmentier, va ser empresonat a Prússia durant la Guerra dels 7 anys, on es va alimentar principalment de patates i va descobrir que no eren perjudicials. En tornar a París, va idear un truc psicològic per popularitzar-la. Va plantar un camp de patates i va posar guàrdies armats durant el dia per fer creure que era un tresor prohibit. A la nit va retirar els guàrdies, animant els pagesos a robar i plantar el tubercle als seus horts. Perquè jo crec que... Sé que vaig llegir que la patata era considerada com tòxica perquè naixia dintre de la terra. Llavors no se la menjaven. I aquest va fer això perquè veiessin que era com un premi, com un tresor, i la gent pues, ho va popularitzar. Quines coses de la patata, no? I ara sí que arribem a l'Òscar. La patata més cara del món. Tu saps quina és, Montse?
2: No, no.
0: Doncs mira, a l'illa de Noirmoutier, a França, es conrea la varietat...
3: Que bé parles el francès,
0: oi que sí? I això que estudio anglès, Es conrea la varietat Bonnoté. Diu, una patata tan delicada i exclusiva que es cull a mà. Bueno, aquí també les collim a mà, no?, les patates, però bueno. Diu, es tracta d'un tubercle amb un toc salat gràcies al sol sorrent on creix i pot arribar a assolir preus de fins a 500 euros al quilo. Només s'utilitza en cuina d'alta cuina. Diu, el conreu d'un terreny molt reduït i es cull exclusivament a mà durant una sola setmana al mes de maig. Ara ja no la recolliran perquè ja estem al juny. En terra on creix s'adoba amb algues marines, cosa que li dona un gust salí únic i molt cotitzat pels restaurants d'alta cuina. S'ha arribat a pagar la increïble xifra de 500 euros per un sol quilo d'aquestes patates en subhastes especialitzades. Nosaltres no hi anirem, I després també, com l'altre dia el Nacho ens va parlar del Dia Internacional de l'Hamburguesa, la patata també té el seu dia. Aviam si l'encerteu.
2: Dóna'ns pistes.
3: És una cosa senzilla d'encertar?
0: No. Diu que, segons la ONU, l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar oficialment el 30 de maig.
3: Ah, no anava a dir això.
0: Ha passat poc. Com el Dia Internacional de la Patata. És que tenim dies internacionals per tot aquí.
3: Jo anava a dir el 12 d'octubre.
0: Per què?
3: Bueno, perquè no va ser el dia que vam conquerir Amèrica i la patata diuen que ve d'allà, doncs
0: tindria
3: la seva raó de ser, no?
0: Però aquí l'han posat el 30 de maig perquè, com que només s'escull el 30 de maig, només es pot rescatar la patata fins a...
3: Ja, però aquesta, la cara.
0: La cara.
3: Les altres pots escollir com vulguis.
0: Diu que qui va impulsar aquesta iniciativa, doncs la va liderar Perú i recolzada per la FAO, Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura. Perdoneu. I vosaltres direu, i per què serveix aquest dia internacional, no? Dius, per recordar a tot el món la importància que té la patata per lluitar contra la fam, la pobresa i la malnutrició global.
2: Sí, és que tornava a dir que tant l'arròs com la patata són aliments molt bàsics en aquest món i en els altres.
0: Aviam, de patates també pot viure la gent, O no?
3: Bueno, la meva sogra diu que una casa no pot faltar mai pa, patates i ous.
0: Ja està. I t'alimentes la mar de bé. Doncs aquí unes curiositats de la patata, no? Un tubèrcul molt senzill, però mira si dona, de parlar. La truita de Doritos, la truita de patates xip, les patates farcides, Déu-n'hi-do avui,
2: I les patates fregides.
0: I les fregides.
2: Que són...
0: Doncs ara canviarem de tema i ara veurem quins postres ens ha preparat la Montse de la pastisseria Arenas.

0: Doncs avui viatgem fins a Cadaqués, una de les viles més emblemàtiques de la Costa Brava, situada al cor de Cap de Creus, un poble de pescadors, de cases blanques i carrers estrets, que durant segles va viure relativament aïllat per les muntanyes i obert al mar Mediterrani. Aquest aïllament va permetre conservar costums, receptes i tradicions que han arribat fins als nostres dies. Entre aquestes joies gastronòmiques destaca una. I ara ve aquí quan us la pregunto. Quina és la joia gastronòmica que amaga Cadaqués?
1: No serà el xunxo, no?
2: Si en parlem, si
0: no em digueu que no ho sabeu.
2: Si parlem de postres no tinc ni idea.
0: No? Va, els taps de Cadaqués. No heu sentit parlar dels taps de Cadaqués? No patiu.
1: Oi, Nacho, que malament estem, eh? Estem malament, eh?
0: Doncs aquestes taps, joies gastronòmiques són els taps de Cadaqués, una petita peça de pa de pessic que s'ha convertit en el dolç més representatiu d'aquest poble. La seva història remunta a més de 200 anys enrere. Segons la tradició, va néixer a l'obrador de la família Cabrises, fundadora de la històrica pastisseria La Mallorquina de Cadaqués, no confondre, perquè hi ha una altra que és molt coneguda a Madrid, aquesta no, que és de Cadaqués, avui coneguda com Can Cabrises. La llegenda explica que durant una fornada, la massa d'uns petits pans de pessic va créixer més del previst i va sobresortir els molles cilíndrics. Aquest resultat recordava la forma d'un tap de suro de cava. Aquest error accidental va agradar tant que es va convertir en la forma definitiva del producte. Generació rere generació, la família Cabrises ha conservat la recepta original i ha contribuït a convertir el tap en un dels símbols gastronòmics més reconeguts de l'Empordà. La recepta consisteix en... els seus ingredients consisteixen en ous, sucre, farina i mantega, però el secret es troba en el punt exacte del batut dels ous i en una cocció molt precisa que permet obtenir una textura extraordinàriament lleugera i esponjosa. L'elaboració comença muntant els ous amb el sucre fins a aconseguir una barreja molt airejada. Després s'incorpora la farina amb delicadesa per no perdre volum i finalment una petita quantitat de mantega. La massa es reparteix en molles cilíndrics individuals i es cou fins a obtenir aquest color característic daurat. El resultat és un dolç delicat, tendre i lleuger amb una dolçor equilibrada i un aroma sutil a mantega. Es desfà pràcticament a la boca i és ideal per acompanyar-lo en un cafè o amb una copa de vi dolç. No l'he provat mai, eh? Veig que no l'he provat mai.
1: No el feu aquí, a la pastisseria?
0: Nosaltres no. Però sí que és molt comú trobar-lo en alguna carta de restaurant. Però ara us explicaré més característiques. Els taps també amaguen una forta connexió amb el mar, perquè durant els segles XVIII i XIX molts mariners i comerciants catalans mantenien contactes freqüents amb Cuba i altres territoris del Carib. D'aquests viatges arribava el ron, una beguda que aviat es va incorporar a moltes celebracions populars. I no era estrany que els pescadors suquessin els taps en gotes de ron o els acompanyessin amb ron cremat. Aquesta combinació va esdevenir una autèntica tradició local. Avui dia els taps de Cadaqués es poden trobar principalment a les pastisseries i forns tradicionals de població. La referència històrica continua sent Can Cabrises, hereva de l'antiga La Mallorquina, situada a la plaça Doctor Trèmol, però també es poden adquirir en altres establiments locals, com la pastisseria Quer, Es Fornet o el Forn Sanés. Pel que fa al preu, perquè tingueu una orientació, cada tap pot costar entre 0,80 i 1 euro. I també venen tradicionals capses de record que poden contenir entre 15 o 30 peces, doncs, perquè us el pugueu emportar com de souvenir, i el preu doncs, està entre 13 i 25 euros. Ara bé, amb el temps han aparegut també diferents variants. Alguns pastissers els pinten lleugerament amb almívar suau, sovint aromatitzat amb el ron o amb el moscatell, sobretot per conservar la humitat. I també existeix la versió coneguda com els taps del ron, on el tap es mulla parcialment amb almívar i ron, apropant-se més al concepte de babà, que també ara explicaré a continuació. I, com deien, doncs, era molt, molt típic sucar-los directament en ron cremat o en vi dolç. Hi ha molts restaurants que quan t'ofereixen la carta al tap tenen el pa de pessic preparat, però el ron cremat, així calentet, el suquen al moment i te'l serveixen en aquell instant. La veritat és que està molt bo. I precisament aquesta tradició amb el ron ens porta a parlar d'un altre gran clàssic de la pastisseria europea, que és el babal ron. No sé si us sona el babal ron. La seva història comença al segle també XVIII, molt, molt a prop, amb un personatge ben singular, Stanislaw Czesnecki, rei de Polònia i duc de Lorena. I expliquen que un dia trobava el seu pastic tradicional massa sec que aquest pastís es deia Kouglof, i va demanar que, sisplau, que el remullessin amb vi dolç per fer-lo més agradable. Anys més tard, el seu pastisser, Nicolas Storer, es va establir a París i va perfeccionar aquesta idea, substituint el vi pel ron procedent de les colònies franceses del Carib. Així va néixer el famós Baba au Ron, en francès, que ràpidament es va convertir en una de les postres més apreciades de la pastisseria francesa. Fins i tot diuen que el nom de Baba prové del personatge d'Ali Baba de les Mil i Una Nits, una de les lectures preferides del rei polonès. A diferència dels taps, el baba es prepara amb una massa fermentada semblant a un brioche, que un cop cuita es banya generosament amb almíbar aromatitzat amb ron fins que queda completament impregnat. El resultat és una textura humida, intensa i aromàtica. Seria com si fos com una esponja sucada amb ron, que pràcticament és molt ron. Els taps de Cadaqués són com més pa de pessic, no té aquesta textura tan líquida, diguéssim. El tap de Cadaqués i el babal ron són diferents en textura, com dèiem, i en elaboració, però comparteixen una mateixa essència, la unió de la rebosteria tradicional i el ron, un ingredient que va arribar a Europa gràcies a les rutes marítimes i comercials. I podríem dir fins i tot que els taps de Cadaqués són un parent empordanès del babal ron, més lleugers, més sutils, però igualment vinculats a la història marinera i als gustos pels sabors d'ultramar. Així que al Mediterrani de Cadaqués i els aromes del Carib descobrim dues postres que expliquen segles d'història, comerç i tradició, i una història que encara a dia d'avui podem assaborir mossegada rere mossegada. Si aquest estiu doncs, us podeu apropar per Cadaqués, doncs no us oblideu de tastar-los, perquè realment estan molt bons i és ben curiós provar-ho.
1: Ai, què et sembla? Aniràs a Cadaqués, Nacho, a provar? Perquè les explicacions que ens ha donat la Montse, jo ja ho estava menjant.
2: Jo és que he anat a Cadaqués sovint i no recordo. Saps què passa? Que normalment quan vas per la tarda, passeges i menges un gelat. No,
1: pues ara no has de provar aquests taps.
0: Pues quan vas a les pastisseries està ple de...
2: Segurament.
0: Que posa taps de Cadaqués, taps de Cadaqués.
2: I no recordo haver-me fixat.
0: Doncs mira, ja teniu deures aquest estiu.
1: Oi, sí. Potser...
2: Sempre surten deures d'aquí, de veritat.
1: De vegades dius quin és el producte més típic de Cadaqués. Els de Cadaqués, evidentment, ho saben, però els taps. Jo havia sentit alguna cosa, però no ho relacionava. Però també m'ha sobtat aquesta variant de França, del bobó.
0: Del babà, el ron, sí.
1: Que tenen la mateixa essència, com tu has dit, però l'elaboració és molt diferent.
0: Sí, un és més tipus brioche, i llavors al final t'acaba sent com més esponja i molt més ron, i l'altre és més pa de pessic, més pintadet, més sucadet, no té tan ron. Els autèntics no porten... Bueno, jo els que he tastat no he notat aquest gust a ron, però els que venen a les botigues jo no he notat aquest gust. Però sí que és veritat que molta gent doncs ho suca.
1: Ai, gràcies als mariners aquests que van dir, hem de sucar això amb ron, i que ens han deixat aquests taps de Cadaqués. Recordeu, si aquest estiu aneu a Cadaqués de vacances, no, Nacho? Tu apunta-t'ho,
2: Ja està.
1: I has de dir amb la família, anem a menjar taps, I diran, què? Doncs els taps aquests de Cadaqués, que ens ha explicat molt bé la Montse, la veritat és que jo ja me n'estava menjant uns quants, Montse?
0: Sí.
1: Què us sembla si fem una pausa musical? Aviam què ens posarà la Eli, una cançó que és molt adient per lo que hem parlat.
2: La Trinca.
1: Exacte. Vinga, doncs escoltem La patata de la Trinca.

0: ha agradat aquesta cançó de la Trinca?
1: Sí. És...
0: L'home ve de la patata, eh?
1: Em recorda que tinc més de 50 anys. Ai.
0: Ah, bueno, i algun més, no, Nacho?
1: Doncs mira, la setmana que ve faig 59.
0: Estàs molt bé, Nacho.
1: Ja
0: es nota
1: sé.
0: Que menja moltes patates, el Nacho, eh? Escolteu una cosa. Aviam, hem parlat d'aquesta recepta que ens ha explicat el Nacho, molt fàcil de fer, amb moltes variants de la patata, sobretot els taps d'aquests de reposteria de Cadaqués. Però canviem una mica de tema i us vull preguntar a cada un de vosaltres... Què en penseu de la cuina vegetariana o vegana? Perquè també és un estil de cuina que s'està imposant molt actualment. Llavors, vosaltres que a la Montse amb reposteria i tu com a cuiner, amb la teva botiga pots fer algun plat així, vegà o vegetarià, te'l demanen molt.
1: M'estàs posant un compromís.
0: No, aviam si te'l demanen bé, però si només
1: veure,
0: hi ha una persona...
1: Jo normalment faig dos tipus de menjar vegà. I ho faig per deferència, per si ve algú i te'n demana. Pensa que nosaltres, a part de fer menjars, la botiga de l'Ibèric és una xarcuteria. Una xarcuteria ben carn i embotits. Val? Llavors, sí que col·laborem fent, per exemple, quinoa amb verdures, o cuscús, també fent cuscús amb verdures, o amanida de quinoa. Vull dir, són les tres variants que podem fer, val? La resta no, perquè és molt complicat. A part que és complicat, segons que hi posis, també és car, saps? És car. I aleshores, ja et dic, tenim aquests... Vull dir, hi ha gent que alguna vegada ha vingut algú que ens demana hamburgueses veganes. No, no tenim hamburgueses veganes. Però la resposta és molt senzilla. És a dir, si al mes... o cada dos mesos ve una persona i et demana hamburgueses veganes, vol dir que no té sortida.
0: Sí.
1: Saps? Vol dir que no té sortida. Aleshores, no pots tenir coses que realment no tinguin sortida. El nostre menjar va destinat a persones que mengin pràcticament de tot.
0: Evidentment, diuen que és un estil de vida, no?
1: Jo el respecto.
0: Jo soc vegetarià i soc vegà, però a vegades confonem aquestes dues coses, dient quina és la diferència entre un vegetarià i un vegà. Doncs, mira, la cuina vegetariana es basa en vegetals, fruita, cereals i llegums, però permet el consum d'alguns productes animals que no s'han no sacrificats. Bueno, això és el que diuen. A més, poden menjar ous i llet, que és el que hem estat parlant, i ous i llet. En canvi, el vegà no pot estar absolutament prohibit menjar tot tipus d'origen animal. Tampoc poden menjar carn, peix, marisc, ni tampoc ous, llet, formatge, mel o gelatina. Això és la diferència entre ser vegetarià i vegà. És un estil de vida que vull dir que hi ha gent que el seu cos li adapta moltíssim, però jo crec que per la nostra salut, aviam, és la meva opinió, crec que el nostre organisme està fet per menjar tot tipus de carn, tot tipus de peix, que tot té les seves proteïnes, no? Perquè si nosaltres ara féssim un canvi radical de dieta, que ens tornéssim vegans o vegetarians, com creieu que ens afectaria això?
2: Bé, la gent que segueix una dieta vegana, sobretot, pren molts complements alimenticis. Ho supleixen així i també, doncs, avui dia hi ha molt accés a la proteïna vegetal. Doncs el seitan i aquests aliments, doncs, i la soja també, que és com una soja texturitzada, que també és simulant, doncs, a la carn. I també estan fent carn molt vegana, tot
0: sí.
2: El que és el tema de l'heura, que ja n'està... fingers de pollastre, saps? Totes aquestes cosetes que tu... Hamburgueses, inclús com carn per fer un filet, també. Tot. Hi ha marques que ja estan treballant molt fort amb això. Nosaltres, a nivell de pastisseria, fèiem abans com un pa de pastic de xocolata que era elaborat amb llet de soja i no portava, clar, evidentment, ni ous ni res. I el relleno, el farcit, era nata vegetal. Clar, evidentment no és igual, però bueno, estava bo i correcte. I també fèiem una crema de xocolata entre capa i capa, que també era vegetal. L'únic que fa temps que és veritat que no el fem.
0: És el que diu el Nacho, exacte. Hi ha poca demanda i a part els productes que hi ha són cars també, perquè no és una, diguéssim, una producció Sí, és una producció limitada.
2: Exacte.
0: Perquè si no hi ha demanda...
2: Clar, és com tu els dius, és un pa de pessetes, xocolata, però la nata és vegetal. I et miren dient, clar. I no sé que vinguin específicament per el tema del vegà. I a nivell de salat, sí que, o opció, a nivell de càtering, doncs sí que tenim doncs, més recursos, no? Doncs les focatges, per exemple, les podem farcir doncs, amb hummus, amb guacamole, saps? Coses d'aquestes, doncs, més vegetals.
0: Però ja també és una producció molt limitada, perquè tu no pots fer una producció llarga perquè no saps si ho consumiràs.
2: Exacte, és quan ens ho demanen. Per exemple, la coca de recapta ens diuen la volem vegana, doncs la fem doncs, amb la coca de recapta normal, però en comptes de l'anxó o la tonyina, doncs li posem xampinyons, per exemple, i ens adaptem una miqueta. Però sí que és veritat que cada cop ho fem més. Per exemple,
1: perdona que t'interrompeixi, Montse, però la massa, com la tens feta?
2: No porta... és una massa de pa.
1: Vull dir, no porta res...
2: No, és una massa de pa sense llet ni sense res. Llavors, vale, vale. La massa l'estirem, li fiquem el pebrot, li fiquem l'esbergina, sí, li fiquem el tomàquet, sí. I després fem versions. Nosaltres tenim la massa base de la coca de recapta i després tenim versions. Unes li posem tonyina, altres li posem les
1: anxoves,
2: i així anem fent. I quan ens demanen doncs vegà, doncs li posem, normalment posem xampinyons. Sí, sí. I això és l'opció que tenen. Després també tenim unes mini hamburgueses que també li posem doncs com si fos burrata o mozzarella, saps? En plan com si fos una amanida d'aquestes així més de mozzarella i tomàquet, no? Més cosetes així per donar opcions a la gent que també ens ho demana cada dia.
1: Però això seria per vegà. No, per vegetarià, no per vegà, clar.
2: Exacte, sí, això és per vegetarià.
0: Sí, el vegà té més limitacions.
2: El vegà, clar, al final...
1: Bueno, té les que se les posa ell, evidentment.
0: Sí, però és que és una filosofia de vida, no?
1: No, que sí.
0: Ningú metge ha dit, no, els vegetarians això i els vegans això. Vull dir que s'ho han imposat també ells.
1: Aquí està, vull dir, jo sóc al·lèrgic al marisc, però jo tinc una malaltia, no puc menjar marisc perquè m'ofego, m'agafen atacs d'asma.
2: Bueno, és una manera de viure, bueno, de viure la seva vida, no? Jo,
1: que és respectable,
2: jo
1: totalment.
2: Respecto perquè també entenc que el patiment animal a mi, jo sóc també de la generació Bambi, sí. I a mi em dona molt de respecte també, eh? Jo quan veig sobretot doncs els lechazos o els cochinillos, dic que això és una aberració per sí. Mi, eh? Baixa el meu concepte, perquè dic un mateix animal que poden menjar moltes persones tan petitet, però bueno, és que són cultures també, perquè segons a quines zones d'Espanya, doncs el lechazo és el millor que et poden, que és un bebè, bueno, no tenia el mes que no,
0: fa, saps? Pena, igual ara m'estic recordant dels famosos cargols.
2: Els cargols no tant, però...
1: Et perseguiran sempre, eh? Els cargols et perseguiran
2: sempre. Però clar, d'un animalet que mengen 4 o 5, que t'esperis, jo què sé, un parell de mesos i que en poden menjar 20 o 30, sí. Doncs jo crec també que és un abús que tenim i que a mi em dol, eh? O sigui, igual que et dic una cosa, et dic una altra. Però bé, això però és una elecció i...
0: Però lo dels vegans que no puguin veure la llet la dona la vaca, ets...
2: Clar,
0: tampoc...
2: però els ous, per exemple, dius, ostres, la mel... Bueno, perquè és com explotació animal, no? Una mica... ho veuen per aquesta via, no?
0: Però si tu veus també les verdures, també són éssers vius, també es crien i també les posem a bullir. Aquestes no criden, per això no.
1: A mi mai m'ha cridat una col, per exemple. Ja les escoltaré a partir d'ara.
2: No, jo soc molt respectuosa amb aquest tipus de gent perquè jo ho entenc. Jo no ho faig perquè vull menjar tota la resta d'aliments, però sí que és veritat que com a condició tindríem que també mirar una miqueta, tenir una mica més cura dels animals.
0: Sabeu quin és el líder mundial del món de població vegetariana? Vinga, pregunta del milion. Doncs és la Índia. Entre un 31 i un 42% de la població és vegetariana.
1: Perquè ja no mengen vaques.
0: No, exacte, la vaca està prohibida.
2: Però és perquè no poden pagar... Perquè no s'ho poden perquè... permetre o per...
0: No, perquè la vaca allà és sagrada i no...
2: Però el pollastre... Tot...
0: Bueno, de pollastre sí que
1: n'hi ve. I porc no deu menjar. Clar.
0: Jo de porcs no n'he vist allà, eh? De gallines moltíssimes. Uh-huh. I diu que de vegans tenen un 9%, o sigui que els vegetarians, Déu-n'hi-do. I a Europa, de mitjana, els vegetarians i els vegans oscil·len entre el 5 i el 10% segons el país. Aquí a Espanya no ho sé. Per exemple, el Regne Unit se situa al voltant del 10%, mentre que a l'Europa central, com Alemanya o Àustria, les xifres són similars o lleugerament superiors. Mira, ja tenim aquí la sintonia. Això vol dir que
1: ens estan fent fora.
0: Ja tenim que acabar.
1: Quina indirecta.
0: Bueno, us ha quedat clar, vegetarians, vegans, és un estil de vida que nosaltres respectem i que també tenen la seva cuina particular, que potser algun dia en parlarem també, no?
1: Bueno, la setmana passada vam dir que acabaríem menjant pastilletes, no?
0: Exacte. Però bueno, també mereix un espai aquesta cuina, que també és molt important, i també hi ha molts oients que diu: home, i la cuina vegetariana i la cuina vegana? Doncs no us preocupeu, que més endavant parlarem també de plats així, d'aquest estil. I res més, gràcies, Nacho.
1: ¿Por qué me lo dices en castellano?
0: No sé, no
1: te ha salido en castellano esto. Qué bien hablas el castellano, qué bien lo enraonas, ¿eh?
0: Vols que t'ho digui en anglès? Thank you very much.
1: Ay, you are welcome.
0: Ai. Montse, de la Pastisseria Arenas, moltes gràcies per aquests taps de Cadaqués, que els hem de provar, i la setmana que ve provarem les patates aquestes farcides de la botiga de l'Ibèric del Nacho. Moltes gràcies a tots dos.
1: A tu.
0: I a vosaltres també, i gràcies a la Eli. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha tombat les esmenes a la totalitat al projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, la coneguda com a llei d'acompanyament dels pressupostos. Els vots del PSC, Esquerra i Comuns han rebutjat les esmenes de retorn de Junts, Vox, PP, CUP i Aliança Catalana. El text elimina 22 taxes, en modifica 70 i en crea 3 de noves amb l'objectiu de simplificar la burocràcia. Avui, el ple ha rebutjat també les esmenes a la totalitat del projecte dels pressupostos de govern i ara el pressupost seguirà el seu curs a la Cambra Catalana. Es podria aprovar definitivament al ple del proper 2 de juliol. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català a la benedicció de la Torre de Jesús, a la Sagrada Família. A la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc amb la polèmica creada al voltant de la reutilització, de la llengua catalana, que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
2: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no ho hauria parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fet també ve la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
1: I estem atents perquè Protecció Civil manté l'alerta INUNCAT per la previsió de xàfecs i tempestes aquesta tarda. El Servei Meteorològic ha incrementat el perill d'aiguats en diverses comarques, especialment les de Barcelona i Girona. S'esperen precipitacions que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també en certs indrets el llindar dels 60 litres per metre quadrat en 3 hores. La pluja pot ser en forma de tempestes, demana precaució a rius i rieres. I la Sala B Teatre d'Amposta tanca el seu primer any de vida consolidant-se com un nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. L'espai va néixer amb la voluntat de fer visibles obres vinculades a la diversitat, als feminismes i també tot el que té a veure amb les identitats dissidents. I l'equip femení del Catalunya ha guanyat el primer títol europeu de la seva història. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat així un curs espectacular.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: El SEM comença un nou cicle de nits musicals al Botànic. En aquest cas, enguany, els concerts es faran al pati de Can Ametller, no es pot anar a Collserola, i el Jardí Botànic doncs, està en plena Collserola. Per les restriccions de la pesta porcina, s'ha hagut de canviar la ubicació dels concerts. Se'n faran 2 aquest mes de juny i 2 al mes de juliol. I comencen aquest divendres, primer concert amb The Mina and the Barbarians, obertura de portes al pati de Can Ametller a les 8 del vespre. Us podeu dur al sopar, si voleu, hi haurà taules i cadires, i el concert començarà a 9:15 de la nit. El preu de l'entrada és de 17 euros, pels socis del SEM 12 euros i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Dissabte a la tarda, els timbalers del Camell organitzen la Tremolinada, la segona trobada de percussió. Hi participaran 9 colles més, es farà a la tarda. A 6:15 hi haurà cercavila pel centre de la població i després a la plaça de la Llibertat, a 7:45, es faran els lluïments de les colles. A 9:15 hi haurà bingo musical i també s'instal·larà una barra amb entrepans i beguda i a partir de les 11 de la nit, música, animació amb el disjockey Chibi. Recordem que a Can Ametller, des d'ahir la tarda que es va inaugurar, hi ha una exposició amb quadres de Miguel Soro. Són 30 quadres de gran format. El tema és el Tour de França. L'exposició s'emmarca en els actes Vivim el Tour, activitats prèvies al pas del Tour de França per la vila. Proper 5 de juliol passaran per la carretera. Doncs aquesta exposició amb quadres, amb imatges del Tour de França, dels seus ciclistes, que es pot veure a Can Ametller fins al 5 de juliol. L'horari és de dimecres a dissabte a les tardes i els diumenges al matí a Can Ametller. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la Lozano del carrer Verdaguer 68.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Ya no es lo que era antes. Y la música también.
7: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
1: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts i benvingudes, estimats i estimades radioients. Ens trobem un nou dijous aquí, en aquestes ones juganeres que ens envolten, per dur-nos a uns coneixements que de ben segur avui ens poden portar records d'infantesa a tots i totes. Soc la Sílvia Morós i el que us proposo avui ha estat la base de la persona que avui dia soc, amb els meus potencials i els aprenentatges que la vida m'ha ofert i la percepció dels meus límits i els de l'entorn. En aquest diàleg constant, pel fet d'estar vius i com a sistemes oberts que som, existeix. Avui enfocarem el programa amb aquesta mirada i coneixements de com l'ésser humà es construeix internament i com allò el té relació externa, el té íntimament lligat. Sempre des de la concepció ja estem en un entorn amb el que interactuem i serà en funció d'aquesta interrelació que ens desenvoluparem i crearem una manera d'estar al món. Si posem la mirada afinada en un nadó i els seus primers anys de vida, sabem que l'exploració, les sensacions, les necessitats bàsiques ateses o sense atendre són ja tot un univers únic per a les criatures. Totes les persones hem passat per aquestes vivències, totes. Hi ha qui ho recorda més, qui ja ho té com oblidat, però tothom ho ha viscut d'una manera o altra. Avui, amb la convidada del programa, ens centrarem en un aspecte estructurador profundament necessari que es manifesta en tots els mamífers, perquè recordem que en som de mamífers com a espècie. I aprofito per donar referència al respecte d'un llibre preciós del doctor Michel Oden, metge francès especialitzat en cirurgia i obstetrícia, que va revolucionar l'atenció al part i que es titula així exactament: El bebè és un mamífero. Aquesta vivència única i primordial és el joc. Jugar dona estructura, tant a nivell físic com mental, i connectat amb el món emocional i sensorial. La cria humana, el mamífer, es construeix en el joc. Jugar li permet, ens permetia, percebre'ns a nosaltres i allò amb el que interactuàvem. Jo em recordo cridant, rient, plorant. Recordo moments de ràbia, de frustració, d'alegria, motivació, dolor, excitació, adrenalina. Ho recordeu? Pareu un moment i feu per recordar aquest instant únic d'aquell nen o nena que vareu ser. Un univers increïble, ple de tot un ventall de vivències de mil colors, algunes satisfactòries i d'altres fins i tot doloroses. La infantesa és un moment molt important del desenvolupament del que esdevindrem com a adults. Avui tenim aquí a l'emissora a la Clara Pons. Benvinguda, Clara.
1: Hola, Sílvia, què tal?
0: La Clara Pons,
1: Mesman,
0: divulgadora de joc lliure a l'aire lliure, creadora del projecte Tierra en las Manos i autora de Sala Jugar, editat per Larús. Sí?
1: Exacte, aquesta sóc jo.
0: Molt bé. Doncs mira, ara ens parlaràs de tot això i com a inici d'aquesta trobada d'avui, aquí del Misteri de la Vida, acostumo a preguntar a les persones que veniu sobre els vostres orígens per a aquelles persones que ens escolten tinguin referències de que sempre hi ha algú que ve d'on venim gairebé tots, amb els nostres pros i els no tan pros, i de com ens n'hem sortit endavant uns i altres. I el que pretenc és oferir d'aquí la inspiració arrel de com heu fet el vostre caminet els que veniu aquí a la ràdio. Llavors, m'interessarà molt que comencis a explicar-nos quins són els teus orígens, com va anar tot plegat.
1: Val, perfecte. Doncs bé, en primer lloc, el cognom és Mesman, que és de la meva mare, que és holandès. I ho dic perquè sento que també té certa relació, no?, amb la mirada que ella portava des d'allà, que també és diferent a la d'aquí.
0: Sí.
1: De fet, ara em ve al cap que acaba de venir d'Holanda i, bueno, m'explicava la meva mare que tots els parcs estan, bueno, impressionants, no?, molt adaptats als infants, amb molta natura, bueno, que ho anirem parlant. I la meva infantesa sento que és molt important perquè és just el lligam que m'ha portat, no?, a fer tot el que estic fent avui dia, perquè sento que vaig viure una infantesa força privilegiada. Jo els primers 8 anys vivia a una urbanització amb moltíssima llibertat. Teníem una casa petita però amb molt terreny a l'exterior i entrar i sortir de casa era algo que molt, és a dir, no necessitava demanar permís. Agafava la porta, sortia a jugar fora, tornava a entrar. Jugàvem molt al carrer, anàvem a buscar els amics, els veïns, era aquest joc molt a l'aire lliure i molt lliure realment, no necessitàvem estar demanant permís per cada cosa. Quan vaig tenir 8 anys ens vam mudar a un poble més gran, on el context era diferent perquè hi havia més cotxes, tot estava més urbanitzat, però tot i així vaig jugar moltíssim al carrer, amb els veïns, amb això de sortir a jugar al carrer i que hi havia nens, no havies d'anar a buscar ningú. No? Aquest era molt el dia a dia i recordo explorar doncs, solars, les muntanyes del darrere, tot això, no? Que sí. Suposo que molta gent recordarà. Mm. I quan vaig tenir el meu fill gran, casualment estava vivint a la mateixa casa, perquè els meus pares havien marxat fora i jo m'havia pogut quedar allà. I clar, va ser molt curiós, perquè realment vivia exactament al mateix lloc i em vaig adonar com a mare que tot havia canviat. No? Quan, bueno, potser quan m'havia anat fent gran no era tan conscient, però sí que quan el meu fill tenia 1-2 anys, aquesta edat, no?, que comença a moure's, no?, i que vols buscar llocs per estar, no?, a fora i per jugar, i vaig dir, ostres, és que tot ha desaparegut. Mm. Els solars on jo jugava estaven edificats. Els barrancs, edificats també. Les dreceres que agafava per anar a escola, que eren a través de muntanyetes o així, tampoc existien. És a dir, de cop no quedava res. Mm. I vaig dir, bueno, no passa res, no? Som positius, anirem al parc, i, bueno, més o menys funcionava. Anàvem al parc, i jo el recordo, doncs, el meu fill explorant molt textures del terra, la sorra, la pedreta, fer trasbassos, observar els insectes que hi havia a les herbes. I va arribar un moment, molt inicial, a més, molt al principi de començar en els parcs, que ens van començar a posar cautxú a tots els parcs.
0: Ah, sí, sí.
1: I clar, era, jo ho vaig viure com bastant impactant, perquè era, anàvem a un parc que de cop era nou, remodelat i amb el cautxú, i el meu fill no hi tenia res a fer. No? Mm. O sigui, s'ho mirava i no? Era com, vale, amb aquest terra què podem fer? Doncs poca cosa, no? I el recordo molt jugar a les portes, li atreien molt les portes del parc perquè el parc en si no aportava molta experiència, no? Molta diversitat de joc tampoc. I bé, aquestes observacions, no?, les tenia dins. Després també veia que quan ell jugava amb sorra i terra i feia fang, a mi em donava la sensació que hi havia alguna cosa important, perquè el veia com molt concentrat, molt ensimismat, no?, amb les textures, com gaudint, jugant, tranquil, explorant. I vaig pensar, això, aquí hi ha alguna cosa important.
0: I vaig hi ha tot un univers, diria.
1: Exacte,
0: allà.
1: Exacte.
0: Sensorial i...
1: Exacte, sensorial i de descobrir el que hi ha al teu entorn i que puc transformar la matèria, no? Ara tinc terra i de cop és fang. Mm. I quan vaig començar a buscar referents, me'n vaig adonar que al nostre país hi havia molt poca cosa. Pràcticament, en anglès hi havia molta literatura, però en el nostre idioma, bueno, algun llibre, algun, no dic que no hi hagués res, però... Se'n parlava poc, sí. Se'n parlava poc. I llavors doncs, vaig voler començar, no?, a posar-li veu a això i a donar-ho a conèixer. I d'aquí neix, inicialment era un blog, una web, una pàgina web, que ara estan molt en desús, però que es deia Tierra en las Manos. I bueno, doncs és un projecte que ara deu fer uns 10 anys, que va caminant amb mi. Mm.
0: Em sembla que és quan més o menys ens vam conèixer nosaltres. Aproximadament.
1: Una mica abans va arrencar el projecte.
0: Sí. Jo sé que les persones ho tenien com a referència, eh?
1: Sí, pot ser.
0: Sí.
1: Que guai.
0: Que després va ser com, ella és la del blog.
1: Ah!
0: Molt bé. Doncs et sembla que posem una de les músiques que has triat
1: perfecte.
0: Com per donar-li so a tot això que ens estàs parlant?
1: I tant.

0: Molt bé, Clara, justament, parlant de com eren les coses abans i com són ara, hem posat la cançó de Camins, que ja en aquest programa del Misteri de la Vida hi havia sortit altres vegades, i vaig dir, ostres, vas dir, sí, però és una versió nova. Llavors, avui parlarem d'una versió nova d'aquest jugar a l'aire lliure.
1: Exactament, sí. Jo et vaig dir, a mi m'agradaria posar-la perquè trobo que és una nova versió de la mateixa cançó i una mica... Bueno, és el que anirem veient també a través del joc al carrer, que potser té un punt molt nostàlgic, però que penso, no és per nostàlgia que hem de jugar fora, no? O sigui, mm-hmm. I podem adaptar-ho als temps que corren.
0: Exacte, i en ell estàs, em sembla,
1: exacte,
0: no? Llavors, tu nombraves el joc com a essència. Així m'ho vas anunciar el dia que vam estar preparant l'entrevista i m'agradaria que els hi fessis arribar a les persones que ens escolten, no? Que és això del joc com a essència.
1: Bé, jo diria que el joc és... L'essència, sí, de la infantesa és algú molt important, central, i que tenim potser moltes vegades com algú de segona, no? Classificat com algú de segona, com el joc és entreteniment, és diversió, és algú per passar l'estona, però no veiem la profunditat que té.
0: Bueno, fins i tot... com he dit al principi, tots els mamífers juguen.
1: Exacte.
0: Tu mires a uns poltres i estan tota l'estona donant-se mossegadetes, patadetes, amb empujones. Els gossos igual, vull dir, qualsevol mamífer. Em sembla que els dofins, jo no n'he vist de dofins jugant, però segur que sí, de fet, d'adults també juguen. De fet, hi ha adults que juguem encara.
1: I tant.
0: I estaves dient això, que dona estructura, no? Que no és només entreteniment.
1: No, és el mecanisme principal amb el que les cries de qualsevol espècie mamífera, no? Com bé dius, doncs aprenen el necessari per desenvolupar-se en l'entorn en el que viuran. Mm. I avui dia, no? Per exemple, a l'escola també es veu molt clar això. A la majoria d'escoles tradicionals, el joc és la pausa entre les coses importants, no? Especialment a partir de primària, no? Fan les classes més pedagògiques o didàctiques i la petita estona de pati, no? Que queda enmig, que és l'estona de joc, i després torna bé la classe, no? I en canvi el joc és això, és una forma d'aprenentatge, la nostra forma natural d'aprenentatge, i que trobo que té la pega, entre cometes, és l'estímul i la pega alhora de que és divertit. I com és divertit, no ens sembla prou seriós o important. Però precisament aquest gaudi i aquest plaer que sent el nen quan juga és el que li porta a voler jugar. Mm. I en el joc, doncs, descobreixes l'entorn en el que vius, no? Com és, descobreixes els altres, no? Els amics, quan jugues, no? Aprens a posar normes, aprens a posar límits, aprens a negociar, no? I tot això s'aprèn jugant d'una manera, a més, molt natural i el que deia, no? Que fins i tot gaudint-la.
0: I què cal després a la vida? Poder negociar, poder crear unes normes en conjunt, consensuar les coses, no?
1: Tot això és l'essència de la vida.
0: Després de l'existència. Sí, sí. Doncs això, que... deies això, que els infants tenen menys oportunitats de jugar lliurement, també. Ho anunciaves aquí. Vull dir, essencialment, si és una cosa essencial, és el que deies tu, que ara està com molt compartimentat, potser, dels caps de setmana, quan poden estar amb les famílies, perquè abans es podia sortir al carrer, ara és difícil. Has d'anar a uns parcs, molts estan calxotats, recalxotats.
1: Sí.
0: Llavors, dius tu que és com una nova descoberta d'aquests espais, de donar-li valor a aquest espai.
1: Bueno, clar, aquí hi ha molts temes, no? D'una banda, els infants tenen menys autonomia per sortir a jugar fora ells sols. I quan depenem d'un adult per sortir a fora, sortim menys. No? Vull dir, moltes coses han canviat, també avui dia treballant pare i mare, el qual és fantàstic, no? ni bon ni dolent, però no es van establir tampoc mesures de conciliació, amb la qual moltes vegades els infants o estan sols a casa o estan amb els avis o no.
0: I davant de pantalles.
1: Davant de pantalles, exacte, que aquest és un altre tema molt important i que limita molt el joc, però estan sortint menys a fora i tenen menys autonomia per fer-ho i, per tant, juguen menys. I tampoc no... Ni que com a família algú vulgui que el seu fill surti a jugar fora, també és més difícil avui dia, perquè potser tampoc troba amics al carrer, no? El que deia, abans sorties al carrer i els veïns estaven. I jo me'n recordo, a més, que era molt habitual i fàcil anar a buscar el veí. Que està no sé qui, que pot sortir.
0: Ens anàvem a picar.
1: Sí,
0: ens picàvem.
1: Sí, però és que això avui dia, no?
0: El timbre.
1: És com que sembla que necessitis avisar primer un WhatsApp, no? Pot venir, no?
0: Sí.
1: Bueno, ha canviat això.
0: Les maneres.
1: Exacte.
0: Bueno, anem a parlar, a enfocar-ho cap a positiu, que jo crec que és cap a on anem avui, no?
1: Exacte,
0: Clara?
1: Sí. Bueno, és dins del marc que tenim, no? Què podem fer avui dia per poder jugar fora, no?
0: Doncs anem a posar una música de les que has triat, que és molt afavoridora.

0: Molt bé, Clara, què té aquesta cançó per tu del Pharrell Williams, la de Happy?
1: Per mi, molt bona energia, molt optimisme, no? Ganes de passar-s'ho bé, i em connectava amb aquest plaer del joc, no? Aquest gaudi que senten els infants quan juguen.
0: I tant, és una passada, eh? Jo que estic treballant amb bebecitos molt petits, estic fent psicomotricitat entre cometes, perquè clar, ja ells ja són psicomotricitat pura. Doncs simplement observar-los és com veure com estan en el plaer i en el gaudi, i en l'interrelacionar-se, per més petitets que siguin, de 10 mesets o així, ja interrelacionen superbé. Et volia preguntar què és realment el joc lliure i què no és?
1: Doncs el joc lliure realment és aquell que tria l'infant, no? Allò que vol fer, allò que li surt, que li motiva i que parteix d'algú propi intern, no? No és aquell guiat des de fora, no? Quan un adult proposa, doncs anem a jugar això, s'ho poden passar bé, però no és joc lliure, no? El joc lliure és el que surt d'un mateix i que és voluntari i que genera aquest gaudi i aquest plaer, no? Són com aquests punts importants del joc lliure.
0: Bueno, de fet, hi ha el Bernard Couturier, que era ell el que va descobrir que bueno, fem propostes d'espais que siguin estimulants, però deixeu que els nanos siguin ells els que descobreixen aquests materials o aquestes propostes.
1: Exacte.
0: Al seu ritme i també amb els seus nivells, que cadascú té el seu,
1: I
0: les seves necessitats. Jo veig molt els bebecitos que estiren la mà. Quan volen, veuen algú nou i els interessa molt, però aixequen la maneta com give me, no? és realment molt, molt emocionant veure com ells poden desplegar, si tu els hi deixes, si els hi permets, tota aquesta descobert,

0: adaptació al joc, i és que requereix temps. Mm. I avui dia això costa molt, no? És, bueno, clar, entre que van a escola, que fan extraescolars, no? Que han de complir com amb moltes coses, i que crec que els pares també sentim que hem d'omplir les hores, no?
1: De... I que han d'aprendre.
0: I que han de... Sí, o sigui, tot això, no? Tot va sumant per, i queda concreta. Poc temps, o això que deia abans com a l'escola, no? Queda enmig de les coses importants i queda tan fragmentat que falta temps de joc i temps continuat. No? Per mi mitja hora no és suficient. Moltes vegades surten al pati entre que mengen l'esmorzar, van al bany, pensen què fan, i just quan comencen, no? O de vegades hi ha que tenen un ritme més lent i han començat, no? A desplegar el joc. En canvi, quan tenen dues hores, per exemple, el que es dona és molt diferent. No? I com veus, com a més entren en el joc i potser van descartant coses que no... Bueno, que no era realment com un joc molt profund, i al final veus, no? Tota la història que es crea, com van polint detalls, i això requereix un temps, que avui dia no sempre li donem al joc aquest temps.
1: Bueno, yo que digo que el tiempo es oro. Em venia a preguntar-te una cosa, ja, perquè ve a col·lació perfectament. Què passa amb l'avorriment, amb l'avorrir-se? Que és com si fos una cosa que no pot ser, no? Molts nens diuen, nens i nenes, m'avorreixo, és que avorrit és això. Què passa amb l'avorriment?
0: Aquí jo t'haig de dir que tinc una mirada que potser no sempre és la que tothom pensa, eh? Perquè avui dia hi ha molt això dels infants s'han d'avorrir, perquè no? És quan juguen, i entenc el que volen dir, i no ho vull posar en discussió, però jo també me n'he adonat quan, bueno, no? Acompanyant els meus fills que, bueno, van fer un temps d'educació a casa, també vam anar a escoles, no? Tu saps, més alternatives, que hi ha molt més temps de joc, que quan l'infant està en un continu de joc, no s'avorreix tant. O sigui, a mi em va impressionar molt amb el meu fill gran, que, bueno, nosaltres veníem de fer educació a casa, i és que jo no l'observava pràcticament mai avorrir-se. Era com sempre amb un... No? Amb
1: aquest
0: continu,
1: molt creativa,
0: sí, i amb persona... el joc, i... I va haver un moment quan el vam apuntar a una escoleta, doncs que anava a l'escoleta, acabava a les dues del migdia, a la tarda, moltes tardes venia una amiga meva amb els seus fills a jugar a casa, vull dir que seguia jugant, moltes tardes també jugàvem a l'escola dues hores més a l'espai exterior, que era natural i que, no?, ho gaudien molt, vull dir que estava moltes hores ocupat jugant, i arribava a casa i deia, m'avorreixo. I a mi em va impressionar, vaig dir, però com pot ser? Si estem més ocupats que mai, no? Si va a escola, si juga, si després quedem, si... I me'n vaig adonar que quan hi ha també molt, tot molt estructurat i el fer, que quan de cop arriba la pausa, és... no sé què fer. Però quan tenen molt de temps de joc, no s'avorreixen tant. No sé si m'estic explicant, eh? Sembla com contradictori, però quan estan en un continu de joc, no arriba tant l'avorriment com quan estan sempre fent moltes coses i de cop s'atura. No sé si m'explico.
1: De fer, vols dir, de coses que estan com molt estructurades. Sí. I ara fas això, ara fas allò, ara fas allò, llavors arriben a casa i m'avorreixo.
0: Sí.
1: Però en canvi estaves dient, ho dic perquè les persones que ens escolten ho entenguin. Quan estàs amb un gaudi, amb un nam palmant coses de la teva motivació, en aquí no hi ha. Quan arribes a casa el que fas és descanses, no? No és que t'avorreixes, descanses.
0: Sí, descanses, però després, com estan acostumats, estan, no, en constantment en creació i en joc, no arriba tant aquest moment de ara no sé què fer, m'avorreixo.
1: Bueno, perquè ja no està pautat. Això li passa a moltes persones que durant el curs, com que està tot tan marcat, i arriba l'estiu, i a vegades hi ha gent que s'avorreix, que dius, ara que tens temps, que no el tens durant... I decideixen, o senten, més que decideixen, senten que, ostres, ojalà que vingui una altra vegada aquella estructura, no?, de tant a tant a l'hora, això, tal, no? Com que a vegades tenir aquest temps, quan no estàs acostumat, pot ser un xoque, també.
0: Exacte. Bueno, i que has de treure les teves eines, no? De fet, per això es parla molt, i que aquesta és la part en la que estic d'acord, que l'avorriment en aquest sentit aporta això, no? Ara haig de pensar què faig, no? Però quan no estàs acostumat a treure aquestes eines, no? Pot ser més difícil que quan estàs sempre, doncs sempre estic jugant o tinc molts espais de joc continus, no? En el dia a dia.
1: Jo sé que les persones que a vegades quan acompanyen a alguns clients amb arteteràpia es troben amb això, que la persona no sap què fer, potser té materials, té per fer i desfer, i hi ha aquesta crisi, no? De, és que no sé. No?
0: El vacío. Sí, sí, no?
1: sí,
0: és clar, això.
1: Si tu sostens això, després es van desvetllant altres coses, no?
0: Sí.
1: De vegades són inquietuds, pors, autojudicis i autoprejudicis... I des d'aquí la persona es va com desvetllant, bueno, que hi ha realment profundament en ell o en ella,

0: I aquí sí que comencen tímidament a crear alguna cosa o simplement a estar en aquell espai, en aquell vacío, sense tenir-li tant de terror, no?
1: Sí, sí. Sí, i jo ho deia també, doncs, perquè no sempre, quan hi ha aquest avorriment, no, no es tracta de buscar més, sinó potser és tot el contrari, no? Està acostumat a tenir aquests espais, no? Uh-huh. Per poder anar traient aquestes eines que dius.
0: Uh-huh. Molt bé. Doncs hi havia una cosa que em va cridar atenció quan vam estar creant la trobada d'avui, que hi ha com ha canviat la infància. A què et referies, tu? Clar, això. Com ha canviat la infància?
1: Bé.
0: Algunes coses ja les has dit, eh?
1: Sí.
0: Que és que hi ha menys carrer,
1: sí,
0: menys estona
1: clar,
0: carrer.
1: No és tant els infants en si els que han canviat, sinó tota l'estructura que els envolta, no? I, doncs això, els carrers... És que la meva generació i totes les anteriors i poques més després de mi, però no, totes, hem jugat al carrer i era, arribo a casa i surto i per mi és molt important el joc al carrer, no? És aquell joc que és proper a casa, que puc sortir, que, no, que em dona autonomia, que tinc que anar al lavabo, vaig a casa, no? És com aquesta facilitat i aquesta quotidianitat. Això ara, avui dia, llevat que visquis en un entorn més rural, és pràcticament impossible jugar al carrer, no?
0: Val, llavors és aquesta cosa que ja estem nombrant, no? Des del principi de que, bueno, és una nova època. Què penses en aquí que podríem plantejar-nos les persones, no? Evidentment, cada vegada està més en voga la connexió amb la natura, de fer activitats a la natura, d'això s'està començant a parlar en el món, i també moltes escoles estan fent tot, redissenyant els espais de pati, no?
1: Sí.
0: On estan passant les estones, tant quan es queden al menjador, però els que no es queden al menjador també veus els pares i les mares o els avis o les tietes portant-los a jugar fora, no? En lloc d'anar de seguida cap a casa, no? Per seguir aquestes rutines. Què creus que seria important que poséssim el que em deies abans al principi, no? Que la teva mare ve d'Holanda i diu, sí, uau, com estan els espais construïts, no?
1: Exacte.
0: Què és el que cal aquí?
1: Bé, jo diria, d'una banda, penso que hem de seguir treballant per poder tenir ciutats amables en la infància. Això em sembla bàsic i molt important, no? I això voldria dir reduir trànsit, fer, no sé, camins, no?, segurs pels infants, parcs més naturals... Tot això són coses que sento que hem de seguir treballant, que hem de seguir visibilitzant, però és cert que no ens podem quedar només amb això, perquè això, doncs, té un procés. I si tu tens un fill petit avui dia i esperes que es transformi tota la ciutat d'avui per demà, no succeirà. I, per tant, has de buscar les teves eines. Per mi hi ha moltes coses que es poden fer.
0: De fet, hi ha un llibre que vas escriure al respecte.
1: Sí.
0: El de Sala Jugar.
1: Sala Jugar, sí.
0: De l'editorial Larús, és?
1: De Larús, exacte.
0: En aquí expliques aquestes coses?
1: Bueno, aquest llibre té dues parts. Té una part introductòria on explico molt d'això, de quins parcs, no? Si tu tens dos parcs prop de casa i un és de cautxú i l'altre és natural, doncs jo et recomano un al natural perquè donarà molt més joc, no? El que dèiem, tocar el terra, les textures, fer fang, però també la vegetació, que poden ser amagatalls, que poden ser cabanes, no? Nosaltres vivim davant d'un parc i té unes estructures, i els infants, els més petitons potser sí estan una mica més a l'estructura, però en general els infants no estan a les estructures de joc, estan als matolls,
0: a les baranes,
1: jugant, sí, a fet i amagar, corrent, perseguint-se, estan ocupant, no? O fa poc, bueno, arrel d'algú que vaig publicar al blog, algú em va dir, el meu fill sempre em demanava anar a un parc que era terrible, no? Bueno, m'ho va dir en castellà, algo así como cochambroso, no? Una cosa... I diu, jo no ho entenia. Diu, clar, el dia que jo ho vaig anar a veure directament, perquè em sembla que no era ella qui el recollia d'escola, no? No sé qui el portava en aquest parc. Diu, el dia que vaig anar i vaig veure realment què estava succeint, clar, vaig veure que al costat de les estructures hi havia un desnivell de terra.
0: I estiraven per allà.
1: Estiraven per allà, exacte, no? Era això el que realment donava molt de joc. Llavors, bueno, això és una de les coses que dic al llibre, però bueno, en general és buscar les teves estratègies, no? De si pots fer, per exemple, grups per sortir a fora, grups de criança o amb els veïns, no? Quines xarxes pots teixir per potser no haver d'estar sempre present tots els adults, perquè, no? Això també limita molt el temps que estàs fora, perquè, bueno, els adults, doncs clar, l'estona que poden estar, però després van cap a casa. Si podeu teixir xarxes, no? De que hi hagi potser un adult de referència, pot ser una idea, clar, depèn del context. Aprofitar les zones on no hi ha cotxes. Per exemple, els parcs, les places, les entrades. De vegades hi ha l'entrada al parc, que és una zona que, no, acostuma a ser de ciment i no hi ha trànsit, no? Buscar tots aquests espais per poder jugar.
0: Els nens criden i s'esbaloten quan tenen una mica d'espai, allò, no? D'una certa llibertat, no? I treuen en allà...
1: I el joc és molt diferent, eh? El joc quan és l'espai és lliure i convida. Me'n recordo un cop que vam anar també a un parc que era com molt impressionant. Tenia un tobogan molt llarg, bueno, superbonic i molt espectacular. Però jo vaig veure els infants que vivien en aquell barri, no jugaven gens allà. Jugaven al que et deia, no? A tot al voltant, on estava el misteri, no? L'emoció, a l'estructura en si, doncs el que era nou, la gaudeix. No? Es tira uns quants cops perquè el tobogan espectacular, però el que hi va cada dia a buscar una mica més d'aventura.
0: Sí, mira, l'altre dia amb el grup aquest de criança vèiem que els nanos, jo els hi vaig portar una cistelleta amb tot de pinces d'estendre de fusta. I van flipar de com s'entretenien els nens amb allò. I ara tots ja tenen la seva cistelleta
1: a casa,
0: amb pinces. Per nens, ja et dic, d'entre 10 mesos, 2 anyets, perquè bueno, doncs els que són més construïts, que són més grans, sí que les poden pinçar, i hi ha l'altre que simplement doncs, les va traient, les va posant, i dius, i de fet em deia una de les famílies, mira, ens hem anat en furgoneta a passar uns dies... i ens hem emportat una cistella plena de coses que tenim per casa, no? Dic, veus que interessant com la criatura des d'aquí pot jugar amb un colador, no? El que deies tu de trasbassar sorra, de veure sorra fina, això ho hem fet tots. Nosaltres hem fet sorra fina.
1: Molta sorra fina.
0: Molt apreciada la sorra fina. Posarem una cançó que també vas triar, que és Pa amb oli i sal, i aviam què tal, què ens diu.

0: Estàvem parlant, mentre sonava la cançó, d'aquest pa amb oli i sal, de les coses senzilles, no? Que és el que t'evoca aquesta cançó,
1: sí,
0: em deies.
1: Sí, em connecta amb això, amb el gaudí de lo senzill, no? Com el pa amb oli i sal.
0: Que està ben bo, eh? Amb
1: sí.
0: un bon oli.
1: Sí.
0: Llavors, perquè seguim coneguent tot això que has estat observant i recollint en aquest temps, bueno, no, vols parlar alguna cosa més del llibre? Vols afegir alguna cosa? Si hi ha alguna persona que li interessa saber-ne més del
1: bueno,
0: joc?
1: Sí, no, diria que hi ha aquesta primera part, no? Que és una mica una... perquè la gent entengui el perquè en general del llibre, de... doncs perquè és important el joc lliure, perquè és important jugar amb materials naturals, on podem jugar, no? A quins parcs, o si anem a la natura, doncs quins espais, no? Serien adequats, no tant en la qualitat de l'espai, sinó doncs, en que a vegades hi hagi també repetició, perquè l'infant també fa vincles amb els espais on va i crea històries, no? I de vegades ha jugat allà i hi ha una cabana, i la història queda inacabada i torna un altre dia i torna a connectar, no? I que repetir espais també té...
0: També està molt bé.
1: Exacte.
0: A part que deu donar seguretat a l'infant.
1: Sí, sí. I crear vincles amb el teu propi entorn, que això és molt important. No? És, jo visc aquí, no? I les meves arrels, no? Van cap aquí. I això és la primera part, com introductòria. I després la segona part, que és el gruix realment del llibre, són activitats de joc a l'aire lliure, però que no eren des d'un punt de vista guiat de s'ha de fer això, sinó com idees... Bueno, és un llibre molt visual, amb fotografies també molt boniques, i és per inspirar, no? Avui què puc fer, no? I potser això m'inspira, i la meva idea era com fer aquesta empanteta per qui li costi.
0: Val.
1: Però també per tenir eines de què fer a fora, perquè... hi ha molta part del joc que s'ha perdut avui dia, la cultura de joc. Abans, jo recordo el meu germà gran, s'havia fet tirachines, no sé si es diuen així en català, ara tinc el dubte.
0: No ho sé, ni idea. Però, jo sempre he dit tirachines.
1: Sí, jo també, per això ara... Però, bueno, ell en feia, me'n recordo que s'havia fet com unes flautes amb la canya de bambú, bueno, coses així que avui dia no, o el joc de picar de mans, els jocs tradicionals, tot això s'ha perdut molt.
0: Arrencar cebes.
1: Exacte, s'ha perdut molt. Llavors, el llibre pretén una mica no rescatar, perquè no des d'un punt de vista nostàlgic, però sí tenir idees, no? Per exemple, com fer cabanes. I al llibre hi ha moltes idees de fer diferents cabanes, per, segons en quin espai estic, com puc fer una cabana? Perquè tot això s'ha perdut molt. Però l'ideal per mi seria que algun dia el llibre no fos ni necessari, és a dir, que els infants juguessin tant fora, no? I tinguessin ja els seus recursos que no els hi calgués absolutament res.
0: Clar, però és com un recuperar, no? Una memòria que potser s'ha perdut una mica, no? Des de l'adult, perquè això ara en parlarem, que a vegades l'adult està com molt en el dirigir o en el mostrar, no? Com s'ha de fer, i això potser també perd aquesta part, que està bé, eh? A vegades inspirar també per això, perquè potser s'han passat tantes hores els nanos a les aules o asseguts davant d'una pantalla que arriba un punt que van una mica desorientats, no? Tot i que ho portem a dintre tot. Tota la informació està dintre si l'entorn ens permet, no?
1: Sí. Sí, el que passa que és veritat que els contextos han canviat. Per exemple, abans, com jugàvem molt a fora i al carrer, hi havia molt joc intergeneracional, també. Jo recordo les cançons de picar de mans, no te les ensenyava ningú. Tu veies, no sé, potser les d'un curs més que ho feien i tu les acabaves aprenent. Tot això es donava molt de forma espontània, i avui dia no succeeix tant perquè es juga molt menys a fora.
0: Això és la nostra cultura, hi ha llocs...
1: Sí, exacte, jo parlo exacte.
0: D'aquí, d'Occident.
1: Exacte.
0: Que està tot tan sí. mètricament sí. estructurat, no? Val, doncs això, que el teu llibre fa aquestes propostes, no? De dir, vinga, per qui té poc recorregut... Perquè
1: sí.
0: tothom hem jugat, jo crec que qui més qui menys, els que ja tenim una edat, que som pares ara, hem estat jugant a la xarranca, el que estàvem parlant, a la corda, saltar corda, i he jugat a fer cabanes, a fer a vendre, no? A les tendes, la satisfacció que era de...
1: I tant.
0: ¿Cuánto le pongo? ¿Qué le pongo? L'altre dia ho recordava, deia, ¿qué le pongo? Dic, oh, quin gust que feia això,
1: sí,
0: no?
1: I
0: l'altre,
1: sí.
0: t'havies d'esperar aquell moment perquè l'altre et digués el que volia, no?
1: Sí. Sí, jo també el recordo molt, aquest joc de comprar i vendre, i amb fulles, i llavors servies el que fos amb, no? amb fulles.
0: Era molt plaent, aquest
1: sí.
0: momentet. Doncs, bueno, per qui ho vulgui, el Sal a jugar, de la Clara Pons,
1: sí?
0: Mesman.
1: Exacte.
0: Amb l'editorial Arús, que pot ser un bon llibre per tenir i com a referència. Anem a posar una cançó, la de... Bueno, una que parla per si mateixa.

0: Val, aquest color esperança, què t'aporta aquesta música que vas triar també?
1: A mi esperança. No, la vaig posar perquè em connecta molt, sí, amb l'esperança i em semblava xula com aquesta idea de ja esperançar que puguem tornar a jugar a fora molt més, de que puguem tornar a jugar al carrer, de que els infants puguin tornar a jugar de forma molt més lliure, molt més connectats amb la vida, no?
0: Recuperar-ho, no? Recuperar la connexió amb la natura que som, perquè som natura. Llavors, has nombrat abans, no? Què aporta la natura? Que justament el color esperança és el verde, no? Quins beneficis aporta la natura i quins extras, no? Genera?
1: Sí, jo sempre dic que és l'espai de joc ideal. A nivell de beneficis, vull dir, la investigació científica és immensa, és a dir, però sempre em ve, no? És un espai desestressant, redueix el cortisol, no? El contacte amb el verd fa que els infants estiguin més relaxats. És un infant, ai, un infant, un espai que permet el moviment, que treure tota aquesta energia, estar en el gaudi del cos, del moviment, no? on puc saltar, on puc trobar reptes de tot tipus, perquè puc saltar des d'una roca, no? Puc enfilar-me a un arbre, i a més molt variats, aptes, diguéssim, per tot tipus d'infants. No tots els infants són tan moguts, no tots els infants són atrevits, n'hi ha que són més porucs, i és un espai que permet que cada infant trobi el seu lloc, no? I que no jutja aquest espai. És, jo aquí puc fer el que, no? El que he vingut a fer de manera amable, sense sentir que no trobo res aquí, per mi. No?
0: Bueno, i com deies, hi ha molts estudis ja fets de la importància de les substàncies que hi ha a la Terra, l'humus, que quan la toques, tot això que li connecta el cervell...
1: Sí, sí, diuen que, bueno, que quan toquem terra genera serotonina, per tant tinc més benestar. I vaig llegir, no, l'estudi més important que hi ha diu que fins a 3 setmanes, per tant, si tinc un contacte regular amb la terra, constantment estic, no, en aquest estat de...
0: Equilibri, sí, un equilibri amb les substàncies que són necessàries justament per baixar el cortisol i tot aquest disparament que portem les persones, no?
1: Sí, i després també a nivell de microbiota, no? Bueno, es va demostrar, per exemple, hi ha un estudi que el cito llibre també de la Universitat de Helsinki, que quan s'introdueixen espècies vegetals al pati de l'escola, la microbiota dels infants, tant la intestinal com la cutània, millora. També hi ha molts estudis, per exemple, en què redueixen els nivells d'al·lèrgies. És que és... I tot això és a nivell com més de salut física, però després també és espai ideal a nivell de joc. I, per exemple, això moltes persones no ho saben, però quan caminem pel carrer o als parcs de cautxú, la superfície és plana i és dura. No? Quan tu vas a un espai natural, les pedres del terreny, les irregularitats, fa que tot el teu cos treballi de manera molt més globalitzada i afavoreix molt més la salut del teu propi cos.
0: L'equilibri i la tensegritat es posen en marxa, que són, bueno, ja se sap, a dia d'avui també, que el tema de l'equilibri té molt a veure amb això, amb estar en situacions d'irregularitat del terra, perquè llavors el cos va fent tot un diàleg, micromoviments, que fan que el cos estigui sa.
1: Sí, i actiu, no? Estic actiu i estic sentint el terra, no? I per tant, pensant on poso el peu, no? És diferent que
0: molt
1: quan la terra
0: atent.
1: És pla, exacte.
0: Molt més atent i molt més conscient.
1: Sí.
0: Doncs sembla que la natura, sí o sí, ens acull i ens aporta. També em venia, mentre explicaves, el sentir el fred i el calor, no? O sigui, sentir el fred i la calor, de dir, bueno, són les estacions de l'any, no?
1: Totalment.
0: Quan surts...
1: I mira, ara em venen dues coses. Una és... Naturals, a part del joc, també ofereixen conèixer el cicle de l'any. Perquè, bueno, jo hi ha parcs, jo soc superamant de la fotografia i quan veig coses boniques vaig sempre fent fotos i me n'adono quan un parc, no, està a la tardor amb els colors marrons, no, quan és l'hivern que està molt més sec, la primavera que tot està... No, tot aquest cicle,
0: sí.
1: I els infants sembla que no, però això ho perceben.
0: I
1: tot això es va interioritzant. I no a través d'un llibre, no, sinó de manera... visual, tàctil, no?
0: Sensorial, sí, i de propiocepció. Bueno, és aquestes coses que... sembla mentida que estiguem tan lluny d'ella, no? Què ha fet que estiguem tan distants? Hi ha una cançó que també vas triar, que penso que és molt, molt agradable, també connectada amb aquest sentir la vida, no? Amb aquesta naturalitat, que és dels Pets, i que es titula Bon dia.

0: Molt bé, bon dia. Ara ja bona tarda.
1: Bon dia.
0: Però què, per què vas triar aquesta, dels fets?
1: Bueno, una, per l'optimisme, però també l'havia triat pel, perquè parla, no?, d'aquesta quotidianitat, del joc al carrer, del, bueno, no parla del joc al carrer, però d'aquesta sensació de carrer, de barri, no?, de l'entorn, tot això, no?, junt amb l'optimisme, em semblava...
0: De la proximitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: És veritat que ells ho transmeten molt a les seves cançons, també la dels genots, pantalons curts, i els genolls pelats, aquesta m'encanta també, perquè parla d'això que estem dient, no? De tirar-se per la rampa en lloc d'anar a jugar amb aquelles estructures que
1: exacte.
0: Hi ha al parc, no? Doncs bé, anem a acabar de parlar de... que posarem una... després per anar tancant una cançó que també vindrà a col·lació d'això que parlarem, que és el paper de l'adult en el joc. S'intervé massa? Té molta por a l'adult? Omplim el temps lliure? Què passa aquí?
1: Sí, tot el que has dit és cert. Sí, bueno, crec que sí, que intervenim massa, ens costa això, no?, sostenir aquests buits, llavors intentem dirigir molt i s'ha de donar un espai, no? Una cosa és, o sigui, evidentment es pot jugar amb els infants, no es tracta de que no es puguin jugar, sempre és com per connectar, com per dir-li, a mi m'importa el teu món i el teu món és el joc, no? Jo puc jugar amb tu, però sense robar-li l'espai de joc, no? I que de vegades...
0: Som una mica cheerleaders, no?
1: Sí, sí. O patim, llavors ja intentem organitzar, o de vegades també hi ha un conflicte amb els infants i ja estem intervenint, intentant resoldre'l, i llavors no els hi deixem l'espai per resoldre'l, no? Mm. Hem de poder estar presents i acompanyar, si cal, evidentment, però també deixar-los, no?, que facin el que el joc aporta, que és també aprendre a posar límits, aprendre a gestionar, aprendre a arribar a acords. Moltes vegades ho fan super quan no intervenim, també.
0: Mm.
1: I més quan els anem
0: també
1: acompanyats. Exacte, sí. Sí.
0: Perquè a vegades no s'acaben d'aclarir. Llavors sí, hi ha la frustració, llavors aquí fa pupa, no?
1: Exacte.
0: I és com, sí, això fa
1: sí,
0: mal, noi.
1: Sí.
0: Aquesta validació també, no?, en aquest lloc.
1: Totalment.
0: Per tant, què els diries als papis i a les mamis? O als avis? Què els diries?
1: Primer de tot, que respirin. No, que sí, que això... Primer observar, no?
0: Clar.
1: I veure què és el que necessiten en aquell moment. Mm-hmm. I si necessiten acompanyament, evidentment, allà estarem.
0: Atendre-ho,
1: exacte, no? I també transmetre valors. Tot això, evidentment, és tasca, no?, de la família, també, i educar i acompanyar. Però també tenir present que el viatge d'un infant cap a l'adultesa és aquest anar agafant eines, no? I els anem acompanyant des de petits, però també els hem de donar aquests espais
0: de descoberta, d'autodescoberta.
1: I d'autonomia.
0: Molt bé, Clara. Doncs, bueno, podríem estar una estoneta més aquí, xerrant, però se'ns passa el temps. Estem posant a la Sin Miedo aquí, a la Rosana.

0: Doncs bé, ara escoltarem la sintonia final. I, Clara, encantada que hagis vingut.
1: Un plaer, moltes gràcies per convidar-me.
0: Estaves amb moltes ganes de venir. A mi em fa molta alegria, perquè és com jugar a fer ràdio, això.
1: I tant.
0: Només a les cuinetes, però estem a les botiguetes, però és jugar a fer ràdio. I res, donar les gràcies a les persones que segueixen el programa, a Ràdio Molins, que ens acull i que tenim aquí a la Eli, superatentíssima. I res, donar-vos a tots les gràcies i ens veiem ben aviadet. On the Good Day helicopter jump video, which was totally me and absolutely real.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els docents han tombat avui el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària a la consulta telemàtica engegada. El 65% ha rebutjat el pacte i el 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions i prepara noves mobilitzacions. Yolanda Segura és la seva portaveu.
4: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu en una consulta voti que sí.
3: La consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb ells, amb els que van signar demà mateix. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té voluntat de mantenir els acords que va signar la setmana passada.
5: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
3: Demà mateix ja ha prevista una vaga general. I Renfe reforça el servei de les línies R1 i R2 de Rodalies a Catalunya durant els mesos d'estiu davant l'increment de mobilitat, segons ha informat l'operadora. La R1 incorpora a partir d'aquest cap de setmana 7 trens més per sentit els dissabtes, diumenges i festius entre Barcelona i Calella. I la R2 hi haurà 17 trens addicionals al cap de setmana i festius entre la platja de Castelldefels a partir del cap de setmana del 13 de juny. I la jutgessa que instrueix el cas per la mort d'Helena Jubany ha denegat la petició al principal acusat, Santi Laiglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumenten que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia que assegura que havia restes biològiques de Laiglesia a la roba de Jubany i demanen un termini de 20 dies. La magistrada no entén la petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. I la cantant Rosalía ajorna els seus concerts a Miami d'aquest 4 i 6 de juny i a Orlando el del 8 de juny per una emergència familiar. Live Nation Florida ha informat que la cantant lamenta decebre els seus fans, però ha afegit que les circumstàncies no li han deixat cap altra opció. També explica que mentre s'estudia la reprogramació es demana a les persones que anaven a assistir als concerts que conservin l'entrada. El següent concert d'aquesta gira de l'àlbum Lux, després dels ajornats, és l'11 de juny a Boston.

0: Informació local.
1: Els Matussers, la colla castellera, organitzen per aquest dissabte a la tarda una jornada lúdica adreçada als infants. Serà una tarda d'inflables el dissabte al pati de l'escola al Palau entre les 6 i les 8 del vespre. És una activitat gratuïta d'accés lliure i també suposarà berenar gratuït per a aquests infants. Els Matussers també instal·laran una barra de bar pels acompanyants. És una activitat social dels Matussers a la línia a la campanya que estan fent per donar-se a conèixer a més gent, per obrir-se, per crear activitat social i tenir més persones que es vinculin als Matussers. Aquest dissabte a la tarda, de 6 a 8, al pati de l'escola al Palau. I durant tot el cap de setmana, la planta baixa del Molí acull la 8a trobada modelística de Catalunya, amb un especial amb peces que venen d'Itàlia. Hi haurà un taller infantil, un campus, una exposició i un concurs. La trobada modelística es farà el divendres, el dissabte i el diumenge, els propers dies 5, 6 i 7 de juny, a la planta baixa del Molí. I la grupa, que continua amb les ballades de sardanes d'estiu, que fan els diumenges a la plaça de la Creu, doncs aquest proper diumenge també hi ha ballada a les 7 de la tarda, que és l'horari habitual, i a la plaça de la Creu amb la Copla Mediterrània. Ballada de sardanes, diumenge, organitzada per la grupa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia avui dijous. És la Lozano, del carrer Verdaguer 68.

0: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
1: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
0: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
1: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
0: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
1: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
2: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
3: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
3: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda i benvinguts a Cafè Drom. Aquí, a Ràdio Molins de Rei. Avui, 4 de juny, es commemora el Dia Internacional dels Infants Víctimes Innocents d'Agressió. Una jornada promoguda per les Nacions Unides per recordar els milions de nens i nenes que pateixen les conseqüències de la violència arreu del món. Quan pensem en la infància, ens venen al cap paraules com joc, com descobriment, aprenentatge i, sobretot, esperança. Però, malauradament, per a milions de nens i nenes, aquesta realitat és ben diferent. Molts creixen envoltats de por, inseguretat i patiment. Alguns d'ells han de fugir inclús de casa seva a causa de la guerra. D'altres són víctimes de maltractaments, explotació laboral o violència dins del seu propi entorn. Soc la Virgínia Drom i avui ens acompanya la Margarita Barranco. Bona nit i benvinguda, Margarita.
1: Hola, bona nit.
0: Marga, que ens Marga. Agrada més. Marga, sí, Marga. Tot i que Margarita és molt maco, eh?
1: Ja, però jo prefereixo Marga.
0: Doncs serà Marga. Marga, bueno. Què portes avui sobre els nens i aquesta... Bueno, aquesta situació de víctima.
1: Sí, perquè són víctimes.
0: Són víctimes. I a més m'agradaria molt diferenciar entre víctima d'una manera i víctima d'agressió, que és molt diferent.
1: Clar, a veure, estem parlant de víctimes d'agressió perquè són nens que són vulnerables i a més que no poden defendre's, la gran majoria d'ells no poden, perquè entre que evidentment no coneixen el món, no han viscut ni tenen situacions prèvies, no? Clar, a veure, també és veritat que quan parlem de nens estem parlant d'edats compreses fins als 18 anys, vale? Estem parlant de menors, de nens que sí que dius amb certa edat es podrien defendre una mica més, però amb certes edats, quan parlem de nanos amb 4, 5, 6 anys, a veure, evidentment que no hi ha possibilitat de poder defendre's, no?
0: Totalment.
1: I evidentment són les víctimes per això, perquè els adults, vale, fem el que ens dona la gana amb ells. I ho dic així de clar perquè penso que realment és, vull dir, no tenim cura moltes vegades, i no tots, menys mal, vale? Perquè si no, evidentment, seria horrorós per les pobres criatures que tenen que viure en aquest món, no? És un món molt difícil, realment és un món molt, molt, molt, molt complicat i molt difícil.
0: Molt complicat. A mi m'agradaria fer una miqueta d'explicació. L'explotació infantil a Catalunya és una realitat desgraciadament sovint visible. Quan sentim parlar d'explotació infantil, sovint pensem que són nens que treballen en fàbriques o en camps de cultiu, lluny de casa nostra, però l'explotació infantil també existeix a Catalunya, com a tots llocs, o sigui, a tot arreu. Encara que adopta formes diferents i moltes vegades més difícils s'ha de detectar. Això ets conscient tu i ho saps. Sí. Els experts alerten que els infants poden ser víctimes d'explotació sexual.
1: Sí.
0: Captació a través d'internet.
1: Totalment.
0: Tràfic de persones. Mendicitat forçada o situacions de desemparament que es deixin especialment exposats a abusos. Que això és molt greu també. I també hi ha nens i adolescents que viuen en entorns marcats per la pobresa, la negligència o la manca de protecció familiar. M'agradaria afegir això, que la Generalitat disposa de diversos serveis per protegir els menors en situació de risc, incloent-hi centres d'acollida, centres de residència i els serveis d'infància Respon, que funcionen les 24 hores del dia a través del telèfon 116 111.
1: I a més, jo crec que tot això és important que la gent coneixi i sàpiga, perquè també és una manera de, a veure, si detectem que hi ha algun nano que està en situacions d'aquest estil, hi ha que demanar ajuda a tots els organismes que siguin necessaris, perquè amb aquests nens hi ha que protegir-los.
0: I tant. A més, jo crec que hem d'obrir les alertes, perquè moltes vegades volem mirar cap a un altre cantó, aquí ho hem parlat moltes vegades, mirar cap a un altre cantó està malament. És a dir, si ens trobem, pues, que veiem nens al carrer, no?, que estan demanant, que estan netejant vidres de cotxes i un llarg, etc., tenim que trucar aquests telèfons i perquè aquests nens, doncs, rebin aquesta assistència que necessiten. Però avui m'agradaria amb tu, Marga, també, ficar-nos a part d'aquests nens que tots visualitzem habitualment, amb els infants soldats, per exemple, de la República Democràtica del Congo, que podrien ser uns d'ells, no?, on alguns d'ells són obligats a participar en combats i a transportar armes o fer tasques de suport militar. Aquests serien uns, ara anirem abarcant nens de més guerres, no? Aquests nens neixen i creixen dintre d'una guerra.
1: Sí, clar, o no, ¿vale? Perquè alguns nens d'aquests que són els nens guerrers o els nens soldats són nanos que se'ls han emportat. Sobretot per això, perquè els països que més situacions conflictives són països d'Àfrica i en alguns casos alguns asiàtics, no? Però que són nens que...
0: Colombians també.
1: Colombians també, vale? El que passa que, bueno, a tots els puestos, a tots els països on hi hagi conflictes bèl·lics, evidentment, tots aquests nens pateixen totes aquestes situacions, no? I més, en certs països, per això té molt més nom a nivell d'Àfrica per tot el tema de les tribus o les diferents opcions que n'hi ha de grups diferents ètnics, no? Llavors, clar, tot això genera que uns estan en guerra amb els altres i el que fan és destruir a les famílies per intentar tindre aquests nens. Molts nens aquests són segrestats. No són que han nascut a dintre, sinó que el que fan és segrestar-los, no? Perquè és una manera de, bueno, de tindre nens que els seran fàcilment...
0: Bueno, els... Maleables.
1: Exacte. Vull dir, són molt, molt maleables i faran que facin coses que un adult podria portar-los problemes i que un nen al final acaba acceptant, no? I a més comencen per fer-los coses molt, molt brutals perquè aquell nano acabi sent fidel amb aquell grup o amb aquella ètnia o amb aquella tribu, no? Vull dir, com per exemple, una de les coses primeres que es fan amb els nens soldats és fer que matin, perquè realment és matar als seus familiars directes, que són els seus pares, o inclús a vegades a germans si fan una mica funcions de pares, no? Clar, a partir d'aquí comencen a estar ja més amb el seu poder i amb tota la manipulació que fan.
0: Fixa't, quan dius manipulació, parles inclús dels nens, no?, d'arribar a matar els seus familiars. És curiós perquè té una mica un rasgo, no?, de secta.
1: Sí, sí, sí, perquè el funcionament no deixa de ser aquest, no? Vull dir, clar, vull dir, amb aquests nanos se'ls instrueix constantment en què tenen que creure, què tenen que fer, de quina manera tenen que actuar. Clar, moltes vegades no comencen per matar, sinó que a vegades comencen per fer tasques, bueno, de que els tenen que portar els aliments, fer traslados a, bueno, diferents càrregues o d'armes que tenen amagades, vull dir que moltes vegades que fan de cuiners, que fan de moltes coses que evidentment un nen no sap, no li toca, però és el que acaben utilitzant perquè aquell nano a poc a poc vagi entrant dintre del funcionament d'aquell espai guerriller, no? I que al final, clar, tenen que acabar matant. Llavors, una manera és el fet de matar els pares o a la família molt més propera, és una forma de que es trenquin tots els lligams familiars que poden haver-hi i que aquell nano es vegi sol i que, per tant, l'única família que té són els guerrillers que estan allà.
0: Podríem diferenciar, per exemple, el que serien els guerrillers de per exemple, dels països com Colòmbia, no?, que tenen els guerrillers que van a la selva per temes de drogues, etc. Podríem diferenciar-los, per exemple, dels que estan a la guerra de Gaza o a la guerra d'Ucrània. Creus que es podrien diferenciar?
1: A veure, jo diria que el que és diferent és l'ambient en què es
0: troben,
1: vale? El que realment els envolta, però que amb els nanos que estan, al final les conseqüències acaben sent les mateixes, no? Perquè són nens que en comptes de tindre un espai, un entorn que sigui que es protegeixi, que realment sigui bueno, positiu per ells, és tot el contrari, vull dir, són nanos amb els quals se'ls humilia, se'ls insulta, se'ls fa veure que serveixen només per jo. Després hi ha la gran diferència entre nens i nenes, no? Vull dir que aquesta és una altra de les parts, no? Però que clar, es treballa. Llavors, clar, partim evidentment amb un entorn més guerriller, tipus Colòmbia. Clar, no estem parlant d'una guerra oberta amb un país, Per tant, tampoc els nanos que en principi moren, moren de la mateixa manera, perquè, clar, Gaza, per exemple, és una zona on està en guerra constant, no? Per més que se digui que no, no, que la guerra para, que la guerra no sé què, no és veritat, vull dir, t'estan dient que ha parat i al cap d'una hora estan bombardejant una altra vegada. Clar, aquí hi ha molts mils de nens que han mort, vale, per degut a això, pues a les bombes, però ja no només a les bombes, és a la, bueno, al fet de no tindre per menjar, no tindre espais per jugar, no tindre espais per estar amb la família, perquè al millor ha desaparegut amb un bombardeig gran part de la família d'ells, vull dir que clar, són nens que pateixen moltíssim. Vale, salvo que estigui...
0: A més, fixa't tu, inclús l'adaptació que poden tenir, perquè clar, quan diem nens que són segrestats, alguns d'ells a lo millor poden tenir 8, 9, 10 anys, sí. És a dir, han tingut una vida prèvia a formar part d'aquestes guerrilles, no? És a dir, han tingut una escola, un espai de protecció, tot això com pot arribar a afectar a un nen, no? Aquest canvi tan radical.
1: A veure, afecta en tots els sentits, perquè evidentment aquell nen, vale, o nena, deixa de fer
0: de nen,
1: que
0: no?
1: Feia, deixa de fer de nen. Clar. És que la infantesa es perd totalment i passen a ser, com dic jo, adults petits.
0: Clar.
1: Vale? Perquè tenen que començar a respondre segons volen els líders d'aquella guerrilla o d'aquell grup o d'aquell partit o, bueno, depenent de quin costat li toca, no?
0: A part, tenen que fer forts.
1: Oh, clar.
0: Perquè, clar, dintre d'aquest món entenc, no?, que si vens d'una família que has estat més o menys protegit, violacions, abusos, maltractaments, inclús aquesta lluita de ser el protagonista superior, guanyar el teu company per poder guanyar posicions, no? És un trencament d'estructura vital absoluta.
1: Mm-hmm. Sí, sí, a veure, clar, és que se'ls cauen tots els esquemes que tenien fins aquell moment. Vull dir, ja no, la relació no és un vincle familiar, sa, positiu, amb carinyo, no, tot això és tot el contrari. Vull dir, ara és una estructura rígida, és una estructura molt dictatorial, és una estructura en què o fan o els maten, vale? Perquè en molts llocs d'aquests, sobretot amb els nanos que són segrestats per pertanyar a qualsevol tipus de guerrilla, és o fas el que jo et dic o acabo amb la teva vida. Vull dir, a més, no tenen cap problema, perquè el que ja ha crescut, diguéssim, o ja s'ha format en aquell entorn, està acostumat a matar és com, bueno, és el més normal del món, no?
0: Vull dir, quan, perquè... a més, entenc que abans d'entrar a les guerrilles fer això per ells era dolent.
1: Clar.
0: O sigui, clar, no? El concepte d'aprenentatge on s'entén que matar l'altre està mal fet.
1: Sí.
0: És a dir, d'avui per demà passen a tenir que matar.
1: Sí, exacte. I veure que, a més, veure i viure, no? Que la mort és... bueno, no té valor. Vull dir, la mort és... Bueno, pues, carregues això com podries fer qualsevol altra cosa, no? Deixa de tindre la part emocional, ¿vale?, que és una dels efectes, se la carreguen directament. Perquè, clar, si tens emocions, malament, perquè llavors no faràs el que els líders volen, no? Llavors és quan menys emocions tinguis, més fred siguis, més possibilitats tindràs de sobreviure, ¿vale?, si no et maten amb alguna de les enfrontaments que pot haver-hi, no?
0: Parlàvem fa un moment amb tu, abans d'entrar, d'aquelles persones que han sortit de les guerrilles, no? I bueno, ja estan amagades, perquè evidentment són perseguides. Com surt una persona d'un grup guerrillero, no? Com afronta la vida, Marga?
1: Vale, a veure, jo diria que costa al principi, perquè més hi ha un factor que és la por. Vull dir, ja no es por, és pànic. Perquè,
0: evidentment... Has de trobar, t'entenc, no?
1: Sí, clar, i a més hem d'entendre que aquella persona surt, però, evidentment, les amenaces van cap a si algú de la família encara està viu, vale, o està present, les amenaces van no només cap a la pròpia persona que ha escapat, sinó també cap a tots els que estan o familiars o entitats que també els ajuden, no? Sobretot amb el tema dels nanos. Vull dir, hi ha diverses organitzacions que el que intenten principalment és treure'm aquests nanos perquè els afecti el menys possible tota la violència que estan vivint de forma continuada i que, a més, el que es pretén és que es normalitzi que aquest tipus de violència és això, és el pa quotidià de cada dia, no? Per tant, és un tema molt complicat, però la veritat és que les entitats que estan treballant amb aquests nanos fan una tasca fantàstica, meravellosa, amb molta paciència, perquè evidentment les situacions traumàtiques que han viscut aquests nens són super...
0: Clar, això et volia preguntar jo, perquè clar, una vegada surten, tenen que arrastrar al llarg de la seva vida el pes de lo que han fet. Sí. És a dir, si en algun moment doncs han assassinat o el que sigui, o han arribat a violar inclús, tenen que aprendre a viure amb això. O sigui, és a dir, volen triar una vida nova, però tenen que portar aquesta motxilla tot el resto de la seva vida.
1: Clar, per això, clar, són, el que deia abans, no? Són situacions supertraumàtiques, molt traumàtiques, vale? I que costa moltíssim de... jo diria que mai les oblides, però sí aprens a que, a veure, hi ha un factor superimportant, i és que realment, si analitzem aquell nen o aquella nena que ha fet el que sigui, no ho han fet ells. Ho ha fet, sí, físicament són ells, evidentment, vale? Però ho ha fet un nen o una nena que els han obligat en la, amb un percentatge, jo diria, molt elevat. No ha sigut una cosa que han escollit fer-ho, però perquè sabien que la seva vida estava en perill. Per tant, era o ho fas o ens carreguem a tu o als familiars, no? Clar, tot això també es té que treballar moltíssim amb ells perquè entenguin que no són ells qui van decidir matar a, pues, per exemple, els nens soldats que tenen que han tingut que matar els seus pares, no? Perquè, a més, clar, els pares el que moltes vegades han fet ha sigut dir mata'm, però que almenys visquis tu.
0: Clar.
1: Vale? Vull dir, els pares són capaços de sacrificar-se perquè aquell nano visqui, no? Clar, amb tot el que implica treballar després tot el tema de que has matat els teus pares, però clar, tu has sigut l'artífice, tu ets les mans que ho ha fet, vale? Perquè t'han obligat, perquè d'alguna manera tu tens una pistola al teu cap, vale? O un arma al teu cap que t'està dient o mates o te mato. Escolleix.
0: Tu que estàs dintre d'una secta, que treballes amb gent que surt de sectes, com pots arribar a fer entendre a una criatura o un adolescent, no?, que tot allò que ha après i què ha fet no ha sigut perquè ell ho ha volgut fer?
1: Clar, tot això és el que és més difícil de treballar, però hi ha una cosa que està clar, que els nens són nens, dintre o fora, i que tot nen necessita carinyo, necessita sentir-se protegit, necessita que realment senti que la gent que està al seu costat l'estima, vale? I tot això, encara que sembli que ja no es pot aconseguir, és una part superimportant, perquè el que dintre d'aquell grup guerriller o d'aquella situació han intentat que aquell nano no tingui tot això, vale? Perquè quan menys part afectiva existeixi, més fàcilment es manipula amb aquell nano, no? Llavors, el poder donar-los tot això, vale? A part de treballar, evidentment, tot el que els ha afectat, evidentment, tot el que han fet o el que han viscut, vale? Perquè, clar, parlem d'aquests nanos que són els nanosoldats, però, per exemple, les nenes, sobretot nenes que són les que han acabat amb situacions de violacions, en situacions molt dures que han tingut que passar, han passat per mans de molts d'aquests guerrillers o gent que pertany a la guerra i que els hi ha importat ben poc fer-los mal o no fer-los mal, que a més moltes d'elles han acabat embarassades d'aquestes violacions. Clar, vull dir, també tenim aquí una part important, no?, d'entendre que evidentment, no?, tot el mal que els hi han fet i el que els hi pot repercutir quan siguin també més grans, no?
0: A mi m'agradaria concretar, perquè crec que portes també violència sexual, que crec que és important també que la parlem. Volia parlar de diverses guerres on estan implicats els nens, com és la guerra oblidada de Sudan, que des del 2023 el Sudan viu un conflicte armat intern molt, molt violent, i a més, segons la ONU, milers d'infants han mort o han estat ferits i molts altres han hagut de fugir de casa seva. Tenim l'Ucrània, infants desplaçats i separats de les seves famílies. Des de l'inici de la guerra, milions d'infants han estat desplaçats dins del país o han fugit com refugiats. L'ONU també ha denunciat la separació de nens i nenes de les seves famílies en un context de conflicte. Sí. Tenim Síria. Una dècada de destrucció de la infància. A Síria, després de més de 10 anys de guerra, milions d'infants han crescut en un entorn de violència constant. També la ONU ha documentat assassinats, mutilacions, atacs a escoles i hospitals i reclutaments a menors. Tenim Haití. Sí. Violència de bandes armades. Haití, l'augment de la violència de les bandes ha afectat greument la infància. També l'ONU ha alertat el reclutament de nens de grups per grups criminals, així com

0: amb altres països, però sobretot d'Àsia, que són, per exemple, tot el tema dels matrimonis infantils.
1: Exactament.
0: Que on més n'hi ha són nenes. Hi ha alguns casos de nens...
2: Sí, perquè també ells tenen una part d'homosexualitat que s'amaga però que es disfruta.
0: Clar, aquí està.
3: És curiós això, eh?
0: Per això dic, no?, que no és... Sempre pensem en les nenes perquè, evidentment, són els casos que més n'hi ha.
1: Evidentment.
0: I que són els més, d'alguna manera, que més ens criden l'atenció, no? Per tot el que implica. Vull dir, estem parlant, potser, de nenes amb 10, 11, 12 anys, amb homes que tenen 40, 60, 80 anys.
1: És terrible.
0: Exacte. I que, a més, no tenen cap tipus de cura amb aquests nens, vull dir, els tracten, és com, perquè a més molts països d'aquests la mentalitat és de que la dona no serveix per res, i dic dona perquè inclueix ja no només els nens, sinó també les adultes, vale? I que per tant no tenen que estudiar, no tenen que sortir de casa, no tenen que sortir fora de casa, perdó, només poden treballar a casa i tenen que estar al seu servei, vale? El que ells volen, la dona o la nena té que complir i té que fer, no? Uh-huh. Moltes vegades ens trobem inclús amb adolescents, nanes que una vegada ja tenen el seu període, ja poden ser fèrtils i que, per tant, a partir d'aquí, vinga, anem a fer criatures.
2: Hem arribat a veure a les xarxes socials nenes amb 8 i 9 anys embarassades d'homes de 70, de 80 anys.
0: Exacte.
2: Vull dir, és molt greu, això és que és molt greu.
0: Clar, i a més, els és igual fer-los mal o no fer-los mal. Vull dir, en cap moment valoren realment el dolor, no només físic, no? Físic, psicològic, emocional, que se li està generant amb aquella nena, sobretot, ja dic, inclús hi ha nens, però sobretot a les nenes, no? Hi ha moltes nenes en tots aquests entorns que tenen 14, 13, i que estan ja amb criatures, amb la qual, evidentment, la seva infantesa s'ha perdut, bueno, pràcticament tota ella, no? Perquè més tenen que cuidar d'aquestes criatures, sense atendre ningú que els digui com tenen que fer-ho o com no fer-ho o de quina manera viure o no. I mentrestant tenen que continuar al servei d'aquell home,
1: i tant,
0: que és el seu marit i que té tots els drets a fer el que vulgui amb ella. Vale? Llavors, vull dir, és un tema que moltes vegades ens oblidem, no?, quan parlem de menors, però que és superimportant perquè hi ha moltes nenes.
2: Moltes nenes que... sense infantesa.
0: Exacte.
2: I parlant d'aquesta part també molt important, que són els nens que fan servir a l'homosexualitat. Perquè això és que es veu a les xarxes, com nens, adolescents, els fan ballar entre homes per després aprofitar-se d'ells.
0: Clar. Clar, evidentment. Vull dir, a veure, és que, clar, estem anant a la part agressiva de fora de jocs europeïtzats, vale? O vots americans, no? Però, cuidado, que és que aquí dintre també tenim tot l'abús que es fa d'aquests nens, nens que desapareixen, que no se sap mai a on van a parar.
2: Bueno, l'altre programa vam parlar del Jeremy Vargas.
0: Per exemple. Clar, que en molts d'aquests casos no sabem on han anat aquests menors, vale? Però que sabem que sí que hi ha una part important que s'utilitza en temes de prostitució, en temes d'abús de menors, en temes d'homosexualitat... Vull dir que sembla com que només els països que estan en situacions més conflictives són els que tenen les dificultats...
2: No, ho tenim aquí.
0: I ho tenim...
2: És a dir, l'altre dia inclús parlàvem que amb les investigacions el primer que s'investiga són els més propers.
0: Sí.
2: La família més propera, perquè exacte, això tu saps perfectament que moltes de les vegades quan hi ha aquests abusos, que això és important, que la gent també estigui molt al tanto, els abusos solen ser de les persones més properes, exacte, germans, tiets, pares, avis, això ho tenim a l'ordre del dia.
0: Sí, per això dic que moltes vegades ens anem fora de, no?, perquè és el més, diguem, llamatiu d'alguna manera.
2: Bueno, potser és el que ens fa menys mal.
0: També, perquè no ens toca.
2: Perquè no ens toca tant de prop, no? Llavors, clar, pobrets, no, clar, és que aquests països, però és que aquí també ho tenim.
0: Sí, aquí, exacte, no tenim una guerra on les bombes van d'un costat a l'altre, però tenim tot el tema de violència a nivell de, pues això, a casa amb pares maltractadors, però que el maltractat no és només cap a la dona, principalment, que també hi ha cuidado, maltractadores que fan cap

0: a l'home, vale, sinó que hi ha...
1: Això també està molt bé que donem veu a això, eh? O sigui, parlem sempre amb el tractador, evidentment és el número més alt, però també existeixen dones maltractadores.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí, vale, i encara que sembli mentida...
1: Vosaltres us ho trobeu a la feina.
0: Sí, per això ho dic, perquè tenim homes que han estat maltractats, uh-huh. Vale, per tant, que és quantitat menor, però hi són, uh-huh. Vale, per això també és important
1: i fer-ho. Tant.
0: I clar, evidentment, el maltractar cap als nens. Vull dir, i que el maltractar no només a vegades estem parlant de situacions físiques o que pugui haver-hi una agressió a nivell físic, no? Sinó que parlem també d'aquells casos en què no se'ls dona el menjar, se'ls té abandonats, no se'ls dona... No perquè no puguin, que això és un altre tema, vull dir, quan entrem en un tema de pobresa, vull dir, podem pensar, clar, no n'hi ha, però, ojo, que molta gent que viu dintre la pobresa els dona als seus fills lo més important, que és estar al seu costat, intentar protegir-los, el carinyo...
1: I tant.
0: Vale? Vull dir que el tema de la pobresa no vol dir que
1: no
0: hi hagi que...
1: Bueno, és com el tema de la violència.
0: Exacte.
1: És a dir, sempre pensem en la dona menys o més desfavorida i la violència existeix amb classes socials altes igualment.
0: Exacte. Que són les que no van normalment als llocs públics, sinó que van a les privades, però que existeix exactament...
1: Però existeixen igual. I nens igual. Maltractats igual existeixen.
0: Clar.
1: Vull dir que no ens pensem que això és cosa de classe social. No,
0: no
1: ho és.
0: No, no, no.
1: No,
0: no,
1: ho
0: no.
1: És.
0: Passa
1: no
0: que
1: és.
0: Unes són més callades i les altres són més obertes. Vull dir, són més públiques, per dir-ho d'alguna manera. Mm. No? Però que existeix exactament igual. És més, jo a vegades diria que les privades, que són les que no ens entarem, a vegades són les pitjors, també, uh-huh. Perquè són les que més s'amaguen.
1: Sí, sí,
0: i
1: total.
0: Més, i clar, els nens ho viuen, vull dir que en molts casos no és només, sinó que les baralles que tenen, les situacions d'agressivitat, clar, els hi repercuteixen amb els nens, vull dir, perquè els nens són els més vulnerables amb això, no? Uh-huh. I veure que s'estan barallant o que inclús poden haver-hi cops, que pot haver-hi bueno, situacions molt agressives. Clar, tot això amb un nen li repercuteix, no? Uh-huh. I molts d'aquests nanos... A veure, és veritat que d'alguna manera diguem, intenten per tots els mitjans no repetir aquestes situacions amb, bueno, doncs quan es converteixen en adults, però també hi ha una part que acaben normalitzant que això és lo normal en una relació de parella i que llavors quan ells tenen una relació de parella acaben repetint patrons.
1: Clar.
0: Encara que hagin viscut una etapa de no, no, això no és el que té que ser, uh-huh. En algunes ocasions, després quan tenen parelles, han acabat repetint patrons.
1: Uh-huh.
0: I a vegades nens i nenes, vull dir, no és només nens, sinó que també a vegades hi ha nenes que es converteixen en dones que tenen fills i acaben fent els mateixos patrons de certa violència i certa agressivitat cap als seus fills.
1: Uh-huh. Ara a Europa i a Espanya, que precisament a Espanya hi ha hagut moltes operacions diferents de desarticular xarxes dedicades justament a l'explotació sexual, ens trobem també que tant a Espanya com a Europa s'estan desarticulant inclús bandes que tenen nens dintre de cases i que estan aprofitant-se d'ells, etc.
0: Sí, sí, sí. Aquest és a nivell de sexualitat. Vull dir, perquè, clar, hi ha,
1: clar,
0: sobretot molts homes, vale? Més que dones, hi ha algunes dones, però principalment són homes, que busquen tindre relacions amb nens, nenes, vale? No amb adultes o adults, que encara, mira, podrien...
1: Això seria, entenc que seria una patologia, no, Marga?
0: Bueno, pot haver-hi una patologia o no, ells no ho viuen...
1: O pot ser un vici.
0: Ells no ho viuen com una patologia, vull dir, per ells és lo normal. Si a mi m'agraden els nens, per què no puc jo tindre relacions amb nens? Uh-huh. Vale? Vull dir, no acaben d'entendre que, evidentment, el nen és molt més vulnerable, que hi ha que ajudar-lo, hi ha que protegir-lo, hi ha que donar-li eines perquè pugui respondre davant de situacions que no són vàlides ni són bones a nivell mundial, eh? Ja no parlem d'aquí, sinó a nivell mundial. Uh-huh. Vull dir, per això s'intenta poder tallar totes aquestes situacions. Però ells no ho viuen així. Vull dir, jo alguna vegada que he treballat amb algun home dels que bueno, pues, intentaven acostar-se a nens, a vegades et deien, bueno, però si és que és ell el que vol, no sóc jo.
1: Vull dir, estan parlant bastant... de pederastes, pedòfils, no?
0: Clar, vull dir,
1: ells ho veuen normal, això.
0: Diuen com que és el nen el qui provoca, el que li diu, el que s'acosta... I clar, dius, no, això és el teu cap que està vivint d'aquesta manera. El nen mai s'acosta a nivell de sexualitat perquè no és, evidentment, el seu objectiu. El nano s'acosta perquè vol jugar, perquè vol protecció, perquè vol el carinyo d'aquell adult. Vull dir, no planteja un tema de sexualitat, i menys amb edats amb 4, 5, 6, 8 anys, 9 anys. Vull dir, no està buscant res a nivell de sexualitat.
1: Això últimament, a més, ho hem vist molt, perquè s'ha destapat molt de pedòfils, de... s'està veient molt, això.
0: Clar, perquè fins
1: ara... O sigui, tristament, però gràcies a Déu, sí, també, que s'està destapant.
0: Exacte, vale? Perquè fins ara era un tema que, evidentment, s'intentava portar el més amagat possible i que
1: sí,
0: ningú
1: totalment
0: sapigués que això existia. I, evidentment, una de les coses que s'està fent és visibilitzar que això està passant.
1: I tenim que donar gràcies, a totes aquestes víctimes que han tingut... A mi no m'agrada dir valor, també t'ho dic, perquè, ostres, crec que té que ser molt complicat i no parlaria tant de valor com, bueno, de tenir aquesta...
0: Força.
1: Força de dir, bueno, pues, si hi ha més gent o més nens que puguin estar patint això, que tinguin l'opció, no?, de poder dir-ho, ja que jo també ho estic dient, no? Però totes aquestes víctimes que relaten, no?, aquestes situacions tan terribles de professors, de capellans, de pares, d'avis, que han abusat d'ells.
0: O d'organitzacions.
1: O d'organitzacions, perquè evidentment tu, en el teu cas, segurament veus molt amb les organitzacions.
0: Clar, vull dir, perquè no és només una persona, a vegades són organitzacions que el que fan és, evidentment, exposar amb aquests nanos amb aquesta situació, no? Perquè hi ha algú que vol i, bueno, pues, te l'ofrezco, i moltes vegades és a canvis econòmics, monetaris, o per espècies, uh-huh, val? I això ja depèn de cada situació, no? Però, clar, evidentment, continuem jugant amb els nens, no? I amb
1: I
0: els
1: tant.
0: Nens hem de fer tot el possible per desemmascarar tota aquesta gent, i clar que hi ha por, evidentment, perquè depèn de quina organització té molt poder, perquè, a més, pensem que això es fa amb una classe social, i no és una classe social, vull dir, hi ha classes socials molt potents, molt elevades, que d'alguna manera també fan, bueno, que utilitzen totes les eines perquè tindran nens i que ningú sàpiga...
1: Bueno, hem tingut el cas de l'Epstein, que continuen obrint arxius, que nosaltres continuem investigant per poder fer un programa dedicat absolutament a Epstein. A mi m'agradaria, no ens podem deixar el grooming i la violència digital, que crec que és molt important que els pares prenguem cura de el món digital, no? Ara als Estats Units prohibiran, a certa edat ja no es podrà entrar a internet, etc. Estarà tot molt bloquejat, crec que és una bona idea, si tothom la compleix, evidentment, perquè sempre ens podem trobar, doncs, bueno, que si tu li deixes el teu telèfon al teu fill, doncs evidentment podrà veure-ho. Uh-huh. Però el grooming i violència digital, parlem també inclús de que es pot exercir el mobbing i suïcidis de nens. Ara fa poc vam entrevistar aquella mare del seu nen que es va suïcidar, i unes altres mares i pares. Terrible aquesta situació. Com podem controlar tot això de les criatures? És educació? És prestar atenció? És no dir distreu-te amb això?
0: No, vull dir, jo diria que una de les parts importants és ensenyar, vale? Educar i donar-los eines per poder enfrontar-se amb tot això, perquè, a veure, no ens equivoquem, l'era digital ara és...
1: Clar.
0: I serà. Els que són més antics, com dic jo, són els que ens quedarem enrere, però els altres, evidentment, van amb aquesta línia, no? I, clar, el problema és que la part digital amaga o permet que els adults... Que
1: tornem una altra vegada als pedòfils i als pederastes, que estan amagats,
0: clar,
1: darrere d'identitats que no són les seves.
0: Clar, i quantes vegades ens hem trobat amb nens i nenes,
1: uh-huh,
0: i parlo de nens i nenes, parlem de... 9, 10, 11 anys que entren, vull dir, ara està començant a regular-se una mica tot aquest tema, però que fins ara entraven i pensaven que estaven parlant amb un altre nen o nena de la seva mateixa edat, d'un altre lloc de, jo què sé, d'aquí d'Espanya o del món o d'un altre lloc, i realment el que hi havia darrere era un adult, no era una nena o un adolescent com ells creuen moltes vegades, no? I a vegades això costa molt de detectar i tenim, a veure, la sort de que hi ha professionals que es dediquen i entitats i associacions que es dediquen a intentar destapar amb tots aquests elements, vale? que almenys ens serveix una mica per protegir, però el cert és que ens queda molt camí per endavant, no? Evidentment, ara amb tot el tema de la IA i companyia, clar, estem parlant de qui fa fotos o qui fa muntatges, que apareixen nens i nenes, a lo millor pues, despullats o mig despullats, que ho fan córrer per les xarxes. Clar, tot això, evidentment, genera unes problemàtiques amb aquests nens i nenes que els han posat la seva cara, però que el seu cos no és
1: totalment,
0: ni correspon.
1: Terrible.
0: Que tot això fa molt de mal, no? El tema del bullying, no? És un dels temes supergreus que s'està detectant moltíssim, i a més jo crec que un dels temes és que jo diria que per desgràcia tenim poca, com et diria, hi ha poca formació pels professionals que estan directament vinculats amb nens i que bueno, tindrien que estar molt més primer amb la formació necessària en què tenen que fer, com fer-ho per protegir els nanos, perquè no ens oblidem, els nens estan a les escoles, per exemple, moltes hores del dia, a vegades moltes més hores que
1: a casa.
0: I tant. Vale? Llavors, clar, si tenen assetjament per altres companys, per altres, que poden ser a tots els nivells, a nivells sexuals, a nivells psicològics, a nivells emocionals, clar, si ningú protegeix això, si... Clar, és que són més directes i ho sento perquè els profes al final s'acaben carregant amb tot el pes de tota la situació, però no deixa que són els que estan més presents en aquestes hores. Vale? Llavors, tenen que estar molt vigilants de que realment no hi hagin altres nens que estiguin exercint aquesta violència amb nanos. Vull dir, perquè a vegades també són nens que llegeixen la violència amb altres nens, vull dir, no només són adults, vale? Llavors això també és una cosa que ja que tenia en compte. I amb això jo sí que diria que una de les coses importants és que els pares tenen que estar sempre amb les antenes
1: i tant, posades,
0: ben posades, ben obertes i pendents de qualsevol canvi que pugui veure amb el seu fill o amb la seva filla, perquè és una manera de protegir-los, de, ei, estic detectant alguna cosa, ei, anem a parlar, anem a veure què passa. No es tracta de fer un interrogatori, vale? Perquè si no els nens
1: com
0: també...
1: Com podem fer-ho, això, amb els nostres fills, això? Com podem fer-ho?
0: Bueno, d'entrada jo diria que una de les coses és...
1: Si són petits, podríem jugar, és a dir,
0: sí,
1: no? A posar ninos, no? Un conte, i anar descobrint una mica quins personatges estan apareixent.
0: Exacte, i donar-los l'opció de parlar, perquè a vegades tenim tanta por, que el que fem és acribillar amb aquell nano, però què ha passat? I què no sé què, i en qui han destingut?
1: I així no, perquè es tanca.
0: Clar, el nen el que fa és socorro, socorro,
1: clar.
0: No? M'estàs anant aquí que no puc explicar-te. Vull dir, és parlar amb ells des de la tranquil·litat, encara que per dintre estiguis tot l'espantat que vulguis, no? Però és donar-los la confiança perquè puguin parlar amb tu, perquè no sentin que els hi clavaràs l'espasa, perquè, clar, una de les coses que a vegades els hi passa, i ojo, que hi ha molts profes molt bons en aquest sentit i que estan molt alertes i que són molt curosos i que ajuden moltíssim amb els nanos, que és escoltar-los. Però, clar, també hi ha molts nens que senten que quan ho expliquen, que des del col·le no els hi donen aquest recolzament. Llavors, clar, vull dir, l'únic espai que els hi queda és a casa. Algú de casa té que donar-los un recolzament, escoltar-los, veure el que hi ha... I a partir d'aquí, pues, evidentment, els adults són els que tenen que fer tots els moviments que facin falta amb l'escola, bueno, depèn d'on hi hagi hagut aquella dificultat, pues, utilitzar tots els organismes que siguin necessaris, vale, perquè aquell nano se senti realment recolzat i que senti que realment pot sortir d'aquella situació bé, que no se'l senyalitza ni se'l culpabilitza, que això és una de les situacions que moltes vegades aquests nens ho pateixen, i aquí és quan entrem ja dintre de pensaments de per què vull viure...
1: Destructius.
0: Exacte, vull dir, de destruir-se els mateixos, no? I clar, tot això no deixa de ser situacions d'agressivitat, de violència...
1: Jo crec que és important també que els nens entenguin que tots podem cometre errors, que tu et pots fer un dia una fotografia d'una manera determinada i t'has equivocat, entenc que la vergonya d'aquella fotografia que ha pogut córrer, però també hi ha una feina, el que deies tu, no?, de pares, de professors, d'intentar detectar què està passant. Uh-huh. També moltes vegades els nens a vegades no volen anar a casa d'algun altre nen. També tenim que posar les alertes. Potser hi ha algun pare que no es porta prou bé... tenim que posar també les alertes, escoltar els nostres fills, que crec que és important escoltar-los, i per això necessitem dedicar un temps als nostres fills.
0: Sí.
1: Temps de qualitat.
0: Sí, exacte, ¿vale? Perquè clar, jo entenc que estem en una era en què tots anem corrents, ¿vale? I que per tant de vegades el temps ens escapa de les mans, no? Però amb els nens és important de, ei, para, estigues mitja hora amb el teu fill, escolta'l, comparteix, i ell t'anirà explicant coses, perquè els nanos, si se senten en confiança, et van explicant coses, però clar, tenen que tindre la confiança per parlar amb tu. Si tu és, vinga, corre, va, vinga, que tenim que fer això, vinga, va, que hi ha que anar no sé on, que vinga, vesteix-te, que no sé què... Clar, els estem generant poca confiança perquè parlin i expliquin, no? Llavors, hi ha que generar aquests espais. Són petits espais, en realitat. Tampoc fa falta que estiguis 4 hores parlant amb el teu fill.
1: I després hi ha una altra cosa important. Fixa't, jo sempre he pensat que és molt important quan treballo com a coach, no? I estic segura que tu em recolzaràs amb això. Quan tenim que parlar, per exemple, amb alguna persona del nostre entorn, de la nostra família, tenim que buscar sempre un lloc a casa i que sempre sigui el mateix lloc. És a dir, no portar els problemes per tota la casa, perquè llavors no es converteix en un lloc
0: segur.
1: Protegit, segur.
0: Exacte.
1: Llavors crec que això és important que la gent ho sàpiga, no? És a dir, tu tries la cuina, tries el que sigui menys el seu espai, menys la seva habitació. Però té que ser un lloc on sempre, quan hi hagi discussió, quan hi hagi que explicar alguna cosa, sigui el lloc protegit per poder-ho explicar.
0: Exacte, sí, perquè a vegades, moltes vegades, si utilitzem l'habitació del nano, que és el que...
1: On va dormir, on estudia...
0: Exacte, vull dir, el problema està en que quan ell li toca estar sol en aquella habitació, clar, si el seu record és que
1: aquí... Els seus monstros, els fantasmes.
0: Aquí està. Llavors, clar, això fa que moltes vegades que els nanos tampoc vulguin estar sols. Perquè, evidentment, el lloc que era el seu espai els espanta, clar, van a buscar altres. A on? Pues van a buscar l'adult, ¿vale? Salvo que l'adult sigui algú que li ha fet mal o que li pot fer, mal, no?
1: Vull dir que... crec que aquestes petites coses són importants.
0: Sí.
1: És important. I és important també que la gent, sobretot, busqueu ajut de professionals com la nostra companya Marga o, si són nens, doncs especialitzats en nens. Però no pensar això ja passarà, no passa res, perquè, clar, les coses fan pilotes molt grans i després és molt complicat poder desfer aquesta pilota.
0: Sí. Sí, perquè a més és això, el tema és que tot això genera pors, genera bloquejos, genera moltes situacions que dificulten el creixement pues, normal que tindria que tenir qualsevol nen o nena, no? Llavors és important poder generar tot aquest espai dintre de casa, dintre amb la família, de, bueno, de pau, de tranquil·litat, de podem parlar de les coses, no sempre que parlem de les coses anem a castigar ni anem a senyalitzar, sinó tot el contrari, anem a veure què es pot fer, anem a veure com ajudar-te, vull dir, d'alguna manera és que el nano vegi que aquell adult o aquells adults el protegiran, no? Vull dir, estaran amb ell i que pot parlar, que no el marcaran. Vale, i això jo crec
1: és
0: que
1: molt important.
0: És una de les coses superimportants amb els nens.
1: I a vegades ens pensem que els nens no entenen les coses. Els nens entenen. L'únic que a vegades se'ls ha d'explicar de manera que ells ho entenguin millor. Llavors, quan tenim un fill o algú proper, o un nebot, un net, el que sigui, no?, que estem veient, estem sentint que està passant alguna cosa, doncs, intentar parlar, intentar portar-lo, com diu la Marga, doncs aquella pau, aquella tranquil·litat, jugant... La millor manera que pensem que el nen es pot relaxar i sentir-se segur, un lloc sobretot segur per ell, i buscar una persona doncs, que tingui la qualificació per poder per ajudar.
0: Poder, clar, per poder ajudar al nen i també
1: absolutament.
0: En el cas de que siguin els pares, els tiets o qui sigui familiar amb aquells adults que no són evidentment els agressors, diguéssim, no? Vull dir, clar, tot això és molt important perquè moltes vegades els adults tampoc saben ben bé què fer o què poden fer per poder ajudar amb aquell, amb aquell nen, no? Vull dir, perquè clar, vull dir, no hem nascut tots sabent les coses, sinó que les anem aprenent conforme ens les anem trobant, no? I per tant és superimportant el moltes vegades buscar aquesta ajuda, però sobretot el nen es té que sentir segur. Vull dir, li tenim que donar seguretat, li tenim que donar confiança, li tenim que donar eines també perquè sàpiga què fer o no fer. Evidentment, com tu deies abans, superimportant, és parlar el seu llenguatge.
1: Totalment.
0: No el llenguatge de l'adult, clar. Si li parlem amb el llenguatge de l'adult, el nen no ens pot mirar i dir...
1: Que no vol dir parlar com si fossin tontos.
0: No.
1: Que això la gent també pensa que tenim que parlar com si fossin tontos. No, amb paraules no complicades, no? I amb el seu món, intentar entrar en el seu món.
0: Clar, el seu vocabulari.
1: Que és el que fan els pederastes, intentar entrar en el seu món.
0: Exacte. Vull dir, és la utilització que fan ells, però clar, ells tenen que veure que aquella persona està utilitzant allò per fer-los mal i que tu estàs utilitzant el seu llenguatge perquè t'estimes amb aquell nen i que el que fas és intentar ajudar, intentar recolzar, intentar protegir, i que és la teva tasca com a adult ensenyar-li que també el món té coses bones, no? Que no totes són dolentes, no? Clar, quan parlàvem abans de les guerres, evidentment aquests nanos tenen tota una càrrega traumàtica, emocional, psicològica, física, inclús, en moltes ocasions, que és super, super complicat. I aquí sí que, evidentment, necessita molt més temps, moltes vegades, i molt més feina, perquè, bueno, hi ha tot unes seqüeles superimportants. Però no ens oblidem que aquí els tenim, amb aquests altres temes. No tenim una guerra, però sí tenim grans situacions que, evidentment, ens compliquen. Ens compliquen la vida, no?
1: I tant, i tant. Bueno, jo estic, la veritat, contenta de poder haver fet aquesta xerrada al Dia Internacional dels Infants Víctimes Innocents d'Agressió, perquè ens hi trobem molt i molt amb aquests nens. I no sé si voldries fer 5 cèntims per acabar, Marga.
0: És simplement el comentari d'una nena de 12 anys, ¿vale?, que era una nena soldado, ¿vale? Simplement li posarem un nom fictici, ¿vale?, que és Rosina. Ella estava jugant en el pati de casa seva quan un grup d'homes armats va arribar al poble, a la població, a l'aldea on ella vivia, al nord-est de la República Centroafricana. Van matar els seus pares, però ella va aconseguir fugir quan tenia només 12 anys. ¿Vale? Un grup armat rival es va aprofitar d'ella, que estava sola, i la va reclutar per les seves files. Val? Li van dir que cuidarien d'ella. Ella s'ho va creure, vale? Però la realitat va ser una altra molt diferent i molt, bueno, molt, molt diferent, no? La utilitzaven perquè cuinés, els rentés la roba, comprés els aliments, anava a buscar llenya, aigua per poder cuinar, val? Com diu ella, no? S'enfadaven i me pegaven quan la comida no estava lista a tiempo. Sufrí mucho. ¿Vale? Parlem d'una nena de 12 anys, no? Després de 4 mesos, ella va decidir intentar escapar, perquè era un infern el que estava vivint, i bueno, va aconseguir arribar amb una altra mare, que estava amb els seus fills, que també havia fugit d'una situació molt similar, i aquesta dona la va ajudar. I a partir d'aquí bueno, va decidir que ella es convertiria una mica com la seva filla. I pues, gràcies a tota la feina, el carinyo, bueno, tot el que van poder, dintre de que, evidentment, encara hi havia situacions molt, molt complicades, pues, aquesta nena va poder sortir i va començar a fer una vida pues, com una nena li tocava.
1: Menys mal, menys mal. Bé, doncs, jo us diria que al cap i a la fi els nens són el futur de demà. És el futur que tindrem d'aquí res. Si volem tenir un món ple de felicitat, de treball, d'oportunitats, necessitem nens sants. I per això els tenim que cuidar. És molt important cuidar-los i escoltar-los, estimar-los i protegir-los. Així que Virginia Drom s'acomiada, Marga Barranco.
0: Bona nit a tothom i Els nens són el nostre futur.
1: Són el nostre futur. I a tots vostès, moltes gràcies per estar aquí, el nostre tècnic de so, en David. I què més? Els esperem la setmana que ve. Moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Adéu-siau. Que siguin feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8. Mercè Roura, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha instat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, a reprendre la negociació demà mateix després del rebuig dels docents al preacord. El sindicat majoritari ha fet una crida a la vaga demà divendres i a la manifestació a Arc de Triomf. USTEC ha apostat també per mantenir les mobilitzacions durant la visita del Papa la setmana que ve i ha argumentat que cal continuar pressionant. L'escoltem.
2: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
1: Més temes al tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida. L'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Laia Bonet és tinent de l'alcaldia de Mobilitat.
3: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder ser compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
1: I un excursionista ha trobat aquest dijous al matí el cadàver d'una persona en una zona de difícil accés del Montseny. Els Mossos han rebut l'avís de la troballa cap a 9:45 i s'han desplaçat cap a l'indret com a part d'un operatiu que també incluïa els bombers i el sistema d'emergències mèdiques. Un cop recuperat el cos, ara els Mossos han obert una investigació per determinar les causes del succés. De moment no hi ha cap hipòtesi i no se sap què pot haver pogut passar. I la plaça del Vi de Girona s'ha omplert de banderoles, estàndards amb emblemes medievals aquest dijous al matí pel rodatge de la sèrie Tomb Raider que es fa aquesta setmana a la ciutat. La productora manté un secretisme absolut amb tot el rodatge i fins i tot evita que la gent s'aturi per fer-hi fotos perquè els fans no puguin crear les seves pròpies teories sobre la trama. Per altra banda, el muntatge també es concentra al carrer Santa Clara, on una grua de grans dimensions puja plantes i flors al terrat de l'edifici que va caure fa cantonada amb el carrer Nou. I l'artista franco-iraniana Marjaneh Satrapi, autora de la novel·la gràfica Persepolis, ha mort als 56 anys. Nascuda a l'Iran en una família acomodada i d'ideologia progressista, va marxar del país quan era adolescent per estudiar a l'estranger. Ha rebut el premi Princesa d'Astúries i Amor de Tristesa un any després de la defunció del seu marit, segons la seva família.
4: Informació local.
5: El SEM comença un nou cicle de nits musicals al Botànic. En aquest cas, enguany, els concerts es faran al pati de Can Ametller, no es pot anar a Collserola, i el Jardí Botànic doncs, està en plena Collserola. Per les restriccions de la pesta porcina, s'ha hagut de canviar la ubicació dels concerts. Se'n faran dos aquest mes de juny i dos al mes de juliol. I comencen aquest divendres, primer concert amb Namina and the Barbarians, obertura de portes del pati de Can Ametller a les 8 del vespre. Us podeu dur al sopar, si voleu, hi haurà taules i cadires, i el concert començarà a 9:45 de la nit. El preu de l'entrada és de 17 euros, pels socis del SEM 12 euros i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Dissabte a la tarda, els timbalers del Camell organitzen la Tremolinada, la segona trobada de percussió. Hi participaran 9 colles més, es farà a la tarda. A 6:45 hi haurà cercavila pel centre de la població i després a la plaça de la Llibertat, a 7:45, es faran els lluïments de les colles. A 9:15 hi haurà bingo musical i també s'instal·larà una barra amb entrepans i beguda i a partir de les 11 de la nit, música, animació amb el DJ Chibi. Recordem que a Can Ametller, des d'ahir la tarda que es va inaugurar, hi ha una exposició amb quadres de Miguel Soro. Són 30 quadres de gran format. El tema és el Tour de França. L'exposició s'emmarca en els actes Vivim el Tour, activitats prèvies al pas del Tour de França per la vila. Proper 5 de juliol passaran per la carretera. Doncs aquesta exposició amb quadres, amb imatges del Tour de França, dels seus ciclistes, que es pot veure a Can Ametller fins al 5 de juliol. L'horari és de dimecres a dissabte a les tardes i els diumenges al matí a Can Ametller. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la Lozano del carrer Verdaguer, 68.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins.
0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
7: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
9: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
10: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
9: Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el seu compromís i el del govern per desplegar el preacord i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. Niubó ha fet una reflexió i ha demanat una reflexió als sindicats educatius després que la majoria dels docents hagin rebutjat el preacord signat la setmana passada per USTEC i professors de secundària, i ha dit que mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats signants que començaran demà mateix. L'escoltem.
2: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
1: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per la nova llei de prevenció del tabaquisme, tot plegat després de conèixer les dades que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents en els darrers anys. En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
3: És importantíssim que la societat catalana comprenda esto i que les autoritats catalanes puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina a fumar durante 10, 20, 30 o 40 años.
1: I a hores d'ara està tallada la R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll després que un tren hagi xocat amb un arbre caigut a la via per les pluges a l'alçada de Ripoll en un tram de via única. No hi ha ferits. Els efectius d'emergència són al lloc dels fets i Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera del tram afectat. El Prat de Llobregat compta amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Precisament es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. El servei d'aparcament segur per a bicicletes de l'àrea metropolitana de Barcelona augmentarà en un 20% el seu nombre de places al 2027. I Barcelona viu la festa del Corpus amb l'ou com balla a 25 espais, volem dir, amb catifes florals a 31 localitzacions. En total, la programació en general de la festa arribarà a 45 espais repartits per tots els districtes des d'avui dijous i fins diumenge. Com a novetat, aquest any el Palau de la Virreina acull un ou com balla i una catifa floral a càrrec del Centre Ocupacional de Sant Camil i de Parcs i Jardins, respectivament.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.
5: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
6: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
4: Parlem de còmics amb Pau Moratalla. Els divendres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
8: Cal Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
9: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
8: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
9: Vine, xerrem i, si vols, apunta't al taller obert que farem cada mes.
8: T'esperem al Molí Jove.
10: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
11: Música.
0: Però Stereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
4: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona nit, passen uns minuts de les 9 i ja tornem a ser aquí en directe des de Ràdio Molins de Rei, a punt per començar una nova hora de ràdio.
1: Avui al programa vem moltes ganes. Música que us volem fer descobrir, alguna cosa interessant, continguts que hem preparat durant la setmana i aquell punt improvisat que sempre ens acompanya.
0: Tot plegat perquè sigueu on sigueu, tingueu una bona estona de ràdio i desconnecteu una mica del dia.
1: Avui el format, com no, és una mica diferent, però sempre l'essència acaba sent la mateixa. Compartir, passar-ho bé i fer-vos passar un bon vespre.
0: Anirem avançant amb ritme, combinant seccions i deixant espai per alguna sorpresa que pugui sortir en el programa.
1: Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai setmana rere setmana.
0: Poseu-vos còmodes i pugeu el volum, perquè això tot just comença.
1: Som la Lia
0: i el Conrad.
1: I això és Joves a l'Antena. Uau, bueno, suposo que t'has recordat de la setmana passada, no?
0: El què?
1: No, és que t'has posat a riure i he pensat...
0: No, m'he rigut perquè hem hagut de... O sigui, perquè avui el Conradio ens estem trebant tota l'estona.
1: Sí.
0: O sigui...
1: Jo pensava que ho deies perquè la setmana passada tu vas dir... I ara comença Joves a l'Antena jo i això és...
0: A la vida posava i ara comença Joves a l'Antena.
1: No, jo vaig dir el que hi posava.
0: No, jo vaig dir...
1: Bueno, és igual. Bona nit, Lia.
0: Bona nit, Conrad.
1: Com estàs?
0: Bé.
1: Contenta?
0: Sí, perquè ja s'han acabat els exàmens, només queda la recuperació. I després no tornaré a tocar una calculadora en la meva vida.
1: Bueno, esperem que no.
0: La del mòbil, per calcular el preu. Saps quan vas a comprar alguna cosa que calcules el preu? Doncs això, bàsicament.
1: Sí. I avui ha sigut un dia molt raro, realment, de temperatures. O sigui...
0: Avui ha començat fent calor, però després feia fred. O sigui, jo tinc fred.
1: Sí, oi?
0: Jo he tingut fred.
1: O sigui,
0: A la tarda feia fred.
1: Jo avui he pensat, va, no m'emporto un jersei a classe perquè sempre me l'emporto i me l'acabo posant.
0: Big mistake.
1: Sí, eh? Bueno, avui... Avui què?
0: Avui què?
1: Avui so. Em feia molta il·lusió. Bueno, avui... És que, tenim un programa...
0: És que el programa de Joves a l'Antena podem ja descartar que fem moltes seccions? Podem dir només que fan entrevistes a la gent?
1: No, o sigui, realment, el programa de Joves a l'Antena és un programa que cada dia és
0: cada
1: una cosa
0: dia és diferent.
1: Diferent.
0: Vull dir, és com... És perquè així no es perd la... O sigui, si la gent, doncs... Escolta
1: no
0: el programa.
1: No s'avorreix, nosaltres tampoc.
0: Exacte. És com... Bueno, no, és que aquesta setmana estem fent el guió. Aquesta setmana, jo crec que... Que podríem posar pel·lícules al primer, no? No podríem posar música al principi, de cop.
1: Sí.
0: Doncs sempre canviem l'ordre, excepte els dies d'entrevista que hi ha avui.
1: D'aquí res, podrem agafar una ruleta i fer paf! Avui toca... pel·lícules. Anem a per la seva pel·lícula.
0: On diu hem de fer això? O sigui, sí, posar, fer les nostres seccions i després, va, què toca ara?
1: Bueno, avui tenim un programa... Oh, que raro, diferent... I bueno,
0: ja
1: anem a començar.
0: Ja és el normal que sigui.
1: Bueno, és igual. I anem a començar.

0: Bueno, pels que no ho recordeu, de fa 10 segons que ho hem dit, aquesta música és perquè toca una entrevista.
1: Bueno, no ho hem dit.
0: He dit jo abans que teníem una entrevista.
1: Bueno,
0: sí,
1: bueno. Sense qui viu a la xarxa ja sabeu amb qui. Ah, ostres. Ja sabeu amb qui és. Sí.
0: Però...
1: De què parlarem? Què farem? Què direm? Què passarà durant aquesta entrevista, Lia?
0: Sí, Conrad, cada programa fem el mateix i ja. Jo ja m'estic cansant.
1: Bueno, avui tenim l'honor de tindre amb nosaltres...
0: L'actriu que et pots trobar, vés a saber a quants llocs.
1: Segurament en algun lloc o algun altre l'heu vist.
0: A musicals, programes o altres llocs.
1: Avui amb nosaltres l'actriu i cantant...
0: Diana Roig.

0: Doncs sí, avui amb nosaltres tenim la Diana Roig.
1: Podem numerar un moment a tots els llocs on hem pogut veure, sisplau?
0: Vale, anem a començar per programa. El programa Zenit, un programa de 3CAT, que va guanyar a la segona temporada.
1: El dia de la marmota, fent de Rita.
0: El musical Jerónimo Stilton, el musical del regne de la fantasia del 2011, que ja fa una mica de temps, fent de Alice, no?
1: Sí, a Tutsi, també, fent de Julie Nichols.
0: Amb moltes temporades del petit príncep fent de la Rosa.
1: A Ànima, fent de Mina Moretti.
0: A Moana, fent de... A veure si jo dic bé això. Matangi, crec. Entre moltes altres.
1: Moltes altres. Però,
0: moltíssimes.
1: Però això va de l'entrevista, no? De...
0: Sí, bueno, però és que... O sigui, jo Jerónimo Stilton l'havia vist quan era petit.
1: Jo no. Crec que sóc l'única persona del món que no ha vist Jerónimo Stilton.
0: No, jo la sèrie no, eh?
1: No. Què sèrie? Hi ha una sèrie?
0: Sí.
1: Ah, no. Em refereixo a l'obra, al musical.
0: Jo, o sigui, sabia que l'havia vist, però no me'n vaig recordar fins que vaig començar a aprofundir tot. Què passa?
1: Res.
0: Ah, val, és que estava preocupada. Bueno, és igual. Bueno, anem a començar, no?
1: Sí.
0: Vale, a veure. Per qui encara no et conegui, com et definiries més enllà dels escenaris?
2: Hola, sóc la Diana. I va, aniré responent les preguntes. A veure, la primera. Més enllà dels escenaris, per qui no em conegui, jo em definiria com una persona molt alegre, molt entusiasta, molt emprenedora. M'agrada molt descobrir coses noves. M'interessen moltes coses, que sempre penso que això és una sort, més enllà del teatre. M'agrada moltes coses, m'agrada fer moltes coses. Per això m'agraden tant les vacances i tenir temps per mi, perquè m'agrada molt, doncs, de cop i volta tenir un jardí, arreglar-lo, cuidar-lo, tenir un hort, fer manualitats, viatjar amb els meus amics, amb la meva parella, amb la meva família. És de les coses que més m'agrada del món, perquè és una manera de descobrir moltes coses i crec que això té la màgia de que et fa sentir molt jove i molt... No? Perquè com estàs descobrint coses com quan ets petit, doncs crec que viatjar és rejuveneix i m'agrada moltíssim, em fa sentir molt, molt feliç. M'agrada molt també fer activitats a l'aire lliure, molts esports, m'agrada molt el mar, la muntanya, anar d'excursió, menjar coses bones. Crec que sóc, em definiria com una... persona molt, no anava a dir vividora, però això sona com malament, però com molt entusiasta per la vida, perquè i crec que sé gaudir molt de la vida i m'agrada molt viure la vida i em sento molt afortunada de la vida que tinc i la veritat és que la gaudeixo molt.
1: Quan mires enrere, hi ha algun moment concret en el que vas pensar vull dedicar-me a això?
2: Si hi ha algun moment concret en el que vaig decidir o vaig dir em vull dedicar a això, crec que no recordo com cap moment així super mega concret que de vegades hi ha gent, no?, que veu una obra de teatre i diuen jo vull fer això. Crec que va ser com una cosa molt natural i molt progressiva que sense pensar-ho ni decidir-ho de manera com raonada i teòrica, jo de petita ja ho feia una mica, no? Llavors, o sigui, ja i sense saber-ho gaire i sense haver anat molt al teatre i sense haver vist cap musical, jo ja tenia aquí un casa dels meus pares, són quatre edificis i al mig hi ha un jardí comunitari, jo tenia les meves amigues i ja m'agradava molt organitzar espectacles que fèiem pels nens més petits allà al parc i sempre estava com muntant coses, no? Agafava un conte infantil que m'agradava i de cop em gravava amb la gravadora que tenia a casa i amb el meu pare fèiem veus i fèiem tots els personatges. És a dir, que jo ja jugava molt a fer teatre i cantava molt des de petita perquè m'agradaven molt les pel·lícules de Disney i sempre estava cantant i gravant-me i, no? És com m'ho passava molt bé, jugava molt a això. I llavors va ser molt natural que de cop doncs, vaig voler apuntar-me a teatre i després vaig fer això els extraescolars i ja, aleshores ja quan les orientacions aquestes de l'ESO, de què vols fer i tal, doncs clar, a mi m'agradava molt, m'ho passava molt bé quan anava a fer l'extraescolar de teatre musical i els meus pares em van parlar de l'Institut del Teatre i vaig fer les proves, però per si de cas també vaig fer la selectivitat i em vaig prematricular a la UB en psicologia per si no entrava a l'institut, doncs per tenir un plan, un pla B. Per tant, tot ha anat com sortint bé, no? I vaig poder entrar a l'institut i d'aquí doncs, vaig poder fer una primera feina que va ser el Geronimo Stilton i d'aquí vaig enllaçar amb una segona que va ser Gris i clar, jo mai sabia fins quan duraria això, no? I de moment doncs, està durant i sóc molt feliç fent això, però no descarto, no ho sé si tota la vida estaré fent això o en algun moment canviaré, vull dir que no és una cosa que digui només visc per això, no? Vull dir, de fet sí, només visc per això a la pràctica, però també crec que sóc una persona que podria fer moltes altres coses i també seria feliç. No ho sé, també ho hauria de provar, eh? Però per què no? Vull dir que no ho sé, no sé què ens depararà el futur.
0: I vas començar molt jove en el teatre musical. Què creus que t'ha ensenyat a haver crescut professionalment damunt de l'escenari?
2: La veritat és que sempre he pensat que com més aprens és treballant. És a dir, jo a l'Institut del Teatre vaig aprendre molt i m'ho vaig passar molt bé i vaig aprendre moltes coses, no només de teatre, sinó de, doncs amb el meu grup classe que ens vam acompanyar durant 4 anys. Aprens moltíssimes coses de relacions personals, de tu mateix, descobreixes moltes coses interessants de tu com a persona. Però és cert que la que comences a treballar professionalment, com qualsevol professió, o com quan et treus el carnet de cotxe, que fins que no et poses a conduir no aprens, doncs jo també crec que treballant és com més aprens. I clar, he tingut la sort de que cada musical per mi ha sigut un repte en coses diferents. I de vegades començava un espectacle i pensava, uau, això no sé com ho faré perquè això no ho sé fer a dia d'avui encara, saps? O m'ha sortit el càsting, però no sé si ho sabré sostenir en el temps. I tenir l'oportunitat d'haver-t'hi d'enfrontar, no? I dir, vale, no, ho he de treure, doncs m'ho he de preparar molt bé i tu assages, tu prepares i finalment ho aconsegueixes i ho fas, no? O sigui, vas millorant i et vas fent millor i vas aprenent més coses i cada vegada tens un ventall de possibilitats més ampli i això és molt xulo, és molt guai perquè sí que sents que vas creixent molt com a persona, com a intèrpret. I és cert, jo de cada espectacle m'emporto aprenentatges diferents i és molt xulo. És la millor escola, treballar.
0: I quin record guardes amb més estima dels teus inicis al Geronimo Stilton?
2: Un dels records que guardo amb més estima dels meus inicis amb Geronimo Stilton és que jo recordo que estava d'Erasmus, estava acabant quart de l'Institut del Teatre i estava d'Erasmus a Polònia, a Cracòvia concretament, i vaig venir a Barcelona per fer els càstings del Geronimo i me'n vaig tornar a Cracòvia a acabar el meu Erasmus. I quan estava allà un dia em van fer una videotrucada, jo estava fent una videotrucada amb l'Anna Ferran, que era molt amiga meva, és molt amiga meva, anàvem a la mateixa classe a l'institut i ella també havia fet el càsting. I l'Àngel em va dir, va, connecteu-vos, no sé què, que t'he de donar una notícia. Jo ja sabia que a mi m'havien agafat, però de cop en aquesta videotrucada ens va dir a les dues a l'hora que havien agafat també a l'Anna. I recordo que les dues ens vam emocionar moltíssim, jo estava allà a l'altra punta del món, i de cop va ser un subidón molt gran, i les dues plorant i supercontentes, era la nostra primera feina professional, i estaríem juntes, i va ser un moment molt... molt màgic que recordo.

0: Has interpretat personatges molt diferents al llarg de la teva trajectòria. Hi ha algun paper que t'hagi ajudat a descobrir alguna cosa de tu mateixa?
1: Sí, com et deia, jo crec que de cada paper he après coses de mi mateixa. Perquè és que per moltes bandes diferents, és a dir, de cop i volta un personatge com a Cantando bajo la lluvia havia de fer la Cathy Selden, que havia de ballar molt i havia de fer un pas a dos, que per mi és molt difícil, no? Perquè és una cosa que has d'estar molt compenetrat ballant parella quan no ets ballarí professional. Clar, no és gens fàcil. I a més amb una altra persona, que és l'Ivan Lavanda, que tampoc era ballarí professional, no? Que els dos sí que sabem ballar, però clar, no és el mateix. Llavors, de cop i volta, clar, vaig aprendre molt de mi, vaig descobrir molt, o sigui, a veure, vaig apuntar a moltes classes de ballet, vaig estar un any sencer anant a classes de ballet, classes de claqué, classes de dansa jazz, per posar-me a tope amb la dansa, i, ostres, vaig com veure que sí que era capaç, no?, i que vaig descobrir com molta força en mi, molta disciplina, que de cop i volta... Ostres, no és que em sorprengués molt, vull dir que jo ja sé que sóc una persona que m'hi esforço i de per si ja des de sempre he sigut com bastant treballadora i d'esforçar-me per fer les coses, però sí que de cop és això, són metes que de vegades dius, és que aquí no sé si arribaré, i de cop quan hi arribes, doncs et fa sentir molt bé, no?, i te n'adones que pots, i això és molt guai. O no sé, amb el personatge de la Mina Moretti també he descobert que hi ha una part molt gran de comèdia en mi, saps? I que potser sempre m'havia tocat fer personatges més dramàtics i de cop i volta doncs he trobat coses meves d'actriu còmica que també m'ha agradat molt descobrir i potenciar, no? Crec que vull potenciar molt a partir d'ara perquè això ho he descobert, m'ho he passat molt bé i crec que m'ha fet créixer molt. Perdre un gran amic
2: perquè... Quina és la part més difícil de construir un personatge i quina és la que més gaudeixes?
1: La part més difícil de construir un personatge, clar, és que depèn. En el meu cas, generalment jo sempre he tingut referents perquè els musicals que he fet ja existien a Broadway, llavors, clar, tens referents inevitablement i moltes vegades construeixes a partir d'aquí i afegeixes el teu toc, però ja tens referents. Però, per exemple, amb la Mina Moretti i Ànima, que era de zero, clar, per mi el més difícil era començar, no? Perquè les possibilitats són totes. I llavors, clar, dius, vale, i ara com és aquest personatge, no? I recordo que aquí la Gara Roda, la directora, ens va guiar molt bé i ens va fer una mena de mural molt gran allà a la sala d'assaig del Teatre Nacional, on havíem d'anar portant, doncs, retalls, fotografies, textos, objectes, coses que d'alguna manera consideràvem que tenien relació o podien tenir relació amb el nostre personatge. I per començar a crear-lo, saps? Perquè en aquest cas, clar, no hi havia cap referent. Llavors jo, doncs, vaig començar a mirar pel·lícules italianes, de cop i volta, doncs, també personatges d'animació, com, jo què sé, jo vaig agafar el genio de la làmpara perquè creia que tenia aquesta cosa de llum, de força, d'energia, d'ajudar, d'aquests canvis no energètics de pum, pa, pum, que tenia molta llum, i vaig pensar que m'agradaria tenir coses del geni. També a nivell de personatge em vaig inspirar amb la... Ai, que no em surt. La Sofia Loren, això que no em sortia. Doncs això, em vaig inspirar molt en la Sofia Loren i físicament i per la part aquesta que volien que fos com que tingués aquest atractiu, però que alhora fos com una supermillor amiga, no? I per aquí vaig dir, vale, doncs vull que tingui aquests tocs del genio, però que tingui la part seductora i sexy, no?, d'aquesta dona. Vull dir que vaig com fer molt, molt aquesta barreja. I a partir d'aquí, doncs, també la dona que es va inventar el tema de les crispetes, que també això el meu personatge ho tenia, no? La Julia Braden, també la vaig buscar. I a partir d'aquí vaig anar creant una història inventada a partir de coses, doncs, de la vida de la Sofia Loren, coses que jo m'inventava, coses que vaig anar creant i vaig anar escrivint un diari de personatge... I a partir d'aquí, doncs, tot ja va anar creixent molt, no? I acabava traient moltes coses de mi i de la meva personalitat, però d'entrada, l'inici més inicial, de partir de zero, potser per mi era el més complicat. Part que més gaudiu, jo crec, és a dir, el procés d'assajos m'agrada molt perquè et pots jugar i busques coses, no? El que passa que generalment aquest procés d'assajos sempre és molt més curt del que ens agradaria. Perquè no hi ha temps i sempre no hi ha diners, llavors tot es fa en molt poc temps. Aleshores, és veritat que hi ha una cosa de quan ja estàs fent funció que segueixes buscant i segueixes construint, sobretot les primeres funcions, i és un procés que jo gaudeixo molt, perquè sobretot quan ja has estrenat, no?, ja t'has tret els nervis aquests de l'estrena, comences a jugar i a trobar coses. I aquest anar trobant coses i anar fent cosetes diferents cada dia, anar provant i jugar amb els teus companys, quan tens companys tan guais com, no sé, la Paula Amàlia, que cada cosa que, si fas alguna cosa diferent, t'ho juga tot, no?, doncs és molt divertit. Jo crec que és la gran màgia del teatre, no?, que et permet, doncs, trobar coses i provar i anar descobrint coses noves, que no és fer-ho com en un rodatge que igual ho fas i ja està, no?, i allò queda per sempre. Aquí pots seguir creixent i construint fins a l'últim dia, no?, i això és molt xulo.
0: I després de tants anys de trajectòria, encara hi ha alguna cosa que et faci posar nerviosa abans de sortir a l'escenari?
1: Sí, mira, em fa posar nerviosa de vegades quan sé que ha vingut alguna persona que conec que sé que em coneix molt. Sempre hi ha un punt més de nervi perquè ho vols fer molt bé per aquella persona i generalment no és de les millors funcions, llavors. Els dies que estàs més relaxat, que penses avui no m'ha vingut a veure ningú que conec i tal, doncs clar, estàs molt relaxada i de cop pues, tot fluye. Però sí que de vegades em posa nerviós això, quan diuen, ai, avui ha vingut tal amiga o tal familiar, i penses, no, ai, ho vull fer superbé, i estàs una mica més nervi. O les estrenes també, no?, en el cas d'Ànima, molt perquè no ho havíem fet mai, la primera estrena al TNC, i pensaves, ai, ara a veure aquest personatge que t'has inventat, a veure si això no funciona gens, saps? Ai, et sents com desemparada, no? Perquè no és com de cop, pues, jo què sé, fas gris i dius, vale, això ja saps que funcionarà. Però, clar, sempre a l'estrena doncs, hi ha aquest puntet més de nervi. I l'última funció també, o quan venen a gravar algun dia, no?, que diuen, ah, avui ve TV3 a gravar la funció, i penses, vale, ha de quedar perfecte avui. Llavors, clar, inevitablement hi ha més tensió, et poses més nerviós, vas més tensa, i també no és la millor funció que has fet en la vida, ni de bon tros, però bueno, això ja se sap que és així. O també, quan no són coses de teatre musical, perquè el teatre al final ho assages, no?, i pues, vas més segura perquè ja ho has assajat molt, però algun concert, alguna cosa, algun acte d'aquests que et diuen, doncs ara cantaràs tal cosa tal dia aquí, hi haurà molt públic, i això sí que són coses que normalment no assages gens, i a mi això sí que em posa nerviosa, no?, tu, que el cor em batega. Per sort no tremolo ni se m'asseca la boca, que hi ha gent que això li passa molt, però sí que em noto el cor que batega amb més força, no?, i notes, ai, quin rotllo això dels nervis. Em passa menys que abans, però sí que de vegades em passa, sí.
2: I ara t'hem vist en produccions com Tutsi, El dia de la marmota i Ànima. En quin moment professional diries que et trobes actualment?
1: Jo crec que estic en un moment professional realment molt dolç. Crec que sí, perquè la meva il·lusió, quan jo era més petita i començava a estudiar musical, pensava, la meva il·lusió seria almenys fer-ne algun, saps, fer-ne uns quants, més de dos o tres. I amb això ja estaria satisfeta, no? I ara miro enrere i penso, uau, és que n'has fet més de 12, saps? És que són molts. I n'has fet de molt xulos i de molt, que són clàssics, i has fet personatges molt potents. I jolín, era la teva il·lusió, no? I ho has gaudit. També ho he patit, perquè és veritat que tinc un caràcter de vegades que em traeix, no?, que de voler-ho fer tot molt bé i no voler fallar mai, i això a nivell físic, doncs, em porta a vegades a exigir-me molt i obligar-me a descansar i per tenir bé la veu, i si no tinc la veu perfecta, doncs em genera molt estrès i angoixa, i estic aprenent en el camí d'aprendre a viure això de manera més relaxada també, i a pensar, doncs mira, si un dia la veu no està perfecta, no passa res, i intentar perdonar-m'ho, no? Però ho vaig millorant, però encara és una cosa que em costa molt i que em genera això, angoixa, sí, és així. I que deixo de fer moltes coses de vida social perquè prioritzo molt estar bé a nivell vocal i estar bé a nivell energètic

0: com de família que és fantàstic i realment em sento molt afortunada i mira, ara mateix m'ho recordo i em fa sentir bé recordar-ho perquè de vegades amb el dia a dia i que tot va tan ràpid doncs no hi penses, no? Però realment sí que si ho valoro tot penso, jolín, és que no em puc queixar de res. He tingut molts musicals, m'han donat premis, he pogut fer cosetes de tele, he pogut fer alguna coseta de cine. Això sí que és un món que m'agradaria explorar més, perquè el que més he explorat és el dels musicals i crec que podria fer moltes coses més enllà de musicals, no? I també, doncs mira, ara estic en aquest camí i focalitzant-me més cap aquí també, i crec que doncs, potser seria un futur, no? De dir, doncs mira, em veuria també fent més coses d'audiovisual, o tingut la sort de poder presentar ara un programa, lo del Soc i Seré, amb l'Àngel Llàcer, que s'emetrà de cara al setembre. També ha sigut un aprenentatge molt guai. És a dir, que realment em sento que la vida m'està donant moltes coses molt xules que em fan créixer, que em fan feliç i que em fan sentir molt, molt realitzada a nivell professional i alhora també a nivell personal i a nivell això de cercle d'amistats. Amb la meva parella també he pogut coincidir en molts projectes i això és que és ja com increïble, no? De dir, vale, és que estem treballant junts i en un projecte tan guai. És fantàstic. Crec que sí que és un moment fantàstic.
1: Què ha significat per tu formar part d'Ànima? Hi ha alguna cosa especial que t'emportaràs d'aquest projecte?
0: D'Ànima és que m'enduc moltes coses. Mira, el personatge, com et deia abans, per mi ha estat un regal de la vida, perquè és la primera vegada que creu una cosa així en un musical de gran format, que creu jo el personatge, que em donen tanta llibertat per fer-ho des de mi. I que després, a nivell de rebuda del públic, doncs també sento que a la gent li ha agradat molt i li ha sorprès molt veure'm amb aquest registre més diferent. Això per mi ha estat un regal i recordo que quan l'Oriol m'ho va proposar i jo li deia, ostres, però sí, un personatge vols que sigui així més còmic? I em deia, sí, perquè tu tens aquesta energia, no sé què. I és veritat que jo a la vida amb els meus amics del dia a dia doncs sí que sóc molt més així que no com la Sandy de Gris, diguéssim, no? Però clar, jo tan acostumada a fer com el personatge de la noia dolça, tal, de cop dic, ai, no sé. I la veritat és que això ha estat un regal. Però el que et deia abans també, treballar amb els meus amics, veure'ls també a ells créixer de la manera com ho han fet a nivell de productors, de directors, no? De veure que, ostres, crec que hi ha un abans i un després i que si fins ara doncs, érem doncs, els actors i actrius que contractaven per fer els musicals i ara de cop veure'ns allà creant entre tots, aprenent a gestionar una cosa tan grossa a nivell de dinàmica de grups, de gestió d'equips, que no és gens fàcil, no? d'ells aprendre a manar i a dirigir-nos, però alhora som amics, però no és una gestió fàcil i s'ha fet superbé. I veure com a nivell d'això de productors han treballat d'una manera tan professional, amb tanta empatia, amb tant, no sé, no? Amb coses que jo amb productores més grans no he vist o he trobat molt a faltar aquesta humanitat. Veure que això ha nascut així em fa sentir superorgullosa dels meus amics i em fa sentir també com esperança pel futur del teatre musical i de veure que tampoc no vull dir noms de productores i empreses, però jo he treballat per grans empreses que realment només pensen en el negoci i que no estimen la professió i és una pena, i que no tracten bé els actors, no? ni el producte en si. I clar, per mi, o sigui, Ànima no, és tot el contrari, i clar, per mi això fa que sigui superespecial, super. I fins i tot diria que em sap una mica de greu que no s'hagi omplert el teatre encara més. És a dir, ha anat bé, s'ha recuperat els diners, però, ostres, tant de bo el Tívoli hagués estat ple fins dalt cada dia. També per reivindicar això, no?, el musical en català, que sempre tant ens omplim la boca als catalans i, ostres, a l'hora de la veritat costa que la gent confiï en títols que no siguin doncs, els més comercials, no? I clar, després això ens queixem que aquests títols es facin en castellà, però, ostres, és que a l'hora de la veritat tampoc no ho acabem de recolzar, no? I dius, va, home, hem de fer un esforç, perquè és cert que val diners al teatre, fa mandra sortir de casa, però, ostres, jo crec que Ànima realment s'ho valia, no? I que és una cosa que és un espectacle que s'ha cuidat tant i que no n'hi ha. És que jo t'ho dic perquè n'he estat a molts i que s'hagi cuidat a tant nivell de detall com Ànima, et podria dir que miserables i poca cosa més, saps? O sigui, realment

0: crec que sí, que hem tingut un bombó i estic super, super orgullosa.
1: I si s'hagués de fer una altra temporada o una continuació d'Ànima, t'agradaria tornar-hi a participar?
0: I evidentment sí, si es fes una nova temporada d'Ànima, i tant que voldria ser-hi. També t'he de dir que aquest personatge de la Mina Moretti em rebentava, o sigui, física i vocalment, però perquè és un torbellino, però és igual, perquè m'ha fet molt feliç. Llavors, evidentment, és un sí, sí, i tant que voldria tornar a ser-hi.
1: I què creus que té el teatre musical que connecta d'una manera tan especial amb el públic?
0: Jo crec que el públic connecta molt amb el... És a dir, hi ha públic de musicals, i ha... o sigui, el musical té el seu públic, no? I també hi ha gent que li agraden els musicals que li agrada el teatre text, però hi ha gent que li agrada el teatre text que no li agraden els musicals. Però crec que el musical té molt públic perquè realment és que és un superespectacle que ostres, que et fa sentir a flor de pell. Jo crec que és la diferència, que el teatre de text també, però poder... I has d'entrar des d'un altre lloc. En canvi, el musical té la música, no? I la música ja no és una cosa racional, no, és una cosa que directament... que és la pell, no? T'emociona a nivell físic sense que puguis racionalitzar-ho. Llavors, clar, un espectacle que va acompanyat de música i acompanyat de dansa, és a dir, hi ha tanta disciplina diferent junta que allò no pot fer més que explosionar, no? I que, ostres, et fa sentir, jo crec, més enllà. Sí, connectes, ojo, jo tinc amics que els agrada molt el teatre i que no els agraden gens els musicals. També és veritat que tenen un discurs... O sigui, no els agraden els musicals més comercials, perquè, clar, musicals n'hi ha tant tipus, hi ha tantes maneres, i de tantes músiques, hi ha tantes formes i tants colors, que, clar, dir no m'agraden els musicals és una cosa molt... Ostres, que engloba molt, no? Però sí, jo crec que, almenys a mi el que em passa és que crec que és una experiència que et fa t'emociona molt, d'una manera molt directa, i connecta molt directa, sí, això, amb les emocions.
2: Vas guanyar Zenit. Quina és l'experiència o moment del programa que recordes amb més afecte? I t'ha canviat alguna cosa en el teu dia a dia o en la teva carrera després de guanyar el programa?
0: Després de guanyar el programa t'he de dir que tampoc he notat una gran diferència. O sigui, sí que, doncs mira, Instagram de cop em va donar el xec blau. Em vaig despertar un dia i tenia el xec blau. Perquè quan surts a algun programa de la tele o alguna cosa que considera l'algoritme que pot ser suplantable, doncs ja et poden donar el xec azul aquest de persona suplantable, gratis. Llavors, doncs mira, això va canviar, vaig guanyar alguns seguidors més... i els contactes que he fet, que doncs mira, ara fa poc em van trucar per cantar al Palau Sant Jordi a l'acte aquest, a l'especial del Foraster que es va fer. Em van proposar de fer una cosa d'un programa de tele que de moment encara no ha sortit, però que potser sortirà més endavant, que no és lo del Soc qui seré, però és una altra cosa que em van, arrel del Zenit, doncs em van dir, ostres... Però bueno, tampoc és que m'hagi canviat la vida de cop, Vull dir que sí que és això, que de cop fas contactes i és molt guai perquè doncs, et dona noves... Fas xarxa, no?, i pots tenir noves opcions de feina, que és fantàstic. I amb els concursants també m'han vingut a veure al teatre, jo he anat a veure, doncs, jo què sé, el Ramon Miravet, que va presentar el seu llibre i vam anar allà. No sé, fem bastanta xarxa i és bastant guai.
1: I també has treballat en doblatge per produccions de Disney. Què et fascina d'explicar històries amb només la veu?
0: És que això també és una cosa molt forta, que veus quan deies en quin moment estic de la vida, que em sento molt, molt agraïda, perquè de les meves il·lusions, de la meva Diana petita, era doblar pel·lícules Disney. Bueno, era ser una princesa, però quan ja vaig entendre que això no, era doblar, era posar veu a aquelles pel·lícules amb les quals jo havia crescut, havia après a cantar, i que jo estava tot el dia en bucle cantant, no? Llavors, clar, de cop i volta, quan això va passar, jo no m'ho podia ni creure. I el doblatge és una faceta també que fa poc que estic... doncs arrel d'això, d'haver fet això de Disney, vaig començar amb Wish, fent veus petites, fent personatges secundaris, i després em van donar això de Baiana. I arrel d'això vaig dir que a mi el doblatge m'encanta i vull fer més coses, i em vaig apuntar a una escola de doblatge que es diu EDB, Escola de Doblatge Barcelona, que són 2 anys de formació, i vaig fent cosetes, i vull dir que molt poquetes, però vaig fent, i la veritat és que m'encanta i trobo que és fascinant i que també em dona eines com a actriu d'imatge, diguéssim, perquè, clar, de cop i volta ve de... El doblatge és molt guai perquè aprens molt, perquè estàs veient actors boníssims, bueno, o no boníssims, però quan practiques ho fas amb actors, jo què sé, dobles a la Kate Winslet, saps, a casa o a l'escola, o et toca doblar això, actors molt, molt guais, clar, mirant-los tant, perquè t'hi has de fixar molt bé en com fan els tons, com expliquen, no?, què volen explicar, quina emoció hi ha a cada moment, clar, t'hi fixes tant que ho intentes transitar igual que ells, i això aprens, és una classe magistral d'interpretació i és molt guai i és difícil. Jo tinc la gran sort també de tenir amics com el Marc Gómez, el Víctor Casademunt, que són molt bons dobladors, i clar, veure'ls doblar també aprens moltíssim, i clar, és fantàstic, és molt guai. Crec que això és molt difícil, però lluny del que de vegades hi pot haver un prejudici, perquè també hi ha molt mal doblatge, però lluny de pensar que la gent que fa doblatge doncs després poden fer tonillo quan actuen, jo crec que els bons dobladors realment tenen moltes eines per, com actors d'imatge, o al revés, no? Actors d'imatge que després fan doblatge, crec que és una cosa que es complementa molt, molt, molt, molt bé.
2: I tens ganes d'explorar més la teva faceta com a cantant en solitari o de publicar nous projectes musicals, però teus propis?
0: I sí, rotund, tinc moltíssimes ganes d'explorar la meva faceta de Diana cantant en solitari i de cantar coses que jo vulgui com expressar, no coses meves. El que passa que és una cosa que em costa molt. Fa anys que estic una mica bloquejada amb això. I he fet algunes cançons i vaig fer un concert al Festival Vallviva l'any passat i em va obligar doncs a treure al calaix alguna cançó meva i va ser molt terapèutic i em va agradar moltíssim. I allà vaig dir, uah, és que això ho he de fer més perquè m'ho passo molt bé. Estar jo amb el públic i tenir una conversa i explicar coses i la veritat és que, clar, al final amb els musicals em guanyo bé la vida i m'ocupen molt temps quan estic en un musical, perquè em requereixen molt, són molt demandants físicament, mentalment, tot. Llavors em costa trobar temps per l'altre, però sí, i tant, és un sí rotund i sé que ho faré, sí.
1: Hi ha algun musical o personatge que encara tinguis doncs com pendent i t'agradaria provar algun dia?
0: Sempre dic que m'agradaria molt fer Hamilton o Funny Girl, però he de dir que he complert molts somnis. Fantine era un personatge que volia fer, la Rizzo de Gris també, quins més, la Sally Bowles de Cabaret. És que en tinc molts que eren com, algun dia fer cabaret, saps? I de cop, clar, la Rosa del Petit Príncep també era una il·lusió molt gran. Però sí, així somiant a lo grande, Hamilton, m'encantaria. No sé, potser fer alguna cosa més, un Sondheim, però em sembla molt difícil, però també m'agradaria molt.
2: Què t'agradaria que el públic s'endugués després de veure una actuació teva?
0: El que a mi m'agradaria molt és que el públic realment sortís emocionat o que després de veure una actuació meva, doncs que s'oblidés de que sóc jo, per començar, no? O sigui, que no veiessin com una actriu, sinó que connectessin amb el personatge que estic fent i que això els remogués, no?, d'alguna manera, que ja depèn de l'obra que fos, però si fos una comèdia, doncs que realment els divertís, que s'ho passessin bé, no?, que riguessin, que es quedessin com a gust, no? Si fos una cosa més dramàtica, doncs que s'emocionessin, que els hi toqués el cor i que sortissin del teatre com dient, ai, quin gust, doncs he plorat o m'he emocionat i que bé que estic ara, no? Allò que quan connectes amb algú que realment et toca el cor i t'emociona i et modifica. Això és el regal més gran.
1: I ja per acabar, quin consell donaries a una persona jove que somia en dedicar-se en el teatre musical?
0: I clar, això de donar consells, no ho sé, la veritat. És a dir, a veure, jo diria que tingués molt clar que es vol dedicar a això, que realment és un camí dur, perquè és veritat, perquè és veritat que és difícil. És difícil perquè no tens moltes coses que això, quan et fas més gran, no? Quan jo ja en tinc 30 i pico i veig amigues meves, doncs, que ja tenen fills, que tenen una casa que s'han pogut comprar, que tenen una estabilitat a la vida, que saben quan tindran les vacances, que, bueno, que tenen tot molt endreçadet, no? I clar, me n'adono que jo, doncs, bueno, doncs no tant, no? I que acaba l'any i dius, bueno, l'any que ve no sé què tinc, i ara com organitzaré això, i ara que hi ha moments que això passa factura, i hi ha moments que et despertes a mitjanit i tens angoixa i dius, ostres, doncs ara potser sí que una mica d'estabilitat m'agradaria, no? Però alhora penso, és que en el meu cas és que això m'agrada molt i em fa molt feliç, i per tant em compensa i sí, i no m'importa tots aquests sacrificis que et deia abans que faig. No m'importa fer-los, perquè quan estic a l'escenari i estic fent i cantant i estic bé de la veu i ho estic disfrutant, és que sóc molt feliç. Llavors, doncs, em compensa, no? Però és això, ho has de tenir clar. I bé, si no, doncs sempre pots aturar-ho. Vull dir que no, que res és com tan definitiu, i de vegades també ens posa molta por a sobre, no? I dius, bueno, no passa res, prova-ho, i si no, doncs fas una altra cosa, que hi ha temps i mai és tard, no? Dit això, sí que també un dels grans consells que jo crec que a mi m'ha servit molt, és envoltar-me de gent sana. I gent sana vull dir que si hi ha competició està bé, però que sigui competició sana, perquè també és un món que, suposo que com tots, però que hi pot haver moltes enveges, que al final tots volem treballar, no? Llavors, que treballes amb les teves emocions, amb el teu instrument, que és el teu cos, i això pot generar coses, de vegades generar inseguretats, pors, i crec que és molt important tenir un cercle d'amistat sa, i que realment us recolzeu i que feu equip, perquè arribes molt més lluny que no en solitari i com trepitjant els altres i com volent ser com no i passar per davant. I això, doncs, hi ha gent més així i hi ha gent més de l'altra manera, però en el futur ho veus, la gent que és més així jo crec que no són tan feliços, i no, pot ser que els hi vagi molt bé després i que sigui gent molt talentosa, però jo no crec que siguin tan feliços com realment quan pots fer les coses amb equip, no? I això no vol dir que, no, que individualment no facis les teves feines, i que al final és veritat que és un camí també molt solitari, vull dir que cadascú ha de fer el seu camí, això és així, però tenir un bon cercle amb qui recolzar-te, doncs, quan una cosa no et surt bé, quan un càsting no t'ha sortit, quan t'has de preparar alguna cosa que et puguin donar un cop de mà, saps? Crec que el cercle, el grup, és superimportant, i si estàs en una escola, sobretot, doncs, intentar generar aquest bon ambient de treball amb el grup classe, perquè jo vaig tenir la sort de tenir-ho, i quan he donat classes he batllat molt perquè això sigui així, perquè quan comença a haver-hi coses tòxiques no es treballa igual i no pots donar el millor de tu mateixa, no? Llavors, crec que és molt, molt, molt, molt, molt important. I cuidar-se molt, ja està, no sé, amb tot el tema de les festes, les drogues, les alcohols, aquestes coses, bueno, vigilar, perquè intentar, doncs, això, tenir el cos saludable, perquè, sobretot amb el musical, si fas teatre de text, doncs mira, jo no ho sé, però amb els musicals, per aguantar físicament la tralla que és, t'has de cuidar. Doncs això, cuidar-se molt. Què més? Després, clar, procurar també seguir, mira, ja que tenim les xarxes, que de vegades ens fan bé, de vegades no ens fan tan bé, perquè també és un món molt tòxic i molt fals, però ja que les tenim, doncs seguir les productores més importants de teatre, per estar al dia dels càstings, preparar-se material, que això és una cosa que fa molta mandra, i m'ho he de recordar a mi mateixa, i de vegades no ho faig, però tenir com el teu audition book i tenir les teves cançons de repertori que saps que et queden bé, que et funcionen, doncs preparadetes, i fer-te una carpeteta ben mona i posar-te allà les teves lletres d'aquestes són les cançons que tal, i aquests són els monòlegs que tal, no? I tenir, doncs, un monòleg còmic, un monòleg dramàtic, i tenir-los ja treballadets, perquè quan arriba el càsting que et demanen un monòleg no començar a córrer i dir, ara què faig? Doncs si ja els tens preparadets, quan arribi el dia del càsting, ho faràs de puta mare, perquè ja ho tindràs, saps? Llavors, quan tens temps lliure, doncs aprofita per fer aquestes coses. Quan no et surt un càsting o no tens feina, aprofita per preparar-te aquestes coses, saps? Corre't bé el videobook, grava't coses, genera tu material per tu, no? Renova't les fotos. Bueno, això. fer com preparar-se aquestes coses i gaudir fent això, perquè quan després tot són presses, doncs no gaudim de res, no? I anem precipitats.
1: Doncs moltes gràcies per tot, sobretot per aquest últim consell.
2: Sí, a nosaltres ens servirà molt.
1: Sí, en algun... Bueno, esperem que ens serveixi.
2: Esperem que ens serveixi. I esperem tornar-nos a trobar amb la Diana, no?
1: Sí.
2: En el sentit professional, em refereixo.
1: Ah, també.
2: M'entens, perquè...
1: Sí, bueno, sí, no? De veure-la sí. algun
2: no,
1: dia...
2: No, en el sentit professional de...
1: Poder treballar junts.
2: Poder treballar amb ella.
1: Ah, vale. És que jo havia trobat aquest o de poder-la seguir veient.
2: No, de treballar amb ella algun dia. Bueno, a mi em faria molta il·lusió.
1: A mi personalment també, però també seguir-la veient també em fa molta il·lusió.
2: Clar, sempre.
1: Bueno, això, moltes gràcies, Diana. I bueno, seguirem amb un debat superexprés com el que vam fer fa unes quantes setmanes.

0: Vale, doncs avui què farem?
1: Avui farem un debat.
0: Què seguirà? Bueno, és que hi ha una frase que em van ensenyar fa unes 4 setmanes, que és que s'obre un meló quan s'obre un tema, vale? O sigui, la frase obrir un meló és obrir un tema, vale? Llavors, doncs, la setmana passada jo vaig trobar que em vam obrir un, que era lo de, si tu tens un amic de... O sigui, que el vam obrir amb la Juna, que és el de que si tu tens uns amics i llavors doncs, et deixes de parlar, doncs, que si és normal, ho estic explicant bé?
1: No, que, o sigui, no és un debat, és com més parlar sobre...
0: Sí, és parlar sobre...
1: És parlar sobre quan et vas fent grans, doncs els teus amics que van desapareixent.
0: Vale, llavors, ja ho vam dir una mica la setmana passada, de que... Bueno, vam dir unes experiències que hem tingut, però volíem fer com una mica de reflexió i tancament. Oi que sí?
1: Sí.
0: Vale, llavors, el que vam acabar dient era que, bueno, la Lia va dir que creia que no s'havia de forçar, correcte?
1: Exacte.
0: I jo vaig dir que m'havia passat alguna vegada i que a mi em sabia molt greu i sempre jo havia anat com amb la por, per dir-ho així. Vale, llavors, només ens dona temps per fer una conclusió que l'anem a fer.
1: Sí.
0: Llavors, fem una conclusió cadascú, fes-la tu primer.
1: No, comença tu.
0: Vale, doncs la faig jo primer. Vale, la meva conclusió és de que... O sigui, és que jo, per la meva banda, si a mi... O sigui, si jo sóc com la persona que vull seguir parlant amb ella, però ella no, doncs llavors sí que et diria, doncs, segueix parlant amb aquesta persona, però si ets l'altra i veus que això no funciona, doncs... Llavors no tindria sentit, és que realment és molt un depèn. I odio dir als debats depèn. Ho odio molt.
1: Jo crec que no s'ha de... O sigui, no s'ha de forçar. Si tens un amic que, des que ets petit i amb el temps veus que no d'esto, però tu vols seguir mantenir la relació i has d'estar com tirant tu... O sigui, has d'estar tirant...
0: De tirar la corda.
1: Has d'estar tirant endavant tota l'estona l'amistat, doncs les deixeu. Perquè, o sigui, és una cosa del temps, els amics venen i van. És efectivament això, vull dir...
0: Les portes s'obren.
1: Exacte. Vull dir, és... I a conèixer la gent nova... Vull dir, tu, o sigui, us heu distanciat una mica, tu tens els teus amics, aquesta persona té els seus amics, aleshores, o sigui, no vol dir que no sigueu amics, vol dir que ja no,
0: no
1: teniu la mateixa connexió que abans, però és que això és normal, és com part de l'aprenentatge de la vida i és com ha sigut una etapa important de la teva vida, o no tan important, però ha sigut una etapa de la teva vida i ara estàs en una altra etapa i no passa absolutament res, vull dir, però... jo crec que és com fins i tot s'ha anar com deixant enrere... O sigui, deixant enrere per part de les dues persones de, bueno, ja no... O sigui, però que no ho acordes mai, perquè en el fons sempre seguiu sent amics.
0: Passant.
1: En el fons sempre seguiu sent amics, el que passa és que ja no us unteu tant fins que un dia doncs,
0: no us
1: oblideu, però deixeu de parlar. Però, òbviament, si te'l trobes pel carrer el saludaràs, si no és que heu acabat amb una brutal baralla, que això ja és un altre tema. Però jo crec que és com... s'ha deixat anar la persona de vale, tu ves pel teu compte i jo vaig pel meu compte és que no passa absolutament res, o sigui, no cal estar tota l'estona esforçant-te per mantenir-ho, no,
0: yeah.
1: Perquè o sigui, al final de tot serà com molt, molt forçat i se sentirà forçat per part de les dues persones.
0: Bueno, o sigui, és que jo trobo que és com, també com molt trist deixar una persona. Però bueno, per opinions i en colors, i per colors, aquest programa. No sé, volia fer com una frase així.
1: I per colors, al final del programa de Joves en Antena, del dia, quin dia és avui?
0: 4 de juny.

0: Gràcies per ser a l'altra banda i compartir aquesta estona amb nosaltres.
1: També volem donar les gràcies al nostre tècnic de so d'avui, que ha sigut el David, com sempre, que fa possible que tot soni bé i que arribi al programa a les vostres orelles amb la millor qualitat.
0: I avui és un triple gràcies al David, s'ha de dir. El Conrad sí. I jo s'entenem per què, i el David també.
1: Perquè
0: haver vingut al programa, si voleu saber-ho, saps?
1: O sigui, aquest programa és tan molt complicat de fer. Suposo que si heu vist les xarxes ja ho haureu vist.
0: Sí.
1: I moltes gràcies a la Diana per haver convertit aquest espai amb nosaltres, el seu temps. I també, abans d'acabar, volem desitjar molta sort a tota la gent que la setmana que ve fa les Pau, vale? Perquè sabem que són difícils. És una complicació complicada. I molta sort, que segur que van molt bé. I, bueno, també, bueno, podem fer com...
0: Ens podeu trobar les xarxes com a Joves a l'Antena tots
1: sí,
0: junts.
1: Sí, espera, no, dir una cosa abans. Que...
0: No està en el guió.
1: Ja ho sé. Que molta sort també a tota la gent que vagi a veure el Papa.
0: Perquè els hi ha de donar sort.
1: Doncs perquè el vegin. Tu saps la gent que hi haurà? Bueno,
0: és igual, no opinem.
1: És igual, és que volia dir alguna cosa del Papa, però no ho he acabat tancant bé.
0: Bueno, si
1: la setmana que ve
0: si
1: ja ho tancarem
0: idees,
1: bé.
0: Si teniu idees, propostes o temes que us agrada la gent del programa o voleu veure el nostre supercontingut, que avui, ara començarem a fer més contingut a partir d'ara.
1: Ho intentarem.
0: Començarem a fer més contingut. Ens ho feu saber i
1: la setmana que ve tornem amb més cultures, més música i més continguts.
0: I recordeu, Joves a l'Antena no és només un programa, és també un estil de vida.
1: I quan s'obre un meló, es tanca una cindra.
0: No, no. Es tanca una cindra sobre el meló.
1: Bona nit, cuideu-vos i fins la setmana que ve.

0: Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Acabava el darrer programa amb l'últim dels tres capítols dedicats a la batalla d'Anglaterra. Avui intentaré explicar, en un petit resum, les conseqüències que va tenir la primera derrota militar de Hitler. Però, sobretot, dos fets transcendents pel devenir de la guerra. L'atac a la base naval d'Scapa-Flow i la creació de l'SOE, l'executiu d'operacions especials, que, en paraules de Churchill, tenia la tasca d'incendiar Europa. De l'SOE explicaré també la història de dues dones, dues entre les milers que varen integrar l'SOE, moltes de les quals van donar la seva vida i majoritàriament han estat silenciades per la historiografia, ja que quasi sempre el paper d'heroi estava reservat pels homes. Els sondejos de pau havien fracassat. La batalla per dominar el cel havia fracassat. Quines perspectives tenia Hitler? Com evolucionaria el conflicte? Quin seria el paper dels Estats Units? L'entrega a Anglaterra el 3 de setembre de 50 destructors per part dels Estats Units, un acord que Roosevelt havia aconseguit per fi que prosperés, malgrat la molta oposició dels aïllacionistes, era, malgrat la poca utilitat dels vells vaixells de guerra, l'indici més clar fins a aquell moment de que Anglaterra podria comptar en un futur previsible amb la potència militar encara inactiva dels Estats Units. Fet que es produiria l'11 de març de 1941 amb l'aprovació al Congrés dels Estats Units de la llei de préstec i arrient. Era cada cop més urgent, doncs, aconseguir treure Anglaterra de la guerra. Hitler encara disposava d'opcions a la tardor de 1940. Existia la possibilitat de forçar-la mitjançant una estratègia d'atacs als seus baluars del Mediterrani i de l'Orient proper. Però quan aquesta opció es va esvair també, no li quedà ja més que una possibilitat. L'única que, en la seva opinió, no només era indispensable estratègicament, sinó que encarnava una de les seves obsessions ideològiques més persistents. No arribaria a aquest punt fins al desembre de 1940. Llavors, seria el moment de preparar-se per la creuada contra el bolxevisme. Més enllà de la batalla d'Anglaterra, i amb anterioritat a aquesta, Gran Bretanya ja havia sofert un important cop quan un submarí alemany, un U-Boat, va atacar la que llavors semblava impenetrable base de la Royal Navy a Scapa-Flow. A la matinada del 14 d'octubre de 1939, l'U-Boat, comandat pel capità alemany Günther Priehe, va aconseguir entrar en l'aparentment inexpugnable base naval britànica de Scapa-Flow i va aconseguir enfonsar el cuirassat Royal Oak. La nit del 13 al 14 d'octubre de 1939, a principis de la Segona Guerra Mundial i als 40 dies de la declaració de la guerra del Regne Unit a Alemanya, el 3 de setembre del 39, l'alemany Günther Prien i el seu submarí U-47 es van convertir en llegendes, en haver protagonitzat una de les més espectaculars i sorprenents aventures d'aquella guerra. Colar-se a la base britànica de Scapa-Flow, enfonsar la cuirassat Royal Oak i tornar a casa. Va ser una gran fita atesa la dificultat que era entrar en l'esmentada base, que estava gelosament custodiada pels britànics, amb poques resquícies per l'accés al seu interior, amb passos molt estrets i forts corrents, i van convertir Günther Prier en un veritable heroi. Scapa-Flow va ser la gran base naval del Regne Unit a l'Atlàntic durant la Primera i Segona Guerres Mundials, des d'on es controlaven els accessos al Mar del Nord i Bàltic, els trànsits pels Canal de la Manxa i les navegacions per la resta de l'Atlàntic. A la Primera Guerra Mundial va ser la base de la Gran Flota de Gran Bretanya. Va ser en aquesta base on, en finalitzar l'esmentada guerra, es van concentrar les principals unitats alemanyes de superfície per ser repartides entre els vencedors. Però en un descuit dels britànics, el juny de 1919, després d'un ordre de l'oficial alemany al comandament, l'almirall von Reuter, van ser enfonsades per no passar per la deshonra de ser repartides com a trofeus de guerra. I a la Segona Guerra Mundial va ser escollida novament com a base de la flota britànica.
1: Podem posar una altra cançó, si vols. Coi, no. Perquè ara, ara, podem posar-me una.
0: Es tractava, escapa flow, d'un magnífic fondejador d'uns 20 per 14 quilòmetres, amb una profunditat mitjana superior als 30 metres i una superfície d'unes 120 milles quadrades, localitzat a les Illes Orcades, al nord-est d'Escòcia, envoltat per diverses illes, Mainland, Burraid, South Ronalds i Flota, Abui i Gramsay, a més d'una barrera d'illots i esculls. Estava protegit amb patrullers, xarxes antisubmarines, barreres, mines, pontons i vaixells enfonsats. De fet, ja a la Primera Guerra Mundial va passar per dos intents de ser atacada per submarins alemanys sense èxit. Escapa flow, els britànics es consideraven a salp de qualsevol acció enemiga, a causa de la seva posició geogràfica, les seves magnífiques defenses naturals i artificials i el seu entorn difícil, amb persistents boires, forts huracans de vent i neu i corrents de fins a 10 nusos, superiors als 8 nusos dels submarins en immersió. A causa de les boires regnants, era una base molt difícil d'atacar per aire, i només quedava la possibilitat de fer-ho per mar amb submarins.

El comandant de la flota de submarins alemanys, l'almirall Kaldenitz, volia convèncer les autoritats de la Marina de Guerra Alemanya, i en especial a Hitler, de lo importants que eren els submarins i els seus plans de construcció. Per això, necessitava donar un cop als britànics al cor de les seves forces navals que cridés l'atenció. I estava convençut que ho anava a aconseguir si aconseguia que un submarí entrés a Scapa Flow i ataqués les unitats britàniques allà estacionades. Per dur a terme aquesta operació, que va batejar com Operació Baldur, va reunir una gran quantitat de dades i va estudiar tota la informació disponible, molta d'ella aconseguida en reconeixements aeris i en patrulles de submarins, sobretot les realitzades entre el 13 i el 29 de setembre pel submarí U-16 al comandament de Bellner. Les fotografies obtingudes mostraven la presència d'un portaavions, 5 cuirassats i 10 creuers, els vaixells que estaven enfonsats i algunes deficiències en les defenses de la zona. Dönitz va decidir que la millor forma d'entrar a Scapa Flow era per la part més oriental del Holm Sound, a l'est, per Kirk Sound. Es tractava d'un pas estret i turbulent, comprès entre la costa de Mainland i l'escull Landsholm, mig bloquejat per 3 vaixells enfonsats amb bastants buits entre ells. Va considerar que un comandant decidit podia passar en superfície per aquella zona, entre els vaixells enfonsats, amb mar amb calma i amb nit tancada. Per entrar cap a Flow, persones d'uns 17 metres d'amplada i una profunditat de 7 metres. Dönitz sabia que el fet d'entrar en una de les bases navals més ben vigilades del món i un cop dins atacar i destruir algunes unitats anava a ser un gran cop per Gran Bretanya i per la seva marina de guerra, i alhora beneficiós per l'arma submarina pròpia. I també sabia que per poder realitzar aquest atac anava a necessitar un comandant de submarins intrèpid i amb nervis d'acer. I l'elegit va ser el tinent comandant Günther Prien, perquè, com va deixar escrit el mateix Dönitz, al meu parer reunia per l'empresa les necessàries qualitats militars i les aptituds marineres que eren precises. L'1 d'octubre, al retorn d'una patrulla, Prien va ser cridat per Dönitz, que li va proposar l'operació, i després d'una detallada anàlisi va acceptar. L'operació es va fixar per la nit del 13 al 14 d'octubre, entrant a la base entre les 0:25 i les 6:15 hores del dia 14, perquè la marea entrant era propícia i perquè hi hauria lluna nova, cosa que facilitaria l'entrada del submarí a la base. Tot i que ningú havia comptat amb l'aurora boreal que anava a estar present aquella nit. A les 10 hores del diumenge 8 d'octubre de 1939, l'U-47 va sortir a la mar des de la base de Kiel amb 44 homes a bord i va navegar cap a Escòcia, armat amb torpedes elèctriques G-7 que no deixaven estela. Mentrestant, un avió alemany d'observació havia vist que la major part dels vaixells britànics havia abandonat Scapa Flow, per la qual cosa Dönitz va dubtar a suspendre l'operació, però va decidir seguir endavant amb ella sense dir res a Prien.

Prien va passar per l'illa de Heligoland per efectuar unes últimes proves. De dia anava sempre submergit per no ser avistat i a la nit navegava en superfície. Va creuar el Mar del Nord entre les nits del 10 i l'11 i va arribar al seu destí el 13 d'octubre a les 4:37 hores. Es va posar en el fons i va informar a la seva dotació de la missió que s'havia de desenvolupar. A les 19:15 va emergir i es va trobar amb l'aurora boreal que il·luminava l'ambient. Però Prien va seguir endavant, va carregar els tubs de torpedes i va preparar explosius per volar el seu submarí si resultava apressat. Va tornar a submergir-se a les 23:07 en divisar un vaixell mercant. A continuació, va emergir i va entrar a la base el dia 14 a les 00:27. Després d'haver passat l'estret de Kirk navegant en superfície per esquivar les mesures antisubmarines de la zona. Amb fort corrent entrant, ja que acabava de ser baixa mar, es va deslligar al llarg dels vaixells enfonsats que formaven un mur de protecció. Va arribar a fregar un d'ells, però va passar desapercebut i va superar moltes de les mesures defensives que els britànics havien considerat impossibles d'esquivar. Un cop dins, primer va navegar cap a l'oest, però no va veure res. A continuació, va invertir el rumb i va navegar cap a l'est. I després va virar al nord per trobar-se per la proa amb les ombres d'uns possibles blancs. Un cuirassat identificat com de la classe Royal Sovereign, que va resultar ser el Royal Oak, i el porta hidroavions Pegasus, que Prien va identificar com el creuer Repulse. A les 0:58 hores, a uns 3.000 metres de distància, va disparar contra ells quatre torpedes, dels quals només en van sortir tres, ja que el quart es va quedar atrapat al tub. I només un va fer blanc al Royal Oak, produint-li pocs danys. Segons algunes fonts, el torpeda va fer explosió en xocar contra la cadena de fondeig del cuirassat. Curiosament, ni al Royal Oak ni a la base va saltar l'alarma. Uns van pensar que es tractava d'una explosió interna del vaixell, cosa que es donava amb certa freqüència per combustions espontànies a les carboneres o per les emissions de gasos als draps de pólvores a causa de la seva descomposició. D'altres van creure que podia haver estat una explosió externa sense importància. A més, els britànics consideraven que era impossible que algú pogués colar-se a la badia per atacar-los. El submarí va invertir el rumb i va llançar l'únic torpeda de popa que no va arribar al blanc. La tranquil·litat que va seguir el primer atac va permetre a Prien, en una gran mostra de sang freda, invertir de nou el rumb cap al cuirassat, recarregar els tubs i a la 1:16 hores disparar altres tres torpedes a menor distància, que van fer blanc al Royal Cook. El vaixell es va elevar en l'aire, va caure i picar contra l'aigua amb una gran virulència i es va enfonsar en menys de 15 minuts, a la 1:29 hores, morint 833 homes de la seva dotació de 1.234.

Un cop realitzat l'atac, l'U-47 va navegar cap a la sortida entre l'illa Lamholm i un vaixell enfonsat, havent d'utilitzar els motors dièsels i elèctrics alhora per vèncer el fort corrent entrant, i va sortir d'escapaflow. A les 2:15 va apagar el dièsel i va fer immersió, i el dia 17 va entrar de tornada a la seva base de Wilhelmshaven, mostrant a la seva torre la figura pintada d'un toro ressupant feta per la seva dotació, que a partir de llavors va passar a ser el símbol del submarí. Els alemanys s'havien assabentat de l'enfonsament del veterà cuirassat britànic Royal Cook quan a les 11 hores del 14 d'octubre ho va comunicar la BBC. Prien i els membres de la seva dotació van ser rebuts com a herois. A l'arribada els esperaven Rader i Dönitz, que van condecorar Prien amb la creu de ferro de primera classe i a la resta de la dotació amb la de segona classe. I més tard, el mateix Hitler va condecorar Prien a Berlín amb la creu de cavaller de la creu de ferro, sent el primer comandant d'U-Boot a rebre aquesta condecoració. L'atac escapaflow va llançar el comandament submarí a les més altes cotes de la fama, convertint-lo en un heroi nacional. L'enfonsament del Royal Cook escapaflow va produir una enorme commoció a la Gran Bretanya. En considerar que la base era inexpugnable, l'almirallat britànic, en aquelles dades dirigit per Churchill, va pensar en la possible presència d'elements infiltrats, alguna espècie de cinquena columna o alguna cosa per l'estil, que hagués passat informació als alemanys perquè poguessin entrar a escapaflow. Tot i que, després d'un molt detallat anàlisi, van arribar a la conclusió que s'havien produït diverses fallades en les defenses de la base. L'atac va obligar els britànics a abandonar temporalment la base, desplegant els vaixells en altres llocs. En previsió d'aquests moviments, Dönitz va minar diferents zones utilitzant per això submarins, amb el resultat que el 21 de novembre diverses mines fondejades per l'U-21 a Firth of Forth van enfonsar dos vaixells i van danyar greument el creuer Belfast. I les fondejades per l'U-31 a Lodge Ewe el 4 de desembre van enfonsar dues dragamines i van avariar el cuirassat Nelson. Per evitar posteriors atacs a escapaflow, Churchill va reforçar les defenses antiaèries i va ordenar la construcció de barreres permanents per tancar les entrades orientals, que avui formen una sèrie de carreteres de 2,3 quilòmetres que passen per Mailand, Burraid, South Ronaldsey, Lamholm i Glimsholm, cosa que va augmentar considerablement la seguretat de la base. D'altra banda, la gran proesa de Prien va suposar un gran prestigi pels submarins alemanys, en haver enfonsat un cuirassat de 31.000 tones amb un submarí de 750, en una base molt protegida. Hitler es va convèncer de la seva capacitat i vàlua, que havien estat un dels propòsits de Dönitz, i a partir de llavors va recolzar obertament la potenciació de l'arma submarina alemanya, amb la construcció de nous U-Boot, que anaven a tenir un gran protagonisme a la batalla de l'Atlàntic.

Tot i els dubtes i temors de la societat, a l'estiu de 1940 ja estava meridianament clar que Churchill no només no trauria Anglaterra de la guerra, sinó que estava disposat a lluitar on fos i que ho faria amb tots els mitjans possibles. I un dels més importants i transcendentals en el devenir de la guerra seria la creació de l'SOE, l'Executiu d'Operacions Especials, creat pel mateix Churchill i Hugh Dalton per dur a terme espionatge, sabotatge i reconeixement militar i especial contra les potències de l'Eix a l'Europa ocupada. Encara que l'organització pròpiament dita la van formar uns 13.000 agents, dels quals al voltant de 3.200 eren dones, es calcula que van donar suport al voltant d'un milió d'agents secrets estrangers a tot el món, sobretot els moviments de resistència com els partisans iugoslaus, el major grup de resistència de la guerra, els partisans soviètics, les forces franceses de l'interior, la resistència noruega i la grega. A l'SOE se'l coneixia en alguns àmbits com els irregulars de Baker Street, pel grup d'espies que apareix en els llibres de Sherlock Holmes, o com el Churchill Secret Army. L'organització va néixer el 22 de juliol de 1940 a partir de la secció D del Servei Secret Britànic 6, més conegut com a MI-16. La secció D, responsable de sabotatge i operacions clandestines, s'havia format el 1938. El juliol de 1940 es va separar de l'SIS per formar el nucli del nou SOE. Es va formar a partir de la fusió de tres departaments secrets existents que s'havien format poc abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Immediatament després de que Alemanya es va annexionar Àustria al març de 1938. El Ministeri de Relacions Exteriors i de la Mancomunitat de Nacions va crear una organització de propaganda coneguda com a Departament EAC, en referència a l'Electra House, la seva seu. Aquest mateix mes, el Servei d'Intel·ligència Secret, també conegut com a MI6, va formar una secció coneguda com a Secció D sota el comandament del major Lawrence Grant, per promoure l'ús del sabotatge, la propaganda i altres mitjans especials per debilitar l'enemic. A la tardor del mateix any, l'Oficina de Guerra va ampliar un departament de recerca existent, conegut com a GSR, i va nomenar el major J.C. Holland com el seu cap per realitzar investigacions sobre la guerra de guerrilles. Tot seguit, el GSR va passar a dir-se la meva R a principis de 1939. Aquests tres departaments van treballar amb pocs recursos fins a l'esclat de la guerra, amb la particularitat que hi havia una gran superposició entre les seves activitats. Durant els primers mesos de la guerra, la secció D va intentar sense èxit sabotejar el lliurament de materials estratègics vitals cap a Alemanya des de països neutrals, minant les portes de ferro al riu Danubi. Mentrestant, l'MIR produïa fulletons i manuals tècnics pels líders guerrillers i també va participar en la formació de les companyies independents, unitats autònomes destinades a dur a terme operacions de sabotatge i de guerrilla darrere les línies enemigues durant la campanya de Noruega i les unitats auxiliars en cas que una potència de l'Eix envaís la Gran Bretanya, com semblava possible en els primers anys de la guerra. El 13 de juny de 1940, a instàncies del recentment nomenat primer ministre Winston Churchill, Lord Hankey, que va ocupar el càrrec de canceller del ducat de Lancaster al gabinet, va convèncer la secció D i l'MIR
que les seves operacions s'havien de coordinar. L'1 de juliol, una reunió a nivell de gabinet va disposar la formació d'una única organització de sabotatge. El 16 de juliol, Hugh Dalton, ministre d'Economia de Guerra, va ser designat per assumir la responsabilitat política de la nova organització, que es va crear formalment el 22 de juliol de 1940. Dalton va notar al seu diari que aquell dia el gabinet de guerra va acceptar les seves noves funcions i que Churchill li havia dit: «Ara veig que cal calar foc a Europa». Dalton va utilitzar com a model per l'organització l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, durant la Guerra de la Independència irlandesa. Sir Frank Nelson va ser nominat pel SIS des del Ministeri de Relacions Exteriors i va rebre el nomenament com a director executiu de la nova organització. Campbell Stuart va deixar l'organització i l'extravagant major Gran va ser retornat a l'exèrcit regular. A petició pròpia, el comandant Holland també va partir per ocupar un lloc regular en els enginyers reials. Tant Gran com Holland finalment van assolir el rang de major general. Tanmateix, l'exadjunt de Holland a l'MIR, el brigadier Colin Gubbins, va tornar del comandament de les unitats auxiliars per ser el director de l'organització de l'SOE. Un departament de l'MIR, l'MIRC, que va participar en el desenvolupament d'armes per la guerra irregular, no es va integrar formalment en l'SOE, però es va convertir en un organisme independent amb el nom en codi d'MD1. Dirigit pel major, després tinent coronel, Mills Jefferies, estava ubicat a The Firs, a Buckinghamshire, i va rebre el sobrenom de la joguina de Churchill a causa del gran interès del primer ministre i el seu suport entusiasta.

El director de l'SOE se'l solia denominar per les inicials CD. Nelson, el primer director a ser nomenat, va ser director d'una empresa comercial a la Índia, membre del Parlament Conservador i cònsol a Basilea, Suïssa, on també va participar en treballs d'intel·ligència encoberts. Al febrer de 1942, Dalton va ser

cap de la FanBank, per reemplaçar-lo. També va transferir a Jeb de tornada al Foreign Office. Hambro havia estat un amic proper de Churchill abans de la guerra i havia guanyat la Creu Militar durant la Primera Guerra Mundial. En paral·lel a l'organització, va continuar sent president del banc Ambrose i dirigint el Great Western Railway. Alguns dels seus subordinats i associats van expressar reserves que aquests interessos el van distreure dels seus deures com a director. No obstant això, Selborne i Hambro van cooperar estretament fins l'agost de 1943, quan es van barallar per la qüestió de l'IST de si l'SOE hauria de continuar sent un organisme separat o coordinar les seves operacions amb les de l'exèrcit britànic en els diversos teatres de guerra. Hambro va considerar que qualsevol pèrdua d'autonomia causaria en el futur una sèrie de problemes a l'SOE. Alhora, es va descobrir que Hambro no va transmetre informació vital a Selborne. Va ser acomiadat com a director i es va convertir en cap d'una comissió de compres de matèries primes a Washington involucrada en l'intercanvi d'informació nuclear vinculada al projecte

Com a part dels llaços posteriors més estrets entre l'Estat Major Imperial i l'SOE, tot i que aquest últim no tenia representació en el Comitè de Caps d'Estat Major, el substitut de Hambro com a director a partir de setembre de 1943 va ser Gavins, qui havia estat ascendit a major general. Gavins tenia una àmplia experiència en comandaments i operacions clandestines i havia exercit un paper important en les primeres operacions de l'MIR i de l'SOE. També va posar en pràctica moltes de les lliçons que havia après de l'IRA durant la Guerra de la Independència Irlandesa. Ja des de 1939, la secció D i més tard a l'SOE van mantenir operacions als Balcans per complicar les operacions bèl·liques alemanyes i el seu proveïment. Després de la caiguda de França i l'ocupació alemanya, els Balcans van ser de les poques regions on la xarxa d'agents de l'SOE es va mantenir intacta. En la primera directiva a l'SOE dels caps d'estat major britànics es va donar màxima prioritat a destorbar el subministrament de petroli romanès a Alemanya. Aquest objectiu, però, no es va acomplir. Per compensar el seu fracàs a Romania, l'SOE va tractar de dificultar l'acostament de Iugoslàvia a l'Eix a començaments de 1941. Es va involucrar en el cop d'estat de març, que va derrocar el regent i va conduir pocs dies més tard a la invasió de Iugoslàvia.

L'SOE va tenir entre les seves files i amb papers importantíssims unes 3.000 agents femenines. Avui em voldria explicar les històries d'algunes d'elles. Vera Maria Rosenberg, coneguda com a Vera May Atkins o Vera Atkins i col·loquialment com la mestra, va néixer a Galaty el 16 de juny de 1908 i va morir a Hastings el 24 de juny de l'any 2000. Va ser una espia britànica d'origen romanès que va exercir durant la Segona Guerra Mundial. Atkins era filla de jueus. La seva mare, Hilda Atkins, era anglesa i el seu pare, Max Rosenberg, alemany. A la dècada de 1930, Vera Atkins va ser naturalitzada britànica i el 1933, després de la defunció del seu pare, va emigrar al costat de la seva mare a Londres. Va estudiar a Lausanne i Londres i es va graduar en llengües modernes a la Sorbona de París. A París

la va reclutar com a espia el canadenc William Stephenson, el mateix que va inspirar a Ian Fleming per crear la figura de James Bond. El 1940, a l'inici de la Segona Guerra Mundial, Atkins va fugir a Londres. Allí, la seva primera missió va ser intentar desxifrar els codi Enigma d'Alemanya. Va formar part de la Direcció d'Operacions Especials Britànica, reclutant i entrenant espies com la nord-americana Virginia Hall i organitzant cèl·lules per la secció F de França. Encara que el cap de la secció F era Maurice Buckmaster, molts consideraven a Atkins el cervell darrere seu. Va ser la cap de les dones espies quan es va llançar en paracaigudes durant la guerra per coordinar la resistència. Després de la guerra, va formar part de la secció jurídica de la Comissió Britànica de Crims de Guerra a Alemanya per intentar localitzar els agents que no van tornar dels camps de concentració. Va morir a Hastings, Sussex, el 24 de juny del 2000, a l'edat de 92 anys. Es creu que Atkins va poder inspirar Ian Fleming en la creació del personatge de Miss Moneypenny a James Bond. Atkins va rebre la Creu de Guerra. El 1987 va ser nomenada comandant de la Legió d'Honor pel govern de França. El 1997 va ser nomenada comandant de l'Ordre de l'Imperi Britànic per la reina Isabel II.

Vera Leight, 17 de març de 1903, 6 de juliol de 1944, va ser un agent de l'executiu d'operacions especials durant la Segona Guerra Mundial. Leight era membre de la ruta Don Cayman de l'SOE i del subcircuit inventor a França, a la França ocupada, fins que va ser arrestada per la Gestapo. Posteriorment, va ser executada al camp de concentració d'Struhov-Nachtweiler. Vera Glass va néixer el 17 de març de 1903 a Leeds, Anglaterra. Havia estat abandonada i va ser adoptada per Eugene Lake, un conegut entrenador de cavalls de carreres nord-americà, i la seva esposa anglesa, que van rebatejar la seva filla adoptada com a Vera Eugene Lake. Quan París va caure el 1940, Leight se'n va anar a Lió per reunir-se amb el seu promès des de feia 7 anys, Charles Sussex, director gerent d'una companyia cinematogràfica de propietat portuguesa. Pretenia trobar una manera, amb la seva ajuda, de passar a Anglaterra, però va acabar implicada a les rutes d'escapament que ajudaven els militars fugitius a sortir del país, i no va ser fins al 1942 que ella mateixa va prendre la ruta dels Pirineus a Espanya. Com a molts dels que van fer aquest viatge, les autoritats espanyoles la van internar al camp d'internament de Miranda d'Ebro, aproximadament 65 quilòmetres al sud de Bilbao. Va ser alliberada a través dels esforços d'un oficial de l'ambaixada britànica, sent ajudada a passar a Anglaterra via Gibraltar. Leight va arribar a Anglaterra a finals de 1942 amb la intenció d'oferir els seus serveis a l'esforç de guerra, i aviat es va presentar davant l'SOE. El reclutador li va semblar una dona de negocis intel·ligent. L'entrevistador va assenyalar, a més, està clar que el comerç és la seva primera lleialtat. Però les autoritats no van veure cap raó per dubtar dels seus motius. Mentre la seva vida abans de la guerra a París i el seu perfecte francès semblaven fer-la natural per la feina, ella va acceptar, trencant tot contracte amb Sussex, i va començar a entrenar-se. El seu informe de formació preliminar va descriure Leight com a àgil, activa i entusiasta, segura i capaç. Una persona molt satisfactòria per ensenyar i amb una personalitat molt agradable. L'informe del seu comandant deia que estava plena d'agulles, s'havia mantingut a dalt amb els homes i era la que disparava millor del grup. La va trobar molt entusiasta i va assenyalar que era molt respectada. Tenia una naturalesa equànima i, segons ell, era una dona amb un aplom per aquest treball natural. Un dels seus instructors més tard va recordar que li costava tractar amb mapes i esquemes, però que era extremadament bona amb els dits. Podia fer treballs amb càrregues i cables, i tot extraordinàriament de pressa i de manera pulcra. Ell va especular, correctament, que podria haver estat connectada amb el negoci de la moda abans de la guerra. Està molt interessada amb la roba i odia el seu horrorós uniforme caqui. Leight tenia 40 anys quan va tornar a França com l'alferes Vera Leight de la Fanny, ja que era comú que aquestes dones fossin nominalment empleades per la Fanny, mentre que en realitat eren agents de l'SOE, com André Borrell i moltes agents femenines de l'SOE. Leight va aterrar a França el 13-14 de maig de 1943 i era una dels quatre nouvinguts que aquella nit van ser rebuts per l'oficial de moviments aèris de la secció F, Henri Dericourt. Va arribar amb Julianne Asner, una vella amiga de Dericourt, que seria correu i missatgera en la seva operació de recollida amb el nom en codi Ferrier. Sidney Charles Jones, un organitzador
i instructor d'armes, i Marcel Cech, un operador de ràdio. Leight seria correu i missatgera, i tres d'ells, Leight, Jones i Cech, anaven a formar un subcircuit conegut com a inventor per treballar amb la ruta Prosper amb seu a París i que més tard serviria com a agent d'enllaç de la ruta Rockyman. Les rutes eren també conegudes com a xarxes.

nom amb codi de Leigh entre els agents amics era Simon, escollit per ella mateixa, i el Moner per a les comunicacions per ràdio amb Londres, mentre la seva identitat suposada frase a França era de Susan Chavan, un ajudant de barretera. Els informes que va enviar els seus superiors a Londres van ser descrits com extremadament alegres. Es va mudar a un apartament a l'elegant districte 16, on es reunia habitualment amb les cafeteries freqüentades per altres agents, i va reprendre la seva vida parisenca de nou. París estava notablement tranquil sota l'ocupació alemanya, i la vida quotidiana continuava com abans, malgrat el racionament i la tensió psicològica que molts patien en privat, amb pocs actes de resistència a causa de les salvatges represàlies que els invasors alemanys infligien en resposta, i el gran nombre de parisencs disposats a enriquir-se amb qualsevol mitjà, fos menys prudent del que ho hauria d'haver estat, com ho demostra la seva decisió de freqüentar la mateixa perruqueria que havia fet servir abans de la guerra. Va trobar el marit de la seva mitjana germana i al principi va fingir no conèixer-lo, però després el va abraçar. Aquesta trobada casual va portar al descobriment que ell també estava implicat en activitats clandestines pels aliats, en amagar aviadors aliats fugitius i passar-los a una línia d'escapament que intentaria portar-los a través dels Pirineus a la frontera amb Espanya. En el seu temps lliure va començar a escortar alguns d'aquests pilots d'arribats que no parlaven francès a través dels carrers des de la Casa Segura fins al punt de contacte proper a la ruta d'escapament. Passava temps amb l'agent Julian Eisner en un edifici imponent en un pati de la plaça d'Odesterms des d'on dirigia el negoci del seu marit. Una tapadora eficaç per l'activitat de Leigh com a correu de Dericourt. Leigh també es trobava amb freqüència amb altres agents en un cafè a l'altre costat de la plaça d'Esterns. Molt a prop de la plaça de l'Etol va ser allà el Chess Mas el 30 d'octubre del 43, que en companyia del guardaespatlles de Jones va ser arrestada. La xarxa inventor havia estat traïda per l'agent doble Roger Bardet i posteriorment va col·lapsar. Portada a l'ombrívola presó de Fresnes, a diversos quilòmetres de París, va ser registrada com a Susan Chavon i col·locada a la cel·la 410 de la tercera secció femenina. A l'entrenament havia estat ensenyada a aguantar fins a 48 hores després de la captura per donar als seus agents amics temps per desocupar qualsevol local i destruir qualsevol registre o document que es veiés obligada a revelar. Però és gairebé segur que no va tenir cap necessitat de fer-ho. No hi havia res que els seus captors ja no sabessin sobre les seves activitats. El 13 de maig de 1944, Leigh, juntament amb tres agents més de l'SOE capturades, André Borrell, Sonia Olchanevsky i Diane Rowden, van ser traslladades de Fresnes a la seu de la Gestapo a París, juntament amb altres quatre dones, Yolande Beckmann, Odette Sameron, Eliane Flies i Diane Toté. Més tard, aquell mateix dia, van ser conduïdes a l'estació de ferrocarril i cada una emmanillada a un guàrdia en baixar del tren. Quan les dones van arribar a Alemanya, van ser col·locades en cel·les separades a la presó de Karlsruhe. Les agents no van ser tractades de manera diferent a altres presoners, molt millor que els camps de concentració, i se'ls va donar treball manual per fer, pelant patates, fent costura, etc. Cosa que va ajudar a passar el temps. Ocasionalment, a través dels alts barrots,
podien sentir els bombarders aliats dirigint-se cap a objectius dins d'Alemanya, per la qual cosa, en general, la situació els va semblar prometedora, fins i tot si hi havia la possibilitat de morir en un atac aeri. Creient que la guerra s'acostava a la fi, hi posaven raonablement a esperar ser alliberades pels aliats en poc temps.

Execució a Natzweiler Starhof. En algun moment entre les 5 i les 6 del matí del 6 de juliol de 1944, poc menys de dos mesos després de la seva arribada a Karlsruhe, Borrell, Lake, Olchanevsky i Rowden van ser portades a la sala de recepció. Els van tornar les seves pertinences personals i van ser lliurades a dos homes del Gestapo que les van escortar fins a Strahov Natzweiler, on van arribar al voltant de 3:45 de la tarda. L'arribada de les dones va ser aparentment inesperada, igual que l'ordre d'un dels escortes que totes quatre havien de ser executades immediatament. Com que les dones eren una raresa al campament, la seva presència va atreure immediatament l'atenció tant dels guàrdies alemanys com dels presoners. Totes quatre van ser dirigides a través del centre del camp fins al pavelló de blocs al fons per homes de les SS i mantingudes allà fins a la nit. Un podia veure, pel seu aspecte, que no venien d'un camp, va dir un presoner francès. Semblaven joves, estaven fortes, ben arreglades. La seva roba no era escombraria. El seu cabell estava raspallat i cadascuna portava un necesser a la mà. Les quatre dones estaven inicialment juntes, però més tard les van col·locar en cel·les individuals. A través de les finestres que donaven a les de la infermeria, van aconseguir comunicar-se amb diversos presoners, incloent-hi un pres belga, el doctor George Bogaerts, qui va passar a una de les dones, a la qual més tard va identificar com a Borrell per una fotografia, cigarrets a través de la finestra. Borrell, a canvi, li va llançar una bosseta de tabac contenint alguns diners. Albert Guéris, un metge de l'exèrcit belga que havia encapçalat la ruta d'escapament Pat O'Leary a Marsella, va reconèixer Borrell com una de les seves antigues ajudants. Van intercanviar algunes paraules amb una altra de les dones, que va dir que era anglesa. Lake o Rowden, no ho sabem, abans de desaparèixer a l'edifici del bloc de cel·les. El judici durant la postguerra dels homes acusats de l'execució de les quatre dones, Guérisse va declarar que estava a l'infermeria i havia vist les dones una per una, sent escortades per guàrdies SS des del bloc de cel·les al crematori ubicat a uns metres. Va dir al tribunal: "Vaig veure les quatre dones anant al crematori, una darrere l'altra. Una se'n va anar i dos o tres minuts més tard se'n va anar una altra." Dins l'edifici que albergava el crematori, a cada dona se li va demanar que es despullés per un control mèdic, i un doctor els hi posava una injecció a cada una, dient-los que era una vacunació contra el tifus, quan en realitat era una dosi de 10 centilitres de fenol que el metge creia que era letal. Quan la dona caia inconscient després de la injecció, era introduïda encara viva al forn crematori. Guéris va dir: "El matí següent, el presoner alemany a càrrec del crematori em va explicar que cada vegada que la porta del forn era oberta, les flames sortien per la xemeneia, i això significava que un cos havia estat posat al forn. Van veure les flames quatre vegades. La porta estava tancada des de l'exterior durant les execucions, però era possible veure el passadís des d'una finestra petita per sobre de la porta, així que el presoner a la llitera més alta era capaç de comentar el que veia." El pres al qual es referia Guéris era Franz Berg, que assistia al crematori i havia avivat el foc aquella nit abans de ser tornat a l'habitació que compartia amb dos presoners més abans de les execucions. Berg va dir: "Vam sentir veus baixes a l'habitació del costat i després el soroll d'un cos sent arrossegat per terra. I em van xiuxiuejar que podia veure gent arrossegant alguna cosa per terra que estava per sota del seu angle de visió. A l'hora que passaven aquest cos, vam sentir el soroll
d'una respiració pesada i un gemec sota combinats. I de nou escoltem els mateixos sorolls i gemecs regulars, quan les dues següents dones inconscients van ser arrossegades. La quarta, però, es va resistir al passadís. La vaig escoltar dir «Pourquoi?» i vaig sentir una veu que vaig reconèixer com la del doctor vestit de civil que va dir «Por tifus». Aleshores, escoltem el soroll d'una lluita i els crits ofegats de la dona. Vaig suposar que algú li va tapar la boca amb la mà. També vaig sentir que es portaven la dona a rastres. Ella ja amagava més forta que les altres. Pel soroll de les portes del forn crematori que vaig escoltar, puc afirmar definitivament que en cada cas les dones queixoses van ser col·locades immediatament al forn crematori. Quan els oficials se'n van anar, vam anar al forn crematori, vam obrir la porta i vam veure que dins hi havia quatre cossos carbonitzats. L'endemà al matí, en el curs dels meus deures, vaig haver de netejar les cendres del forn crematori. Vaig trobar una lliga de mitja rosa de dona a terra, a prop del forn. Més d'un testimoni va parlar de la lluita de la quarta dona que va ser empesa al forn. Segons un presoner polonès anomenat Walter Chur, l'infermer mèdic de les SS, Emil Brutter, li va dir el següent. Quan l'última dona estava a mig camí al forn, l'havien posat dempeus primer, va recuperar el sentit i va lluitar. Com que hi havia prous homes allà, vam ser capaços d'empènyer-la al forn. Però Peter Straub va notar que la cara del botxí del cau tenia profundes esgarrapades. El doctor del campament, Werner Rode, va ser executat després de la guerra. Franz Berg va ser sentenciat a 5 anys de presó, però va rebre la pena de mort en un altre judici per un delicte diferent i va ser penjat el mateix dia que Rode. El comandant del camp, Fritz Hartenstein, va ser condemnat a cadena perpètua, mentre Straub va ser sentenciat a 13 anys de presó.

honors i premis. Leith va rebre pòstumament la medalla al valor King's Commendation for Brave Conduct. El camp de concentració on va morir és ara un lloc històric del govern francès, on una placa en memòria de Leith i les altres dones que van morir allà amb ella forma part del monument de deportació al lloc. Com un dels agents de l'SOE que va morir per l'alliberament del seu país, l'Alferes Leith figura al quadre d'honor al monument a l'SOE a la ciutat de València, juntament amb altres dones i homes que varen donar la seva vida per derrotar el feixisme i assolir la llibertat. El 1985, l'agent de l'SOE i pintor Brian Stonehouse, que va veure Leith i les altres tres agents femenines de l'SOE al camp de concentració de Nussbaum i Struthof just abans de les seves morts, va pintar una aquarel·la commovedora de les quatre dones que ara penja a l'Special Force Club.

0: I fins aquí el programa d'avui, on he intentat retre un petit homenatge a totes les dones que varen contribuir decisivament a la derrota del nazisme en el bàndol dels aliats occidentals. Algunes, tal i com he explicat, pagant el preu més alt, la seva vida. Evidentment, no hi són totes, ni de bon tros. En futurs programes aniré parlant d'altres que, com les d'avui, van ser autèntiques heroïnes. Moltes d'elles desconegudes o poc reconegudes. Doncs el paper de les dones va ser, en la majoria dels casos, silenciat i ocultat. En el proper programa començaré a explicar la batalla més llarga de tota la Segona Guerra Mundial, la batalla de l'Atlàntic, i un moment transcendental per Anglaterra primer i després pels altres països aliats. L'aprovació per part del Congrés dels Estats Units l'11 de març de 1941 de la llei de préstec i arrient, que va permetre l'entrega d'ingents quantitats de material al Regne Unit per poder seguir lluitant contra l'Alemanya nazi. Bona nit, bon dijous, moltes gràcies i, si així ho desitgeu, ens retrobem d'aquí 15 dies.
1: Què ha passat?

Hola, molt bona nit. Benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina Recio i us estaré fent companyia durant una horeta posant música amb veu de dona. La veu, sabeu que m'hi aneu comprovant setmana a setmana, que millora molt poquet a poquet, per dir que millora. Vull ser optimista i pensar que de tant en quant se m'escolta una mica millor, però bé, ho intento, ho intento. La setmana passada, per qui va escoltar el programa, doncs anava a un festival on només vam escoltar música anglosaxona. Cantava gent del Regne Unit, gent dels Estats Units, dones de Canadà, però cantaven en anglès. Doncs hem pensat, vinga, anem a buscar algun festival per aquí a prop de casa nostra que es faci tot en català. I bé, doncs he trobat un, que és l'Àuria, Festival Àuria, que és un espai on es promociona bàsicament la música d'autores i autors catalans en banda, en solitari. A més, és una experiència familiar, per la qual cosa també hi ha alguns grups per totes les edats, que bàsicament es dediquen a la música per la quitxalla. I bé, doncs, comencem. Jo no, en aquesta carpeta, perquè he fet una petita carpeta, cada cop intento ser una mica ordenada, ja no m'atreveixo a dir ni una mica més. Doncs bé, he fet una carpeta en la que no he deixat música infantil, però que en qualsevol moment pot aparèixer, d'acord? Doncs bé, se'n tornem-hi. Benvingudes, benvinguts al Quan comença la nit. Esteu escoltant Ràdio Molins de Rei, sintonitzant el 91.2 de la freqüència modulada. També podeu escoltar aquest programa via internet, doncs des de l'emissió online, o escoltant un podcast a l'hora que vulgueu i des d'allà on vulgueu i estigueu, que tingueu pau i tranquil·litat. La clau d'aquest programa és que sigui en veu de dona, que siguin dones o grups mixtes. A la carpeta avui hi ha algun grup mixte. Comencem amb la senyora Judith Nederman amb un tema que és de lo més nou que té, que es diu Llibert, i que ella li dedica al seu avi. El seu avi que tenia aquest nom, es deia així. I bé, a través de la lletra, Judith Nederman li dona les gràcies per haver estat la seva neta i bé, doncs recull aprenentatges, valors que ell, com el seu avi, li va transmetre. Llavors, escoltem aquest Llibert per obrir boca quan comença la nit d'avui en Judith Nederman.

I ara ens anem amb una altra dona que fa música en català, que és catalana. Anna Dívori és una compositora i cantant catalana que va començar molt petitona amb estudis musicals. De fet, va començar amb el piano als 4 anys. Té tota una carrera d'estudis musicals i de feina feta. Amb 15 anys va fer la seva primera sardana, amb 16 va escriure un musical, i bé, és en el 2007 quan comença amb el seu primer projecte discogràfic. Ara mateix, a aquestes alçades, no sé si té 2 o 3 discos d'estudi, i la veritat és que té una tècnica vocal bastant acurada, i la trobarem també al Àurea, o al Festival Àurea. Es celebren 2 dates aquest festival, el juny, després us ho dic, el juny i el juliol. Em sembla que són 2 caps de setmana diferents, però bé, estàvem parlant d'Anna Dívori, i jo hi ha un tema que està dintre un àlbum que es diu Eclipsi, que és del 2024, que m'agrada sobre d'altres temes. Es diu Oceans, i el comparteixo aquí amb vosaltres.

trobo que és una lletra preciosa i maquíssima. Doncs bé, a part del Festival Àuria, que és del que estàvem parlant aquesta nit, l'he ajuntat, perquè és que si no no tenia per fer un programa sencer, amb un altre festival que se celebra al juliol, que per això us he dit juny i juliol, però us ho aclareixo ara mateix. El mes de juny, el cap de setmana, el 20 i el 21, doncs trobeu entre dissabte i diumenge gent com Obesa, Judith Nederman, Anna Dibori, que l'acabem d'escoltar, Increcendo, Salubert, La Dona del Sac, Tòlia, i després sessions de DJs. Com us dic, entre que hi ha cantants homes i de més, se'm quedava una miqueta curt, sí? Però què passa? Que després, a les nits 5.1, que és un altre festival que es fa el cap de setmana, el 17 i 18 de juliol, a Barberà de la Conca, perquè, perdoneu, que vaig una miqueta fent salts, el Festival Àuria és a Montblanc i es fa els dies 20 i 21 de juny. I després, 17 i 18 de juliol, a Barberà de la Conca, doncs trobem més festival. I a part, que és per això també que us ho he ajuntat jo, doncs qui ho fa, ven abonaments de tothom junt. Què trobem al festival La Nit 5.1? Doncs gent com Els Pets, Òscar Andreu, perquè La Nit no és només música, sinó que també hi ha monòlegs i demés. Els Pets, Òscar Andreu, Marina Rossell, Damaris Jalabert, Laura Grau, El Diluvi Crim, Minibús Intergalàctic, Jaramago, Rossi, Serapi Soler, Àlex Vila, Llengua Morta i La Rauxa, que fa poquetos les vaig posar a la gent de La Rauxa. Doncs bé, junten aquests dos festivals que es fan a casa nostra, jo el que he volgut fer és un sol programa de dones que canten en festivals aquí a prop, en català, sí? Val, ara a qui li toca el torn? Doncs és el torn d'un grup mixta que es diuen Celobert. Doncs bé, Celobert és un projecte que neix l'any 2023, quan s'ajunten la Laia i en Miguel, que us he dit que era un grup, i amb més membres, a l'ESMUC, Laia, Miquel, Martí, i decideixen vendre doncs una aventura que és fer un grup d'indie pop en català, i aquest és el seu projecte musical. De Celobert, doncs m'he anat a agafar el seu darrer EP, perquè hi ha tres cançons, no sé ni tan sols si és un single gran o un EP, i hi ha un tema que es diu Bar de l'Eixample, que em sembla prou divertit i que està prou bé com per escoltar-lo avui al quan comença la nit.

El festival La Nit 5.1, doncs aquí trobem a la Marina Rossell. I hi ha un tema que a mi em sembla meravellós que ella interpreta en català, que és la Metec, de Jos Mustaquí. És un himne a la llibertat, a l'acceptació. Meteco, originàriament, significa estranger. I aquesta cançó celebra el mestissatge i la identitat nòmada. Bueno, en realitat, en grec seria metoikos, no? M'encanta com s'escriu el grec. Bé, no m'enrotllo. Marina Rossell, res a dir d'ella. Segueix allà, aguantant. I he escollit aquest tema d'un àlbum que va fer ja fa uns anys, que es deia Marina Rossell, canta Mustaquí. El Metec, la Metec, quan la va escriure el senyor Mustaquí, el Metec, que la canta l'estimada Marina Rossell.

I per continuar, un tema que també m'agrada molt, que és del grup El Diluvi, que també els trobem a Barberà de la Conca, a les nits, la nit 5.1, amb la veu de la Flora Sempere. Un tema preciós que es fa acompanyar de David Rossell, a qui jo li tinc una apreci especial, sobretot quan van prendre el seu projecte a banda de Brahms, perquè ja sabeu, era el trompetista de Brahms, o és el trompetista de Brahms, no sé si segueix tocant amb ell, però bé, i ell va fer el seu projecte en 2001, que es deia Depp, i m'agradava molt. Format part també de Mesclat i dels Catàrrecs. Catàrrecs, he dit. Bé, David Rossell, Brahms, Mesclat, els Catàrrecs i el seu grup Depp, però es tracta sobretot de la veu de dona d'aquesta dona sa, que és la Flora Sempere, veu cantant del Diluvi, i aquest I tu sols tu, dintre el seu àlbum Alegria, que ja té també uns quants anys, és de 2015, però que no deixaria d'escoltar, m'agrada molt aquest tema.

Si us dic Jaramago, podeu pensar en el nom d'una flor groga que a mi em dona molta al·lèrgia, tot i que em diguin a les proves d'al·lèrgia que no és cert, però jo sé el que sento, i se m'està anant la pinça i ja ho esteu veient. Bé, Jaramago, qui són? Doncs és una cantautora de Sant Pere de Ribes, que es diu Julia Carmona, però que en el seu projecte musical es fa dir Jaramago. I us he agafat un tema que es diu Suau Ideal, perquè bé, parla de contrastos d'emocions. El tema, ja veureu que hi ha sons molt, molt alegres, molt, molt espontanis, i la veritat és que és un tema que està molt bé d'escoltar. I bé, la de dones que estem descobrint avui, perquè estic segura que a part de la Judith Nederman, el Diluvi i la Marina Rossell, crec que de tot el que queda per escoltar i de el que hem escoltat fins ara no us havia posat res més aquí al Quan Comença la Nit avui, que avui va de música de dones que canten en català, tant al Festival Àurea com a la Nit 5.1. Vinga, segueixo, com us deia, Jaramago, Suau Ideal. Crec que de veritat us agradarà força.

I arribades fins aquí, és el moment de tornar a dir que el que esteu escoltant és el Quan comença la nit, un programa de Ràdio Molins de Rei que dediquem íntegrament o quasi íntegrament a veus de dones, a veus en grups mixtes, en solitari, compositores, arrangistes, DJs. Ara és el torn d'una dona de Barcelona i el seu projecte. I es fa dir Rosie, no confondre amb la DJ Rosie, val? Perquè no és el mateix. Us he escollit un senzill, un tema que es diu Canvis. És un senzill del seu, no sé si és el darrer disc o és el penúltim, això sí que no us ho puc dir amb certesa, després remeno i us ho torno a dir. O és un EP, és que ara, la veritat, són 7 cançons, ho considerem EP, i és del 2025, de l'any passat. Ha tret alguna cosa en guany, però no us ho sé dir. Bé, l'àlbum Brota, cançó que us ha escollit. Canvis, la trobem també a la nit 5.1. De què va Canvis? Doncs representa un procés de transformació, d'evolució. Ens parla d'acceptar coses pròpies que ens incomoden o ens fan mal i com les podem transformar i convertir-les en una nova versió d'una mateixa, molt més plena i molt més estimada per una mateixa, sí? Autodescobriment, acceptació, alliberament, temes que sempre estan a sobre de la taula. Canvis, Rosie, àlbum Brota, a veure què us sembla.

com us he comentat fa una estoneta, doncs, en la nit 5.1, en l'altre festival del que parlàvem avui, de l'Àuria i de la nit 5.1, doncs també hi ha monologuistes i demés. I aquí han convidat, doncs, a la Laura Grau. Jo, remenant, he trobat allò que tenen, doncs, les plataformes i demés, he trobat a la Laura Grau cantant, i és un tema que es diu És una broma. Jo estic segura que és ella, i a veure, que igual m'estic confonent, però per la cara és un tema únic que he trobat d'ella, que si la busques pel seu nom i de més, bàsicament el que hi ha és... són un podcast. Llavors estic quasi segura que és ella fent una miqueta, doncs, això. Vinga, anem a cantar, no? I per això el tema és una broma. Us el poso, a veure què us sembla. Espero no estar-me confonent, perquè, clar, no us posaré un podcast d'ella escoltant... No serà un programa dintre un programa, no? Ja sabeu que ella és una creadora de contingut en català i ha tingut programes de ràdio i ha dirigit i bé, doncs... És una broma. Laura Grau, any 2021. Jo diria que sí, que és ella fent una broma. Si més no, us la poso.

I ara és el torn d'un grup mixta. És un grup vocal format en el 2014 i que van participar en, sembla que va ser, o van ser els guanyadors, si no m'equivoco, de la segona edició de Los Happy Days, us en recordeu del programa de la tele? Doncs això. Increixendo, tot i que està format per dones i homes joves d'arreu de Catalunya, doncs tenen com a seu artística la ciutat de Granollers, i com que hi participen de, doncs, els festivals que estem parlant avui, que és el Festival Àurea i la nit 5.1, el que passa que ara estic intentant recordar en quin dels dos, us ho puc dir de seguida perquè tinc la meva xuleta, no sé, com es diu en català xuleta? Això ho haig de buscar. Doncs bé, Increixendo estaran al Festival Àurea, que com us he dit és els dies 20 i 21 de juny d'enguany, i la nit 5.1 és els 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca. El Festival Àurea és el 20 i 21 de juny a Montblanc. Dit això, seguim parlant d'Increixendo. Doncs bé, grup mixta, com us he dit, he escollit un tema que és un poema preciós, i suposo que és per això que he volgut compartir aquest tema. És un poema de Gabriel Jané Manila, i la música, la cançó, és d'Antoni Rodríguez Sabanés, que és un músic mallorquí. La llegenda parla de la princesa Poniegu, que és una princesa africana, i aquestes coses que passen. El pare fa un desafiament, i què passa? Doncs que recau una maledicció a sobre de la seva terra, i condemnant la regió a una vida trista, i és clar, de retruc, doncs condemna la princesa a no poder ser somriure ni ser feliç. Poniegu és el nom de la princesa. He fet aquest to quan ho deia perquè és que les guerres habitualment, i aquest tipus de coses que acaben en malediccions, però això pot ser una metàfora, doncs les acostumen a començar els homes, i no em sap greu dir-ho. Cançó de Brest per una princesa negra és el tema que escoltareu, i està dintre un àlbum que es diu Som Increixendo i que interpreta el grup Increixendo. No.

I bé, ja arribem a la recta final, queda temps per alguna cançó més, però ara us posaré a la Rauxa, que és el darrer grup que presenta més o menys, que tocaran a la nit 5.1, i he escollit un tema del seu darrer àlbum, que es diu De Bon Començament, també grup mixta, però amb la veu de la Laura al capdavant. Laura del Pino, sí, si no estic equivocada, que la vaig conèixer fa molts, molts anys, perquè ha estudiat amb la meva filla. Com us deia, darrer àlbum, De Bon Començament. Aquest punt popero mod que vol fer record dels anys 60. I després, si puc, tot seguit, un altre de la Rauxa, que fan una versió d'un tema que a mi m'encanta, que és de la Lita Torelló. Crec que la Laura fa molt bé, però Lita Torelló és inigualable amb aquest tema. I bé, perquè a mi m'agrada molt Lita Torelló. No cal que segueixi dient coses, no? És el No t'ho diré pas, el tema que escoltarem de Lita Torelló, versionat per la Rauxa, amb la veu de la Laura. Com us deia, dos temes. Mira'm i No t'ho diré pas.

0: al final li fa una clocada d'ull a la Marina Rossell amb aquest omarín o gavina voladora. Bé, amb qui acabarem? En Judith Nederman, i es fa acompanyar d'Idoia amb un tema preciós que es diu Aizpa, que en català vol dir germana, i en euskera és curiós perquè Aizpa és germana si ho diu una dona. Si ho diu un home, no, no es diu, no es diu així, es diu Arreba. Coses d'aquestes. Queda molt poc temps. Moltes gràcies. Vinga, va, fem que entri la Judith Nederman i la Idoia, que entrin les dues. Així.
1: Avia puntu vera nire bizitzako sortera.
0: I amb aquest tema de fons us vull donar les gràcies per estar una nit més fent-me companyia al Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Un petó molt gran i us espero la propera setmana.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: Apunta els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
3: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
5: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
6: Ràdio Molins de Rei.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.
8: La cançó del dia, amb Miquel Bofill, a Ràdio Molins de Rei.
9: Bon dia i bona hora. Avui anem cap Itàlia i farem parada a Pesaro, on va néixer l'any 1792 el gran compositor Gioacchino Rossini, conegut pel seu gran talent melòdic i el seu sentit de l'humor. Va destacar en el gènere de l'òpera còmica. Escoltarem una de les àries més famoses de la història, una voce poco fa, de l'òpera El Barbero de Sevilla, amb la interpretació de la mezzo-soprano Teresa Berganza i la London Symphony Orchestra. I una curiositat, la seva passió per la gastronomia el va portar a crear famoses receptes i a perfeccionar la recepta original dels canelons, d'aquí el nom que coneixem avui de canelons a la Rossini. Deixeu-vos captivar per aquesta meravella.

0: La tertúlia del Bondi, bona hora d'aquest dijous 4 de juny de 2026. La compartim amb la meitat de l'equip habitual, però això ja està bé. Josep Vinyets, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Núria Rubió, bon dia i ben retrobada.
2: Gràcies, molt bon dia.
0: Molt bon dia. La tenim al micròfon 7, està canviat amb el micròfon 5, que és en Joan Domènech. Què tal, Joan? Bon dia, bona hora.
3: Bon dia, bona hora. Jo sempre he estat al mateix micròfon.
0: No, però vosaltres no ho veieu, però hi ha uns números
3: vale,
0: i alguns ens ho ha canviat. No
1: el
0: passa res.
1: Ells, bueno, no
3: bé, bon dia a tothom.
0: No passa res. Sí, sí. Benvinguts, eh? Com estem? Bé?
4: Bé, bé.
0: Sí. Ara ho dèiem, doncs avui és Corpus.
4: Sí, els tres dijous que diuen que llueixen
0: més. Us deixo dir la frase típica, primer, sí, per començar.
4: Sí, clar.
0: Sí? Endavant, Josep.
2: Digue-la, va, digue-la.
0: Sí, sí, endavant, tota endavant,
2: sencera.
0: Que sé que ho vols dir.
3: Jueves Santo.
2: Digue-la tota sencera, la frase.
4: Sí.
0: Sisplau, digue-la.
4: Hi ha tres dijous que llueixen més que el sol.
3: Sí. Sí.
4: Dijous Sant, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió.
3: Sí, això ja ho deia la Trinca.
0: Això ja ho deia la Trinca.
3: Això ja ho deia la Trinca.
0: Molt bé. I tu m'has esmentat també una xifra bíblica.
3: Sí, el Josep m'ho acabarà d'aclarir.
0: D'acord,
3: però
0: pregunta-li.
3: Són 60 dies després de... Josep, no em fallis amb això.
0: No,
3: són 60 dies.
0: Un moment.
3: De això segur,
0: eh? De 60...
4: Santa, clar.
3: Sí, segurament, ah, sí. Segurament. Sí, sí. Abans ho comentàvem aquí, amb l'Oriol.
4: I aquí, ja que parlarem del Corpus, aquí se celebrava, es feia no el dijous, sinó el diumenge, perquè la processó de Corpus aquí a Molins sempre s'havia fet fins que es va acabar, que va ser l'any, si no m'equivoco, el 67.
3: No, sí, sí.
4: 67, no, es feia en diumenge.
3: Diumenge. Jo també et diré una cosa, era festiu aquí a Molins fins al 1989.
2: Ja,
3: el
2: 1989, ja recordo que era festiu.
3: El 1989 van dir que deixava de ser festiu.
4: Perquè era com la festa, sí, major d'estiu, la festa, sí, petita.
0: Potser era un dia de lliure disposició aquí.
4: No ho sé, això era la festa petita, el que passa que ningú, poca gent la recordem.
3: Sí,
4: com
3: no,
4: tal.
3: No, però són 60 dies.
4: Sí, sí, sí.
0: A veure, diguem, Núria.
2: No, anava a dir que es feia una professó, no?
4: Sí,
2: i es feia...
4: diumenge.
3: Tant.
2: Però primer el dijous, no?
4: No, la processó
2: sempre
4: es feia
2: el diumenge.
4: I el que en molts de llocs, ja, avui en dia això ja seria d'allò. I només hi participaven els homes.
3: Sí,
2: la
3: professora de Corpus. Sí, sí, sí.
2: Ara que ho dius...
4: Els dones i els nens ho havien de mirar, sí, des de la...
0: distància, des de la vorera.
4: Menys els nens que feien la primera comunió, que també participaven, els nens i les nenes que havien fet la primera,
2: sí,
4: comunió, que participaven,
2: exacte,
4: a la,
2: sí,
4: la processó de
2: Corpus. Jo hi havia... Sí.
4: I els gegants. Sí. Això, jo,
0: ara parlarem de tot això, perquè avui també és un dia important a Bèrgam, que se celebra la Patum. Jo volia també analitzar sociològicament, perquè hi ha molta gent de Molins de Rei que puja cada any a viure-ho intensament, aquest esdeveniment que tindrem, doncs, tota aquesta setmana, avui que és Corpus. I tinc al telèfon dues persones que ho viuen intensament, però a més des de fa anys. Una ho he viscut de prop, que és el Bernat Segura, que el trobareu al Lliure de Gluten al carrer Carril. Bernat, bon dia i bona hora.
5: Bon dia, què tal?
0: Estàs a Molins de Rei?
5: Com estem?
0: Estàs a Berga o a Molins de Rei?
5: De moment estem a Molins, encara.
0: De moment a Molins.
5: Com aleshores per pujar a Berga.
0: Sí. Molt bé.
3: Pues espavila.
5: Sí.
0: Espavila, diu el Joan.
3: Espavila.
0: I després també tenim el Sergi Domingo, el Txenxuc, també col·laborador nostre. Sergi, bon dia.
6: Molt bon dia, Oriol. I a tota la resta, eh?
0: Estàs a
6: bon
0: Molins dia. De Rei, també? Estàs a Molins de Rei?
6: Sí, vam pujar ahir, vam baixar i avui tornem-hi.
0: Molt bé, bueno. Molt bé. Bé, d'entrada, expliquem per la gent que no conegui massa la idiosincràsia, doncs, de la Patum. M'expliqueu, Bernat, per exemple, què ha de passar avui aquesta jornada de Corpus a Berga?
5: Avui és el dia per excel·lència pels bergadans i pels patumaires, avui és dijous de Corpus. A Berga, ara 9:45 s'engegaran coets. Hi ha una petita passada que es van a buscar els administradors de la festa als casa seva. I després hi ha missa major, i quan acaba la missa sobre les 12, quan no, depèn el rotllo que fa el mossèn, es fa la Patum de Lluïment. Patum de Lluïment és una tanda de totes les comparses ballades avui al migdia, que acaba amb una ronda de tirabols. Després hi ha sardanes, i fins a 9:45 del vespre, que a Berga comença la Patum completa. La Patum completa consisteix en dos tandes de Patum. Al vespre no es balla, sinó es salten les comparses. Acaba les dues tandes i hi ha el salt de plens, que és el més, diguéssim, la litúrgia i la més rellevant, que sempre surt a les televisions. Llavors es fan dues tandes més, salt de plens i tirabons.
0: Molt bé, i ara per això el Sergi deia, no, ja vam pujar ahir. Què passava ahir, doncs, Sergi, que ja veu fer aquesta prèvia?
6: Bé, doncs, tant el dimecres de Corpus com el dissabte, a les nits es fan les passades. En el cas de dimecres, doncs, fan la passada en honor a les autoritats locals. I el que, en el cas del dissabte, doncs, és una passada pels carrers del barri vell, de l'antic barri vell de Berga, on també el dissabte fan aquesta passada en honor als administradors i fan salts a diverses places del centre.
0: Mm-hmm. A tot això...
6: I al matí, doncs, teníem la sortida del Tabal i dels Quatre Gegants per dir que comença la festa, que és l'únic moment de l'any que es poden veure els Quatre Gegants de Berga fora de la plaça.
0: Mm-hmm. Efectivament. Bé, i també us volia preguntar, Bernat, per exemple, que tu hi vas des de fa moltíssims anys, però no només tu, sinó molts molinencs i molinenques. Per què creieu que atrau tant, doncs, la Batum i que tanta gent de Molins de Rei, doncs, puja cap a aquí dalt aquests dies?
3: És patrimoni de l'UNESCO, eh?
0: Un moment, Joan Domènech.
5: Patrimoni de l'UNESCO des de fa anys, però també és una exaltació de la cultura popular catalana. No només estem acostumats aquí, per exemple, aquí a Molins, posem pel cap de la Festa Major, tenim el gegant, tots surten separats i per Patum és una tradició que surten tots junts alhora. Uh-huh. I això, vulguis o no, atreu molta gent, ja pot agradar més o menys el foc, però tens gegants, tens els nans, tens l'àliga, tens guites, tens el salt de plens, i crec que és un moment de catàrcit de la cultura del nostre país. Uh-huh. I vulguis o no, és una festa que quan hi entres, la vius i la gaudeixes, t'hi enganxes.
0: Molt bé. Sergi, vols afegir alguna reflexió més també en aquest sentit?
6: No, és això. Jo crec que la gent de Molins, que tenim aquest esperit bastant de cultura popular, cultura al carrer, és potser la part més la que més més gent de Molins hi va, però segur que hi ha moltes altres... Segurament Sant Joan, a Ciutadelles, a Pallars d'Isil, també totes aquestes festes que exalten molt la cultura popular, que exalten el poble, la identitat, a Molins, que ens agrada això, doncs, clar, on trobem un lloc que s'hi assembla o que està al nivell nostre d'exaltació, doncs ens agrada també ser-hi.
0: Uh-huh. Una festa amb un protocol molt establert, deies, Bernat, també, que crec que cada any comença, no?, a la sala de plens del consistori, no?, aprovant que si es farà Patum o no aquell any, no?
5: Sí, el diumenge de l'Ascensió es fa un ple extraordinari per decidir si es fa Patum. Un cop les autoritats han decidit, surt el Tabal per pujar dalt de Vila, dona tota la volta al casc antic de Berga, anunciant que es farà Patum.
0: Sí.
5: I tenen uns protocols molt establerts dintre que la Patum hi ha les vàries comparses que tenen el patronat de la Patum, qui és que té l'últim òrgan de decisió sobre el que es fa i el que s'actua. Per exemple, avui mateix, que hi ha risc de pluges a Berga,
0: sí,
5: s'està mirant de si des del patronat la Patum comença als quarts de 10, però pot ser que s'enredereixi inclús mitja hora o una hora.
0: Uh-huh.
5: I això és el patronat qui dicta el que s'ha de fer i quan s'ha de fer. Uh-huh. Diguem, a Berga, per exemple, tot les comparses són... No hi ha reproduccions que salten a plaça ni surten al passacarrers. Són les comparses originals que s'han restaurat, s'han anat mantenint al llarg dels anys, i això es vetlla perquè la festa preservi la seva identitat d'inici.
0: Uh-huh. I dèiem sobretot la jornada d'avui, però hi haurà activitat, diguem, fins diumenge, no?
5: Sí. Demà hi ha la Patum infantil.
0: Sí.
5: Dissabte hi torna a haver-hi el passada que va anar el dimecres al Sergi.
0: Sí.
5: El dissabte la passada també arriba fins a l'hospital, que és un lloc molt xulo, perquè la gent que està ingressada a l'hospital pot veure el gegant, les masses i les guites saltant a fora de l'hospital. I diumenge hi torna a haver-hi Patum de lluïment i Patum complet al vespre.
0: Molt bé.
5: Normalment els bergadans diuen que el diumenge és la Patum dels forasters.
0: Sí.
5: Això... I el diumenge és un dia xulo perquè s'acaba la festa i és un dia molt intens.
0: A veure, Sergi Domingo, parla'm de... valora'm els gegants, doncs, de Berga. Cuidado que tens aquí el Josep Vinyets molt atent, eh?
6: No, o sigui, una cosa que deia ara el Bernat és això de que allà tenen la sort de que les figures que surten al carrer,
0: sí,
6: la més nova són els gegants que tenen 135 anys, crec que fan aquest any.
0: Mm-hmm.
6: És la més nova. Clar, o sigui, estem parlant de que el cap de la Guita Grossa, si no arriba als 400, poc li falta. Estem parlant de que l'Àliga dels 200 no baixa. Totes aquestes figures tenim la sort de que podem estar veient figures originals. Hi ha molts pobles que pues, en algun moment com han decidit fer còpies o han decidit fer unes reproduccions similars a les que tenien i les antigues doncs, les han arraconat. En aquest cas, allà, ells tenen molt, molt clar que en algun moment de la vida doncs, s'hauran de canviar o s'hauran de fer unes còpies. De fet, el gegant vell ja té una mà de còpia, té una còpia de la mà de la masquer pel que els passa que res, si no la pateix, però ells tenen molt clar això, que d'algun moment a la vida hauran de fer unes còpies, però que mentre puguin, aquestes figures originals sortiran. I això és molt... és maco, perquè molta gent diu, clar, és que els portadors dels nans segurament hi ha fills, pares, avis, besavis, rebesavis que s'han fotut a dintre del mateix forat. I és un moment... Els gegants de Berga, jo sóc molt de gegants vells, allà hi ha gent que és més de nous, hi ha més que és... a més de vells, sí que sempre hi ha dos dels quatre que tenen, que és la vella i el nou, que deuen tenir alguna cosa especial, que són els que més enamoren, però com els gegants vells no n'hi ha cap.
0: I em sembla que no surt...
5: Deixa'm afegir el que diu el Sergi, que l'única peça que tenen reproduïda és el tabal, que ahir just amb 20 minuts de començar la patuma el tabal es va esquerrar i van tenir que anar a la casa de la patuma a canviar el tabal. És l'única peça que tenen doble reproducció.
6: I també tenen uns cavallets, tenen els cavallets de Tours i Cavallets, l'únic que aquests es van fer gairebé traïció, i quan la pròpia compensar els cavallets va saber que els havien fet unes còpies, van dir que si sortien aquelles còpies aquell dijous de Corpus, els trinxaven contra les columnes de fora de l'Ajuntament, perquè veieu el nivell d'anticòpies i anti-tot el que hi ha allà. Sí que el tabal, clar, en tenen dos, per això, perquè com depèn de la pell, depèn de la humitat, doncs tot això es pot escardar, és el que va passar ahir amb la membrana.
4: Bé, sí, però jo dic una cosa, això és veritat, però els gegants de la Patum només surten a Berga, no fan sortida.
0: No surten fora, eh?
4: No, que jo sàpiga, no, això el Xenxo possiblement ho sap tant o més que jo, però no surten fora de Berga, amb la qual té el seu mèrit, però vull dir... Si aquests gegants fessin com moltes poblacions, com aquí Molins, que fem una sèrie de sortides a l'any, això deterioraria molt a aquestes peces. Aquesta és l'altra gran sort que tenen, també.
6: Sí, com el fet de tenir, com a mínim, només 4 dies l'any, perquè surten 4 dies l'any, que tenen tot el contacte del món, o sigui, són uns gegants que no van a terra perquè... Hi ha gent a sota, perquè si no acabarien tirats de la plaça.
4: No van a terra, però, tampoc, perquè si algú ha vist la plaça a on es fa la Patum, dius, com pot ser que hi càpiga tanta gent aquí? Jo he estat allà en més d'una ocasió, així l'any passat precisament, i vam anar-hi amb pastorets per aquí, Molins, allà, i vas fins a la plaça i dius... Aquí fan la Patum, com pot ser que hi càpiga tanta gent? Llavors, també, els que som de gegants ja sabem que... Dius, com pot caure un gegant? És que si se'n va una mica de costat, tindrà 50 mans que el parin. Que allò és molt petit, és que és...
0: Sí.
5: Seguint el que diu el Josep, aquest any s'incorpora un sistema nou de comptatge de gent que cedeix a la planxa a través dels mòbils.
0: Sí.
5: El dimarts que hi va haver-hi la Patum de la Llar, que és la Patum de la gent que té disminucions i és una Patum molt maca, a la plaça van comptabilitzar 3.700 persones i és el dia més petit dels dies de la festa de Berga.
0: 3.700?
5: 700, sí.
0: Però en una tarda com avui o nit com avui, això seran moltes més, eh?
5: I tant, i tant. Ja no només és a la plaça, sinó als carrers adjacents.
0: Val. Aleshores, ja per anar acabant, Bernat, per exemple, la gent que vingui, que tingui ganes de pujar, quines recomanacions faries o faríeu també amb el Sergi per veure-ho bé i no patir, diguem, cap contratemps?
5: La primera, que se mirin des de casa, el primer cos que van, que estiguin estudiant, no es veure el YouTube, que el que es veus a la pantalla no és el mateix. Els primers salts que els vegin de fora, a la plaça, que no es fiquin al mig, perquè quan estàs al mig has de tenir una corpulència i unes habilitats físiques que no són d'anar aquí a passejar.
0: Sí.
5: Una altra és la indumentària, anar amb el calçat lligat, tancat i fort, tenir una bata per tapar-se una camisa al foc, un barret, no portar objectes de vidre dins de la plaça, ni motxilles, que això sobretot és molt important per la seguretat, ja no només d'ell, sinó de la gent que està participant de la Patum, i sobretot respectar la festa i les comparses, que és el més important de quan vens a Berga a gaudir de la Patum.
0: Molt bé. Sergi, alguna cosa més, també?
1: No, justament el que deia en Bernat, el respectar la festa, és aquesta cosa que moltes vegades us dic els dilluns, de quan es va en un qualsevol festa, qualsevol acte, el primer que s'ha de fer és, primer, que la gent de la pròpia ciutat o de la pròpia vila on es va pugui gaudir de la seva festa. Al final, és la seva festa, és com quan aquí ens venen al nostre camell o ens venen al nostre carnaval o a la fira. Primer és la seva festa, però quan ja hi has entrat, quan ja l'has conegut, sobretot, no dona la nota. Mm-hmm. Perquè sempre passa allò de, que tens el que dona la nota al mig de la plaça. Sobretot és això, és una festa. I en moments de gran exaltació, hi ha moments com és el salt dels nanos, com és el salt dels nanos nous, dels gegants, dels nostres cavallets, que pots fer que hi ha merder, però sobretot en els moments de l'àliga, comença a callar. Quan veus que l'àliga es mou, comença a callar ja, per si de cas, perquè a vegades no es detecta on està el soroll, perquè si no jo crec que les trobarien allà al mig de la plaça.
0: Bé, doncs em penso que ha quedat ben clar i ben pedagògic les explicacions del Bernat Segura i del Sergi Domingo, que ens han acompanyat aquest matí de dijous de Corpus, per parlar de la Patum. Escolteu, gràcies.
5: Deixa'm afegir una cosa.
0: Sí, Oriol. Tant, digues.
5: Qui no estigui a Berga pots sintonitzar Televisió del Berguedà, que fa una feinada que t'hi cagues.
0: I tant.
5: Que ho fan molt bé, fan una molt bona retransmissió any rere any.
0: Sí.
5: I us ho recomano, que des de la xarxa de televisió locals de Catalunya, la gent de Berguedà fa una feina exemplar i que és una retransmissió espectacular i la viuen molt.
0: Molt bé, molt bé. Bon apunt, doncs. Bernat i Sergi, gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
5: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé la Patum. Gràcies.
3: Adéu, Bernat i Sergi.
0: Adéu-siau. Bé, antropològicament, a tu que t'agrada, Joan Domènech, no sé si vols afegir alguna reflexió més al respecte.
3: No, molt ben explicat, és un ritual...
0: Sí, és un ritual,
3: eh? Interessant. Vull dir, és una cosa... La Patum és ancestral.
0: Correcte.
3: És... Ja no sé si ja ve del 1400 o així.
0: Sí.
3: Només dir, si per qui ens escolti, potser l'única cosa que no s'ha comentat, vull dir, dius, per què es diu Patum?
0: Uh-huh.
3: Es diu Patum perquè és el soroll del timbal que fa patum, patum, patum. És el gran, aquell gran timbal, no? D'aquí ve el nom de la Patum.
0: Sí, ho has fet molt bé.
3: I, bueno, res, la resta ara el Bernat i el Sergi ho han explicat molt bé. I és això, és un ritual, vull dir, això va començar al principi com tot per bé arrel d'una tradició catòlica per la celebració de l'Eucaristia, i després llavors ja comencen a haver-hi rituals pagans i tots aquests rituals pagans que per les collites, pel solstici, tot posat, doncs, es converteix en aquestes festes. Però i el Corpus, vull dir, és...
0: Bé.
3: El Corpus és que celebra tot el món, el Corpus, cuidado. El Corpus és que...
4: Compte, compte. Com dius, sí. Com dius tu, tot aquest bestiari que veus l'àliga...
3: Sí, exacte,
4: bou,
3: aquest bestiari.
4: Lleó, tot aquest bestiari va tot enganxat al Corpus. Mm. Vull dir, venen a ser més la representació dels evangelistes i allò que no...
3: Sí.
4: Molta gent a vegades es diu, és que els gegants i que tot això... Pues són unes figures culturals que estan molt lligats al Corpus. Sortien aquí, però ja dic, tot el bestiari aquest d'àligues i tot aquest... Són...
0: Podem anar comentant coses, perquè des de Fem Turisme, que és una pàgina web del femturisme.cat, diu que el Corpus Christi celebra avui 4 de juny. Aquesta festa es mou cada any, ja que s'escau sempre 60 dies després del diumenge de Pasqua.
3: Vale, veus allò que comentàvem al principi, diumenge de Pasqua, no. Doncs,
0: les festes de Corpus se celebren durant aquests 4 dies, des de dijous fins al diumenge, que celebrarà doncs el dia 7. És el punt àlgid de la primavera i treu al carrer tot el potencial festiu a Catalunya. Una explosió de flors, catifes i enramades que omplen el carrer pel pas de les processons i de tot tipus de manifestacions tradicionals. Citen ciutats com Sallent, Arbúcies o la Garriga, que es transformen amb l'engalanament dels carrers, places i façanes, que és tot un espectacle. Anem a Barcelona, diu la celebració de Corpus a Barcelona. Dura 4 dies, des d'avui fins diumenge. L'acte principal, la celebració de la processó, que des de 1990 es fa el diumenge.
4: Sí,
0: ah, i un dels actes destacats de la festa és l'ou, com balla, una tradició barcelonina que distingeix la ciutat durant els dies de la festivitat de Corpus.
4: Mm. Sí, és el que anava a dir, una de les altres coses,
3: de les coses és l'ou com balla.
0: Sí,
3: sí, sí.
4: Que algunes persones es pregunten, l'ou aquell és, ja està buit. Sí. Els buiden perquè si no, no ballaria.
3: No ballaria. No faria,
4: no ballaria. No ballaria
0: ara ens has trencat la màgia i ara ens pensàvem.
4: No, no, no, és així. Però bé, sí, sí.
0: Està buit.
4: Però és una gran tradició.

0: no, a més, Sitges, Manresa, Sitges, aquestes són importants, eh? I a més és que Corpus està declarat com a dia internacional. O sigui, si fes Llatinoamèrica, països de l'Àfrica central, fins i tot Estats Units, i alguns pobles d'Estats Units es celebra el dia del Corpus i la professó de Corpus, eh? I aquí a Espanya també, vull dir, hi ha un lloc, em sembla que és la, no voldria equivocar-me, l'Orotava. L'Orotava, em sembla que és, que a més, vull dir, a la plaça diuen que hi posen el tapís, diguem-ne, de guarniment més gran que hi ha amb tot l'historial del Corpus, del dia de Corpus, el més immens de tot el món, i està allà. I a més amb productes naturals, amb sorres naturals, res tenyit, no sé com ho fan, però sí que no, és clar, és una tradició aquí, que aquí no va, solament és
1: aquí
0: nostra.
1: Es va perdre, però
0: això és el que volia
1: aquí
0: dir.
2: Jo recordaré una cosa que molts ja no sé...
0: Jo recordo molt, de petit.
2: No, el 2013, que va ser el centenari dels nostres gegants, el Miquel de Montserrat,
0: sí.
2: En aquell any es va fer una petita exposició a dintre de l'església, que hi van portar el Miquel de Montserrat i van fer una reproducció d'un tros de catifa amb serradures, que no totes es fan en flors, hi ha moltes vegades que es fan servir serradures. I el tàlam amb la custòdia, però sense la Sagrada Forma dintre, per recordar una mica, ja que fèiem el centenari, el Corpus, que és una de les coses que els gegants sempre hi havien participat, amb el Corpus. I penses, pues sí, es van anar perdent, però hi ha encara coses que es conserven, això de les catifes a Sitges i algunes altres poblacions que es fan molt i són molt maques.
0: I són molt maques. Sí.
2: Aquí sí que
3: aquí teníem fotos.
2: Aquí es va fer un any, que es va fer un parell d'any, que es va fer una catifa davant de la port, davant de l'entrada de les escales de l'església, però va ser allò...
0: Sí, bueno, però tu recordaràs o recordareu, a veure, Núria, també, jo del meu barri, per dir-ho d'alguna manera, sí. De petit o d'adolescent, jo recordo la gent fent catifa, al carrer Major, una catifa impressionant, i venien del carrer de baix, donaven la volta cap al carrer Major, i al carrer de baix no, hi havia una família que tenia una sèrie de peces molt... Això ho recordo, amb el que llavors el grup de la plaça de la Creu muntava un altar amb les peces que deixava aquesta família, que més o menys vivien per allà on ara hi ha la ferreteria Roftor. Però d'altars o d'altarets n'hi havia molts altres, eh? Vull dir, n'hi havia per tot. Però sí que jo la recordo molt, molt. I la gent...
3: Ara treu una fotografia. Al Josep, de quin carrer és això?
2: Home, hauries d'haver reconegut en el carrer Verdaguer, eh?
3: Ho has ensenyat. Sí. Un momentet.
0: Imagina't, el carrer Verdaguer. Clar, jo el meu món d'aquella època, com que era petit, estava reduït al carrer de baix i al carrer Major, però els recordo molt bé, i la plaça de la Creu.
2: I el dels altars és veritat. A diverses cases el pintor Fortuny en feien una, allà darrere els Padres, on hi havia la clínica, també en feien una altra. Sí. Es feien diversos altars i allà feien la parada, feien el seu...
0: Feien la parada i entre els veïns muntaven els altars i arreglaven els altars. Sí, sí.
3: Recordeu que si voleu dir-hi la vostra o si recordeu coses, ens podeu trucar. I tenim una primera trucada, que és la Teresa Márquez. Teresa, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia a tots.
3: Molt bé, doncs mira, te'n m'has avançat perquè anava a dir si voleu trucar i ja has trucat, eh? Perfecte.
4: Sí, ho estic escoltant.
3: Sí.
4: Esteu dient allò de les catifes, que sigui... que dic, ara també el Josep Vinyet se m'ho ha anomenat, la del carrer Verdaguer.
3: Sí.
4: Jo havia viscut, bueno, vaig néixer al carrer Verdaguer. I del pas nivell fins al carrer Pinto Fortuny, tot aquell tros feien nosaltres la catifa. Oh. I el dematí de bon dia, bon dematí, ja anàvem a buscar ginesta, a collir ginesta a la muntanya.
3: Sí.
4: I després a diverses flors i també serradures, segons el color que posaves, és clar. Però molt maques, la veritat, eh? No perquè fos el meu carrer, eh?
3: Quines flors hi posàveu per això, Teresa?
4: Pues clavells, el...

0: una fulla de roses també,
1: sí.
0: I la ginesta, i cosa verda també de la muntanya. Tenia molta feina, no et creguis, eh? Tot
1: sí.
0: El carrer participava, eh?
1: M'estàs dient que ho collíeu el mateix dia de Corpus, al
0: sí,
1: matí,
0: sí,
1: doncs?
0: Sí, el matí ben d'hora ja anàvem a la muntanya.
1: Sí, i per sí. Tant després fèieu les catifes.
0: Sí, molt maques, eh?
2: I ara és temps de ginesta.
1: És temps,
0: sí. Sí, no, molt maques.
1: I aleshores només quedaven aquest dia de Corpus, diguem, la...
0: Sí, sí, només el dia de Corpus, però com ja passava la professor,
1: val.
0: Pues tothom, si volia, la trepitjava o passava pel costat.
3: Mm-hmm. Però abans de la professor no. I la processó normalment només hi passava el tàlam amb el capellà
0: el cal,
3: i allò, i prou,
0: sí,
3: les persones que anaven a la processó passaven pels costats. Jo
1: sí.
3: Me'n recordo, els gegants anaven a dreta i esquerra de la catifa i no la trepitjaven.
0: No, la trepitjaven més al calze,
1: i
0: prou.
1: Sí, molt bé. Molt bé, Teresa, escolta, gràcies pel teu record, doncs, eh?
0: Ai, sí, pues mira, m'ha fet molta il·lusió, la veritat.
1: Veus? Perfecte.
0: Bon dia.
1: Gràcies.
0: Tots, eh?
1: Bon dia.
4: S'ha anat perdent tot això.
1: S'ha anat perdent. Eh? Si algú vol dir-hi més records o abocar més records, ja ho sap, eh? Línies obertes. S'ha anat perdent?
4: Sí, tots són records, però que jo ara que sàpiga no es fa res de tot això que ara comentem.
1: No.
2: Jo tinc una vaga idea, Josep, tu a veure si m'ho aclariràs. Anaven a la dreta i a l'esquerra, abans ja has parlat de que eren homes, i anaven amb un ciri o no?
5: Sí.
2: El ciri, oi?
5: Sí.
2: Amb el ciri, amb un ciri
5: aquest. Sí, amb un ciri a la mà. Sí.
2: Potent. Pasqual, quasi.
5: Sí,
2: sí, sí.
3: No, era un bastant gros, no era el ciri d'allò,
2: sí,
3: però
2: bueno, sí. Sí, sí, sí. Jo tenia aquesta imatge, efectivament.
5: Sí.
4: Veritat.
1: Cada membre de la processó, vols dir?
5: Sí,
3: més aviat els que participaven.
1: Els que participaven
2: i seguien,
1: sí.
2: Seguien la
3: canalla de
2: la
3: comunió normalment. No? Jo la vaig arribar a fer, perquè jo vaig fer la comunió dels padres,
1: sí?
3: I vaig
1: sí.
3: Sortir a la processó de Corpus.
2: Sí, no, jo també.
3: I a casa dic que l'hem anat visquent més, perquè el meu pare havia començat amb els gegants sobre el 60-61, i va estar al Corpus, va fer la processó fins al 67, vull dir que la vaig viure ja una mica més des de dintre, perquè el meu pare era un dels que participaven amb els gegants.
4: Jo també recordo haver-hi participat, vestida de comunió.
1: De comunió.
4: Sí.
3: De comunió, sí, perquè les dones, si no eren de comunió, no hi anaven.
4: Sí. Exacte, i per què no hi anaven les dones? Oi?
1: Ah, sí. també és interessant.
4: Sí, sí.
3: No ho sé.
2: Jo també havia anat als padres, Josep, i com que era un bon noi, era de la congregació mariana, i em posaven un medallot i també anava a la processó.
4: Com es nota que tenim una edat, eh? Mira,
2: sí, sí.
4: Quines coses recordem.
3: Que vols dir que ens fem vells?
4: Bueno.
1: Clar, les noves generacions, això...
4: No. Sí.
3: No ho han viscut.
1: No ho han viscut.
3: Estem dient l'any que va acabar les processons, no ho han pogut viure, això. Ja dic...
1: Tu cites el 1967.
3: L'última processó, va ser el 67, es va deixar de fer.
1: Home, doncs...
2: Però, en canvi, el que hem dit abans...
1: Per què ho recordes dels 80, tu?
2: Bueno, perquè sé que el 89 va deixar de ser festiu. Que això no... Va deixar de ser... Era festa per Corpus, i el 89 van dir que no. I ara hi han poblacions que encara és festa, i moltes que no,
3: bueno,
2: són d'aquests
3: dies. Hi ha hagut
2: moltes dies.
3: Festes d'aquestes. Sant Josep, sí, també havia sigut festiu molts anys,
2: ja no,
3: i
2: després
3: ja no ho és. N'hi ha que no,
2: sí.
3: N'hi ha
2: sí,
3: que...
2: Sí, efectivament, això és el que recordava jo, però com a dada de dir, de passada de festiu a no festiu, però el del 1967 no... No,
3: però això passa
2: no
3: moltes coses.
2: Clar,
3: si recordem ara que vindran les revelles, actualment pràcticament només es parla de la revella de Sant Joan.
2: Sí, sí, sí.
3: La de Sant Pere i la de Sant Jaume pràcticament han passat que se'n fan.
2: Sí.
3: No dic que se'n fan. Possiblement la que més, allò, l'última, però,
2: sí.
3: però que abans... Clar, perquè n'hi ha dues que van en qüestió d'una setmana.
4: Mm-hmm.
3: Però però encara i així, actualment, la de Sant Joan se celebra, es fa molt.
2: I la
3: de
2: Sant Pere poc,
3: Sant Pere,
2: i la de Sant Jaume gens.
3: I la de Sant Jaume ja queda allà pactada.
2: I la de Sant Jaume
3: gens,
2: totalment d'acord.
3: I com això, moltes festes.
1: A veure, tenim una altra trucada que ha marcat el 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Podeu seguir fent fins les 10. És la Gemma Armengol. Hola, Gemma,
6: sí.
1: Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
6: Jo la recordo molt perquè teníem els avis a la carretera,
1: sí.
6: I a Cal Falés hi havia l'ou com balla. A Cal Falés sabeu on era. a veure tocar l'autopista que hi ha ara, la carretera General Castellà, no, era Ejército de Navarra, llavors.
1: Sí.
6: I a Calfalés, que eren... que feien alfombres i tot això, tapisses, no sé com ne deien, embaladors eren, que feien els embalats, a fora feien la capella, perquè la professora passava fins allà, allà tombava, i allà hi havia l'ou quan balla. I esclar, la canalla, nosaltres érem petits, tots cap a Calfalés a veure la professora. Sí. Bueno, la professora la veiem des del balcó de casa dels avis, perquè llavors passava per la carretera. Després me'n recordo que a Cal Figueres, al carrer de baix, també hi havia una capella. Que bueno, esclar, i que hi ha el Joan Domènech, entre Cal Capellades i la Caixa Pensions hi havia una altra capella.
2: Clar, les destileries del Capellades, exacte.
6: Ah, això mateix.
2: Això, sí, sí.
6: Sí, i després aquí al carrer Verdaguer, que fa... Ai, al carrer Pintor Fortuny, que jo ara hi vic,
1: sí.
6: Hi havia Cal Vilalta, Vilalta es deia, no sé, a l'Anselmo Claver, doncs, hi havia una altra capella molt maca. No sé si qui recorda Caltà, això podeu recordar el Vinyet, el carrer aquell que baixa baix cap a Anselmo Claver, hi havia una casa de bastant senyorial, sí. I allà a l'entrada hi havia una altra capella. O sigui que era molt maco el Corpus. Sí, sí. I jo també havíem anat, la Rosa Maria i jo, professor, sí? Vestides de comunió. Després hi va anar el Miquel, la sí? Marta, bueno, ja ho sabeu, la família.
1: Sí.
6: Però era... I llavors, com havia passat la professor, anàvem al Foment a ballar les noies, perquè era la festa major. I era el primer dia que obrien la pista, el que era pista aquella petita, eh?
1: Sí.
6: El que ballàvem sardanes allà darrere el Foment.
1: Sí, sí, sí.
6: Vam fer el camp, bueno, i a baix hi havia el camp de futbol.
1: Sí.
6: Vull dir, era preciós, eh?
3: Això és el que menys es recorda, el que era la festa major d'estiu.
6: D'estiu, sí, noi. I després, de més grans, anàvem a casa la Mat a veure el professor del balcó. I ens tiràvem les cintes, allò que fan, al balcó de Cal Ginebreda, a davant.
1: Caram!
6: O sigui, sí, sí, era molt maco. Jo l'enyoro molt, aquella professor.
1: Sí.
6: Tinc retratos de la professor, d'això que diu el Vinyets, els gegants, i el Mili de la d'allò, el Sara, que el deien, bueno... El Gavarró anava davant organitzant la professor. Us en recordeu?
2: Sí, el Gavarró.
6: Bueno, esclar... Sóc gran, bé. Res més.
1: No, home, molt bé.
6: L'enyoro molt, aquesta professora, però ara per dintre l'Eglésia la fan, eh?
1: Sí.
6: No dintre, aquest any per fora. Bueno, jo l'any passat no hi vaig poder anar perquè no hi era, però aquest any si puc hi aniré, però... Sí, la surten i no sé quin recorregut fan, però pel val de l'Eglésia tornen cap dintre. Molt bé.
1: Gemma, moltes gràcies pel teu testimoni.
6: A vosaltres, que m'agrada molt que parleu d'això,
1: ja
6: com recordo quan era joveneta.
1: Fantàstic.
6: I petita.
1: Que vagi molt bé.
6: Igualment a vosaltres.
1: Gràcies. Adéu-siau. Gràcies a la Gemma, a la Teresa. Podeu seguir trucant, que encara tenim 11 minutets.
3: Has tret un lloc crític. Jo sempre hi tenia por, aquest lloc. I més amb els gegants.
1: Quin lloc? Quin lloc?
3: El Pintor Fortuny, la baixada que dona
1: a l'Anselmo
3: Claver. Aquells són la baixada...
4: És bastant pronunciada.
1: Sí, sí, sí.
3: És bastant... Sempre aquells llocs que dius... Ui,
1: sí.
2: Sí, sí.
3: Una vegada... Jo diria que no va ser per Corpus, sinó per Festa Major, o potser per Corpus. Ara sí que aquí... Però sí que me'n recordo haver vist baixar rodant un cac gros. Abans que hi havia aquells cac grossos que només sortien les cames per sota, que tot era una estructura de cartró, no sé si es va marejar Fran Sabancà, va baixar tot la baixada aquella rodolant, fent la mandonguilla, com dic jo.
1: Però quan has citat el Ball del Foment i és, en definitiva, una mica la Festa Major d'estiu,
3: sí.
1: Tu has dit, hi ha poca gent que se'n recordi.
3: Sí, no, jo tampoc no me'n recordo gaire, però com que he anat llegint coses i amb els
1: gegants... T'has documentat.
3: Sí, pues sí, era la festa major petita de Molins de Rei.
2: Ah,
3: el que passa que amb els anys va desaparèixer, el mateix que va desaparèixer la processó, va desaparèixer la festa major, i la majoria de persones només recordem la festa major el dia de Sant Miquel, que és el nostre patró. Vull dir que...
1: I això ha d'actual de l'Església?
3: Sí, a vegades...
1: Això es deu fer el diumenge o què?
3: Sí, fan una mica de processó de Corpus, el mateix que fan també una mica de processó per Setmana Santa. El que passa és que, clar, aquestes coses ja un cop s'han deixat de fer i han passat tants anys, costa recuperar. Jo dic les coses quan es fan, el moment que un any, pel motiu que sigui, el deixes de fer, Tornar-ho a arrencar és... Tenim la mostra de Santa Creu, i la plec de Santa Creu ha sigut molts anys, era una tradició anar a Santa Creu. Des de que tenim la custòdia i ens en fem càrrec de Santa Creu, s'ha mirat a fer una mica de plec. No és el mateix, la gent pugem, anem a missa, fem les quatre sardanes i poca cosa més. Els que tenim ja una edat, ens recordes de quan pujaves amb tota la família allà a fer el dinar i fer allò, i dius, no és el mateix. Evidentment que l'aplec no es feia per Setmana Santa, que era menjar la mona.
4: Això deu ser perquè la joventut no s'hi ha enganxat.
3: Ara no ho pots fer
4: perquè... La joventut no s'hi ha enganxat perquè també tenen moltes més coses que llavors no teníem.
2: Totalment.
4: Si no feies això, no feies res.
1: Ara hi ha moltes...
4: I en canvi, ara tens molt per escollir.
2: Hi ha molta oferta per escollir.
4: I els gustos van canviant.
2: I anaves com si res a peu per Santa Creu. I pujaves pel Castell Ciuró i te plantaves a Santa Creu amb un nom.
3: Però era el dilluns de Pasqua,
2: tan jovenet.
3: Sí. Fes ara això el dilluns de Pasqua, ja t'estic dient, ho estem fent al setembre, que no és el mateix. Perquè si ho fas el dilluns de Pasqua, actualment, abans, antigament, es quedava més la gent a casa. Ara... Setmana Santa, molta gent ja s'agafen dies i es fan tota la setmana.
2: Clar.
3: I se'n van fora de Catalunya, fora de Molins.
4: És que hi ha una altra dinàmica, amb tot. A partir de que la gent va tenir cotxe, ja hi va haver una revolució.
1: I sense anar més lluny no hi podríeu anar ara. Per camins de Collserola no podeu anar.
4: Sí, i tant.
2: Sí, ara no.
1: Amb la pesta porcina tampoc es podria fer.
4: Ara no.
3: No.
1: Ara no.
3: No, però que vull dir que és una realitat. Els temps van canviant, és el que he dit jo. Un dilluns de Pasqua per setmana, fes alguna cosa i dius, és que no hi ha quatre i acabo. És l'operació en retorno que diuen, que dius, tothom torna cap a casa i les carreteres van carregar al 100%. I dius, és que no estem tots fora per aquella època. I com això, doncs, moltes coses. I
4: clar, dius, clar. També és normal, no?, que s'evolucioni.
3: Sí.
4: Amb algunes coses diem per bé, d'altres potser no ens agraden tant.
2: Sí.
4: Però l'evolució existeix i ha de ser així.
1: I...
2: El 600 va ser un punt d'inflexió.
4: Ui, tant, moltíssim. Moltíssim. A partir del 600 la gent ja es va comprar apartaments.
2: Sí, ja, és que...
4: Perquè és
2: un abans i un després. Sí, sí. I ella...
4: Sí.
3: Però s'aprofitava més, perquè ara veus aquests cotxes tan grans i van dues persones. Abans uns 600 hi anava tota una família allà dintre, que diu, com els hi hem pogut fer cabre aquí?
2: Sí, sí.
3: Anar a la platja amb uns 600 el diumenge era tot una...
2: Era tot. Era
3: una aventura.
2: Era una aventura i un luxe a la vegada. Sí, sí.
4: També, sí.
1: En tot cas, ara una processó com la que estava concebuda i que parlàveu abans, jo crec que tampoc es podria fer ara. Amb les circumstàncies actuals.
4: Poder-se fer, potser sí que es podria,
1: fer, però, sí,
4: però penso que hi hauria poca gent.
1: Sí.
4: Penso, no ho sé.
3: Entrem en una realitat. Són festes de tradició religiosa.
1: Sí,
3: si
1: sí,
3: tu, actualment, jo et dic una cosa.
4: Totalment.
3: Els que som practicants i que anem a missa, tu vas veient l'evolució i dius, d'anys enrere, la gent que anava a l'església un diumenge a missa, a la que va actualment, ha variat moltíssim.
2: És que
3: a vegades dius, amb la meitat de l'església passaria. No, és una realitat, vull dir que...
4: I ha variat l'edat, no? L'edat de la gent que hi va, que acostuma a ser
3: gran. Jo et dic una cosa, aquí a Molins hi va bastanta gent, però perquè veus, molta gent són gent vinguda de fora, no? Gent que ha vingut, molta gent que... molts sud-americans, no ho dic en cap d'allò, vas a la de 10 i dius, hi ha molta gent sud-americana. De zona, de països en què possiblement encara mantenen la d'allò religiosa com estava aquí anys enrere.
4: Això no ho sabia, jo.
3: Que anys enrere semblava una obligació anar a missa el diumenge. Ara, actualment, com que això no és... I ho vas notant amb això, que cada vegada ni tant de jovent ni tanta gent, perquè la gent es va fer gran i la gent anem marxant i es va buidant. I és una realitat.
2: Sí, sí, van molt, el que dius, van molts sud-americans i és tot el consut aquell de Sud-amèrica i mira el Brasil té una festa de Corpus brutal, impressionant, i el celebren encara. I són gent amb unes creences molt, molt fortes a nivell de catòlic, i bueno, arrel d'això, sembla que ho vam dir un dia, el mossèn fa misses en castellà.
4: A on?
2: A l'església.
3: No, però només, no tot sols aquí, eh? Sí, a moltes esglésies es fan parts en castellà, sí, ja cada vegada més.
4: No tenia ni idea. Ah, sí?
2: Vicent, sí.
3: Sí.
2: Sí, sí.
4: No sé com contemplar-ho.
2: Això, clar, això genera una mica de fred de peus amb alguna gent, però bueno, les coses són com són.
3: Si vols una petita anècdota... No, Joan, ara que dius això. Jo una vegada, farà un parell d'anys, dos, tres, no em fa més, que vam fer una trobada d'això aquí a Barcelona, van estar fent moltes coses de gegants, de centenaris, i internacional i coses aquestes, i van baixar-hi.
2: Sí.
3: I es van quedar missa allà a l'església de Belén, que és la que hi ha a les Rambles.
2: Sí, i tant.
3: Bueno, era l'hora de missa, dic, entrem aquí, era dissabte al vespre, i ens quedem a missa. I et quedes parat quan la missa era tota en brasiler.
2: Brasiler.
3: El capellà era català, però havia estat molts anys al Brasil i feia una missa. Però tot és les lectures... No com el que estaves dient de que es fan algun tros en castellà. No, lectures, tot, humilia, tot en brasiler. Bueno,
4: sí, ara entraríem en un debat.
2: Aquella església m'agrada molt, Josep.
3: Sí, però jo el brasiler, que és el portuguès, no l'entenc tant, eh?
1: És on es fan l'exposició de pessebres de guix, no?
3: Sí, ara ja és permanent, eh?
1: Sí?
3: Sí, almenys el cartell el tenen posat allà i és permanent.
2: I a més, tu has dit l'església de Belém, que molt bé, perquè és així, però molta gent li diu l'església del Carme.
3: Jo sempre l'he conegut per
2: perquè és tal que fa cantonada amb el carrer del Carme. I diu, l'església del Carme.
3: Sí, està davant de la porta per l'Issa.
2: I és l'església de Belém, molt bé. Tal com
3: jo em quedo més en que està allà a la cantonada i a l'altra cantonada és Porta Ferrissa.
2: Sí, sí.
1: Bé, un minutet i ho deixarem aquí. Alguna cosa més que vulgueu afegir? No? Hem fet un programa sociològic.
2: Sí, home, és el dia de Corpus. És el dia de Corpus, clar.
1: Sí, tot el dia, eh?
2: Clar, i a mi em quadra quan dius que el 67 va ser l'últim any, perquè, clar, jo el 67 tenia 14 anys i tinc la memòria de la infantesa i del principi de l'adolescència i realment la recordo molt i molt ben per el lloc on vaig néixer i per aquells carrers.
1: Ho deixem aquí. Gràcies, Teresa Márquez i Gemma Armengol, també, que ens han trucat. Gràcies al Bernat Segura i al Sergi Domingo, que han intervingut també telemàticament. I gràcies al Josep Vinyans, la Núria Rubió i el Joan Domènech. Que tingueu bona setmana.
2: Igualment.
1: Que queda. Bon dia. Gràcies i bon dia.
2: Gràcies, bon dia.

0: escoltes, Icat.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.